0: la vida és un tren i el so és inconfusible, o sea, no hi havia...
1: I estan en forma,
0: és el seu segell, és el seu segell. Volem parlar amb el seu líder, cantant, guitarrista, compositor, amb el seu inconfundible barret texà, i a més que viu per ací, per casa nostra. Carlos Segarra, com estem?
2: Encantat de parlar amb altres.
1: Hola, Carlos.
2: Bona vespre per a tots, bona vespre a València, bona vespre al món.
0: Atene, esteu per a tope de power, en sentís, esta vida és un tren?
2: Sí, la veritat és que tot ve un poc, no, bastant relacionat, tot el concepte de gent estridente, amb la pandèmia. Pensa que nosaltres vam editar l'últim disc de cada dos anys, traiem cançons noves, i per sort la gent encara, a més de les clàssiques, canta les noves. Vam editar un disc d'estudi, Rocola Blues, i el 2020, al febrer, van començar a fer la gira de 40 aniversari, van gravar el concert a Joyeslava, i quan havien de gravar en tres setmanes de Barcelona, che, la pandèmia.
0: Ai, mare...
2: Sí que va. Entonces, cançons com mañana veremos, o la vida és un tren, i toque gent estridente, és això de que tu penses en, pues, en guanyar-te bé la vida, en anar-te de vacacions, en les teves coses, i de repente, d'un dia per l'altre, sense ser culpa teua, la vida ha canviat.
0: Ha pegat un gir.
2: I és, ha pegat un gir, però un gir...
0: brutal.
2: Brutal i malèfic, no? Llavors, aquestes sis cançons són una mena com d'exorcisme, no? Com de reivindicar les ganes de viure, de que estem tots a la cartera, però no ens ha passat només a los músics. La gent s'ha llançat a anar als concerts, als festivals, siguen sales, a l'aire lliure, i a més, què som els espanyols quan anem a concerts de marxa? Som gent estridente! Que es queixen los guiris, a medidor, i jo, che, com crideu!
1: Sí, sí, perfecte. I a més que València, on en general, tota la comunitat valenciana, el nostre territori, Carlos, és molt rebeldes.
0: Molt rebeldes.
1: La vostra trajectòria, que ha estat la flama del rock and roll, del rockabilly, del duap, sempre encesa, i jo crec que tenim una legió de seguidors i gent inclús de noves generacions que diuen, però anem a veure, però si estos són uns fenòmenos.
0: És verida.
1: Clar que sí.
2: Pues mira, curiosament, una cançó com Mi Generació, que està feta pensant en la meua quinta, les 4 i primeres files de xics per sota dels 25 o dels 30 anys han agarrat la lletra con seua.
0: Cert.
2: Això vol dir que no t'han canviat les coses perquè xics de 15 anys canten que Mi Generació com si no hubiera un demà.
1: Qué guay. Veres, ¿eh? Esta es Mi Generació. És un cant, en efecte. Ahí está, ahí lo tenim. És un cant d'això a tota una generació i al que ens units.

0: És que cada generació... És mi generació, bueno, la generació d'algú, perquè la meva filla té 16 anys i se la sap de memòria.
1: Curiosament, esta primera estrofa la canten com si l'hagueren escrit ells.
0: Que guai.
2: No tenemos miedo a nada, clar que sí. No tenemos nada que perder. Això, en efecte, és
1: el sentit de joventut.
0: Agarrar la vida en ànim.
2: Jo crec que passa també en My Generation del Who, que mira que té anys també. Jo crec que encara la posa és vídeo, si és que és un himne generacional.
1: La dels Who era més golfeta, perquè prenien aspirines i coses d'aquestes que t'anava marxant per no dormir. Lo que antes els estudiants feien servir per l'examen, antes de l'examen, ja mos entenem.
2: Exacte. Bueno, anem a parlar més de gent estridente. És de veres que ens agrada també això, fer soroll i parlar alt. I quan estem en un concert, a més, disfrutar-lo, cantar les cançons amb vosaltres. Són 5 temes nous. A veure, què trobem, Carlos?
1: Sí, són 5 a la versió digital, però al vinil i CD són 6. Un tema extra.
2: Olé, ben
1: fet. I una de les cançons que, a veure, vos toca, i la que més m'agrada potser personalment, perquè la vaig fer 2 anys antes de la pandèmia, que és Sempre nos quedarà la ràdio, i és veritat. Quan va haver-hi l'apagón, què és el que quedava? La ràdio.
0: La ràdio. Vinga, ahí la tenim, ahí la tenim, ahí la tenim.

0: Esports Marca de la Casa, eixos riffs estupendos, bona lletra. I escolta, Carlos, és que estàs en forma.
1: Ei, i l'experiència i la trajectòria és un grau, i així rema a favor. Bueno, este himne serà el nostre himne, també a partir d'ara, este que ens sona de fons, és de sempre ens quedarà a la ràdio, que parles de realitat i felicitat, que és una cosa que ens fa a nosaltres, és la nostra realitat i és la nostra felicitat treballar sí, en ella. I a més, la ràdio ha sigut clau al llarg de la vostra trajectòria musical.
2: Totalment, però pensa que ja no és professional, és vivencial i personal. Jo vaig néixer l'any 61. Pensa que només teníem una tele en blanc i negre, amb un canal no teníem l'UHF, una Vanguard, i de tant en quan eixia algun artista, potser que pot agradar un xic de 9, 10, 11, que li agrada el rock, però teníamos la ràdio. A Barcelona teníamos Radio Rodríguez de España, Radio Juventud, totes les ràdios, que on s'estrenava el disc de los Rolling Stones, que tardava 6 mesos en arribar a les tendes?
1: A la ràdio.
2: Novetat de single de Paul McCartney, encara no ha eixit a la venda a Espanya. A on? A la ràdio.
0: I Carlos, parlant així entre quintos, que jo també soc del 61, te'n recordes quan van començar?
2: Bona anyada,
0: primer...
1: Una
0: collita collonuda, anem a dir-ho. Teníem aquelles ràdios, aquelles Vanguard, que eren mono, i la ràdio encara era en AM. I quan sorgiren sí. La freqüència modulada, tio, estéreo. Allò ja era la FM, allò era el colmo de la modernor.
2: Perdoneu, jo a escola, un dels treballs que vam fer de manual, jo em vaig fer una ràdio galena, o sigui, a males, que se caiga el món, el Segarra se fa una ràdio i vos escolta.
1: Jo vull recordar.
2: Encara me'n recordo de fer-la.
0: Claro. Vinga, escolteu una miqueta de Mañana Veremos, aquello de Vive la vida, sordos pequeños, i no solo de un trago, i Mañana Veremos.

0: Oscar, és una oda a viure el present, no? L'ací i l'ara.
1: Sí, està molt bé treballar, estalviar, però carpe diem, disfruta de la vida, que demà pot venir sinvergüenza en una bombeta o un virus raro. O sigui, anem, avui sopem. Dice, no diguis que no vols sopar, sopa avui, que demà veurem.
0: Atén-me una cosa. En estos concerts que feu estos dies, evidentment, estes propostes noves estaran totes, però també... ¿Y si traurán a pasechar las viejas glorias o qué?
2: Home, el himne es incontestable.
1: El repertorio es el repertorio. Esto que era el repertorio, más las de Chris Now. A mí yo siempre digo una cosa. A mí no me cansa tocar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque si yo pago por ver los Rolling Stones, mi Jagger me canta el Satisfaction, te guste o no te guste, que he pagado. Entonces, per empatía a mi público, como si volan que la cante mil vegas, que pasó un pagán. I este... Jagger, cántamelo otra vez.
0: I aquestes noves cançons les has parit així, vivint... Tu vius a Finestrat, si no m'enganye? O per ahir?
1: Sí, totalment.
0: Dic, aquestes creacions teues noves han nascut així? Les has parit així, a Finestrat?
1: Sí, les dels últims 25 anys són d'així. De vivències, bueno, també estan de gira, no? Però, bueno, viure en un poble nació com esta, que tenim mar i muntanya, perquè a Finestra tenim mar i muntanya, amics, pues inspira molt. Que vull fer surf, me'n vaig pa a la platja. Que vull fer country, me'n vaig cap a la muntanya. I mira, allà-ho.
2: Si no fes... I de quant energia. En quant, sense nostàlgia, però quan te tires a la carretera, de nou, després de tot aquest episodi que hem passat, bueno, que hem passat tots, no? Però que jo crec que els músics, els artistes, el tema de la Covid us va afectar especialment, no? Te tornes a tirar a la carretera, en la banda. Vinga,
0: quilòmetres, hores,
2: a la camioneta.
0: Dormir així, menjar allà.
2: Sense voler, Carlos, no connectes en aquell Carlos de fa... Dic 40, però igual no són 45 o algun més.
1: Home, jo antes de Rebels ja tenia grups. Jo hi ha una cançó de l'últim disc d'estudi que vos deia antes de la pandèmia, Rocco la Blues, una cançó que es diu El Chico de la Guitarra. I la lletra parla de que jo tocava a un puesto que posava un cartel por orden gubernativa. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 16 y era el que venía a tocar.
0: I no m'has contat vist una volta que ta mare havia d'anar a firmar-te contractes? Clar, en l'època aixa que eres menor. Sí. I que fort.
1: Sí. Clar. No tenia els 18, faltaven mesos per ser major d'edat i, lògicament, pues, va tenir que firmar la meva mare.
0: Mare...
2: Què ha canviat d'aquells concerts, d'aquelles gires...
0: Sí, com ho veus, de diferent.
2: D'aquells rebeldes als 18?
1: Hombre, diverses coses. Ara he après a afinar les guitarres. No, bromes a part...
2: L'humor no ha canviat. Una energia
0: més de puta mare.
1: Sí, algo hem guanyat, Pensa que antes n'hi havia un circuit de locals en els quals un grup que començava, pues, tocaves per 30, 40, 50 persones, et coneixien més, tocaves en un local de 100, i quan tocaves en un local de 400 o 500, sin tener disc al carrer, entonces quan venia una casa de discos, a veure, diu, què està passant con estos chicos? Ara fan la casa por el tejado. Ara agarren xics i els hi monten la carrera. Què passa? Que los echan a los leones con poca mili.
0: Ai...
1: I després també és el circuit natural de programació. Hi ha xics, els locals dels anys de la Comunitat Valenciana que jo conec, des de Castelló fins a Alacant, i a Múrcia, si m'apures, està ple de xiquets que toquen de meravella, amb millors instruments per començar, que teníem vosaltres a l'època. Però quin és el problema? Que no les contracten per tocar cançons seues, solo volen grupos tributo. Entonces, si no toquen les seues cançons, a qui farà la gent grupo tributo d'aquí 20 anys?
2: Clar. On estan los rebeldes d'avui en dia? Els nous rebeldes que porten eixa flama d'estraicats dels clàssics del rock and roll.
0: Sa manera pròpia de fer.
2: Però fet, diguem, en l'estil també o en les preocupacions dels joves d'ara. Si no es donen l'oportunitat, no, Carlos? Té raó.
1: Totalment. I a part fan lletres... Pensa que durant l'època de la música rap no és que sigui molta música per a mi perquè és més rítmica, però tenen unes lletres increïbles que a mi com a compositor de rock em feia d'enveja, no? Entonces, clar, tota aquesta gent, inclús hi ha gent que mescla el rap amb el rock, però ja et dic, o sigui, per pegar-se al local d'ensai dels instruments, pues s'han de disfrazar o de Fito los Fittipaldi o de los ACDC o lo de lo que siga, no? I això és una llàstima perquè es perd molt de talent. A més, ni una cosa, a mi m'encanta fer versions. Si a mi me pareixerien pel grup els talentos si foren a més de, no en lloc de.
0: A més de.
1: No és lo mismo, además de que en vez de.
0: I a banda de tindre afilats els instruments i la veu i tot per a esta gira, els sombreros. Tu tens ja la teua col·lecció ahí preparada perquè tu eres inseparable dels teus barrets.
1: Jo, a veure, és que la gent es pensa que jo porto barret del primer dia. El barret va ser la portada d'un disc de directe que ja llevàvem, va ser del 87, sí? Pues portàvem 8 anys de carrera. Entonces la portada la van fer a Espluga City, a Barcelona, que n'hi havia un poblado de l'oest per fer espagueti. Entonces allí a guardarropia, a un le van donar la camisa de xorreres i el xaleco de taú, un altre guardapolvos a lo Kenisbud, un altre de xèrif, un altre de flecos a l'oïdio, i a mi em van posar el barret, para poder, vale, que havia més gran. Entonces, què passava? Que si hem de girar, li deia, ¿y dónde está el del sombrero, no? I al final vas quedar el sombrero.
0: I sombrero pa la casa, i pa la vida, i pa la teva imatge.
1: Sí, sí, ahí se queda con una marca de la casa.
0: Quina gràcia. Atén, Carlos, tens una energia super de puta mare, bonica, rebeldes, és part de la nostra història, ens enxisen les vostres noves propostes, així que estarem pendents este cap de setmana i tota la gira darrere de vosaltres. Gràcies per atendre'ns, que siga un èxit el que vos mereixeu. Deseig, Carlos.
2: Gràcies, Carlos.
1: A vosaltres, fins quan vulgueu.

0: de la gent estridente dels rebeldes a les estridències de la tecnologia i com ens afecta a la nostra vida. És que entre tant d'avanç tecnològic, tot va tan ràpid que de vegades anem prou perduts. Per sort, tenim al programa un guia que ens l'explica de la manera senzilla i directa possible. És analista tecnològic, es diu Javier Lacor, i el coneixeu. I així ens parla de com la tecnologia impacta els nostres llocs de treball, a les nostres carreres, als nostres carrers, a la nostra salut mental, i també de novetats en gadgets com els ulls artificials que podrien substituir el mòbil. Tenim ja intel·ligència artificial en ulleres i en auriculars. Què?
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'analista tecnològic Javier Lacor, benvingut.
2: Bona vesprada, com esteu? Bueno, avui parlem de diverses coses, de com la tecnologia impacta en els nostres llocs de treball, impacta, està impactant ja,
0: i en la nostra
2: vida podem fer alguna previsió de com impactarà en el futur, això és més complicat. Parlem de com impacta també la tecnologia als nostres carrers, als nostres barris, als nostres pobles, a la nostra salut mental, i també de novetats en els gadgets. Sí, som una miqueta capritxosos també, Javier, en el tema dels gadgets, com els ulls artificials. A veure, sembla de ciència-ficció, però Javier ens ho explicarà bé. Ulls artificials que podrien substituir el mòbil, és a dir, tenim ja la intel·ligència artificial en ulleres i auriculars, estos són els ulls artificials, no, que te van a fer un implante, que la meva dona diu que qualsevol dia
0: m'ho ficaran un xip.
2: El xip, de veritat. Bueno, crec que he vist en Xacata que havies provat un model d'estes ulleres que ja porten, diguem, suficient tecnologia, no només són una càmera. Això què tal? Això funciona? Substituirà el mòbil, Javier?
3: Jo crec que sí.
0: Conviuran?
3: Jo crec que sí, i van a conviure segur, però encara no estan ahí. Poden fer certes coses, però la distància entre el que et prometen i el que t'entreguen, no? És encara prou gran.
0: O sigui, estan
3: almenys en la meva experiència.
0: Treballant en això, no?
3: Sí, estan treballant, ja fan coses, però la promesa és que tu dus unes ulleres prou normals, no té un aspecte...
0: Galàctic.
3: Galàctic, exactament.
2: Eixa marca que esteu pensant, que
3: sí,
2: tots tenim
3: correcte.
2: Ulleres, un model eixa que esteu pensant...
3: Tal qual, d'una empresa tecnològica que esteu pensant, exactament.
2: No són unes ulleres futurístiques i tal, no. Són com les que portes habitualment.
3: No, són prou senzilles, no són pràcticament res cridaneres. El tema és que són uns auriculars, són un micròfon, pots anar parlant per telèfon en elles, pots anar escoltant un podcast, una ràdio, pots anar trucant per telèfon o escoltant música, però la gràcia és que també té càmera. Per a què? Per a fer fotos, per a fer vídeos, per a emetre en directe, però, i ahí és on saltem...
0: Com li dones l'ordre.
3: On dius, sí, exactament, tu li dones l'ordre per veu, o té un botonet que fos d'una pulsació llarga, una pulsació corta, es poden fer coses. El tema és, el que diu Ximo dels ulls artificials, és quan passem a comprendre el nostre entorn. Que és un poc la gràcia de ses ulleres per a ser algo més. I ara, amb la IA generativa, i el que tots hem experimentat en ChatGPT, en Gemini, etc., és on arriba el salt. És la idea que tu el dia de demà, perquè insistís, avui encara no és possible fer massa coses, però estic segur que es podrà, en eixa marca que tots tenim al cap o en una altra, és...
2: Aquestes que provares tu són de Meta.
3: Sí, no, són les Ray-Ban Meta.
2: De tu que em vas, les Ray-Ban Meta, anem a dir-ho clarament. En Xacata teniu el rapport que ha fet Javier.
0: Serà...
2: Sí, talment. Tenen la camarica i tot això, les has provat a més per València, i unes fotos i això, i un tal. I entonces és un acord entre Ray-Ban i Meta.
3: Correcte.
2: Zuckerberg i això. Què li falta?
0: Quines carències tinc encara?
3: Li falta intel·ligència. Neté?
2: No saps com m'alegra que digues això.
3: Dona plaer, no?
0: Es reconforta, es reconforta.
2: Quasi que tonta la intel·ligència artificial. Però en què falla? Què has trobat a faltar?
3: En què falla més que tu, en la teoria, tu pots veure un taronxer i preguntar-li quin arbre és este que me sona molt però no m'arriba a trobar el nom. I que te diga que és un taronxer o fins i tot quina espècie, o fins i tot que et diga estem al mes de febrer, ara no és època, encara queda prou, tens que tornar este mes, no? Coses així que donen context al que tu estàs veient.
0: Sí.
3: És un poc la idea de, que t'ajuda a entendre el món que tens al teu voltant, no? O fins i tot que t'ajuda a decidir millor. Per exemple, que tu estàs al supermercat del teu barri, ves un arbre xina, i la càmera, que la veu en tu, te diu 80 cèntims, Ximo, al súper del costat costa 65. I tu la soltes i dius, ostres!
0: Ahí?
3: Ja estan aquestes ulleres absolutament amortitzades.
0: Via Albert Xina.
2: Però de moment això no ho fa. Potser ho faça en un futur pròxim, o que t'ajudi a buscar espàrrecs, o
3: diga, massa sucre, recorda't el que te va dir el metge, que jo també ho vaig sentir, no? Això arribarà segur, seguríssim, però encara no, encara estem en els inicis.
0: I els inicis, què és el que sí? aconsegueix fer?
3: El que sí que aconsegueix fer és fer tot això que estem dient, pràcticament tot, però
0: en el mòbil. Les fotografies i poder escoltar i tal. Ah, però en el mòbil.
3: Sí, no, me referís, la part de la intel·ligència te la dona el mòbil. Tu ara això en el mòbil ho pots aconseguir. I sembla que tenim una relació d'amor-odi amb el telèfon mòbil. Per a la majoria de nosaltres, els últims 15 anys, han sigut el monopoli del mòbil. Ens han acostumat a emprar el mòbil per a tot.
0: Sí, senyor.
3: La majoria, més hores del que ens agradaria tindre que confessar, el tiempo de uso famós. I la cosa ara és veure... Estem al principi de certa balcanització del mòbil o de la tecnologia. Em referís, el mòbil ha sigut el rei absolut, el protagonista, s'ha menjat molts usos que fèiem de l'ordinador, de la cadena musical, de la televisió, de moltíssimes coses que han passat a ser una app. I ara el procés és eixa balcanització, eixa plegada de dispositius en diferents formes, tamanys, espais,

0: no? Unes ulleres, uns auriculars, un anell, una pulsera, un rellotge, veurem que arriba el dia de demà, per a entendre el món, que és connectant a la idea que dixim dels ulls artificials. Exactament.
1: Estem xerrant d'ulleres, però n'hi hauran altres objectes, anells, rellotges, que jo pense que un dia ja existís. Bueno, ja existís, es diuen, estan anells intel·ligents, aquests rellotges intel·ligents, però aixes cotes de fer allò que també ens proposes, ens expliques amb les ulleres?
0: Sí. A més, és que la IA generativa ho facilita molt, perquè fins ara, si tu volies donar capacitats a un rellotge, el més normal és que no té que haver un xip molt potent i, a més, que la bateria se la veuria en 10 minuts.
1: Sí.
0: Però en la IA generativa i connectat amb el mòbil de forma inalàmbrica és molt fàcil delegar tot això en el mòbil i que tu només en el rellotge tingues que veure el resultat final.
1: El resultat.
0: I això és més assequible. I altra qüestió és que Tim Cook, que és el CEO d'Apple, l'iPhone i tal, fa uns dies va parlar de que ell té molta fe en la intel·ligència visual, va dir. I això connecta en una patent que va fer Apple fa uns anys, que va ser uns AirPods, uns auriculars inalàmbrics, aquests blancs que veiem pel carrer, en càmeres, que crec que així ja parlem parar un poquet per damunt d'ells fa unes setmanes.
1: Sí, és que no sabem... No, sí, sí, ah, sí,
2: veritat. Val, sí,
1: clar,
2: sí, sí.
1: Vam parlar d'uns auriculars i en càmeres. És
2: però com domines la càmera des de l'orella? Perquè clar, te fa falta l'ull, no?
0: La primera
2: no
0: sé. Impressió és, i per a què? Si estan mirant cap allò on jo no estic mirant. És clar. Impossible que jo veig el que...
1: El que veu l'orella, entendemos.
0: Però això és exactament el que proposa, va proposar Apple, pressuponent, perquè és una patent, encara no és una proposta comercial, però jo també estic prou segur que això arribarà.
1: Tindre altre punt de mira, vols dir?
0: Correcte.
1: Punt de vista, de partida.
0: És una càmera no per a fer fotos, no per a fer vídeos, sinó per a entendre què tens tu al teu voltant. Ah.
1: Podria avisar-te que ve un cotxe, que ve un... que t'ataquen, que
0: tens
1: un gos, un no sé, algo.
0: Eixe seria un ús, alertar-te de possibles perills, de situacions que tu no veus perquè no estan fora del teu camp visual, però eixa càmera sí. Però també per a entendre on estàs. Per exemple, que tu tingues una relació molt més fluida en el teu assistent que... En el d'Apple ara no és possible tindre-la molt fluida perquè dona per al que dona, però si pensem en alguna cosa més paregut al ChatGPT, a Gemini i el que siga, és prou més intel·ligent, és prou més útil. Aleshores, Ximo, tu parlaves abans de que vas veure quan jo vaig estar per València de nit, les ulleres, fent alguna foto i tal.
2: També...
0: Són prou millorables, sí. També tenen marxa de millorar. Però tu imagina't que jo estic passejant per València i de sobte dic, això quin barri és? Quina és la història d'aquest barri? Quin és este monument? Quin era el context social de l'època en què va ser construït? Correcte,
2: plaça,
0: perfecte. Tal, no? Este carrer, no tens que ni que dir el nom. Este carrer, per què es diu Aixina? I tu tens ahí aquestes càmeres mirant el teu voltant i te van a dir on estàs, van a saber on estàs, van a saber interpretar i van a saber llegir el teu entorn i traduir al que te pot interessar, no? La pregunta que tu facis.
2: Per no parlar, si n'hi ha un teatre prop, n'hi ha un restaurant prop...
0: Correcte.
2: El meu gust, ja me sabrà dir quins són els gustos...
0: Tinc fam i tinc 20 pavos.
1: Lloc per a...
0: Dreta.
1: Lloc per aparcar.
2: També,
1: clar. Lloc per aparcar, si vas conduint.
2: Lloc per aparcar en el cotxe. Bueno, parlem de tecnologia. També parlem d'altres plataformes com Airbnb, que estan sent ja, diguem, més que controlades, fiscalitzades... Jo afegiria, ja és una cosa personal, ja tocava, no? Hi ha límits legals. Venen canvis, diguem, per a... La sensació és que ha hagut una certa barra lliure per a aquestes plataformes que, a més, generen una quantitat de guanys i tributen, a més, en l'estranger i en baixos de baixa tributació. Està posant-se-li un poquet de límit a tot això?
0: Sí, i és normal. Vull dir, moltes vegades els marcs legals estan pensats per a un món antic. No? N'hi ha lleis que no estan canviant cada legislatura, sinó que porten ells 50 anys i no ha hagut necessitat cap, de necessitat de molts anys, d'actualitzar-les. De sobte arriba l'internet, arriba l'smartphone, tot el món té un xicotet ordenador a la seva butxaca en connexió a internet i pot demanar un cotxe en xòfer que li porta en buiga a la seva porta en 3 minuts, que això fa uns anys pareixia màgia, pareixia cosa de rics, i ara ho tenim. Tenim tot el món a la butxaca. Aleshores, quan tu tens models innovadors que fan negoci gràcies a un escenari que acaba d'arribar, però el marc legal és prou antic i no està pensat per a una etapa digital on tot el món té l'smartphone i tal, és normal que hi hagi friccions. I és normal que abans o després arribi la legislació que s'adapta un poc. en els patinets ho hem vist, per exemple. Què és exactament un patinet? En què ho comparem? En una moto, en una bici, en una correcte, joguina d'un xiquet, no?
1: Sí,
0: determinarem si n'hi ha falta, fa falta un casc o no, si pots anar per la vorera o tens que anar per la carretera.
2: Sí, i l'assegurança.
0: Clar, ara l'assegurança, ara un registre, no?
1: La legislació en qualsevol tema, i en estos és evident, va endarrerida respecte de la necessitat social. No?
0: Exactament, això és, Xema, és exactament això. I arriba un moment en què tot més o menys esclata.
1: Se regularitza al final, sí. O esclata. O sigui, ha plegat el límit en què ja s'ha de fer... Exacte. Prendre cartes mans en la...
0: Per no dir-ho així amb massa rebombori, simplement arriben les conseqüències i les conseqüències obliguen a prendre mesures. Per exemple, has esmentat Airbnb o Booking. Mm-hmm. És molt guai com a turista, inclús si tu tens una casa que pots llogar en bona zona, per què no? Però quan un barri sencer canvia, i veïns que estaven ahí tota la vida vivint se'n tenen que anar, i les botigues de barri de tota la vida se'n tenen que anar, i arriba un locker, o una cafeteria de no sé què, o el matcha, o l'açaí, o coses d'estes que agraden sobretot als turistes, el barri canvia moltíssim.
1: Ha perdut una identitat, claro, per una altra.
0: Té conseqüències, aleshores, arriba un moment en què n'hi ha que entrar i mesurar, no? I després ja cada ideologia, cada govern farà el que prioritzi, considere, no? Creixer el barri per un costat o per un altre. Ja votarem tots en un sentit o en un altre. Això ja no és una altra qüestió, ja no ho vaig a ficar. Però és normal que arriben conseqüències, per exemple, per tornar a l'exemple d'abans, un accident d'un patinet. Un patinet que arrossega a una senyora major. Estos casos que obliguen a actuar. De, bueno, hem passat 4 o 5 anys fent com si res, però no podem allargar-ho molt. En això és exactament el mateix. La tecnologia ha canviat els barris. Perquè el centre de València sense Instagram, sense Airbnb, sense totes aquestes aplicacions no seria igual, clar, que clar, en aquests últims 10-15 anys. I ara ja, les regulacions que comentaves tu, Ximo.
2: Absolutament. I no saps com m'alegra que aquestes plataformes ja estiguin traslladant els seus inversors, fons internacionals que manegen molts milions d'euros. Bueno, vostès poden continuar invertint, facin el que vulguin, però hi ha una regulació. Als inversors es genera dubtes que hi hagi regulacions en els països que tenen tot el de trafer-les. En aquest cas, la Comunitat Valenciana, pel que fa als pisos turístics i a les plataformes com Airbnb. Bueno, més coses. No hi ha dia que no hi hagi una notícia vinculada a la intel·ligència artificial, o bé per a ensalçar-la com la meravella i probablement els fons o els diners que hi ha darrere d'aquesta notícia s'unfle, tenen, diguem, part interessada, ja que estem parlant dels grans inversors, o les apocalíptiques, la intel·ligència artificial va canviar de tal manera el mercat laboral que no l'anem a conèixer.
1: Tots sense faena.
2: Bueno, entre una cosa i l'altra, jo crec que mesurar i estar en el mig és raonable, però sí que és cert que hi ha treballs que estan veient-se ja directament molt afectats per la intel·ligència artificial. I sense fer massa futurisme, Javier, quins serien les faenes o els sectors que estan sent més afectats a hores d'ara ja i que podrien ser-ho en un futur?
0: Doncs pràcticament qualsevol feina vinculada a coneixement, vinculada a tractar informació davant d'un ordinador. En totes les seues...
1: Vessants,
0: exactament. És complicat, però el fotut així és que és un poquet un canvi de paradigma, perquè fins fa 4 dies... Semblava que...
1: Nosaltres comentàvem abans, veritat, quan sabíem que havies de vindre, és com en el seu moment digués ser la revolució industrial. És una revolució, per la que dius, de canvi de paradigma, que trencarà molts esquemes, o que està trencant molts esquemes de la nostra manera de construir la societat.
0: Tal qual.
1: En aquest cas, el treball, que dius.
2: No és una tecnologia més, no?
0: Clar, això...
2: És un entorn tecnològic.
0: Exactament.
1: És un entorn tecnològic, és interessant.
0: Això és prou paregut a l'arribada d'internet, però molt més ràpid. Internet arriba, i en 10-15 anys... es noten els canvis, no? I com les agències de viatges eren una cosa i ara encara existeixen, i fan molt ben existir, faltaria més, però ja no monopolitzen la informació que abans sí que podia monopolitzar. Ara és molt fàcil organitzar-te tu un viatge, no? Si no vols pagar aquest servei. T'hi serà mitjor o pior, però podràs. La qüestió és que fins fa 4 dies semblava que tu tenies que orientar-te cap a un treball intel·lectual per a estar protegit de l'automatització. Perquè, en teoria, l'automatització arribava als treballs més físics, més manuals. Perquè tots hem vist un braç robòtic que pot fer el que fa un tio, però que no se cansa.
1: Un tractor en el camp...
0: Efectivament. Sí. I on abans necessitaves 15 persones fent força física, ara tens un tio pujat a un tractor i ho fa en menys temps, no?
1: Sí.
0: Aleshores, el canvi de paradigma és perquè ara tots aquests espais que pareixien protegits, inclús algo tan, un treball tan defès, tan admirat com la programació, quantes voltes hem escoltat, sobretot per als joves, fes de programador, estudia informàtica, estudia programació, sí, i estaràs de meravella. I són importants, i van a ser molt importants, però

0: no saben què va passar, perquè fins on ara tu necessitaves un equip possiblement paregut al cas del tractor i el camp, de 15 programadors bons, experts, professionals, ara una persona en menys temps et fa algo molt paregut. I això passa sobretot des de desembre. No és que des de ChatGPT fa 3 anys, en qüestió d'un mes...
1: Mira, si és recient.
0: El salt que ha pegat és impressionant.
1: Ja, ja.
0: I ho estem veient en directe, pràcticament. Mm-hmm. Com molta gent diu, ostres, és que això ho canvia tot. Mm-hmm. Els agents d'IA, tu els pots demanar una fer una ordre en el teu idioma, te'n vas a ver anar, tornes i ja està acabat. I fins ara, per això feia falta que tu programares, és a dir, no en llenguatge natural, no en valencià, ni en castellà, ni en anglès, sinó en Python, en Java, en C... En un,
2: sí, el que fa un programador.
0: Un
2: no?
0: llenguatge de... que entén la màquina.
2: Correcte, correcte.
0: Durant prou de temps, depurant errors, trobant on estan les errades i en una habilitat que costava adquirir. I ara tot això canvia. No és exactament igual, ni en molta distància, que jo, que no sé programar, me vull agafar una aplicació gràcies a un chatbot. Perquè me vaig ser molt mal, perquè no vaig entendre el risc de seguretat, d'arquitectura, de lògica, i un programador sí, un programador té criteri i sap. I jo no puc fer això ni de broma.
1: Clar.
0: Però, per a una persona en criteri, ara és fàcil fer el que abans li requeria molt de temps, molt de diners...
1: I més companys de la mateix perfil.
0: I ara anem a veure en què se tradueix això d'ací 2 o 3 anys. És complicat.
2: Això significa que ja estan havent despatxaments en algunes empreses tecnològiques. Després veurem aquest codi que introduïs la màquina, si funciona o no, o deixa algun rastre de fem. En qualsevol cas, anirem veient-ho. El futur és apassionant i el present també. Gràcies per ajudar a que l'entengam, especialment el tecnològic. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Molta intel·ligència fa falta, però no l'artificial. És la que té la gent amb capacitat creativa, per exemple, per escriure un llibre. Ens en recordem ara d'un dels autors més esperats de les llibreries. Cada novel·la que escriu Luis Zueco és un esdeveniment en què s'escorcolla moments i personatges històrics que viuen aventures extraordinàries. En esta ocasió, el personatge principal és Francisco de Goya, el genial pintor qui, a través dels seus quadres, deixa testimoni d'un període apassionant i convuls de la nostra història. Un thriller històric molt, molt...

0: Viatgem ara 200 anys enrere, en 1799, a finals del segle XVIII, i ho fem de la mà d'un dels escriptors referents quan es parla de novel·la històrica, Luis Zueco, que en esta ocasió ens sorprèn amb un thriller protagonitzat per Francisco Goya. Mira, ara que estem a punt d'entregar els Goya, per cert. Situant la trama en l'època en què Goya era pintor de càmera del rei, se'n recordeu, i va publicar Los Caprichos, que ara explicarem. Era un llibre de gravats que li va suposar convertir-se, atenció, en un objectiu perseguit per la Inquisició.
1: Una història que, en fi, marca de la casa, enganxa des de la primera pàgina. Sí. A més, l'escriptor aragonès Luis Zueco, és un plaer retrobar-nos en ell, encendint-se, conforme estava explicant vos, Gemma, d'una manera, en fi, magistral, en aquell Madrid d'aquella època, la Villa i Corte, la vida quotidiana també, el dia a dia del pintor aragonès, però tot envoltat d'aquesta trama d'intriga i de suspens. Bueno, i així podem parlar en ell perquè ens conte tot el que... Bueno, tot el que se puga contar, perquè es tracta més de novel·la en general i del thriller en particular, doncs hem d'anar molt respectuosament avançant en la trama, però algunes claus per descomptat ens donarà. Luis Zueco, què tal? Benvingut. Com estàs?
2: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por recibirme.
1: Pues teníamos muchas ganas de pegarte el abrazo personalmente, pero bueno, teniendo la huelga de taxis que tenemos, nos ha sido imposible. Date por abrazado.
0: Te enviamos a través de las ondas.
1: Claro que sí.
2: Igualmente, sí. Está complicado Valencia hoy, sí.
1: Vaya
2: sí,
1: que vaya, sí, bueno. Vaya que lo lamentamos. Pero bueno, ¿cómo estás recibiendo lectores y lectoras? Hay siempre ganas de Zueco. Y bueno, ¿cómo lo está recibiendo el público la nueva novela, Luis?
2: Pues mira, os puedo decir que vamos ya por la segunda edición en apenas 10 días. O sea,
0: sí,
2: que,
0: porque es desde ahora de mitad de febrero, del día 12 o 13,
1: claro,
0: cuando salió la luz.
1: Enhorabuena,
0: día 12.
1: Madre
2: sí, mía. Así que muy contento con muchas presentaciones ya y la gente, bueno, todo muy bien. La gente, los lectores, les está gustando la historia, que yo sabía que podía ser muy potente, sí, sí.
0: Escúchame una cosa, Francisco de Goya y Lucientes, que era de Aragón, tú también. Los dos aragoneses, o sea que
1: vaya dos personajes.
0: Estabais predestinado

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Amics i amigues de les vesprades de la Ràdio Autonòmica, estem recordant moments ben interessants que visquérem al mes de febrer i ara ho farem amb un cafenet a la mà. M'explique. Hi ha gent que el necessita per a funcionar, altres que el culpen perquè els impedeix dormir, altres pensen que és roïn prendre'n molt al voltant del cafè. Sempre hi ha molts interrogants. El cafè és només cafeïna? Puja realment la tensió? És addictiu o pot ser fins i tot beneficiós per a la salut? Parlem d'una de les begudes més consumides del món, plena de mites, però també de molta evidència científica. Els beneficis reals del cafè, contats per la nostra nutricionista Clara Llorens.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Esa bachata rica de Juan Luis Guerra. Un cafè que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: Que, jo, obriríem la boca com si no estiguérem bé.
1: Com ja tu sabes, ja me conoces.
0: Com si fórem meros. Oh, i caiguemos el cafè.
1: Jo no, jo sense cafè no podria. No si el metge me'l prohibir, això que dir, m'ha llevat el cafè, a mi faria una desgràcia.
0: Però això és bo per la persona.
1: Ah.
0: El cafè. És
1: que, que te puja la tensió, que no te deixa dormir, un desastre, diuen què?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna, cafeïna porta, però i per la tensió, això puja molt. És addictiu?
1: Grans preguntes a l'humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida, perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara? Tu eres cafetera, també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem la Clara i jo, veritat?
2: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bevem, que és superimportant. No el cafè de maquineta
1: això és laxant. Vale.
2: Claro,
1: això
2: sí que és diurètic i laxant.
1: Però què és? El cafè què és?
2: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que és estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem.
0: Vale.
2: A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacaríem magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
0: No és només la cafeïna. Sinó que ens aporta magnesi i potassi. Te juro que ho ignorava, i estos polifenols.
2: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'oblidarà. Clorogènic,
1: això deu ser una meravella del món.
0: Que meravella.
2: No té res a veure amb cloro, ¿vale? Per molt que duga la paraula.
0: Però és un polifenol, he sentit parlar dels polifenols. Així, en general, un polifenol...
2: Exacte.
0: Per a no iniciats...
2: És...

0: És un antioxidant.
1: Un antioxidant,
0: ¿vale?
1: Però no rebellar-nos.
0: Exactament. I els polifenols, pues, sempre que parlem o de nabius o del cacau, ¿vale? Es troben en aquests aliments de manera concreta, sobretot en aquests aliments que tenen com un color molt potent, ¿vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, ¿vale? Mm-hmm. Que és com quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts, molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
2: Beneficis.
0: Exacte.
2: Quins beneficis? Anem allà.
0: Entonces, comencem en els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell. ¿Vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final, el cafè, bueno, en concret, en este cas és la cafeïna, el que fa en el nostre cos, ¿vale?, és que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna volta parlar d'això.
1: Mai de la vida.
0: Pues és el que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
2: Pues en la menopausa, l'adenosina, buscau acaba saps.
1: O sigui, aquí el cafè toca l'adenosina i fa que no
0: ens receptors sentim... d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem estos receptors, ¿vale?, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, ¿vale?, millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè. ¿Vale? Sí. Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. ¿Vale? Això a nivell...
2: Jo de tot això puc donar-li.
0: Jo antes i després del cafè sóc una altra persona totalment.
2: Sí, sí, soy jo, també.
0: Que bueno, que així jo sóc Club Cafè i Club Temacha, que un altre dia parlarem perquè també té molts de beneficis, però bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després, lo que, pues, la gent que moltes voltes el cafè és un que m'agreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, ¿vale?, perquè no és un que m'agreix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajuda a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
1: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè net va bé,
0: pot ajudar a mobilitzar els greixos, ¿vale?
1: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
0: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, ¿vale? O sigui que també té eixe efecte.
2: Molt bé.
0: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale?, s'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè estos polifenols que hem parlat, ¿vale?, este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a la insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui que també té...
2: Evidentment ha de ser cafè sense sucre.
0: Por favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món i si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar absolutament res.
2: El cafè
0: res.
2: No fa... No.
0: Correcte, no hi ha píldora màgica. ¿Vale? Al final parlem, salut. Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
2: Però això també és el cafè amb cafeïna?
0: No, perquè al final, quan parlem d'una cosa eren els beneficis, ¿vale?, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell, sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Ah, ja. ¿Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïnat, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
1: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
0: Això, sí? Mira, si tinguera que dir una beguda després de l'aulla que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic, seria el cafè. Mira. I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
1: Però tipus que ens ajuda o a quina patologia ens pot ajudar, etcètera.
0: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, ¿vale?,
1: fetge gras.
0: Que
1: els ajaixis... És molt comú el fetge gras,
0: és supercomú. És supercomú.
1: Aquestes transaminases van i dius, què està passant?
0: És supercomú. Al final, l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent fetge amb fetge gras.
1: Has dit fructosa.
0: fructosa.
1: El sucre de la fruita.
0: Bueno, bueno,
1: sense
0: vale,
1: la
0: de la fruita.
1: Fruita,
0: exacte, sense la fibra,
1: val,
0: per
1: sense la
0: o
1: fibra.
0: En quantitats molt altes, vale, però fructosa és que també se troba en ultraprocessats, ah, en, vale, vale, vale. És un tema guai, i se parlarem també un altre dia de la fructosa.
1: Bé.
0: Aleshores, en persones que tinguin fets gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fets gras a possible cirrosis,
2: oh,
0: vale,
2: mira,
0: que és important, sí, i disminueix el risc de càncer hepàtic.
2: Oh.
0: No està...
2: Clar, és molt interessant.
0: Això, tot
2: el efecte del cafè en el
0: als
2: fet,
0: antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'este cafè pues, té aquest efecte protector a nivell mm-hmm. hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale?
2: Sí.
0: El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores, en què cas sí que hem d'anar ahí en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
1: Ai, clar.
2: El cafè.
1: És que lo primer que me lleven...
2: És el cafè.
1: Doctora, m'ha llevat la doctora, ja m'ha llevat el cafè.
0: Claro,
1: m'ha llevat la sal.
2: A mi me faria una desgràcia.
0: A mi també.
2: Però entenc que...
1: en quins
2: perquè,
1: casos?
2: Perquè hem explicat claro, molts beneficis, claro, però potser en alguns casos no va bé.
0: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, ¿vale?, que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís, que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna. Però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosi. I en compte de 3-4 cafès, baixar-ne a 2. Vale? Parlem de màxim 200 mil·ligrams. Perquè tu ja tens tolerància. El que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repente començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poc de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale, parlem, sí, sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia... Vale.
1: Perquè, clar, no hem parlat de la quantitat. Quants cafès, depèn de la persona i de l'estat de salut, per així, en termes general, una salut
0: vale,
1: raonable...
0: Anem a parlar i després continuem.
1: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè
0: així
1: raonable?
0: Així depèn un poc de si de dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poc més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·ligrams al dia. Ara ho traduïsc. Mm. 300 les dones i 400 mil·ligrams els homes. Vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale, té uns 60 mil·ligrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poc més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·ligrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria de limitar-se a 2-3 i els homes 3-4. Això seria el màxim, ¿vale? Màxim.
1: Vale.
0: No està mal.
1: Si estàs
0: acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema. Altres persones, per exemple, que han de tindre... un poquet en compte, exacte.
2: I no prendre'l si no és precís.
0: Persones amb insomni.
2: Ah, clar.
0: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
2: Si és un poquet estimulant i
0: exacte,
2: tens problemes per
0: exacte.
2: Dormir.
0: Després parlarem més de les hores i de més, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Mm. Dime.
1: No, una de consulta personal.
0: Vale.
1: Per a persones majors.
0: Tens insomni.
1: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat, jo crec que és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
0: Exacte.
1: Conforme anem complint anys, no sé si és general o què, el cafè a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada...
0: L'has liat.
1: Pam. Ja l'he liat. A
0: però
1: les 6 això... de la vesprada no puc fer-me un cafè.
0: Això és aixina. Però,
1: per a tot el món.
0: Per a tot el món. Mira,
1: ah, vale.
0: El
1: és que ja aquí se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
0: Pues
1: no,
0: persona...
1: també n'hi ha persona que,
0: però
1: clar,
0: també
1: ahí
0: n'hi ha que diferenciar dormir i descansar cerebralment. Vale? Al final, potser aquesta persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.

0: Vesprada.
1: El taller de la Vesprada, no. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
0: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
2: mira,
0: res.
2: Jo
0: i ara,
2: de,
0: mira,
2: jo sé d'uns 4 cafès al dia tassetes, eh? No.
1: Sí, però exacte.
0: Però Vesprada també?
2: No. La última és, l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
0: Ahí está.
1: Lo bueno es que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningún tipus de contraindicació en el cafè, o sea que ahí no tens...
0: Veus?
1: Mira, que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
2: No. Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
1: Després, i ja, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poc més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux.
0: Fatal, sí.
1: Però és de veres que és una beguda que, no que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores, vale. No, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
0: problema. I no vos ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre te dona un poc la vidilla, no? El xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, que notes que hi ha una aceleració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun quefer, que tens, bueno, una, que estàs esposat o el que siga. Un momentazo.
2: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
1: A mi també.
2: En moments d'ansietat.
0: I no pots controlar el cor i dius, ahí el punyetero cafè.
1: Saps què passa? Sí, per això també parlarem després. N'hi ha moltes voltes que si estem en una època molt estressant, vale, que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta. I moltes voltes si fem el cafè només alçar-se, vale, per això de no, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tinguem estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
0: Mira.
1: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
0: Primer dutxat...
1: Si salta una horeta.
0: O passeja una horeta...
2: Que el cortisol... Perquè em prenc la medicació del diabetes. I ha d'esperar-me. Entre mitja hora i una hora, des que em prenc la pastilla fins que des de juny...
1: Perquè n'hi hauria que esperar-se...
2: Sí, n'hi
1: hauria que esperar-se. Eixos 60 minutets, vale, que el cortisol eixa natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig a la curva que va baix, i a ella se prenem el cafè i pa'lante.
0: Sí, ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, té les lleganyes encara, i el primer que fa és xop. La cafetera, no.
1: No és el millor.
0: No és lo millor. No és,
1: si volem com maximitzar, vale, aquests beneficis del cafè i no notar aquestes palpitacions, aquesta excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i ahí ja clavem el cafè. De deberes que és molt, molt, molt millor.
0: Vale.
1: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè teniu tensió alta?
2: No, de moment no.
1: Que sort.
0: Encara no.
1: Molt bé.
0: No.
1: Perquè...
2: Per exemple, moltes més, sí.
0: Mira...
2: I li agrada el cafè i és només...
0: La Sílvia diu que sí, que té
1: la tensió alta. Ai, ella se fa 4 cafès.
2: Descafeïnats.
1: Ah, vale.
2: Sí. Cafeïna? Ah, no.
0: Mig i mig.
2: Mig i mig.
1: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
2: Val.
1: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
2: Te'l llevaven automàticament.
1: Te'l llevaven. Què n'hi ha de deveres i què n'hi ha de no deveres en això? La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·ligrams. De lo que hemos dit normalment de tensió. És molt poqueta, no és tampoc molta puja. I sobretot, important a recalcar que no és una puja de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una puja de tensió aguda, o sigui, vol dir
2: puntual.
1: Que en eixe moment te puja un poquet, però és una pujadeta de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningú tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis, ¿vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica, ¿vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a aquest compost i menys ens afecta a nivell... tensió. O sigui que...
0: I començaves dient, no, el cafè de la maquineta... No sé exactament com definim el cafè de maquineta. No és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem?
1: Superimportant, la qualitat del cafè. ¿Vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, ¿vale?, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siga en gra i que no molt, ¿vale?, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan... En

0: El gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
1: En això hem perdut, perquè jo recordo que a casa meu abuelo i en casa ma mare estava el molinillo, i tu es ficaves el gra, que a mi m'encantava, que me dissenys...
0: Pues, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada. Mola al moment i em faig el cafè.
1: És que això en ma casa era, en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per d'una vida més còmoda. Sí. I fixa't que podem perdre nutrients.
0: Sí, totalment. Al final, perdem pas dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar-se una màquina d'estes superatòmiques que té, però simplement el que tu diies, que te mole el cafè en gra i és més barat. Uh-huh. Que siga... Que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, vale, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
2: Natural.
0: Molt bé, molt bé, esteu ahí. El torrefacte, vale, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens fa falta. Aleshores, sempre el torrat natural, vale, que té molt millor qualitat nutricional. Vale. I hi ha un altre fil molesto, si és ecològic, pues, òbviament millor.
2: Categoria. En 3 minuts ens dones la recepta, Clara?
0: Sí,
2: fenomenal.
0: Sí, sí.
2: Tenim una recepta de cafè?
0: Una recepta, claro. Òbviament, no va ser un cafè en llet, que tots sabem fer-se. Anem a fer un tiramisú.
1: Ah, però que el cafè molt ràpid. Fer flans, pots fer...
0: Claro.
1: Amb una coca...
0: Però...
1: No sé si una coca en fer sol, no. I pots ficar com la que vas durar.
0: La de l'altre dia, en un toque de cafè...
2: Mola.
1: Ho provarem.
0: Però bueno, jo soc superfà del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
2: Tira-li.
0: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit superràpid, que anem a ficar 3 ous... 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o un par de dàtils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella, que m'encanta, i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt el sabor del cafè. Si no, aquesta part la obviem.
2: Vale.
0: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn, a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire, un poquet menys, 160 graus, 15 minuts. Vale? Se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema, anem a agarrar mateixes quantitats, vale, de formatge crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que hem gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a... Una volta que el biscuit estigui ja gelat, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
2: Ben mulladet.
0: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està increïble.
2: Mamma mia!
0: Increïble.
2: Tiramisú saludable.
1: Fàcil.
0: Sí, superfàcil.
1: Sembla fàcil.
0: Superfàcil. Sí, sí.
2: Clara Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
0: De res.
2: Anem a fer-te un cafenet, però a aquestes hores ja no.
0: No.
2: Mira, doncs quedem un altre dia per al cafè. Gràcies. Fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguin menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrems, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens anem de viatge a una illa recòndita de la mar Aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'última d'ell.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la vella.
2: Els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'illa de Socotra. Quan es va dir Socotra, tot xocó, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Hem
3: hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreixes el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar Aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i de amunt i de avall, perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poc sense veu perquè vinc totalment de l'avió, esta matí.
3: I vens ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional vestit, de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vestix així, però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta és la roba més tradicional que existeix, que diguem que és com... com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau, i amb brodats de color plata. I, clar, després la illa ha anat tenint influències, perquè era una illa independent, ha anat tenint influències de Iemen i tal, i diguem que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca, i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, la tradició antiga de la illa.
0: Que deu haver un iaio d'allí i se li va, sí, va emocionar.
4: Sí, sí. Mira, jo normalment m'agrada comprar metratges perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent. I quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto. A més, li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i m'ho vam fer la foto dels dos junts i tot, perquè ja no es veu gent vestida així.
3: Em vas a pensar-ho, perquè Clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això. T'ho dic perquè te veig al personal en xarxes.
0: Ara també farem una foto i la penjarem també les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda de la tradicional Socotri.
3: On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat poc torpament, però on està?
4: Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Iemen, perquè ara pertany a Iemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet entre Somàlia, Iemen i Oman, diguem que ahir d'enfront de la
3: Somàlia
4: costa...
3: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la illa.
4: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Iemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Iemen, però sí, proper de la banya, així, entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
0: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i algú, vaig en Google, hem buscat en Google. I diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
4: Perquè tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
0: diguem que és... animalets i plantetes,
4: sí,
0: que no,
4: sí,
0: veuràs,
4: sí, sí,
0: tu.
4: N'hi ha moltíssim endèmic.
0: Ni en cas de Matia Rosalia, que té un preciós en les plantes.
4: Perquè, a més, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. Així que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la. Diuen que ha estat allà de forma natural.
0: Alimentat n'hi havia una llegenda, suposo.
4: Sí, sí, sí, sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
3: O sigui, i això passa també en animals?
4: Sí, sí, sí.
3: Hi ha animals que són, només es poden trobar a Socotra?
4: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seves plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels rèptils només existeixen a l'illa.
3: De fet, en Sangrantanes de Socotra.
4: Eso, sí, hauran... sí, les veus
0: d'aquí. Creus que són diferents de les Sangrantanes de la Plana.
4: I de fet, hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aquestes són més difícils de veure, més difícils. Estàvem buscant-les, però estan de color
3: blanc. Si no les vegem, taràntules, igual tampoc fa falta.
4: I la mateixa illa és Patrimoni Natural de la Humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística. Diguem que el que has de fer és vas acampant.
0: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat recerca que hem fet, que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
4: N'hi ha un hotelet en la capital, però és de l'últim, per a l'últim dia, però diguem que per a la ruta per la illa, tu vas traslladant en tendes de campanya.
0: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conega
4: allà. Sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, que s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
3: Què voles, des d'Àfrica o des de Yemen?
4: Mira, tot això s'ha canviat. Abans, des de feia dos mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Lleida, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Lleida, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts i tornes un dimarts. Sí, i a més...
3: I per barco dius que no, molt, hi ha coses claro, molt soniques i molts vents i moltes coses.
4: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que i torna, i arribes a la illa i és molt impressionant, perquè clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un visat especial i el que siga, i allà ja te fan una ruta i vas amb uns operadors de Socotris, i ells te duen i te porten al 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord, i lo de més són fora de pistes, per muntanya, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, tot és carretera, i perquè conduixen superbé, però tu estàs al cotxe i jo mirava i el barranc el tenies baix, al riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet, i controlen molt les carreteres, però és talment natura, perquè veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
3: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos? Per fer-nos una idea.
4: Bueno, veus sentir parlar dels arbres de sang de drac?
0: Arbres de sang?
3: Sí, que estan a Canàries, no estan a esa...
4: Canàries és una subespècie. És una subespècie.
0: Són com rogencs?
4: Sí, o sigui, diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
3: És com un fong, no?
4: Sí.
3: Com un fong enorme,
4: i
3: no?
4: I són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, i així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
3: Wow.
4: I realment es diu sang de drac, perquè quan rasques o rasques, ells, la sàvia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això, perquè es diu el sant de drac i tal, i és que aquesta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa de Socotra. I va haver una lluita entre l'au fènix i un drac. Va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Okay. Té molta...
3: Això té molta grasa de ser veritat.
4: Hi ha moltes llegendes.
0: Però no m'estranya, perquè és tan extraordinari tot el que estàs explicant, no? Aquesta zona tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
4: Sí, hi ha moltes llegendes. També té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xina polític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està.
0: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
4: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també
0: la mirra!
4: També tenim allí...
0: Venia de Socotra!
4: I tenim allí uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que la seva l'enclau geopolític és superimportant, però des de l'antiguitat Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per romans, àrabs, gràcies a aquesta posició entre Àfrica, Aràbia i la Índia, i apareix esmentada inclús en el periple de la mar d'Eritrea del segle I després de Crist, com un punt d'escala comercial. I durant segles l'illa va ser... estar vinculada al sultanat de Mahra, que era una entitat política, diguem, del sud d'Aràbia independent, i que exercia un control allà a Socotra, però realment l'economia local es basava en la pesca, en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens i la resina dels arbres de sang de drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Mahra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així, i després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
0: Han anat prou a la seua, per tant.
4: Clar, després ja es va incorporar, va ser integrat a Yemen, del Sud al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
0: 4 dies.
4: I després va ser inclús a 1990 quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
0: tenen
4: illa...
0: Tenen tradició de Yemen, perquè són
4: socotris. No, res, clar, són socotris.
3: I com

0: On allí el personal?
1: Els personals encantadors.
0: Sí?
1: El personal Socotra és meravellós. És la veritat és que la gent és meravellosa.
0: Però ètnicament, quina onda, quin rotllo? Per fer-nos una idea
1: clar,
0: de com són ells.
1: És una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguem que són com una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab, de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial. Yeah. I, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab, un poc.
0: I, clar, llengua pròpia, per lo que has dit. Si ara és complicat arribar en avió, arribar en els barcos que tenim, imagina't en segles passats. Sí. Allí qui té cara? Allí estaven les persones que estaven allí. Sí. No deixem-nos allí pasturar i pescar, que... No, que igual té,
2: que tranquil·lets habran estat estos mentre no estan pegant-se en les guerres mundials.
1: Efectivament, perquè de fet, inclús ara... Clar,
2: inclús ara Trump és passat llarg.
1: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com una bassa d'oli. Supertranquil, superpacífic,
2: superrelaxat. I allí n'hi ha molta població, poc...
1: Com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, i aquesta més repartir com els pescaos d'un lloc i uns altres en la muntanya.
2: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
0: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també pròpia. Molt pròpia, i això, i pel que fa a la llengua, el socotrí, això d'on ve? Perquè no va caure d'un monolito de l'espai.
1: És un idioma molt antic i, de fet, està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui, que de moment...
0: No tenen literatura.
1: Clar, estan intentant escriure-lo perquè no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que anà quedant-se residual, però clar, no volen
0: perdre. Però ells volen el seu socotrí.
1: Sí, sí, sí, molt, de fet no.
0: I si ens agermanem? Valencians i socotrins? Jo què sé,
1: sí,
0: ja
1: s'ajudem
0: que no se perga aquesta llengua. No?
1: I de fet és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és, és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més... De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotrí. És l'única pel·lícula del món que està rodada a socotrí, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotrí, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí.
0: Rodant allí, en la gent,
1: i parlant dels genis, que ara vos contaré, que és una illa que dona molt
2: bé. Aquesta pel·lícula allí devia ser un esdeveniment...
1: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
0: Has de ser el fill de Paco...
1: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena, sí.
2: Paco Socotrí.
1: Així era que...
2: És flipant.
1: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és molt antiga la llengua. O sigui,
0: que sona.
2: És un valor molt important.
1: Clar, jo és que quan no entenc res, sona com a història. Sona a història viva.
0: Sí, sona antic.
1: Però, ostres, estàs escoltant i dius, dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient. No. Però sí, és com molt guapet. És com, clar, és com fer un viatge en el temps. Totalment en moltes coses. En veure els arbres que dius...
2: És fascinant,
1: això. Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allà mateixa els animals i els arbres que veus.
0: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies o vés a saber
1: de
0: si pot de paisatges, no?
1: Perquè, per exemple, vam veure amaneixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar una hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
0: O sigui, és desert d'arena a arena?
1: Sí, d'arena blanca.
2: Però alta, la duna,
1: alta,
2: com una muntanya?
1: Com una muntanya de 10 pisos, o sigui, a pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
0: Però a peu?
1: A peu. Perquè, clar, pujar la duna a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
0: Tu
1: te poses
0: les xiruques i allà va a pujar-se una duna.
2: Ella més valenta que el Cid. Jo, mira, jo sóc contra, tu vens, m'ho expliques i ja està bé. Atén una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
1: Sí, sí.
2: Però és que si m'has regat l'arbre, botella...
1: És que n'hi ha un altre, és que n'hi ha un altre que té forma com de botella.
2: Ah, per la forma.
1: Sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I, clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. I, o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit. És una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i ells a soles a voltes cauen del pes. I, clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veient sembla una pel·lícula.
0: Però és que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el tens...
2: Perquè te quedes flipat.
0: Sí. Imagina't un bosc.
1: És que, a més, t'alces perquè, de fet, jo adormir hem acampat darrere dels arbres. I per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira... És que és una pel·lícula, o sigui, i va canviant de color quan va canviant el sol i és super

0: o sigui, és supermàgic, tot el que veus és com... Encara jo crec que encara no he assimilat jo el que he viscut ahir.
1: Vinga, posem-se les xiruques i anem-se'n amb tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la... Abans de visitar, el... pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
0: Clar,
1: però n'hi ha un lloc, tu... Tu se comences a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemàs.
0: Clar, així, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, sí, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges de també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però, a més, com no s'ha explotat quasi, les nortes que estàs veient és a voreta mar, uns peixos aixina de grans, tortugues...
1: Peixos i corals i algues
0: tortugues.
1: I coses...
0: Tortugues i tot.
2: A vore mar?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I perquè no s'ha ningú allí, clar. Estaven més tranquil·les que el cid, elles allí tan panxes.
2: I com van molt. Escolta, estic dient que és posat... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
0: Estan entre, està entre la muntanya i la mar, així que la mar d'altres a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des d'aquest dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja d'altres davant. És una cosa impressionant.
1: És una bellesa singular, sí, tope,
0: sí, sí,
1: tope,
0: jo no he vist, no he vist paisatge en el món com això, mira que he vist coses. I després n'hi ha coves i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans, n'hi ha una molt, molt gran que és com 3 hores de trekking per arribar i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites i clar, això tampoc està explotant, no n'hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera que n'hi hagi.
2: No és com les codes de Sant Josep.
0: No, no.
2: O les del Drac.
0: Ahir vas tu al teu compte a la llumeta, en un guia local perquè no el pergues, però ja està.
2: Però
0: un
2: que
0: acompanyant.
2: Parlarà més que socotri.
0: Sí,
2: si
0: parlen
2: no,
0: anglès, ells com sí que tenen infraestructura de viatgers. Sempre
2: allà n'hi ha, ja ha un poquet d'infraestructura,
0: sí,
2: turística.
0: Sí, diguem que el que no n'hi ha són hotels, però ells com t'organitzen, no pots viatjar per lliure i és que t'organitzen el viatge, són socotris, ells te duen i t'acampen i la gent parla anglès molt bé i de fet la gent te va saludant, la gent de tots els pobles com té moltes ganes de que la gent vagi, de que la gent vagi, sí, sí.
1: Tinc una cosa, parla'ns dels genis, perquè en Socotri, sí, en Socotrincis després tenen genis també.
0: Sí, a més és de veres que...
1: Però no són uns genis com Eugeni Alemany.
0: No, no.
1: És d'una altra manera.
0: Vos puc contar històries de genis que m'han contat a més a Voreta de Foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, eh? Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'islam els genis estan reconeguts pel Corán, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
1: Però són...
0: N'hi ha
1: àngels,
0: de rollinets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí.
1: És un fantasmes?
0: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen, de fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons, i els genis que n'hi ha alguns que són roïns. Aleshores, n'hi ha unes genis, aquestes són tres dones, que apareixen per la nit i es poden menjar els homes que pillen que van a soles per la illa. Així que n'hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè les poden eixir les tres i se'ls poden menjar per a sopar.
2: Perquè s'han donat casos.
0: No, de menjar-se no sé, però de casos d'estar en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa. Sí, sí, de fet, després costava, de veres, un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí, no n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa, després va veure... com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, i de fet tal va ser la seva mirada, que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que
1: o sigui, la gent de Sallí tenen molt de pes.
0: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
1: Però avui en dia, continuo creient.
0: Avui en dia, sí, sí, sí, això farà com 2 o 3 anys en un descampament.
2: És una creença popular ben arrelada.
0: Sí, sí.
2: O sigui, no seria, diguem, una... No té una mística o una religió, diguem, organitzada, són creences populars.
0: Sí, o sigui, espirituals. A sostè en el que l'islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'islam.
2: L'islam reconeix
0: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. per el, no sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
2: I tu si senties un soroll allà a la tenda...
0: És que jo després d'aquesta explicació va ser, no, si que... no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta, perquè no saps.
2: Vale, o sigui que hi ha una tenda que és el bany, no? Per
0: sí, sí, sí, sí, no, sí. Per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, vale. I després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale. Jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
2: I ahí estava la Genia, en la dutxa.
0: Sí.
2: Bueno, digo este home.
1: Sí,
2: home,
1: com, la Genia, este, sí.
2: Igual és
1: parlant
2: que,
1: de cuina,
2: igual
1: que
2: és que l'aroma del drac...
0: No ho sé, vull dir, tot es pot...
2: Bueno, jo què sé...
0: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. És una energia molt potent.
2: No és el tòpic aquest que estan en una lampareta?
0: No, no, no.
2: Així
0: no.
2: No és aquest rotllo que entren dins d'una lampara.
0: Sí, clar, l'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
2: Vale.
0: O sigui, que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que és
2: a mi m'encanta.
1: Me crida poderosament l'atenció.
2: A veure,
1: anar allí de viatge no es pa tot el món.
0: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tendes, sis nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutxa és en una tenda, però l'aigua està geladeta, vull dir això també. I també n'hi ha molta ruta de caminar, pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé... i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda. Mm-hmm. I
1: per adaptar-hi a aquestes circumstàncies.
0: Molt bé, la veritat és que nosaltres teníem un cuiner que es cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, menja... i es menja molt bé, la veritat, i algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar no hi ha problema.
2: És àrab, diguem, o d'influència àrab? El
0: una
2: menjar,
0: barreja o... d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials i el que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies perquè tu tens peix. Carrancs en una llaguna perquè n'hi ha carrancs i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre.
2: No és el carranc nostre que posem
0: no,
2: a la paella.
0: No, més grans, diguem, uns carrancs com més grans.
2: La paella de peix, vull
1: dir. Uns senyors carrancs.
0: Sí, uns carrancs és així de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia perquè aixa llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
2: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
0: I sí, i després n'hi ha molta cabra. Diguem que els gossos de la illa són els cabres. I vam sopar un dia cabreta, també.
1: És la carn que més...
0: Sí, perquè n'hi ha
2: molt.
0: Perquè no sé, perquè clar, després d'estar peguant-les tot el dia passejant per ahir, de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.
1: Per tant, productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran?
0: Formatge no és massa popular, llet imagina que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge en general. Els països ara, el formatge de cabra no és tan popular.
1: Que a l'aigua de Somotra li pegava que me digueres... Allí mengen formigues fregides, o la taràntula, no sé quantos, o sangre de árbol passada.
2: Però si tenen peix, igual
1: com
2: no.
1: Com si fos allà.
0: Tens peix per avorrir, així que peix tots els dies.
2: Però a més, de pescar de manera molt fàcil. O
0: sí, sí, sí, sí, perquè diguem que la gent es dedica o a les cabres o al peix, o sigui que tot el món, diguem que està dividit un poc la societat, els pescadors estan pescant tot el dia.
2: A l'economia local,
0: sí,
2: diguem,
0: directament.
2: A banda del tema del turisme.
0: El producte fresc totalment.
2: O són pescadors,
0: sí.
2: o es dediquen al ramat.
0: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara pues, un poquet l'infraestructura turística, però sí, diguem que es conserva molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble. Allí.
1: Una cosa, i en quina moneda...
0: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dus divisions estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però bueno, si vas en dòlar te ho agafen perfectament.
1: I allí hi haurà gent nascuda allí que no eixi d'allí mai de la vida?
0: Sí. Clar, perquè cada mes és difícil eixir, perquè penses, si és difícil per a nosaltres entrar, però per a ella és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
1: Ja.
0: Clar, a les escondes quatre últims del món pobres, així que tampoc tenen, necessiten molta visa per poder, molta visa per poder eixir del país, o sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la Cova, ja ha viscut un poble a la Cova, no hi ha gent així de...
1: Ens hem quedat de passamones. Ens han flipat.
2: I quant de personal en són?
0: Com uns 60.000, sí.
2: 60.000 o així, no? Clar, serà, és gent molt, molt, que se casen, vull dir, que ten, són d'allí, de la... De, no? No... No busquen un...
0: No, però gent... Vull
2: un
0: dir,
2: nòvio foraster...
1: Entre ells s'apanyin.
2: No,
0: clar. Oh, ni, però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt, cal, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
1: Algú allí, algú, sí, algú, sí, que es queda. Xica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
2: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
0: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a l'Aràbia Saudita
2: pues.
0: I de l'Aràbia Saudita a volar a Socotra.
1: Gràcies.
2: No sé, gràcies. Clar, sí,
1: a Socotra, sí, sí, en la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes la setmana que ve.
2: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Obri la muralla.
0: Ai, molt bé.

0: obri la muralla! Ole!
1: M'encanteu.

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Em vaig despertar en el llit, banyada i nua. Em sento unida a tu.
4: L'amor pot, deu canviar el món.
3: Em dones tanta pau.
4: M'encanta quan fas olor de llit.
3: Has arruixat el fesol?
4: El fesol no tornarà a créixer.
3: No em fotes. Si volgueren, inventarien una pastilleta per a homes. M'estic asfixiant. No puc respirar.
4: És el ponent. Això mai va passar. Mai ens recolzarem els tres en la finestra.
3: I què va passar?
4: Ja està bé.
3: Què va passar?
4: No m'agrada este joc. Li recorda que col·labore més els matins en particular i la resta del dia en general.
3: Tu fas!
4: Jo no faig res!
3: No fes res! No t'eximis de la responsabilitat!
4: I li ve al cap la pel·lícula Mi vida sin mi i després l'esborra de la ment. Fa 40 anys que no fem l'amor.
3: Però l'estima.
2: Com canvia una parella que s'acaba de conèixer? La il·lusió dels primers amors fins que passa el temps. Què passa després? 13 és la versió radiofònica de textos de l'autora valenciana Maribel Bayona. Aquí tenim avui a l'escenari de Bambolina Sonora. Benvinguda, Maribel.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
2: En la representació d'avui, escoltarem eixe món interior de la parella des d'un cas en concret. O podríem dir, Maribel, que és una visió general d'este món?
5: A veure, jo crec que parla d'una parella en concret, que evoluciona en el temps, però que podria ser qualsevol parella, perquè són experiències que són comuns a moltes
2: parelles. Podria aplicar-se a qualsevol.
5: Sí.
2: Avui eixiran al nostre particular escenari la pròpia autora, Maribel Bayona, i Andrés Poveda, a qui teníem fa uns moments calfant la veu i fent sorolls estranys. Veritat, Andrés?
4: Sí, veritat. És important calfar la veu per a estar a tope.
2: Molt important.
4: Molt important.
2: Maribel, a més de dramaturga, és actriu. Per això avui encarnarà un dels personatges. Però per si no n'hi haguera prou, a més, és directora artística i programadora de la sala teatral Espai Inestable. Andrés Poveda és ni més ni menys que el director de l'Escola de l'Actor, per la qual han passat tants i tants actors i actrius que ara són els professionals de l'escena valenciana, molts dels quals també han passat, o passaran, per Bambolina Sonora. La funció d'avui mostrarà 13 escenes diferents en la vida d'una parella, la primera de les quals té lloc en un viatge a un aeroport. Veniu amb nosaltres? Vos endinseu en una de les meravelloses històries que ens ofereix el teatre. Gate

0: primera vegada amb ell va ser increïble. Jo havia fet un llarguíssim viatge només per a veure'l. Estava com a boja. Ho havia deixat tot i me n'havia anat cap allà només per a veure'l. Boja per ell. Però boja, boja. Això m'ha passat poques vegades. Recorde quan vaig baixar de l'avió i el vaig veure. Estava recolzat en una columna i somreia, tranquil·lament. Jo no podia entendre com podia estar tan tranquil si jo em moria per dins, si em sentia tan xicoteta. Abans, en l'avió, m'havia sentit gran, forta. Ara era xicoteta, xicoteta. Jo portava un suèter ple de colors. Ell, uns vaquers molt senyits, i somreia. Recordo el primer contacte. Jo no podia quasi caminar. Portava una maleta tan pesada com jo. Es va acostar a mi. Va deixar la meua maleta en terra i em va alçar alt, alt. Ai, sentia tant de desig. Tot m'esclatava per dins. Vam prendre un cafè amb llet a l'aeroport. Ho va proposar ell, clar. Jo no podia ni parlar. Després, un taxi i a sa casa. Jo continuava, xicoteta, xicoteta. La meua maleta pesava molt, quasi tant com jo. Havia portat totes les combinacions de roba possibles. Tota la meua roba interior. I al meu cap, dos referències. Rayuela i El último tango en París. Sempre he construït les meues històries a partir de la literatura i el cinema. També des de la música. La cançó d'aquella història va ser Summertime, però versió Janis Joplin. Encara ara, quan l'escolte, he de tirar-me a terra i picar de peus. Així de simple, així de físic. Jo en tenia 19. Ell, 24. Ell va portar la iniciativa. No era la meua primera vegada, però em sentia xicoteta, xicoteta. Boja, boja. Tot va passar a la dutxa. Hi havia tant de desig. Desig, vapor i calor. Vaig perdre la consciència. Em vaig desmaiar. No va ser el vapor ni la calor. Va ser el desig o tot el que havia projectat per a eixe moment. Em vaig despertar en el llit, banyada i nua. Ell em mirava tranquil i m'acariciava la cara. Vaig sentir vergonya. Li vaig dir que el veia doble. Ell va somriure. Em va besar dolç i em va dir...
1: Fas olor de llit. M'encanta que faces olor de llit.

0: Em sento unida a tu.
1: L'amor pot. Deu canviar el món.
0: Mai em cansaré de recórrer-te.
1: La teua olor, el teu sabor, el teu pèl.
0: Sentir la perfecció de tindre este moment.
1: Saber què és esta pell, amb ese color exacte, amb esta olor exacta, amb la temperatura exacta.
0: Dormir després, abraçada a tu.
1: Sentir-te fred entre la meua pell, nua.
0: Recórrer, ampliar, conèixer, adherir-se a un cos estrany que és meu.
1: Provar el teu sabor, engolir-lo per sempre.
0: Els cossos recorreguts a consciència mai s'obliden, ni 20 anys després. Continuen sent familiars.
1: Les olors no canvien.
0: Fer l'amor és igual que parlar o caminar. Defineixen una persona.
1: Només sabré que has canviat quan comences a follar-me d'una altra manera.
0: Mai em cansaré de recórrer-te.
1: Eres infinita.
0: Deixa'm que em perda en ixe pit.
1: Només sé dormir si sent el teu tic-tac.
0: Em dones tanta pau.
1: I eixa olor de llit. M'encanta quan fas olor de llit.

0: Mai has pensat que el llit és una espècie de consultori sentimental?
1: Què vols dir?
0: Això, que ens posem com filosòfics just després i contem tota una sèrie de coses íntimes, personals. Tot això que té a veure amb els nostres traumes, somnis i palles mentals.
1: No, mai ho havia pensat. Però tens raó.
0: A mi m'hauria agradat ser ballarina. T'imagines?
1: I vas acabar sent escriptora. Fas olor de llit. M'encanta quan fas olor de llit.
0: Els teus llavis, la teua boca, el teu pèl, la teua esquena, el buit de la teua esquena. Omplir buits, buits, sentir el so del xoc, de la pell, riure, fluir, fluïts, saliva, dents, els ossos dels teus malucs, omplir-los de besos, embullar els peus, baixar, pujar, desaparèixer, banyar, esvarar, trobar-se, acoblar-se, centrar-se en les mans, fer olor, fer olor, fer olor, penetrar, seguir un ritme, canviar de ritme, plorar, riure, descollonar-se, desubicar-se, encendre un ciri, posar música, obrir els ulls, descobrir un cos, aprendre un cos, saber-se de memòria un cos, arribar o no arribar.
1: Què et passa? Estàs freda.
0: Jo? Què va? Fes-me una besada, tonto.
1: No.
0: No?
1: No, no és així, és bésame, tonto. Fas olor
0: de... No m'ho digues. Faig olor de llit.
1: I m'encanta quan fas olor de llit.
2: Hauríem de reinventar l'amor.
0: Hauríem d'intentar sorprendre'ns.
2: Hauríem de deixar d'imaginar altres coses.
0: Hauria de prendre més vegades la iniciativa.
2: Hauria de deixar-me dur.
0: Hauria de deixar de pensar en el que he de fer demà.
2: Hauria de ser més generós.
0: Hauria de deixar de sentir-me culpable.
2: Hauria de desaprendre tot el que sé.
0: Hauria de tocar com la primera vegada.
2: Hauria de dir més vegades el que m'agrada.
0: Hauria de ser jo qui decidirà canviar els recorreguts.
2: Hauria d'implicar-me més.
0: Hauria de donar-li al sexe més importància de la que li done.
2: Hauria de donar-li al sexe menys importància de la que li done.
0: Demà reinvente l'amor, segur.
2: Demà reinvente l'amor, segur.
0: Hola.
2: Hola. T'ha agradat?
0: Clar, com sempre.
2: Bona nit.
0: Bona nit.
2: Fas olor de llit?
1: M'encanta quan fas olor de llit.

0: Ja.
1: Anem més amunt. Que cap amunt.
0: Així?
1: Sí, així. Així. Seguís així.
0: Perdona.
1: Res.
0: Res?
1: No, tot bé, continua.
0: Espera.
1: Estàs bé?
0: Res, em molestava això, ja està. Però així... Què?
1: Res, cosqueries. Estàs bé?
0: Sí, és que em fan mal les lumbars en esta posició.
1: I així?
0: Milloro.
1: Vinga.
0: Així s'encarreguen els muscles.

0: Vinga, tomba't.
1: Oh, sí, val. M'estiri un poc i ja.
0: Ara em toca a mi.
1: Després seguis.
0: Tranquil·la.
1: He de mirar-me el tema de les lumbars i la pilota esta, sí.
0: Així?
1: He d'anar al físio.
0: Així, bé.
1: No, no tan directe, més directe.
0: D'acord.
1: Necessita el seu temps.
0: D'acord. Però sí, bé.
1: Sí. És una gran ramificació que puja per tot. Com si foren fills, m'entens?
0: Com? Ah, sí, sí, sí, sí.
1: Som diferents.
0: Ja. Yeah.
1: Ah, així. Així, així. Ah.
0: Estàs molt quieta.
1: I?
0: No t'agrada?
1: Sí que m'agrada.
0: És com si et zuplara el colze.
1: És que necessite concentrar-me.
0: Però no et mous.
1: Si em moc, em descentre.
0: No veig la diferència amb el colze.
1: No em naix, moure'm.
0: El colze o el genoll.
1: Ai, tanque els ulls i gaudisc.
0: Aleshores, seguisc?
1: Seguix, seguix.
0: Vaig.
1: Ai, no tan directe, per favor, em fas un poc de mal.
0: Ja, jo no...
1: Va, vine així.
0: Ara no puc.
1: Va, t'ajude un poc.
0: I aquesta cara?
1: M'he recordat una cosa, perdona.
0: Què passa?
1: Doncs que no he arruïssat les plantes.
0: Les arruïssem després.
1: D'acord.
0: Què fas?
1: Perdona, però és que no tenim preparat el sopar.
0: Hi ha temps, va. Relaxa't.
1: Així, així. Seguix per ací.
0: Aleshores no vaig. Ara sí que puc.
1: Tinc fred. Espera.
0: On vas?
1: A tancar la finestra. Sempre se t'oblida tancar la finestra.
0: Vine.
1: Ho veus? Has sigut tu. Acabes de penjar la tovalla. Sí o no? T'ho dic perquè en sigues conscient i no ho tornes a fer.
0: Meu apunte.
1: No ho digues, amb ixa desídia. Meu apunte. Estic parlant seriosament. Em posa molt nerviosa. Entren mosquits, bitxos, panderoles.
0: Panderoles?
1: Voladores. No te'n recordes? Em vaig trobar una panderola voladora al llençol. Per culpa teua.
0: No te'n passes.
1: Vinga, va, seguim.
0: No sé si podré.
1: Jo t'ajude.
0: Així, tan directe, ara no puc.
1: Doncs no sé què més fer.
0: A veure si em relaxi un poc.
1: Jo creia que t'agradava així, directe. Som diferents.
0: Només necessite un poc més de temps. Jo també necessite temps.
1: Potser no eres tu. Sóc jo.
0: No és això. Només és el temps.
1: A mi ningú m'ha ensenyat. I tu mai em dius res si t'agrada o no.
0: M'agrada, m'agrada.
1: Ja ho veig.
0: Vinga, va.
1: O potser sóc jo.
0: Que no.
1: La que no t'agrada, dic.
0: Com no m'has d'agradar?
1: Em tractes com si fora la teua companya de pis.
0: Com no m'has d'agradar?
1: O pitjor, la teua germana.
0: M'agrades encara.
1: Encara?
0: Encara?
1: Ves-te'n a la merda.
0: No t'enfades.
1: És perquè estic grossa.
0: Què va? Si estàs molt bé.
1: I una merda. Demostra-ho.
0: Com?
1: Palma.
0: Collons!
1: Què?
0: Això no va així.
1: I com va? Així?
0: Així, així. Seguís així.
1: Merda.
0: Seguís, per favor, seguís, m'agrada.
1: Merda,
0: seguís, seguís, seguís.
1: Collons.
0: No pares, vinga, no pares.
1: Però
0: no pares, no pares, seguís, ai, ai, ai, més ràpid. Més ràpid,
1: merda.
0: Seguís. Sí,
1: merda.
0: Sí.
1: Merda.
0: Què passa?
1: Que està plorant, això passa.
0: Però què dius?
1: És que tu mai la sents. Tens aquesta capacitat, no la sents.
0: Relaxa el to.
1: És que em posa dels nervis. La teua capacitat per a desconnectar.
0: D'acord, calma, calma. No la sents perquè no està així. No està així.
1: Com? I on està? On està? On està?
0: Amb ta mare, calma't! Està amb ta mare.
1: Collons! Ho sento!

0: sents?
1: No.
0: Crec que s'ha mogut. Vaig a veure.
1: No et mogues.
0: Només vull veure si està bé.
1: Seguis dormint?
0: No puc seguir dormint. Jo no sóc com tu. Tu tanques els ulls i seguis dormint. Jo no puc.
1: Intenta dormir.
0: L'he sentida. Vull veure si està bé.
1: No ha sigut ella. Deuen ser els veïns.
0: No. Vaig a veure.
1: No t'alces. Et dic que no t'alces.
0: Tu no tens per què dir-me el que he o no he de fer.
1: No ha sigut ella. Adorte d'una vegada.
0: No.
1: Sí.
0: No.
1: No està així.
0: Com?
1: No està així.
0: I on està? On està? On està?
1: Anem a dormir. Tracta de dormir.

0: ¿Em passes la sal, per favor?
1: I voilà! Jo meio la sal. Espero que vos agrade.
0: Encara no em puc creure com va créixer eixa planta de ràpid. Em vau dir que la xiqueta i tu havíeu plantat la vaina eixa per provar. Jo vaig veure el cossiol verd amb la terra i no sé per què la vaig arruixar. Ni tan sols sabia que la vaina eixa estava ahí. L'endemà hi havia una tija enorme.
1: És una recepta molt fàcil i versàtil. M'agraden aquestes receptes, que servissen per a tot.
0: Em vaig quedar molt sorpresa i vaig pensar que no ho havia vist bé, que no podia ser, que una tija no podia créixer tan ràpid. Mig pam en una nit.
1: Estes que et servissen perquè em puguen menjar 4 o 15.
0: Però així va ser, així va ser. I la resta de dies, fulles i més fulles. I la tija cap amunt.
1: I els ingredients són pocs, fàcils de trobar i baratets.
0: Ni tan sols sabíem quin tipus de planta era, amb eixes fulles tan grosses que creixien de dos en dos. Després van saber que era una bajoqueta i que havíem de plantar-li una canya al costat perquè s'hi poguera enfilar.
1: La sal la poses al banc?
0: Tu sempre vas pensar que es tractava de la terra, que tenia molt de substrat i per això al principi feia que tot tirara molt.
1: I el llomello a la safata del forn i ja està.
0: Jo ho vaig viure com una cosa més màgica. Com una planta podia créixer tan ràpid. Cada matí una nova sorpresa.
1: Doncs això, la sal volta i volta, la deixes tota la vesprada i tota la nit.
0: Li agradava créixer de nit, mentre dormíem.
1: I ja ho fiques al forn uns 40 minuts, depèn del tros de carn, sense que se'n passe, perquè quede sucós. I en servir-ho pots posar-li el mateix suquet que ha deixat anar el llomello.
0: Després van vindre les flors. I de les flors van eixir els fesols. Fesols! Van eixir uns fesols ben grossos en 30 centímetres de terra. A mi això no em pareix normal. I ens vam menjar els fesols, quan van créixer, en el bollit. I vam agafar una altra vaina i la guardarem per a tornar a plantar-la una altra primavera. La primavera següent.
1: Deies alguna cosa, amor?
0: Creient, ara sí, que això era possible. Que tot era possible. La sal, sí. Volia la sal. Has arruixat el fesol?
1: El fesol no tornarà a créixer.
0: Què en sabràs tu?
1: Deixa-ho ja, per favor.
0: Deixaré de prendre'm la píndola. Estic farta de ficar-me merda. Tampoc follem tant i jo vinc a ficar-me merda. I a més, és que em fot. Em fot perquè no els dona la gana d'inventar un sistema anticonceptiu per a vosaltres. I el control de la natalitat ha de recaure sobre nosaltres. No em fotés. Si volgueren, inventarien una pastilleta per a homes. Sí o no? Doncs no. Hem de ficar-nos nosaltres les hormones, alterar el nostre funcionament del cos, deixar d'ovular i cada nit ingerir una píndola 21 dies al mes. Que no, home, que no. Tornem al condó.
1: Jo no suportaria tindre un altre fill.
0: M'estic asfixiant. No puc respirar.
1: És el ponent.
0: Vaig arruixar-la. Amb esta calor no es pot respirar. Si no l'arruixem, és impossible que cresca.
1: Deixa-ho ja, per favor, deixa-ho ja.
0: Segur que t'has deixat les finestres obertes. I entra foc. Els dies de ponent cal tancar amb pany i clau. Finestres i portes. És l'única manera de poder respirar.
1: T'ho demane, per favor, deixa-ho ja. Em fa mal.
0: Però tu, segur que t'has deixat alguna finestra.

0: Finestra oberta, empenjar la tovalla o el que siga.
1: Prou, prou!
0: Te ho dic perquè en sigues conscient.
1: Que calles! Calla! Calla!
0: Tornem al condó, encara que et fota. A mi també em fot perdre espontaneïtat. Però total, si ja pràcticament ni follem.

0: explica-me una altra vegada. Vull saber-ne els detalls.
1: No puc.
0: Ho necessite. No puc viure sense saber-ho.
1: No puc més, ja t'ho he explicat.
0: Ho necessite per entendre.
1: No hi ha res a entendre, res a entendre.
0: Meu Deus.
1: Eres cruel.
0: Vinga.
1: Arribarem cap a les 5:30.
0: Per què no anareu al parc?
1: No ho sé. No hi anava ningú. Feia fred. No ens aveia.
0: Vas portar berenar?
1: Sí, clar.
0: Què era?
1: Barreta de xocolata i plàtan.
0: Seguix.
1: Van vindre directes.
0: Amb la bici no. No es tarda tant.
1: Van vindre caminant. No vaig portar la bici.
0: Per què?
1: Feia fred. Pareixia que anava a ploure.
0: És cert. Després va ploure. Va ploure sobre les carrers i ho va esborrar tot.
1: Deixa-ho ja.
0: No vull. No puc.
1: Pararem en un bar a comprar aigua.
0: Quina ruta fareu?
1: La de sempre.
0: Com estava?
1: Qui?
0: Ella.
1: Bé.
0: Com de bé?
1: Feliç.
0: Quant de temps hi estigueu?
1: On?
0: Al bar.
1: Poc.
0: Quant?
1: 2:40.
0: Seguix.
1: I caminarem fins a arribar a casa.
0: Va tocar a la porta?
1: Sí, per si estaves dins.
0: Però no hi estava.
1: No, no hi estaves. I vam pujar a casa.
0: I em cridàreu.
1: I et cridàrem.
0: Arriba d'ací a mitja horeta.
1: I ens posàrem a veure dibuixos a la tele.
0: I què va passar?
1: Ja està bé.
0: Què va passar?
1: No m'agrada este joc. Em fa por, em fa mal.
0: Digues què va passar.
1: No ho recordes.
0: Sí que ho recordes. D'un poc més te'n recordes, maleït fill de puta.
1: No puc més.
0: Dis-ho.
1: Ha dormit. Em vaig quedar adormit.
0: Exacte. Et vas quedar adormit. Com el primer dia, com sempre.
1: Prou.
0: Encara no he acabat.
1: Prou. Em fas mal.
0: Dis-ho. I falta un detall. Un detall sense importància.
1: No puc respirar.
0: És el ponent. Dis-ho.
1: Em vaig quedar adormit.
0: Amb la finestra oberta.
1: Quin melodrama has escrit?
0: Escriure m'ajuda a expressar-me.
1: Exagerant.
0: Recorda els moments feliços. Ella era molt xicoteta. Acabaven d'arribar a esta casa. Rèiem. Ella catejava i ho mossegava tot. Hi havia caixes per tot arreu i acabaven de menjar. Vam treure el cap els tres i ens recolzàrem en la finestra, mirant el paisatge durant una estona llarga. El nou paisatge. La nostra nova vida. Què hi ha per a sopar?
1: Fesals. Això mai va ocórrer.
0: El què?
1: El record. Això mai va passar. Mai ens recolzàrem els tres en la finestra.
0: És possible.
1: Per què m'has escrit un paper tan horrible?
0: No ho sé. Per por, supose.
1: I què volies dir-me?
0: Que no sé si t'estime.
1: I per això la mates?
0: A veure, jo no l'he matada.
1: Bé, no explícitament, però se sobreentén.
0: Ja, pot ser. Ho has entès, aleshores?
1: Sí, però no m'ha agradat gens el que has deixit.
0: Ella és l'única cosa que ens manté units.
1: No és de veres.
0: No en parlem.
1: Jo no sóc tan fred, ni tan roïn, ni tan pacient, ni tan pla.
0: Et veus pla? Pot ser, sempre missen plans els personatges masculins.
1: Pensa que ella és meravellosa i és nostra, dels dos.
0: Fa 20 anys que no dorm, des que ella va néixer.
1: Però si la xiqueta té 5 anys...
0: És igual, m'agrada exagerar.
1: Ja ho sé, melodrames.
0: No he pogut dormir igual.
1: Perquè eres massa responsable.
0: Crec que... necessite agitar-me amb altres.
1: Doncs endavant.
0: Et té igual?
1: No. Però si és el que necessites, fes-ho.
0: Amb un empotrador, sense servei. Que no em doni problemes.
1: Doncs jo t'esperaré així, amb el sopar.
0: Este final és massa dolç.
1: Acabes de dir-me que vols gitar-te amb un altre. En fi, dolç, dolç no és.
0: Tens raó. No sé què passarà.
1: Ja ho veurem.
0: Perdona.
1: Per què?
0: Per tot. Per estrènyer tant.
1: Res.
0: Vols que follem?
1: Clar. Encara que no tinc condons.
0: Ai, ets un merda.
1: Ho sent.
0: T'estime.
1: T'estime. No puc respirar.
0: És el ponent.
1: Solta'm un poc, per favor.
0: No.
1: Em fas mal.
0: Et fots.
1: Solta'm.
0: Oh, m'ofegue.
1: Este és el teu espai, este és el meu espai.
0: Ara ballem.
1: Per favor.
0: No puc.
1: Això no t'ajuda.
0: M'ajuda.
1: Deixa-ho ja.
0: No puc.
1: No vull anar-me'n.
0: M'estàs amenaçant?
1: No puc viure així.
0: Et fots.
1: Eres cruel.
0: T'odie.
1: Me'n vaig?
0: Ho sabia.
1: T'adones de les coses que em dius?
0: I tu? Mira'm. Jo dic, però tu fas, tu fas.
1: Jo no faig res.
0: No fes res. No t'eximis de la responsabilitat, al contrari.
1: Solta'm, em fas mal.
0: I tu a mi?
1: No puc més.
0: I què fas així, eh? Què fem així? Ves-te'n, ves-te'n per eixa porta si tens sous.
1: No vull anar-te.
0: Vols quedar-te només per fotre?
1: No vols que me'n vaig, deixa-ho ja.
0: No puc.
1: No plores, va.
0: No puc.
1: Només vull ser feliç.
0: I jo...
1: No saps ser feliç.
0: Eres un cabró, despietat.
1: S'ha acabat. De veres, s'ha acabat.
0: Dorm ara, cabró. Adorm-te, que això ho fas molt bé.
1: No puc respirar.
0: És el ponent.
1: Millor. Escolta.
0: Digues.
1: Que encara no he acabat.
0: Com?
1: Que encara tinc alguna cosa a dir.
0: D'acord.
1: Alguna cosa amb un poc més de substància. No vull ser tan pla.
0: Doncs dis-ho.
1: Ni tan secundari, ni tan simpàtic, ni tan complaent.
0: Dis-ho, dis-ho. Tenim temps.
1: Imagina. Imagina que hi ha un home cansat. Un home que sembla feliç, però en realitat està trist. Derrotat. Avorrit. Imagina este home alçant-se cada matí anant a treballar. Anant a treballar després del desdejuni. Un batut energètic en què es deixa la poca pasta que té perquè sent que no està en forma i vol aprimar-se. O perquè veu que ja no folla i pensa que potser ja no li agrada a la seua dona. Imagina este home anant a treballar després de dutxar-se sense cap motivació. Perquè resulta que ara no només cobra una merda per treballar, sinó que alguns mesos ha de pagar per això. Imagina este home que és de sa casa intentant somriure. Intentant-ho. I en eixir el portal de la seua finca mira al seu voltant. I només veu gent trista, derrotada, avorrida. Gent amb molta pressa per arribar a treballar i cobrar una merda. Gent que ven el seu temps a 5 euros l'hora. I en este moment sona el seu mòbil. L'agafa. I parla amb la seua dona, que li diu emprenyada que hauran d'organitzar-se millor o alçar-se abans perquè quasi li tanquen la porta de l'escola de la seua filla als nassos. I que la vidella damunt li ha cantat les 40. Però que al final ha deixat entrar la xiqueta, que si no, a veure què feia ella tot el matí amb la xiqueta a la faena. I de pas li recorda que col·labore més els matins en particular i la resta del dia en general. I després li penja. Sense un bes. Sense un t'estime. I ell pensa que entén la seua dona perquè viu angoixada, pels diners, pel temps. Sobretot pel temps. I que és cert que no sabria què fer amb la xiqueta tot el matí si no l'arriben a deixar entrar a l'escola. I pensa que hauria de fer alguna cosa amb el seu temps, alguna cosa millor. Follar més amb la seua dona, que sempre està enfadada, enfadada de simple esgotament. O jugar més amb la seua filla, o llegir llibres, o veure pel·lícules. I li ve al cap la pel·lícula Mi vida sin mi i després l'esborra de la ment. I durant la seua jornada laboral no fa altra cosa que pensar en el temps i en la violència. I se sent impotent, estafat i estúpid. I al final del dia torna a casa, trist, derrotat, avorrit, devastat. I arriba a casa amb temps per a pensar, un poc per a reflexionar. Deixa que passe un poc més de temps. Mira una foto en què apareixen la seua filla i la seua dona i abraçades, rient, i mira una estona la tele apagada. I es descalça perquè fa calor, perquè fa un dia de ponent. I descobrix la finestra oberta. Segurament va ser ell qui la va deixar així en penjar la tovalla després de dutxar-se. La mira. Mira la finestra. S'alça. Sense cap ritual. Somriu. I vola. Amb temps. Amb el seu temps.

0: Fa un dia que no fem l'amor.
1: Fa dos dies que no fem l'amor.
0: Fa una setmana que no fem l'amor.
1: Fa un mes que no fem l'amor.
0: Fa un any que no fem l'amor.
1: Fa 5 anys que no fem l'amor.
0: Fa 20 anys que no fem l'amor.
1: Fa 40 anys que no fem l'amor.
0: Però l'estime.
1: Però l'estime.
0: Què tindrà a veure l'amor amb el sexe?
1: I l'amor? De què t'estranyes?

0: Bé, molt bé, xics, molt bé. Com ho hem viscut? Com ha sigut esta cosa de cara al micro?
1: Interessant, no? Interessant.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. És molt diferent, no?
0: Sí.
2: Perquè és un text així molt, molt complicat, que no sé dalt d'un escenari com ho faríem, però d'ací darrere d'un micro és, també t'ha sigut un poquet complicat. Perquè
0: sí.
2: Ja estaves en ella, però estàs en el paper, estàs no sé quants.
0: Requereix accions, no? I estar...
2: Sí, un poquet. I el tema és una... És així com mig imaginació i mig...
1: Sí, que de vegades els diàlegs són reals, de vegades no estan com al cap, no?
2: Sí, però bé, sí, intens, ha sigut
0: cosa.
2: Molt intens.
1: Sí, és de veres que amb la veu és com que tot s'ha de focalitzar ahí, no? En la veu, tota l'acció i tota l'intenció a la veu. I és un treball intens, sí.
2: Sí, és interessant.
0: És molt diferent perquè està escrit per a l'escena, no per a ràdio, així estem només treballant, això que deies, la veu. I tu què volies contar amb aquests personatges i aquesta evolució?
1: Sí.
0: Què volies contar amb aquests personatges?
1: A veure, jo crec que... Bueno, esta obra és la barreja de dues obres, una que vaig escriure fa molt de temps, fa molts anys, la meva primera obra, de fet, teatral, i l'altra la vaig escriure molts anys després, amb una altra perspectiva, pot ser.
0: I la primera és Fas dolor al llit, que és la frase cèlebre d'Andrés.
2: Fas dolor al llit.
0: Fas dolor al llit.

0: de llit.
1: Sí, la primera es fa l'olor de llit i la segona és l'instant abans que tot acabe. I això, se van escriure en èpoques diferents i pot ser el punt de vista, al millor per l'edat i el recorregut, és diferent, perquè al final les dues parlen d'una visió sobre la parella i sobre l'amor o aquesta equació que no, que no acaben de conèixer molt bé. O jo almenys encara, jo crec que cap persona, no? que és difícil trobar una solució a tots els conflictes o encontres i desencontres que sorgeixen en la relació amorosa. Jo encara no he trobat la fórmula màgica, però em semblava interessant parlar de les meravelles i també de vegades de les tragèdies, entre cometes, o dels misteris o de l'infern, que de vegades també pot ser la trobada amb una altra persona, però també tot el meravellós que implica. I això, i fer-ho visible sense donar solucions, simplement això, posar en comú coses que crec que són molt humanes i que ens han passat o que ens passen a tots constantment, no? Perquè estem vius i perquè sí, i això, perquè som dos i...
0: Coses que es poden adaptar a qualsevol... O qualsevol persona pot sentir-se en algun moment identificat, no? En algun moment de la seva relació i coses...
2: M'agradaria. Sí que és veritat que treballant els textos, clar, al llegir el primer que vas escriure i el segon molts anys després, sí que es veia un canvi que pot ser tu com a escriptora ni ho notares, però clar... Mm. El primer tenia aquesta innocència, la il·lusió de les relacions, i en la segona ja es veu aquesta relació cansada, de temps, i vam pensar que era una molt bona idea juntar aquestes escenes, en 13 escenes, i veure l'evolució, com és una relació al principi i després fins on pot arribar.
1: Sí, és xulo perquè és de veres, no?, com un procés d'escriptura vital, perquè potser pot estar dins del terreny de l'autoficció, que és, bueno, que és una línia que no vol dir que això siga la meva vida per a res, però que pots basar-te, no?, en coses que t'impliquen molt i després sublimar-les per a fer una ficció, però que és real, aquesta evolució en el temps meu, de la meva vida i de la meva visió de les coses, i després a fer també amb el text. I, o sigui, aquesta juntura que heu fet. I jo crec que també, potser és interessant veure i se canvi en la mateixa escriptura. Això és, sí, m'ha semblat interessant, com a viatge inclús per a mi, de llegir-ho i dir, ostres, bueno, que pots hi ha funcionar. Diferències, sí.
2: I les obres s'havien ficat en peu abans?
1: No s'han ficat en peu mai... Bueno, les han ficat en peu d'una manera més professional, encara que sí que s'han mostrat. La primera s'ha mostrat molt en escoles de teatre, no sé per què és un text que agrada molt per a treballar.
2: Bueno.
1: Com a exercicis també d'interpretació, que estan molt bé. I alguna companyia valenciana també, Tribu Teatro, la va fer fragments, però mai no l'ha posat en peu. I bueno, s'ha posat en peu en Andalusia. Una xica me demanà si podia fer-ho, li vaig dir que sí, però no vaig poder anar. I després, l'instant abans que tot acabe, va ser un encàrrec per al Pavón Teatro Kamikaze, que feia un cicle de lectures dramatitzades, que es diu, es deia, perquè ha tancat, per desgràcia, el Kamikaze, el teatre per hacer, i ho vaig escriure per allà, i sí que se va dirigir allà, el van llegir un actor i una actriu, però tampoc vaig poder anar a Madrid a veure-la. Però jo mai no les he posat en peu i bueno, ha sigut interessant.
0: Tu no tenies sempre de participar com a actriu ni res. Avui ha sigut el primer dia?
1: Sí, sí, sí, la veritat que sí.
2: T'ha estrenat a Bambolina Sonora.
1: Sí, m'he estrenat.
0: I quan tu penses en la història, viure-la en primera persona, en alguna... qüestió?
1: Pues la veritat que xulo, que sí que m'ha agradat fer-lo i bueno, que també quan passes per ahí des de la interpretació veus també les dificultats del que proposes escrivint, que és molt fàcil des de casa.
0: O sea, que ara potser canviaries alguna cosa a l'hora d'escriure? O...
1: Pot ser. Treballant-ho sí, en directe, sí que...
2: Jo, però tu d'alguna manera escrius el que se t'ocorre i tal, i bueno, ja s'apanyaran, ja es vaya volant com un monte, no? Però després ara de fer-ho...
1: Canvia, clar, sempre canvia. També jo penso que un text sempre ha d'estar viu. O sigui, jo crec molt en el fet teatral com una cosa viva i col·lectiva. Crec moltíssim en totes les mirades que se van sumant quan anem posant en escena alguna cosa. I jo soc una autora que pensa que és molt interessant que si un director amb la seva visió vol canviar alguna cosa, o un actor i una actriu té una intuïció i una frase pensa que ha de ser d'una altra manera perquè té aquesta intuïció, perquè ha entrat en el... Jo soc una autora en aquest sentit molt, molt, molt flexible, sí, perquè penso que està viu. Sí.
0: Una naturalitat que potser tu l'havies vist o pensat, o que sorgís al posar-lo en peu.
1: Sí, jo crec que

0: confiar en els altres, no? En la mirada dels altres també.
1: De fet, crec que això va passar durant els assajos i així en algunes frases que deien, Maribel, ja sí que volies dir això com era, però després li pegàvem la volta o miràvem a veure de quina manera ho podíem acoplar, és a dir, que ha sigut un text viu en tot moment.
0: Mm. Sí, exactament.
2: És que funciona molt bé. Jo mai havia treballat amb Maribel, la veritat és que... Mira,
1: també t'has estrenat.
2: Sí, sí, m'he estrenat amb un text de Maribel, amb Maribel.
0: Ha sigut un plaer.
2: Ha sigut un plaer per a mi grandíssim, enorme. I ja, a més, que... un text així tan ric, no? I, i el monòleg aquest que ha escrit ahir perquè estigués ahir fent coses diferents, que és el que un actor vol, que faça coses diferents, no? Fer coses diferents, no? No lo mateix tot el temps.
1: I, està... I tu, Maribel, deia que portes la sala de teatre Espai Inestable. Allí ixen aquestes creacions d'allí o tu escrius per un altre costat? ¿O té alguna relació?
0: Uh-huh. A veure, sí, Espacio Inestable, Proyecto Inestable, que la educa amb Jacobo Pallarés i Rafa Palomares, diguem-ne que és un espai en el que tenim una sala de teatre i també una companyia de teatre. Dins de la companyia sí que fem les nostres pròpies creacions i sempre, sempre partim de textos propis. Uh-huh. Aleshores, moltíssimes vegades he treballat, diguem-ne, des de l'escena o per a l'escena, començant a escriure, començant escrivint des del mateix escenari que dic jo, és a dir, començant en l'acció, en els assajos, i després això s'ha anat anant cap al paper, però depèn, altres vegades sí que he escrit a lo millor només en ma casa, de vegades per a projectes meus, de vegades per a projectes que no eren meus i eren per a altres companyies, i de vegades per plaer d'escriure, també, i tinc textos en calaixos. Bueno, estos, per exemple, no els he fet jo com a companyia. Aleshores, és que escric de diferents maneres depenent del moment o de l'impuls que em fa escriure o sigui que, no sé, que és de veres que tinc diferents formes d'enfrontar-me a cada nou projecte.
1: Des d'ací llancem la pildoreta per al teatre, perquè l'Espai Inestable porta el teatre una miqueta més alternatiu, no? Diguem.
0: I... Sí.
1: Quin tipus de teatre soleu programar ahir perquè els nostres espectadors puguen anar i puguen conèixer millor aquesta sala?
0: Que estupendo, clar. sí, a veure, estem, a nosaltres ens anem dins del teatre alternatiu independent, encara que jo pense que això té més a veure en una forma, en un espai, en un tipus d'espai, que en un contingut, encara que també. Però bueno, la nostra línia de programació està molt centrada en la creació contemporània. Ens agrada molt treballar, o sigui, donar cabuda a textos propis d'autors vius. Això, la veritat és que és una línia de les que més ens agrada.
1: Autors vius.
0: Autors vius, contemporanis, bueno, d'este que viuen ara.
1: Sí. M'agrada aquesta expressió.
0: Sí. Que de vegades també hem tingut, per descomptat, adaptacions d'obres més o menys clàssiques o ja clàssics contemporanis, que es diu... Però la veritat és que la línia que ens agrada, per la que ens agrada apostar és per l'autoria viva. Sí. I després també apostem molt per la dansa contemporània, mm-hmm. i últimament també, des de fa ja 3 anys, tenim una aposta molt gran pel circ contemporani. I aquestes són les nostres com línies. Jo pense que sempre pots trobar en Inestable espectacles molt propers, per la disposició espacial i també pel tipus de propostes... que sempre tenen a lo millor o intenten tindre una temàtica actual, social, compromesa, i això, i llenguatges a lo millor més contemporanis, un poquet més diferents dels clàssics.
2: I també doneu oportunitats a gent recent, que acaba els estudis recentment i no tenen aquesta oportunitat, no? de pujar a un escenari més, entre cometes, professional, no? I sí que li tiro una maneta ahí, no? A la gent jove.
1: Les noves
2: sí que
1: companyies.
2: Moltes, no? Companyies amb textos que no són d'autors consolidats, per així dir-ho, uh-huh. I donen moltes oportunitats, no? Uh-huh. És una porta oberta per
1: I també s'han fet mostres finals de projectes de carrera d'art dramàtic.
0: Sí, no? Sí, sí, amb l'Escola
1: de l'Actor. Ha estat ahí.
0: Sí,
2: també l'Escola de l'Actor ha estat ahí, sí, clar.
0: Sí.
2: I molt bé, i moltes companyies que després han eixit de les escoles i tal, o sigui, mm-hmm. De gent jove i tal. O sigui, molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí que ens agrada, diguem-ne, donar aquest espai per a la gent que comença, que jo penso que sempre hi ha d'haver un espai, no?, per a provar, per a investigar, per a... També tenim un projecte de residències en el que al final el que ens importa és que la gent puga investigar alguna cosa i no tant tindre en ment fer un projecte, una producció final amb un acabat, sinó investigar en si mateix.
1: Disfrutar del procés, veritat.
0: Sí, que és la manera de créixer, crec jo també, i de trobar coses noves i llenguatges propis, perquè si no sempre fem com...
2: El mateix.
1: Ara caldria plantejar-se fer 13 a l'espai inestable, no?
0: Sí, la podem fer, i si voleu.
2: Sí.
1: No sé, des de la direcció jo he disfrutat moltíssim treballant amb vosaltres.
2: Jo des del principi m'ho he plantejat per a la ràdio, no? Jo he dit, hauria de tornar a pensar com seria això.
1: Sí, seria un procés totalment diferent. Sí, sí. Començaríem potser d'un altre lloc, seria diferent treballar.
2: Sí, perquè tu, Blanca, ho has plantejat des del principi com...
1: Clar, per a ràdio, pensant en l'espai sonor, exacte. Allò seria una altra cosa.
0: Tu, què tal la direcció, sí. Te ho has passat bé?
1: Jo m'he divertit molt. Hi havia algun moment que, clar, que estava una miqueta pujada de to i era com, vinga, sí, més, no, rebaixa, no, així és GMX... Ha sigut molt bé, però m'ho he passat molt bé.
2: Sí, que té algunes escenetes que són així.
1: I més pujadetes de to. Però des del principi donava veu coses, jo d'ahir m'agafava, val, i això ho modulava d'alguna vegada, però tenia molt bona base per a començar.
2: És una història viva. Vull dir que la que hem gravat avui és una versió, però igual demà ho gravem i és una altra cosa.
1: Podria ser una altra cosa.
2: Pareguda, vaig de la mateixa direcció, per supost, però...
1: Sí, és un tipus de text que cada vegada que llitges ixen cosetes. Vas trobant matisos, vas trobant... Però així...
2: Se pot jugar més.
1: Molt ric.
0: Ha sigut divertit. Se'n recordeu de quan nominava les escenes, no? Per a com eren, sí. com hi havia...
1: Eren 13 escenes, a cada escena li ficàvem un títol. Venga, esta era la del llit de tal, no? Esta venia a la finestra. Esta més caldosa, esta no tant.
2: Sí, clar, perquè tu has acabat una escena i dius, ara que ve, perquè clar, no és una continuïtat, no té una continuïtat a lo millor.
1: Clar, són moments...
2: Sí, té una continuïtat, però no és en el temps, diguem-ne, seguit, no?
1: Són moments de la parella.
2: A veure qui ha passat ara... Ja. Però bé, ese temps està bé també. I els títols han funcionat molt bé. O sigui, de repente tot el que havíem pensat i parlat.
0: Sí.

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Mèdia i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio, on el cap trau fum, però del bo del que és quan descobreixes música nova o quan una cançó et sorprèn tant que et fa pensar com pot ser que no l'haguera escoltat abans. En el Sonem que comencem ara gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre, però sobretot ho farem viatjant pel millor pop de les dues últimes dècades. Avui recordarem aquells hits que segur han ballat molts dels millennials i boomers que s'escolten, però també obrirem l'oïda a altres temassos pop d'autors valencians, artistes que potser no acumulen centenars de milions de visualitzacions, com Beyoncé o Lady Gaga, però que estan fent créixer i vibrar l'escena musical valenciana com mai. I el més important, fan música que ens toca l'ànima d'una manera especial. Si vols comprovar-ho, esta és la teua playlist. Queda't en A Punt Ràdio i deixa't portar pel millor pop internacional. I com no, pel millor pop fet a casa en terres valencianes. Yes. Comencem fort i ho fem amb una cançó que va marcar l'inici d'una nova era per a Beyoncé. Ritme, actitud i una tornada que enganxa com el velcro. Pop i rhythm and blues en estat pur. Escoltem Crazy in Love.

I el Rhythm and Blues també arriba a l'escena valenciana. Seguim amb un grup valencià que fa meravelles amb aquest estil i amb el pop. S'anomena Lila Roma i esta cançó que sona és On a High.

0: Deixa't seduir per la música. Sent A.Ràdio.
1: Continuem amb una altra estrella pop que no pot faltar en esta playlist. Un hit creat per a ballar i amb una tornada descarada i totalment addictiva. Just Dance, de Lady Gaga.

Parlem d'artistes internacionals, però una verdadera estrella del pop de les nostres comarques és Samantha. L'artista de Beniarrés va començar la seva carrera amb el grup del comtat Cactus i es va fer molt coneguda després del seu pas pel concurs de televisió Operación Triunfo al 2020. Escoltem un dels seus temes, Soc la d'ahir.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio.
1: I mesclant pop valencià amb artistes internacionals, seguim amb una veu única com és la de la cantant britànica Adele, que ens va demostrar que es pot fer un hit mundial plorant per dins. Soul, força i una veu que travessa parets. Un clàssic instantani, Rolling in the Deep.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: I precisament Adele és un dels grans referents d'Anna Millo, un artista de Benicàssim que es mou amb naturalitat entre el neo-soul, el pop i el rhythm and blues. Ha sigut la veu solista de diversos grups, incloent The Dance Crashers, amb cançons destacades com Emma, un tema íntim i emotiu dedicat a sa mare, on la seva veu, càlida, plena de matisos i amb molta personalitat, s'imposa amb elegància.

Però de Rihanna tornem a la terreta per a descobrir el primer treball d'una veu emergent de Benissa que comença a fer-se un lloc en l'escena pop valenciana. Parlem d'Abril i del seu àlbum amb títol deliciós, Instruccions per estimar una cirera. Des de Treball ens quedem ara amb una cançó carregada d'intensitat i sensibilitat. És Desig.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: D'un artista emergent com és Abril, fem un salt a la segona dècada dels 2000 per a gaudir d'una producció impecable que t'embolcalla i et transporta a un viatge en cotxe pel desert de Las Vegas. Un dels temes més escoltats de la música pop actual és Blinding Lights, de The Weeknd.

I d'un mag del pop sintètic passem ara a dues artistes valencianes que també fan màgia amb el pop i la música electrònica. Escoltem Res és real, la col·laboració de Twin i Sandra Monfort.

Ara seguim amb el millor pop internacional i arriba una cançó alegre, positiva i feta per espantar els haters a ritme de ball. Prepareu-vos per Shake It Off de Taylor Swift.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: I d'una diva com és Taylor Swift, ens n'anem a la Ribera del Xúquer, on arriba un grup que fa pop mestissatge ple d'energia i bon rotllo. Ara escoltem la cançó de News.

Ara toca un tema pop molt contagiós amb el qual el seu autor va fer un gir definitiu cap a un estil més madur. Escoltem Sorry, de Justin Bieber.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio.
1: Però si el que busquem és una veu masculina que destaque així en l'escena pop en valencià, eixa és la de l'artista pegolí Quinto. Escoltem un dels seus temes més coneguts. Ara què fem?

estos dimonis s'apoderen de mi. Per fi, tot es torna més senzill, però miro les pupil·les i perdem el fil. I desperta, viu a càmera lenta i rebenta patades tota la merda. I si venen per darrere, loco, acelera, acelera, acelera.

día y el món es torna loco. Apaguen la música, chapen el foco. Vas conduint i no trobes ta buit el seient del copiloto. No missatges teus sense contestar. Algú es diuen que és millor deixar-ho estar.

S'acostem ja al final de la nostra playlist i ho fem amb una icona del pop internacional de les dues últimes dècades, Britney Spears i el seu irresistible Toxic.

I ara sí, tanquem la nostra playlist dedicada al millor pop amb un artista de Vinaròs que destaca per la seva força, que es multiplica encara més quan actua en directe. Estem parlant d'Esther. Amb el seu temarro, Tot comença, ens acomiadem fins al pròxim Sonem, així, en A.Ràdio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
3: Ah! 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Està en la sintonia del 90 Minuts en Apunte Ràdio. Bona nit a tots i a totes. Juan Alpuent està al control de so i vos parla, encantat de fer-ho, Salva Folgado. Acaba de concloure la segona semifinal i Espanya ja té rival per a la finalíssima d'este cap de setmana de diumenge, també a les 9 de la nit a Nova York. Espanya va enfrontar-se en la final del Mundial de 2026 a la selecció d'Argentina. A la fi, Argentina, que ha acabat la primera part perdent per un gol a 0, amb gol d'Anthony Gordon, el futbolista que enguany ha incorporat el Barça per a la seva plantilla. Argentina, en la segona part, ha cercat Anglaterra i li ha pegat la volta al marcador, sent absolutament superior, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro. Crec que li van a ploure moltes crítiques a Tuchel, el tècnic alemany de la selecció anglesa, perquè a la fi s'ha tancat en la seva àrea, pràcticament amb 10 futbolistes per a tractar de resistir les acomeses d'Argentina. Dos balons al pal, dos gols. A la fi, Argentina remunta, dos assistències de Messi. Espanya s'enfrontarà a Messi en la finalíssima d'este diumenge. Després s'ocuparem també tertúlia, per supost, d'este partit que ha tingut, diríem, micropartits. Una primera part on no ha passat gran cosa, més enllà del gol dels anglesos. No, els anglesos han marcat, perdó, també la segona part. Una primera part on no ha passat res. Una segona on s'han disputat diferents micropartits. Són, o és el que té este Mundial de 4 quarts, amb les pauses d'hidratació. I a la fi, bueno, pues Argentina serà el rival d'Espanya. S'ocuparem després en tertúlia amb Pepe Pla i Santi Marín, que ens acompanyaran avui en la sintonia de 90 minuts. Vos recordeu, com sempre, que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, 90 també en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-4218-01. La pregunta que avui funciona en xarxes socials és: què te sembla la gestió del València per a reforçar el lateral dret? Què te sembla la gestió del València per a reforçar el lateral dret? Evidentment, podeu opinar també sobre la victòria d'Argentina i sobre esa final que ja està clara en l'horitzó de Nova York el diumenge entre Espanya i l'Argentina. Anem a ocupar-nos de seguida de l'actualitat del València. Informació de mercat, de l'estatge de pretemporada a Girona. Escoltarem una bona entrevista a Pepelo del company d'Apunt, José B. Sánchez, que també ens acompanyarà en el programa. Però abans hem de felicitar València Bàsquet. Tal dia com avui, fa 40 anys, un 15 de juliol de 1986, va néixer València Bàsquet Club des de la Canaleta de Mislata, en el primer any fins al Nou Roig Arena, passant per 38 anys a la Fonteta i una breu etapa a Gíria, mentre la Fonteta era reformada. El Club Taronja celebra 4 dècades en el millor moment esportiu de la seva història. Després de conquistar 4 títols en una temporada, aconseguir la seva primera Final Four i estrenar, a més, una nova dimensió en el Roig Arena. València Bàsquet va néixer, en realitat, un fracàs, el descens del València Club de Futbol a segona divisió en la temporada 85-86. Eixa desfeta esportiva va portar el club de Mestalla, immers en una gran crisi econòmica, a prescindir de totes les seues seccions d'altres esports, inclosa la de bàsquet, recordareu també la d'atletisme. Entre abril i juliol, un grup d'amics, entre els quals ja estaven Juan Roig i el seu germà Fernando, es va fer càrrec d'eixa estructura, juntament amb l'Associació de la Premsa Esportiva, van crear el València Bàsquet Club, que va heretar la plaça en primera B. 2 anys després va arribar la primera fita del club, l'ascens a la CB. Eixa llista inclou ara, entre altres, la conquesta de la Copa del Rei en 1998, el seu primer títol, el de la Copa Uleb en 2003, el seu primer títol europeu, el seu debut en l'Eurolliga ese mateix any i guanyar en 2017 per primera vegada la Lliga Endesa. Després aplegarien més alegries, com les que ens ha donat enguany la formació taronja. Un camí que va començar amb el blanc com a color característic del primer equipament durant 14

14 temporades i que va seguir amb el Taronja des de l'any 2000 d'ara en avant. Un camí que es va començar amb un club masculí i que en 2014 va passar a ser el d'un club global unit del bàsquet masculí i el femení, a més d'unes categories de formació i un projecte 3 contra 3 que anys després començarien a créixer de la mà de la major instal·lació de bàsquet del continent, l'Alqueria del Bàsquet, que obria les seues portes en 2017. El club celebra este aniversari mentre manté negociacions amb l'Eurolliga per incorporar-se com una nova franquícia propietària a la competició, una situació que garantiria la seva presència constant en la màxima competició continental, una altra situació per a ser autosuficient, però, sobretot, per a estar en l'elit europea. Feliç 40 aniversari València Bàsquet Club.

0: El València està bloquejat en el mercat després de l'espantada de Meunier, perquè el seu següent moviment en el mercat era el lateral dret i aquest jugador en concret. Per cert, avui el belga ha deixat nuet al València en les seues declaracions com a nou jugador del Sunderland anglès. Es maneja la porteria en el Villarreal. Diego Conde està en el punt de mira del Betis, que negocia una sessió per a suplir la imminent eixida de Pau López rumba a l'Andorra. I Luis García ha demanat el fitxatge d'Arnau Tena per a la porteria del Mallorca, i ja hi ha negociació oberta amb el Villarreal. La fórmula que treballa el Mallorca és una sessió amb opció de compra. L'equip, mentretant, prepara el primer amistós de pretemporada que l'enfrontarà divendres al Benfica a terres portugueses. Segona oferta per Alexis Gutiérrez. L'Elx ja hauria enviat una segona oferta pel migcampista de l'Amèrica. Aquí Martín Anselmi vol tornar a dirigir després de fer-ho anteriorment en Cruz Azul. Després de la primera oferta rebutjada per part de la directiva mexicana, l'Elx hauria oferit 3 milions de dòlars pel seu servei, segons la premsa d'aquell país. Hugo Sotelo, fet a falta d'oficialitat del Llevant i el Celta de Vigo, anunciaran en les pròximes hores l'acord definitiu per a la cessió del migcampista de cara a la temporada 2026-2027. El futbolista de 22 anys arriba a canvi d'uns 100.000 euros per la cessió, i el conjunt granota es reserva una opció de compra no obligatòria de 3 milions d'euros. D'altra banda, el Llevant valora protestar per l'horari del duel Llevant-Betis, programat per la Lliga per al 29 d'agost a les 5 de la vesprada, moment de major incidència tèrmica a la ciutat. Nou fitxatge per al València Bàsquet Femení. El club ha incorporat a l'exterior estadounidenca Alessia Jenkins, que signa un contracte temporal fins al mes de novembre amb possibilitat d'ampliació. De 32 anys i 85 metres d'altura, Jenkins arribarà a la disciplina taronja procedent del Savannah Steel, equip amb el qual està disputant la Lliga de Desenvolupament als Estats Units, després d'haver acabat la temporada amb el Maccabi Carmiel. Jenkins compta amb experiència en la Lliga Femenina Endesa després d'haver defensat Casa de Montsaragossa en 2017 i el Zaramat en 2018. La interior s'unís així per a la pròxima campanya a Elisabeth Balogun, Kendra Sherry, Camila Borskova, Alexis Peterson, Alicia Flores, Virag Tabakis, Marta Suárez, Elena Puello, Leti Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo, jugadores que tenen contracte en vigor amb el club. La Marató València Trinidad Alfonso serà a partir d'ara patrocinador del València Club d'Atletisme. Les dues entitats han presentat avui l'acord que garantís la continuïtat del club que presidís Rafa Blanquer i que compta amb 102 anys d'història. A partir d'ara, el nou club ja no es centrarà en estar en l'elit de l'atletisme espanyol i es centrarà en la formació. A canvi, deixarà enrere els seus problemes econòmics. Ho expliquen Juanma Botella, director general de la Societat Esportiva Correcaminos, que organitza la Marató València, i Rafa Blanquer.
1: Estamos apostando por un equipo de cantera, por un equipo valenciano. Sí, se puede ver afectado deportivamente. Pero ahora nuestro récord y nuestro triunfo, el triunfo del Valencia Club de Atletismo, va a ser la sostenibilidad.
2: Con el equipo que tenemos, pues no lo sé, intentaremos mantener la categoría. Creo, pues para no descender, pues quedar entre los 6-7 primeros de la Liga Nacional.
0: Són les 11 i 14. Després dels titulars de la bateria de fotos, fem un alto en el camí, una pausa, i de seguida comencem contant-vos coses. Avui teniu prou coses que contar-vos.

0: València Bàsquet, que avui complís està d'aniversari. Per tant, bueno, pues hem de felicitar-lo. Però obrim la plana del València Club de Futbol perquè està bloquejat en el mercat després de l'espantada de Menier, perquè el seu següent moviment en el mercat ja sabeu que era lateral dret, i aquest jugador en concret, Menier. Per cert, avui el belga ha deixat nuet absolutament en pilotes al València les seues declaracions com a nou jugador del Sunderland anglès. Menier ha dit que vol continuar jugant amb la selecció de Bèlgica. Per això, ojo, per a ell és molt important jugar en un equip amb bon nivell i competitiu. Sunderland, millor nivell i més competitiu que el València. No sols en la lliga local, ha dit, sinó també a Europa. I textual, diu Menier, encara no estic preparat per a jugar en un club on no hi ha res pel que jugar. No vull fitxar per un club on retirar-me. Més clar, aigua, absolutament en pilotes, Menier ha deixat al València, ha dibuixat perfectament el que és en el que és el València. Un equip que fa molt de temps que deixa de competir, un equip que no competeix en la seva lliga, un equip que no competeix en Europa, un equip que no juga per res més enllà de salvar la categoria, i qualsevol futbolista ambiciós, com sembla que és Menier, ho ha dit, no vull fitxar per un club on retirar-me. Torne a dir, més clar, aigua en pilotes ha deixat Menier al València. Almenys l'operació eixida continua en marxa, i després de l'adeu de Santa Maria al PAOK, Cenk Özkaçar està un pas de jugar traspassat en el Trabzon de Turquia. Salva Gómez, té aquestes dades i també més dades de mercat. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit.
0: Bé, Salva, donaves a conèixer en xarxes socials, en el teu perfil de X, en el perfil de X del 90 Minuts, la informació relativa a Cenk Özkaçar, que ha sigut canviant al llarg de les hores, perquè en un primer moment semblava que este jugador, que no ha viatjat cap a l'estaig de pretemporada del València a Girona, se n'anava cap al futbol alemà. Primer no va transcendir el club, posteriorment semblava que el seu destí anava a ser el Schalke, però de repent diríem que la cosa ha canviat. És algo habitual també en el mercat, i que pot acabar o va acabar en el Trabzonspor.
1: Sí, sí, la realitat és eixa, no? I és que durant tota la setmana estàvem pendents d'un Cenk que la veritat és que, bueno, pues no havia viatjat a Girona, no estava en la resta de seus companys, que s'havia quedat en la ciutat esportiva, i en el dia d'avui, bueno, pues botava un poquet l'alarma, perquè, clar, no anava a entrenar Cenk. Això volia dir, no?, que s'accelerava tot el tema de la seva eixida. És de veres que en els últims dies se parlava de bueno, pues d'aixòs interessos que tenia a Alemanya, en el cas més concret de Schalke, que és el que havia preguntat per ell en les condicions de cedit. I, clar, jo este matí m'he assabentat de la situació del Trabzonspor, que ja havia sigut vinculat, igual que el Besiktas, que estava interessat en ell. I bueno, pues, la realitat és dicha, és que n'hi ha hagut un xir, al igual que n'hi ha hagut en altres casos, no?, com el cas de lateral dret en el València, pues en este cas n'hi ha un xir. I és que, clar, al València, evidentment, pues, li convenç molt més una operació de traspàs, com és la de Trabzonspor, que una decisió com era la del Schalke. Cenk tenia contacte fins a 2028, és a dir, una cessió encara li donava opció a, bueno, pues si ho feia bé, traure diners, però el València volia llevar-se de damunt, li restaven vora 2 milions d'euros de l'amortització. Sí, correcte, i per tant això era el preu per el que podia eixir. Ha arribat el Trabzonspor, ha ficat l'oferta damunt la taula i el València l'ha acceptat. Nosaltres el que podem contar és que, a falta de la firma del jugador, pues, el Trabzonspor serà el destí i no el Schalke, com se podia o com deien, no?, altres mitjans, el destí de Cenk Özkaçar.
0: És a dir, que l'operació Salva està total i absolutament encarrilada, i és qüestió d'hores. Ojo, que el Futbol Tour també és certament complicat a l'hora de tancar contractes, no ja sí, personals amb els jugadors, sinó també entre clubs. Per tant, ho posem entre cometes, però és una operació que està encarrilada i que fins i tot, bueno, pues podria tancar-se en les acaballes d'esta setmana, tenint en compte les particularitats a l'hora de negociar dels turcs. turcs.
1: Sí, bueno, i les particularitats del propi mercat, no? També, que com ja hem vist i hem patit en el cas del València i en el cas, per exemple, de Meunier. Però sí, clar, evidentment, tot això es té que portar a paper, no?, que se sol dir, i signar aquest traspàs que serà de vora... Me diuen que no arriba als 2 milions d'euros, però que estarà a prop dels 2 milions d'euros i que, bueno, pues, no era lo que Cenk volia. Cenk li hauria agradat, pues, quedar-se en Europa, però, bueno, pues, la realitat és que tornarà al seu país, a Turquia. El seu agent, o el que, diguem, treballa el dia a dia en ell, també és turc i també té molta influència en el mercat de Turquia. I, bueno, pues volem, no? Però té pinta que aquesta setmana, pues, pot estar el comiat, la veu de Cenk Oskaya, després del seu pas per València, que la gent no se oblide, i després de que el València pagara 5 milions i mig d'euros per Cenk al Lyon, perquè va ser mig quilo la sessió i 5 milions el traspàs.
0: En una operació francamente estranya, lamentable. De lo que crec, sí, a més d'estranya o lamentable, és una operació de la que crec que tots no conegam la veritat absoluta de per què va tancar-se aquesta operació, que va ser una operació total i absolutament...
1: Quan no n'hi havia diners.
0: Clar, total i absolutament llampec, de repent, pum, el València sorprèn amb aquesta quantitat econòmica. Bé, pues tenim a Santa Maria, que era excedent de vestidor en el Pau de Salònica, tenim a Cenk, excedent de vestidor, camí del Trabzonspor turc, i a partir d'ahí resta per eixir Dani Raba, que este sorprenentment, bueno, pues havia xat a l'estatge de pretemporada de Girona. En el capítol d'entrades, el València està total i absolutament bloquejat, i ara parlarem amb Josebi Sánchez des de l'estatge de pretemporada del València a Girona, a veure què ens compta, però el València Salva està absolutament bloquejat després que se li caiguera aquesta operació Meunier que suposava reforçar el lateral dret. Ara el València el que està fent, Salva, jo contaré manit, és rebobinar en la seva llista de laterals drets, a veure si hi ha un que li acomode, perquè tampoc hi ha massa diners com per a gastar.
1: No, de fet, Salva, el que podem contar és que la informació que nosaltres tenim al 90 minuts és que el València el que té en caixa per a gastar el lateral dret són vora 2 milions d'euros. Per lo tant, bueno, pues, en això té que jugar, no? N'hi ha encara jugadors lliures, no? I bueno, pues, ahir ficam en un nom que ja ha estat damunt la taula, com és el cas de William Mittelbrenzis, però també n'hi ha altres noms que, evidentment, pues, el València tindrà que treballar. Jo el que no veig és el València gastant-se molts diners en el lateral dret, perquè després té que continuar la planificació. Vull dir, faltarà un porter, faltarà un extrem, faltarà un davanter... Encara queda molta feina per fer, no? I a mi el que me diuen, perquè, clar, jo crec que aquestes setmanes en lo que més he parlat, a més de la meva parella, són els agents, no? Tot això que estic de vacances. Però, clar, tots te diuen, és que a mi me dicen que el València no tiene mucho dinero, no? Però és que a mi el València me dicen que como mucho, que se pueden gastar un millón. Que, bueno, pues a mi este matí lo que me aseguraven és que el València com a molt per a eixer lateral dret té vora 2 milions d'euros.
0: Efectivament, és la xifra que també tinc jo, Salva, vora 2 milions d'euros per incorporar un lateral dret, circumstància, situació que preocupa a Carlos Corberán i a Ron Garli d'aquí de seguida i de la seva actitud en l'estatge pretemporada de Girona. Xerrarem amb Josebi Sánchez. Salva Gómez, gràcies, bona nit.
1: Adéu, Salva.
0: Sí?
1: Ah, això pot canviar, eh? Vull dir que tinguin 1 i 2 no vol dir que la setmana que ve des de Singapur diguin bueno, n'hi ha 2, n'hi ha 20, que no passarà, però que això pot passar, vull dir, que se pot estirar aquesta xifra. Lo que jo crec és que no se gastaran molts diners en el lateral dret.
0: No, perquè a més...
1: Per el matís, eh? A veure si la setmana que ve se gasten 4 i mos eixe el retrato.
0: Sí, lo que hi famós de l'IM a gastar més diners que normalment mai aplega, però també és cert que no poden gastar massa en el lateral perquè te compromet, Salva, la resta de posicions que vol reforçar Carlos Corberán. En tot cas, és el mercat, estem a meitat de juliol i encara queda molt de mercat, un mercat que, com és habitual, és molt canviant. Gómez, gràcies, bona nit.
1: Gràcies, adeu.
0: D'altra banda, i encara dins de la info de mercat, recordeu que el València continua interessat en el porter del Volendam, Kane Van Oevelen, però que ha pausat aquesta incorporació per la crisi amb el lateral dret. Recordem que el club ha arribat a un principi d'acord amb este jove porter neerlandès, 22 anys, 5 temporades, fins a 2031, tal com diumenge avançava Boetbal International. Amb l'hoquei del jugador, el següent pas és arribar a un acord amb el Volendam. Però, de moment, torna a dir-hi, la negociació està pausada. El preu rondaria, a mi també me sorprèn, però els 2 i els 3 milions d'euros, segons sempre la premsa holandesa. A hores d'ara, en tot cas, el València està centrat en el lateral dret i a Girona, Carlos Corberán i Ron Garli han muntat, diríem, un gabinet de crisi per afrontar el problema. A mi sí, el lateral. Les dades les té Josebi Sánchez, company d'apunt des de Girona. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
2: Hola, Salva, què tal? Bona nit.
0: Bé, doncs dos nits ja, diríem, de gabinet de crisi, Ron Garli, Corberán, vinga a parlar, vinga a rebobinar esa llista o la cinta de lateral dret per a buscar-li substituts a Menier, Josebi.
2: Sí, és un poc el leitmotiv de la seva relació estos dos dies, així, la de Gurley i Corberán. Per a que te facis una idea, ahir, que va ser el primer dia, ja te vaig comentar, sí, que va haver una primera cimera, van ser els únics que no tornaren a l'hotel de concentració després de la sessió d'entrenament matinal. Se quedaren els dos en el centre d'entrenaments que tenen així al costat d'Olot, i no van dinar amb la resta de l'expedició valencianista. Avui te puc dir que n'hi ha hagut també aquestes reunions i que en el poquet de rato que nosaltres hem pogut estar en la zona d'entrenaments, en la sessió vespertina, perquè ara te contaré el plan del dia, que ha canviat per la calor hacia València, no han entrenat pel matí, només s'han acostat a aquesta zona d'entrenaments per la vesprada. Corberán ha eixit més tard que la resta de cos tècnic i de jugadors. No tenim massa clar si és algo habitual en Corberán, que deixa fer com la primera sessió d'activació, la primera part d'activació amb el seu cos tècnic, i després ja entra ell a dirigir la part més tàctica, perquè com en l'any i mig que du en el càrrec no hem pogut entrar a cap entrenament, pues no sabem si és rutina habitual del tècnic de Cheste o bé és perquè estava debatint amb Ron Gurley sobre aquestes possibilitats en el lateral dret, que tot i que te comentava ahir, i fins i tot durant el dia d'avui amb els companys d'Esports a Punt, que des del club de portes cap a fora se manté una línia de, no te diria normalitat, però sí tranquil·litat, de dir, bé, s'ha caigut Menier, s'han caigut Andrés García, són coses que poden passar en el món del futbol. Nosaltres tenim així a Fulquier, tenim també a Rubo Iranzo, no estem sense lateral dret. La realitat és que n'hi ha preocupació ara mateix en el València. Pues estava escoltant el tema dels 2 milions d'euros, que és, diguem, un poc la versió que està eixint des del club i que s'està escampant també de cara als representants, de cara a aquest pressupost per al lateral dret. Se van a gastar més, Salva. És que se van a gastar més. Si estàvem parlant fa dos dies que anaven a gastar-se més pel porter teòricament suplent, no se van a gastar més en un perfil que no tens cap jugador específic professional en la teua plantilla a un mes d'iniciar la competició. És també una estratègia de negociació. Si dic que tinc 6, el jugador que va al 4 me va a demanar 6. Jo dic que tinc 2 i després ja estirarem si fa falta. Jo crec que ara mateix és la prioritat absoluta. Crec que el València se va a gastar més del que tenia pensat en aquesta posició, i sí que de veres que, com estàveu comentant, això va a trastocar la resta de posicions que es volien reforçar en este mercat d'estiu.
0: Clar, perquè si al final tu, com que vas obligat al mercat i invertisses més quantitat de la que tenies prevista invertir en el lateral, que en 0 euros, perquè mi arribava de...
2: Sí, la fitxa,
0: clar. Pues al final, si Corberán ha demanat un central, si Corberán vol un altre lateral, si Corberán vol un altre extrem, si volen un porter, pues evidentment lo que te gastes en el lateral quan no tenies previst gastar-te absolutament res més enllà de la fitxa, descompte del teu pressupost per a, bueno, pues, invertir, sí, en la resta de posicions.
2: Te tocarà anar a un perfil més baix d'aquest perfil inicial que volies reforçar, o descartar una posició. Dir-te, pues mira, pel davanter pues me la juguen Danjuma com a tercer davanter i ja m'inventaré algú per banda o a Jesús Vázquez que desdoble a Gallà per davant. Hauran d'inventar-se algo perquè és de veres que jo crec que els ha pillat molt a contrapeu esta espantada de Menier i trastoca els plans inicials que n'hi havia en la direcció esportiva de cara a este mercat d'estiu.
0: M'interessen un parell de situacions. Ara te pregunto per el que has pogut veure respecte a un hipotètic sistema de joc que ja ha posat en marxa este matí a Girona Corberan, però abans, si encara dins d'esta informació de mercat, Josevi, supose que com és habitual en cada pretemporada, sempre ja, bueno, pues, com una rebuda o com una reunió, una trobada de cortesia entre representants del club, en este cas, bueno, entre Ron Garley i en mitjans de comunicació que esteu allí, entre altres, bueno, pues, a punt. I s'ha trobat, encara no s'ha produït. Supose que no s'ha produït perquè si Ron Garley acudís, li aneu a preguntar i després del paperot que han fet en el lateral dret, pues, evidentment, tampoc té massa explicacions o tampoc té massa ganes de donar explicacions. Interprete, Josevi.
2: Sí, és una interpretació que se pot fer fàcilment a les altures en les que estem d'aquest estat de pretemporada. És de veres que és habitual, fins i tot gent aixina més veterana, jo ahir encara no estava, en la primera època d'Anil Murti, fins i tot en aquestes pretemporades se feien dos trobades de mitjans amb representants institucionals. N'hi havia una en Anil Murti i una altra en Mateu Alemany. Jo, en les que he estat, tant en Suïssa com així en Girona, sempre ha hagut una primera trobada. Pues jo recordo una en Gattuso, en Leijun, en Son Bay, és a dir, sempre n'hi ha una trobada...
0: De cortesia, no?
2: De cortesia, on se tracten temes un poc, com te diria jo, d'actualitat, no per a publicar instantàniament, però sí per a donar context a quina és la situació tant dins del vestidor, en la part esportiva, com també en la part més institucional, de mercat o fins i tot econòmica. És un poc un background que ens donen els periodistes per a saber quines poden ser les línies d'actuació de l'equip en aquests tres vessants en les pròximes setmanes. No és que te donen una bomba informativa, però sí que és una manera també de posar-nos cara, de sentar les bases d'una
0: relació,
2: bona relació durant la temporada, i això encara no s'ha produït. De veres que queden tres dies, així, dijous, divendres i dissabte, que serà el final de festa, amb aquest partit amistós, que per cert, Salva, serà a porta tancada total, tant per a l'afició com als periodistes. Ningú podrà veure aquest partit, que des del club es diuen que no és un partit com a tal, que ni tan sols tindrà 90 minuts reglamentaris, sinó que serà més una sessió d'entrenament amb un

partit fins i tot modificat en quant a això, no a dimensions del terreny de xoc, però sí en quant a la durada del partit. És una sessió de

0: l'entrenament que tenia previst al camp d'entrenaments. Ha deixat a la plantilla en el seu hotel de concentració, que està a uns 2 quilòmetres d'aquest centre d'entrenament. Ja han fet una sessió d'activació prou lleugera en les mateixes instal·lacions. Esta vesprada sí que han entrenat al voltant de les 6:30, han fet uns 10-15 minuts al gimnàs, i després han eixit al camp d'entrenament, on hem pogut veure primer la part d'activació, el calfament amb els porters. Hem vist a Fulquier, que fins ara no l'havíem vist assomar-se a la part de l'entrenament pública, diguem. Sempre havia estat o amb fisios o amb metges en la part interior del gimnàs, i avui sí que l'hem vist, però totalment al marge dels seus companys. Això ha sigut la primera imatge del dia, la de veure a Fulquier al marge dels seus companys. La segona és la que tu has avançat abans. Hem vist en eixa...
1: Però un moment, Josebi, està tranquil Sant Fulquier. Està tranquil Sant Fulquier, però Fulquier continua sense treballar amb el grup.
0: No, sí, i no té pinta que vaig a fer-ho a curt termini, eh? I estava totalment relaxat, recolzat en una porteria mentre els seus companys tocaven pilota. És a dir, jo crec que ja veurem si en Anglaterra està per estar en dinàmica del grup. O sea que paciència, espai, i una cosa és que tingues l'alta mèdica i altra que tingues l'alta esportiva. Fulquier encara no està per entrenar amb la resta de companys.
1: I altra cosa és que tingues un xenoi degeneratiu com el té Fulquier. I després sí que has vist una situació cridanera, no? Una mena de sistema que pot utilitzar ja Corberan enguany. Conta'ns, Josebi.
0: Ens ha cridat l'atenció. Era en un dels tres camps que tenen així d'entrenament. S'havien plantat per a la gent futbolera que ens està escoltant, els típics ninots d'estos que se
1: inflables,
0: planten amb...
1: Sí.
0: No, inflables no, eren com de metal que se
1: claven
0: a terra.
1: Que se claven, terra, sobre terra,
0: que se claven exacte, sí. Com si fora ahí en uns punxons. I li havien posat als 11 ninotets que havien col·locat en el camp un dorsal a cada un, de l'un a l'11. I ens hem fixat un poc en la distribució tàctica perquè estaven col·locats segons les posicions en el camp. Hi havia un lateral esquerre, un lateral dret, dos centrals, un migcentre defensiu, el típic 5 argentí, un pivot defensiu. Davant d'ell n'hi havia dos ninots que feien com el tribot al mig del camp amb un triangle amb el vèrtex cap a baix, és a dir, n'hi havia dos migcentres per davant del mig centre defensiu, i després hi havia una línia ofensiva de 3 amb dos extrems i un davanter en línia. Seria com un 4-1-2-3. Era un poc el sistema que hem vist col·locat en el terreny de joc. Quan ja ens han convidat amablement a abandonar les instal·lacions, han sigut quan els futbolistes estaven anant cap a aquesta zona del camp. No ens ha donat temps a veure exactament a qui col·locava en cada zona del camp. Aixina mirant de reull hem vist un poquet com que Sato el posaven en la part de l'extrem esquerre, que posaven a Pepelu i Dieng en eixa zona del 6 i el 8, amb Javi Guerra per davant del 5, que intuïm que serà Guido Rodríguez, claro. I haurem de veure finalment cap a on es decanta el míster Corberan, que també ens ha cridat l'atenció que els dos dies que hem pogut estar allí ha eixit com 10-15 minuts més tard que la resta del seu cos tècnic i dels seus jugadors.
1: José, hi ha alguna cosa més que contar-nos?
0: En principi, demà tampoc n'hi haurà entrenament pel matí. Així també està previst que baixen un poc les temperatures, encara que seran molt altes, i per això, si no n'hi ha canvi de plans, Corberan tornarà a fer una sessió d'activació en l'hotel pel matí, i serà a partir de les 6:30 quan novament l'equip entrene en aquestes instal·lacions que tenen al Parc Natural de la Garrotxa. Per la vespre fa molta calor també, però un poquet més lleugera que en les hores centrals del matí.
1: Es parla també este matí amb Pepelu, Josebi.
0: Sí, és una cosa habitual també en les pretemporades, als mitjans que acompanyem a l'equip en esta mini-estada, pues tenim la sort de poder parlar un ratet tranquil·lament amb un dels futbolistes del primer equip. Ja és un clàssic de les pretemporades del València, amb apunt, Pepelu que siga el protagonista. En les últimes 4 temporades, 3 ha sigut el de Denia, l'elegit pel club, per a que parle per apunt. No és algo que demanem nosaltres, saps que sempre fem com una llista de desitjos. Després és el club qui te dona a un protagonista,

0: I en este cas ha sigut Pepe Lule de Xit per a parlar-nos de com afronta la temporada. Li hem preguntat també per com ha vist els nouvinguts, els fitxatges d'esta temporada, pues, què pot suposar també l'últim any a Mestalla. I també li hem preguntat i ens ha desvelat alguns secrets del vestidor en un qüestionari simpàtic de, sobre els seus companys de vestidor. O sigui que ha estat bé. Pepe Lu, per cert, l'he vist molt fi,
1: sí,
0: Salva. Molt fi. M'ha comentat que des del final de la passada campanya ha canviat un poc els hàbits en quant a entrenaments i deberes. L'he vist prim, li ho he comentat i m'ha dit que sí, que és aixina, que és de veres que ha baixat pes, està molt més estilitzat i que a nivell de rendiment creu que està repercutint positivament de cara al que pot aportar a l'equip. O sigui, que aquest canvi físic en Pepe Lu, jo crec que amb tota la pretemporada per davant pot ser també un punt a favor del de Denia per a tindre el protagonisme que va perdre durant gran part de la passada campanya.
1: Pues anem a escoltar aquesta entrevista. José, gràcies, bona nit.
0: Bona nit, Salva.
1: Adéu a José B. I està l'entrevista que ja mantés amb Pepe Lu des de Girona.
0: Moltes gràcies per atendre els micròfons a punt.
2: Igualment, per a mi un plaer. Ja és un any més que tenim aquesta entrevista i bueno, això és bona senyal que continuen fent-les.
0: És ja la teua quarta temporada en el València. Com afrontes este any que ha de ser especial perquè és l'última Mestalla?
2: Bé, la veritat que bé, amb molta il·lusió. Com sempre dic, com tu dius, al final va ser una temporada molt especial, l'última en Mestalla, per tot el que pot significar per a la gent, per a l'afició, per a l'equip, i com te dic, en il·lusió de que isquen les coses com volem i siga un any especial.
0: I com estan anat estos dies, així a Olot, a Girona, ja el tercer dia? Molta calor, imagino que també molt de treball físic i molt de conèixer els nous i de fer pinya.
2: Sí, la veritat que la calor apreta, però bueno, eixir de València també mos ve bé per a estar concentrats, per a estar més units, per a fer més grup i com dius, al final agarrar conceptes, acumular càrrega sobretot, que la gent nova s'adapte el més ràpid possible i entrenar, que és el principal en pretemporada.
0: Comptant seix a gent nova de la que parlaves, com has vist en estos primers dies a De Haas, a Dieng i a Sató?
2: Bé, la veritat que els tres han vingut en molta il·lusió, en moltes ganes d'aprendre, d'estar en el grup, de com estar molt unit a nosaltres. Són molt bona gent, ja des del primer dia, a pesar de que no parlen espanyol, però s'estan adaptant bé perquè, bueno, intentem entre tots ajudar-los i el principal és que el més ràpid possible s'integren a l'equip perquè segur que aquest any ens van ajudar.
0: T'anava a dir això, el futbol és un idioma universal, però en el dia a dia imagina que ningú parla ni neerlandès ni japonès, el francès sí que n'hi ha algun futbolista de l'equip, però no serà fàcil, no?
2: Bueno, al final jo penso que tots sabem un poquet d'anglès i al final això ajuda molt perquè és l'idioma un poc que al principi més li va ajudar, però ells també volen aprendre espanyol, que segur que dins del camp ens ve millor a tots i com tu dius, al final la pilota és l'idioma universal i és el que anem a utilitzar.
0: Has parlat també de fer pinya, que aquestes pretemporades serveixen per a fer pinya, entreneu pel matí, entreneu per la vesprada, què feu la resta del dia? Com se porta una concentració de 5 dies, 6 dies fora de casa, 24 hores, amb la mateixa gent?
2: Bueno, pues encara que pareix que no, fem coses. Al final, quan mos alcem, venim a entrenar, després tenim recuperació, després estem a la piscina, jugant a ping-pong, sempre estem intentant pues estar junts, perquè al final d'això es tracta, de fer pinya, d'estar junts, estar concentrats i passem molt de temps junts i tenim que ser el que som, un bon grup que disfrute tant dins del camp com fora.
0: A nit en concret, veient a Espanya, com vau viure aquest partit?
2: Jo crec que va ser un moment especial, no? Pel partit que va ser, per com va ser, i damunt n'hi ha algun francès per ahí que el van poder picar, jo crec que ja ho haveu vist, i al final un partit especial perquè gaudir de la selecció, de com va ser, de com va jugar, doncs pues per a nosaltres que ho vivim a Xina i sabem el que és el futbol i l'elit, pues, va ser molt especial.
3: I esta nit, Argentina, Anglaterra...
2: Esta nit, bueno, jo crec que ja els espanyols tenim els deures fets i a qui vulga passar, nosaltres el diumenge l'esperarem en la final i qui tinga que passar, pues passarà.
3: I per a la final, com veus a Espanya?
2: Pues jo crec que arriba en el millor moment del campionat. Al final, el partit d'ahir va ser, jo crec que, un partit brutal. En tots els sentits, arriba en la confiança plena. Sí que és veritat que al final la final d'un Mundial és algo diferent, algo especial, encara que jo crec que Espanya, si està en el seu nivell, aconseguirà el títol.
3: Tornem al València, tornem a Pepelu. L'any passat començaràs jugant molt, hi ha una part de la temporada que jugaràs menys, acabaràs jugant molt, també fora de posició, vas jugar de central, vas jugar fins i tot uns minuts de porter. Com qualificaries la temporada passada teua i de l'equip?
2: Bueno, jo crec que al final va ser una temporada en la que van passar moltes coses, perquè sí que és veritat que la primera volta no va ser una primera volta gens positiva, però després l'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que estaven fent bé i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
3: A nivell particular, en este mercat d'estiu, podem dir que el València ha fitxat a dos jugadors que podrien jugar en la teua posició, que podrien ser la teua competència, com són Guido, com són Dieng. Com veus, com valores tu aquesta competència?
2: Jo crec que això és molt positiu, perquè al final el que té que ser guanyant és el València com a club. Quan millors jugadors tinguem en la plantilla, millor equip serem. Jo crec que és el que té que ser sempre en la meva posició i en totes, perquè al final tenim que ser un bon equip, un equip competitiu, i per a que un equip pugui estar dalt té que tindre bons jugadors.
3: Quan veus a Guido, tu què veus?
2: Pues un jugador en una experiència, en una personalitat, un jugador molt fet, que ha tingut una carrera brillant i en la que n'hi ha que mirar-se per aprendre moltes coses, tant dins del camp com fora, perquè al final jo crec que tots els jugadors tenen que saber el poso que té i el que dona.
3: I quan veus a Dieng?
2: Dieng que està molt fort, però la veritat que l'he vist amb molta il·lusió els primers dies, amb ganes d'aprendre, però és un perfil que jo penso que no teníem per lo que mos pot donar com a jugador, i la veritat que segur que li va molt bé, perquè se li veu els primers dies amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
3: Vas dir fa uns dies en la presentació de la camiseta de la selecció valenciana que molt pront sabríem els aficionats, l'entorn, la premsa. Quin seria l'objectiu del València? És una pregunta recurrent perquè el club encara oficialment no ens ho ha dit. En vosaltres ja han parlat, Corberan, Ron Gurley i algun directiu. Vos han dit ja què esperen de vosaltres per a esta temporada?
2: Bueno, jo crec que al final el primer dia en la renovació del míster també el club un poc també va dir el que volia aquesta temporada. Jo crec que devem ser ambiciosos com a equip. Com ja t'he dit, al final de la temporada passada ens van donar compte i té que marcar el camí i tenim que lluitar per objectius ambiciosos perquè la camiseta del València així s'ho mereix.
3: Com has vist al míster en aquests primers dies de pretemporada?
2: Bé, la veritat que molt bé, molta il·lusió. Al final l'estiu sempre ve bé per a tots, per a descansar, per a desconnectar, per a carregar piles, i la veritat que el míster, com sempre, la seva energia, la seva forma de ser dins del camp, pues lo que ens aporta és això, l'energia i saber que tenim que donar un passe més perquè així tenim que fer-ho.
3: Com a valencià, què suposa ser un dels capitans del València en l'últim any a Mestalla?
2: Pues és una responsabilitat molt bonica, perquè al final estem representant a molta gent, amb un club que és enorme i damunt l'últim any en Mestalla, que sobretot per a l'afició del València, per als valencians, és algo molt important, però jo crec que també és un... per al futbol en general, acomiadar Mestalla va ser algo únic i nosaltres tenim la sort de poder fer algo gran i que siga un bon acomiadament.
3: Això per la part que vos toca a vosaltres. I de cara a l'afició, sempre diu que vosaltres no podeu demanar res a l'afició, però què espereu de l'afició també en este últim any a Mestalla?
2: La veritat és que, com tu dius, al final l'afició sempre està ahí, sempre...

0: ens ha donat tot, sempre dona tot. Jo crec que va ser molt especial per a ells, perquè al final molta gent du en el mateix asiento pràcticament tota la vida i esperem pues, donar-li aquesta última alegria i que ells també pues, puguen participar en aquest any tan especial.
1: A tu te queda encara un any més de contracte, tu finalitzes en 2028, tu en teoria estrenaràs també el nou Mestalla, això és un al·licient també per a la gent de l'equip de jo vull jugar en aquest camp.
0: Pues clar que sí, al final és una motivació. Sempre jugar en la camiseta del València és un motiu extra de motivació i a més si afegisses que l'any que ve podem estrenar el nou Mestalla, pues ho fa més diferent, més especial i tant de bo pues, siga lluitant per coses més importants.
1: Quan passes per ahí per Corts Valencianes i cada volta veus això més avançat, que se te desperta en el cor?
0: Bueno, pues dona ahí ja tens algo que per dins, perquè al final jo passe molt que visc propet i ja veus com avança l'obra, com està a prop i ja saben que anem a jugar ahí en uns mesos, pues sempre tens les ganes no, de jugar en un estadi nou, que damunt com va ser, jo crec que al final per dins va ser una barbaritat, és molt gran i pues bueno, com te dic, tant de bo siga per ajudar per coses molt importants.
1: I renovem capitania en guany també.
0: Hombre, espere que sí, per mi sempre ho dic, al final és molt especial dur el braçalet del València, però bueno, al final el que compta és ajudar l'equip, siga on siga, i això és el més important.
1: Parlant de capitania de València, l'altre dia te vas banyar, vas dir que per a quan un partit de la selecció valenciana, te faré il·lusió que esta temporada també hi haguera un partit de la selecció valenciana?
0: Per a mi sí, és que me reafirme lo de l'altre dia. Jo crec que com a valencià representar a la teua comunitat és algo pues, molt especial, em sentiria molt orgullós, i ja no sols parle per mi, sinó per els valencians que volen representar a la seva comunitat i dur la senyera.
1: Ja per acabar, un desig per a esta temporada?
0: Que el València torne on deu estar sempre.
2: Ix, li ha faltat dir que torne a Europa. Bueno, l'entrevista de Josebi Sánchez des de l'estat de pretemporada del València a Girona amb Pepe, un dels capitans del València. Són les 11:53. Fem un alto en el camí, una pausa per a la publi. Anem a escoltar també a Scaloni de seguida, a veure si parla d'aquesta final en l'horitzó que arriba diumenge contra Espanya, la final del Mundial de 2026. Abans, un alto en el camí, una pausa i de seguida tertúlia ja amb Pepe Playa, amb Santi Marín.
3: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: siempre proponen lo mismo y nosotros también. En nosotros también lo podemos agarrar por queremos igualar eso de la posesión y nosotros jugamos a eso también. O sabemos lo que tenemos que hacer.
1: Que yo creo que es eso. ¿Volías a apuntar algo más de que sonara
2: sí,
1: el...?
2: Sí, volví a decir, porque en vista también imágenes, yo creo que no ha habido dos selecciones que hagan repetir seguidas títol, y que es una data, y después la Argentina, que ha jugado dos finales seguidas, en el 86 la guanya, pero en el 90 la pergué. Per tant, una altra punteta...
1: Estadística, no? Estadística.
2: Factors que van caigant un poc al costat nostre.
1: Estadística, 12 i quart. Sé que voldríeu continuar parlant de...
0: Totalment.
1: Mundial, eh? Però de pegar-li una viada...
2: És que Salva...
1: Que Mundial mola molt.
2: No, però a banda que Mundial mola molt, estem parlant del Mundial... I ara, si anem a parlar del València Club de Futbol...
1: Ja, té raó.
2: Pareix que anem a parlar d'un altre esport.
1: Ah, sí. És de veres, és de
2: veres. I més tenint la memòria... tan recient que tenim de les temporades que no t'anava a dir la temporada passada, però no, de les temporades que estem venint, però t'hi has de veure que estem en una pretemporada i que tenim que il·lusionar-se si n'hi ha algú on il·lusionar-se.
1: Bueno, el primer amistós és este cap de setmana, que ja veurem que és el que ocorre. Què vos han semblat les paraules de Menier avui, com ha sigut presentat com a jugador del Sunderland? Ha dit textual que ell vol continuar jugant en la selecció de Bèlgica. Per això, per ahir, diu, és molt important jugar en un equip amb bon nivell i competitiu. Ahir ja t'ha pegat la primera nyenyà. I diu, però no sols en la lliga local, sinó també a Europa. Ahir ja te pega una segona nyenyà. I la tercera és, per a mi, la més forta. Diu, encara no estic preparat per a jugar en un club on no hi ha res pel que jugar. És que és increïble. Però és que t'ha dibuixat perfectament, Santi. Menier.
2: I això és la imatge que tenen de nosaltres, suposo, a banda, com tots els jugadors fan, quan tenen interès...
1: Bueno, jo una quarta, no vull fitxar per un club on retirar-me. Que totes les frases...
0: Menos mal que l'han quitat el micro, eh?
1: Mamma mia, Menier, Santi.
2: Tots els jugadors, quan tenen interès, són en informar-se del lloc, el club i demés, i clar, les referències que poden donar ara del València Club de Futbol no són molt, molt positives. I més tenint la referència de lo que ha sigut el València abans i on està ara. Per tant, un jugador de Xina que vulgui ser competitiu, al fi i al cap té altres ofertes que li permeteixen jugar en Europa, una lliga més competitiva i a lo millor uns objectius més importants. I després, lo que esta última que s'ha apuntat, que el jugador en casa veu en opcions de poder ser, tornant a dir la paraula, competitiu, vol dir que preferix altres llocs que estan en el València, on sols vas a tindre la Lliga, la Copa, que es començarà ja per el mes de gener, i li deixa molts dubtes respecte als projectes que puga tindre. També és un jugador que tampoc ha destacat molt el Mundial i que així hem parlat, ja parlarem un poc d'ell, i que podia crear dubtes, sobretot per la seva edat. Per tant, sí, i això té el problema de la millor quan et fixes en un jugador o el tens i no tens altres opcions o altres, perquè sí. A la millor per ixe se t'ha pogut escapar Andrés García.
1: No, ara parlem d'això, perquè efectivament se t'ha escapat Pepe. Menia t'ha pegat una nyenya de port, també és el que ell no ha dit part de la veritat, i és que ell volia dues temporades, així li donaven una més una, i allí li donen més diners dels que li donen, claro. Sí.
0: Pero es que yo creo que la máxima razón es esa. Puede hablar de la selección belga, de que quiere un equipo más competitivo o menos, sí. Pero la realidad es esa, lo económico y luego los años. Al final es un futbolista que ya va con una edad y que al final casi todos los futbolistas cuando entran en esa edad, los Guido y compañía, pues quieren un contrato mínimo de 2 años para poder asegurarse esos 2 años como mínimo y esas cantidades económicas. A partir de ahí, la radiografía que te hace... El problema es que lo hemos escuchado hoy en voz del propio futbolista. Ah. Pero ¿cuántos futbolistas pensarán de esa manera?
1: Efectivamente.
0: Muchísimo. Lo que pasa es que muchos no lo dicen. Y este, como le da igual, le han puesto el micro y ha dicho lo que pensaba y nos ha caído a todos como un jarro de agua fría cuando ya sabemos la situación externa del Valencia cara a distintos futbolistas. Lo que se le ha olvidado también al futbolista, aparte de todo eso, es que el equipo no valía un desastre, que el equipo era para retirarse, que el equipo tal, pero él tenía apalabrado firmar en el Valencia Club de Fútbol y venía aquí a retirarse y venía aquí hasta hace 2 horas. El problema es que no tenía ningún equipo para poder ir y el primero que le ha salido ha declinado el poder venir aquí. Eso habla muy mal también del futbolista o del tipo en este caso, pero la realidad, la radiografía que ha hecho expuesta, ha faltado que lo diga el futbolista, pero es lo que todos pensamos de cara afuera. la exposición del València de cara

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcato.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.

0: Són les 8.
1: Les notícies del matí, amb Sílvia Ucejo.
0: En la portada d'este dijous, 7 de juliol, Dia del Carme, la calor en mayúscules, perquè a les 7 d'este matí, atenció, en comarques com la Marina Alta i l'Alcoià, ja superaven els 36 graus, 36,9 en concret tenien a percent. Les mínimes s'han mantingut molt altes durant tota la nit. De segur que ho han notat i ho han patit també, perquè a mi sa sensació constant d'escalfor és impossible dormir. Sobre com la calor afecta les persones i la salut física i mental conversarem avui amb un metge d'atenció primària. Al centre de salut estos dies les consultes s'han disparat. Avui ja no estem en avís roig, però sí es mantenen els avisos taronja i groc. Les dades de mortalitat per calor ens advertixen de la perillositat d'este canvi climàtic. 142 persones han mort en juliol a causa de la calor. A tot això no ajuda gens el fet que cada volta hi hagi menys brises. De fet, s'han debilitat un 17% des de la dècada dels 80. Ho confirma el Centre d'Investigació sobre Desertificació del CSIC i la Universitat de València. L'emergència climàtica necessita, diuen, respostes urgents. De seguida els ampliem esta informació. Abans anem a...

amb altres titulars. Ambient calent també en els tribunals. Este matí està citada l'Audiència Nacional Mercedes

0: on es desvincula de la trama. També van declarar dos fiscals que han assegurat dos trobades amb Leire Díez sense cap transcendència.
1: I el Tribunal també per Europeu, el TJUE de la Unió Europea, dirimís si l'amnistia a Carles Puigdemont és contrària al dret comunitari i podria costar o allunyar la tornada de l'expresident català a Espanya.
0: El Tribunal Suprem espanyol va denegar la mesura de gràcia en considerar que no podria aplicar-se al delicte de malversació. Ara la justícia europea podria aplanar el terreny de la tornada i facilitar la revisió d'esta sentència que està recorreguda davant el Tribunal Constitucional. La decisió del TJUE també afectarà els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, a més del futur polític d'altres dirigents de diversos partits catalans.
1: A Benetús es continuen en xoc per l'enfonsament d'un edifici de tres altures la nit de dimarts. Tots els veïns van salvar la vida miraculosament i siren corrent moments abans que caiguera plom.
0: Sí, però ara queda la part més dolorosa. Primer, buscar un habitatge per a les tres famílies que s'han quedat sense res. Hi ha el temps d'aclarir què va passar. Tot apunta a que les obres que s'estan fent en el solar del costat.
1: I en els esports, l'Argentina serà la rival d'Espanya en la final de diumenge. Òscar Forés, bon dia.
2: Bon dia, Sílvia. Sí, la segona semifinal de la Copa del Món es va disputar a nit. Anglaterra-Argentina i la vigent campiona, la selecció de Leo Messi, es va imposar per 1-2 al conjunt dels Tres Lleons després de tornar a protagonitzar una remuntada en el tram final del partit. Anthony Gordon feu el primer gol del duel en el minut 55, però Enzo Fernández en el 85 i Lautaro Martínez en el 92 li donaren la volta al marcador per a deliri de l'afició Argentina. En el bloc dels esports els oferirem l'última hora del Mundial.
1: Fem també una ullada a les carreteres. Sònia López, alguna incidència destacable a aquestes hores?
3: Bon dia, Sílvia. A hores d'ara, tranquil·litat, normalitat a les principals carreteres del territori. Només trobarien un poc de congestió a València, a la zona de la B30, Mislata, Xirivella, també la incorporació de la Ronda Nord i un poc de circulació densa a l'altura de Bétera en el bypass, sentit Alacant.
1: I l'oratge, males notícies. Avui seguirem amb una situació molt pareguda a la d'ahir. Antonio.
4: La calor com protagonista d'esta jornada, on veurem a Vista Aronja en comarques un poquet més cap a l'interior. Avui sembla que la calor se n'anirà cap a aquestes comarques, en més de 40 graus en alguns punts, i de nou amb pols de suspensió i també amb possibles tempestes de vesprada. Donarem més detalls en l'espai de l'oratge.
1: Gràcies, estarem molt pendents. Així es presenta de moment el dia, de seguida hi aprofundim. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per a Punt Ràdio i ens podran veure també en la televisió. Vicent Jover està en la producció i Maria José Collada en la tècnica. Anem amb tot.
5: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: La calor com a primer titular del dia, calor i més calor, una nit amb temperatures altes que avui no baixen en alguns punts dels 25 graus. Sofia.
0: Sí, la EMET estableix la vista taronja a l'interior de València i el litoral sud d'Alacant este dijous, com ja els avançàvem en l'espai de l'oratge. L'agència rebaixa el nivell d'avís en quasi tota la comunitat valenciana després de l'avís roig d'este dimecres a la província de València, on el mercuri ha arribat a marcar els 44 graus i mitja, on tinguen la màxima de tot Espanya. Van passar dels 40 graus a comarques com la Serrania, el Comtat, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida. Una de les característiques d'ahir a les capitals era l'elevada humitat superior al 70% que provoca un aixafagor insuportable. Ara mateix les temperatures són molt altes. Alguns municipis com Agres amb 36 graus o Cocentaina amb 35,6, al Comtat o Parcent a la Marina Alta que també registra 35,6. Ventiladors, aire condicionat i molta aigua per suportar les nits que estem passant sense cap brisa ni vent per poder suportar la calor.
1: I Alacant és la ciutat, una de les ciutats on avui viuran les temperatures disparades. A vora mar, el termòmetre marca ara mateix els 30,3 graus a l'estació d'Avamet. Pilar Llorca, com s'ha passat la nit a les comarques alacantines? No podem anar en estos moments amb Pilar Llorca, continuem amb més informació, perquè el calfament global i les onades de calor con la que estem vivint estos dies es debiliten des de les últimes dècades. És una de les principals conclusions d'un estudi del CSIC, el Centre d'Investigació sobre Desertificació i la Universitat de València.
0: L'estudi revela que les brises són ara un 17% més dèbils que en la dècada dels 80 i, per tant, tenen menys capacitat per a suavitzar les temperatures en ciutats com ara València, Barcelona o Eivissa. Actualment, la conca mediterrània escalfa entre un 20 i un 40% més ràpid que la resta del món, de manera que el contrast tèrmic s'intensifica. Però, al contrari d'allò que seria esperable, les brises han amainat, ho explica Salen.

0: Es Bedoya Valés, una de las autores de este estudio.
1: Si el Mediterráneo se está calentando tan rápido, la brisa debería ser más intensa. Sin embargo, nuestros datos muestran que se debilita, especialmente durante las olas de calor. Nuestra hipótesis es que el calentamiento global está favoreciendo la llegada de masas de aire más cálidas y secas desde el norte de África. Ese aire estabiliza la atmósfera sobre el Mediterráneo y dificulta los movimientos de aire vertical que impulsan a la brisa.
0: En altres paraules, el canvi climàtic no solament provoca més onades de calor, sinó que també impedeix la formació dels mecanismes naturals que fins ara permetien alliberar-la. Això comporta més estrès tèrmic per a la població, pitjor ventilació de la contaminació i canvis en la formació de les tempestes d'estiu. Uns canvis que també afecten la salut de la ciutadania. En aquest informatiu parlarem amb Carlos Pino, metge d'atenció primària, que ens explicarà quines patologies estan més afectades per les altes temperatures.
2: Y la vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, ha visitado a Valencia, la CEO de la Agencia Estatal de Meteorología, desde donde ha alertado sobre la emergencia climática.
0: Gessen también ha avanzado que la primera quincena de juliol ha sigut la más cálida desde que ya registres.
3: La primera quincena de julio va a ser la más cálida desde que existen registros. Yo creo que también es un dato muy importante. La primera mitad del verano del 2026 también ha sido la más cálida de la historia. Yo creo que toda esa información que se suma y que nos va evidenciando que es una situación preocupante en la que tenemos que actuar, que tenemos que anticiparnos.
0: Unes advertències que confirma amb xifres l'Institut de Salut Carlos III, que ha donat a conèixer el balanç de morts dels primers 14 dies de juliol al nostre territori i que s'han atribuït a les altes temperatures. Segons les seues estimacions, han sigut un total de 142 persones les que han perdut la vida a la Comunitat Valenciana. És, de fet, la xifra més alta que s'ha registrat durant este període, és a dir, de l'1 al 14 de juliol des que hi ha registres. Del total de 142 morts, 66 eren dones i 76 homes. En la majoria dels casos tenen més de 65 anys.
2: La presidenta del PSOE ha reconegut que hi ha indicis preocupants que envolten el cas Leire Díez. Ho ha dit Cristina Narbona a l'Audiència Nacional, on ha declarat com a testimoni davant el jutge Santiago Pedraz. Magda Nicolau.
4: Cristina Narbona es desvincula de la suposada trama per a tractar de boicotejar causes judicials que afecten el PSOE.
5: He dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
4: La presidenta del PSOE ha reconegut que els informes de Luco revelen dades preocupants contra Leire Díez, a qui coneix des del 2017. En els dies de reflexió de Pedro Sánchez, ha dit Narbona, Díez va contactar amb ella.
5: Previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando.
4: Y la va a derivar a Santos Cerdán.
5: Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
4: També han declarat dos fiscals que han confirmat reunions amb Leire Díez i Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán. Diego Villafañe, que va ser madreta del fiscal general García Ortiz, ha assegurat que les dos trobades no tingueren cap conseqüència.
2: I el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional continua avui els interrogatoris del cas Leire Díez. Avui declaren com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, el director adjunt operatiu de l'Institut Armat, Manuel Llamas. Tots dos estan citats per els presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia.
0: Mercedes González, després de diversos canvis de versions, va reconèixer que es va reunir amb Leire Díez, tot i que insistís que en aquestes trobades no es va parlar de com manipular les investigacions en els casos judicials que afecten al govern espanyol i el PSOE. Per la seva banda, Manuel Llamas haurà d'explicar les informacions de Lugo en què s'assegura que va demanar a diversos dels seus subordinats que es posaren de perfil en algunes de les investigacions.
2: I Begoña Gómez ha entregat a Juan Carlos Peinado els bitllets d'avió que certifiquen que va viatjar a Londres per la graduació de la filla.
0: L'advocat de la dona de Pedro Sánchez ha retret al jutge que no és a ella qui li correspon demostrar que Gómez no va cometre cap delicte i que va efectuar tan sols eixe viatge. Després que Peinado li recriminarà que no hi havia segells que acreditaren entrades i eixides en el seu passaport. El lletrat explica que el Regne Unit ha suprimit l'estampació de segells físics i lamenta que se li exigisca una prova que implica una dificultat desproporcionada.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona a conèixer avui la sentència sobre la llei d'amnistia, en concret sobre els delictes de malversació i terrorisme dels polítics catalans del procés. També es pronunciarà sobre si s'ajusta a la normativa de la Unió Europea. Es pronunciarà també sobre l'ús de fons europeus en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017. Recordem que el passat mes de novembre l'advocat de la Unió Europea va assegurar en un informe no vinculant que els fons comunitaris no s'havien vist afectats per aquest referèndum.
0: L'Alt Tribunal Europeu també resoldrà sobre una altra qüestió prejudicial plantejada, en este cas per l'Audiència Nacional, sobre les responsabilitats comptables dels expresidents catalans Carles Puigdemont i Artur Mas. També sobre l'acusació de terrorisme que pesa sobre 12 persones que pertanyien als comitès de defensa de la República.
2: I en tot aquest escenari, segons el CIS, que acaba de fer públic el baròmetre de juliol sobre l'estimació de vot, el PSOE augmenta la distància del PP malgrat els casos de corrupció.
0: Si avui hi haguera eleccions legislatives, el Partit Socialista aconseguiria el 33% dels vots, vora 8 punts per davant del PP, que en perd 2 respecte al baròmetre de juny. Este estudi demoscòpic s'ha fet coincidint amb la investidura del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, després que pactara amb el govern de Vox i després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos per corrupció i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil pel cas Leire. Segons este baròmetre, el PP se situaria en el 25,1% i Vox es manté com la tercera força política amb el 15%. Li segueix Sumar amb el 6,1% d'intenció de vot i Esquerra amb el 2,7%. S'ha acabat la festa. El partit del vice Pérez, investigat pel Tribunal Suprem, supera a Podem per una dècima en este baròmetre del CIS. 2,6 el primer i 2,5 el segon. D'acord amb el CIS, Pedro Sánchez torna a ser el preferit per a ser el president del govern espanyol per al 26,1% dels enquestats, de les persones enquestades, per 13,9% que preferissin Núñez Feijó. Ara bé, el 20% no en preferís a cap dels dos.
2: I en clau valenciana, primera dissabinença entre el PP i Vox a les Corts ha sigut en la votació d'esmenes als pressupostos. Vox demana una nova reducció de 900.000 euros en la dotació per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el Partit Popular ha rebutjat, com també ho han fet Socialistes i Compromís.
0: És una esmena que ha obert una bretxa entre el PP i Vox, trencant la tònica d'entesa entre els dos partits. La discrepància ja s'havia anunciat abans de la votació. Així ho avançaven José María Llanos de Vox i Mari Carmen Contellés del PP.
6: Vox va a seguir adelante. Vox, en el caso de que no se aprobara, la llevará, la mantendrá viva para el Pleno y Vox va a defender lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa.
7: Concretament, en esta esmena de la UL, no, si n'hi ha ese recorte, i si seguís esa proposta, a esa esmena nosotros no la recolzarem. I seguirem debatint en el pleno pressupost totes aquelles esmenes que se queden vives. I si ja se queda, pues la debatirem.
0: L'oposició considera esta esmena un atac al València i a les institucions pròpies. Mercedes Caballero, del PSPB, i Maria Josep Amigó, de Compromís.
8: Lo que volen és acabar con la institucionalitat de les Corts i de la Generalitat. I ho fan atacant els òrgans estatutaris, que és com atacar l'Estatut, com atacar la Constitució i atacar les ferramentes que tenim de convivència en aquesta democràcia.
7: L'odi al valencià crec que l'hem patit al llarg d'aquesta legislatura. És una cosa visceral que té Vox i que el PP, com ahir ja van comentar en les altres comissions que vam estar, li compra totes i cada una de les esmenes que plantegen. Avui no tenim cap dubte que aprovaran l'esmena que Vox ha presentat per tal de retallar-li 1 milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: I un micro obert fora de temps posa en evidència Vox. Ha sigut durant el debat d'esmenes als pressupostos en la Comissió d'Economia de les Corts.
0: Ha sigut en un recés. El diputat de Vox, David Muñoz, parla amb un altre parlamentari de la formació, Jesús Albiol, presumís d'haver utilitzat dades confidencials de la Fiscalia durant la seva intervenció.
9: ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
10: Privilegios.
0: David Muñoz es refereix a la menció que ha fet en el seu torn de paraula sobre la desarticulació d'una banda dedicada al tràfic de persones a Nules, a la Plana Baixa, fa uns mesos, on ha assegurat que tots eren pakistanesos. En el micro obert se sent que ho sap perquè té informació privilegiada. La conversa entre Muñoz i Albiol continua per a referir-se a la diputada socialista Alicia Andújar, a qui qualifiquen de bruixa.
10: No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades.

0: pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
1: Feta pública esta conversa, tant el Partit Socialista com Compromís han criticat durament els diputats de Vox i anuncien accions davant del descuit d'haver dit que tenien informació privilegiada.
2: La vesprada del 29 d'octubre, 5 equips de punt van cobrir des de diversos punts els efectes.
3: Dos companys periodistes d'esta casa han declarat avui com a testimonis davant, han declarat com a testimonis davant la jutgessa de la Dana. És l'equip que va cobrir la informació des de Catarroja. Han explicat a la jutgessa que els hi van enviar perquè els meteoròlegs de punt tenien clar que els barrancs es desbordarien. És una crònica d'Adelaida Ferrer.
2: La vesprada del 29 d'octubre, 5 equips de punt van cobrir des de diversos punts els efectes de la Dana. Un d'ells va ser el format per Maje, Jorge i Paco Miguel des de Catarroja, on van quedar atrapats per l'aigua.
4: Nosaltres vam arribar a Catarroja sobre les 7:15 i només en 5 minuts ja era impossible gravar al carrer perquè l'aigua va pujar molt, molt ràpid.
2: Avui la jutgessa de la Dana ha volgut reconstruir minut a minut el que van veure els dos periodistes abans que sonara les alert.
5: Pujarem a aquell pis per a poder salvar-nos i també gravar des de dalt i en aquest moment passant hora i mitja fins que va arribar les alertes i quan arriba les alertes el que sí que tenim clar i ho tenim gravat és que l'aigua ja estava com a mínim a un metre d'altura.
2: Des del balcó van gravar com els vehicles començaven a surar, també rescats amb llençols des d'un balcó de la zona de la Rambleta.
4: En molt poc temps ja l'aigua va arribar als 3 metres.
2: Segons els periodistes, la direcció d'informatius d'Apunt va triar Catarroja seguint els consells de l'equip de meteorologia, a qui semblava obvi que els barrancs es desbordarien. També han contat que quan va sonar l'avís d'alerta, la situació era extrema.
3: I parlem d'incendis forestals un dia més perquè a Saragossa, a Orés, ahir al migdia es declarava un nou foc on s'han cremat més de 1.000 hectàrees i preocupa pel seu potencial creixement i destrucció.
1: Ho ha expressat amb aquestes mateixes paraules el conseller aragonès d'Interior, Roberto Bermúdez, que ha dit que podria ser el pitjor incendi al que s'enfronta Aragó en els últims anys. El vent ha ajudat a que el foc avanci més ràpidament d'una manera erràtica en una zona que, a més, és complicada per la presència de xicotetes poblacions. Tres ja estan desallotjades, Orés, Asil i Luesía, i s'estima que ja s'han cremat més de 1.000 hectàrees. I a Ciudad Real, l'incendi forestal declarat al migdia de dimecres ha cremat 800 hectàrees i ha fet que el govern regional enviara un missatge d'alert per la proximitat a municipis. Només 4 hores després, amb el foc estabilitzat, el veïnat d'Hinojosas de Calatrava i Cabeza Rubia del Puerto, que estava desallotjat, ha pogut tornar a les seues cases.
3: Tragèdia a Navarra. Una mare i dos fills menors d'edat han mort ofegats en una presa de la localitat de Roncal, en una zona de bany del riu Esca.
1: Segons fonts oficials, el succés va passar ahir de vesprada. Fins el lloc es mobilitzaren bombers, un helicòpter medicalitzat i un equip mèdic i tres ambulàncies, a més d'agents de la Policia Foral i la Guàrdia Civil, però els serveis d'emergència no pogueren fer res per salvar la vida d'aquestes persones. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
3: Els Estats Units continuen la campanya d'atacs contra les capacitats militars iranianes que, segons la Casa Blanca, són utilitzades per a amenaçar els vaixells que transiten per l'estret d'Hormuz. Innocenci Ortín.
6: L'última ofensiva va començar ahir a les 9 de la nit. El comandament militar assegura que l'objectiu dels bombardejos és degradar la capacitat de Teheran de posar en risc la navegació en este pas marítim, clau per al comerç mundial. Este últim atac se suma a un altre llançat unes poques hores abans contra objectius militars iranians. Formen part de l'agressiva ofensiva que ha reprès Donald Trump en donar per finalitzada la treva amb l'Iran. La Guàrdia Revolucionària Iraniana respon a estos bombardejos atacant bases nord-americanes ubicades als països aliats del Golf Pèrsic. L'exèrcit de Kuwait ha informat que les seues defenses antiaèries estan enfrontant-se a atacs de drons procedents de l'Iran.
3: I des de Washington, el secretari de Guerra de l'administració Trump acaba de fer un anunci sorprenent. Es faran anàlisis per a detectar la deficiència de testosterona entre el personal militar.
6: Així és, la testosterona és la principal hormona sexual masculina i un nivell baix en el cos pot causar fatiga, falta de desig sexual, pèrdua de massa muscular o canvis d'humor i falta de concentració.
7: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
6: He autoritzat un nou programa de detecció de la deficiència de testosterona per al nostre personal, ha anunciat el secretari.

0: Secretari de Guerra, Pete Hegseth. Des que va arribar a l'antic Departament de Defensa, Hegseth ha exigit un estàndard masculí i ha criticat la presència de dones en les forces armades. En realitat, del millor llar de persones classificades als Estats Units com a personal militar, només estan destinades al combat entre el 10 i el 15%. La resta fa treballs de suport logístic, administratiu, de manteniment o de salut.
1: I a França, l'Assemblea Nacional ha donat llum verda a la llei sobre el dret de l'ajuda a morir, que inclou la regulació de l'eutanàsia i del suïcidi assistit per a persones amb malalties irreversibles greus i amb un gran nivell de patiment.
0: El text ha eixit avant amb 291 vots a favor i 241 en contra.
2: Pour 291 contre 241, l'Assemblée Nacional ha adopté.
0: La llei permetrà que una persona en aquestes condicions que ho sol·licite reba una substància letal per autoadministració o, si no és capaç, físicament, amb l'assistència de personal mèdic. Este és el final d'un procés llarg i complicat que va començar l'any passat. La llei va ser aprovada en dues ocasions anteriors per la Cambra Baixa Francesa, però el Senat, de majoria conservadora, l'havia rebutjat. Com que és la tercera ocasió en què es vota, ja no cal el vistiplau dels senadors. No obstant això, la norma ha de ser examinada ara pel Consell Constitucional per iniciativa del primer ministre Sébastien Lecornu, que té dubtes sobre algunes parts del text, com ara el temps mínim de reflexió del sol·licitant, que és de 2 dies.
1: Trenta anys, milers de concerts i alguns dels artistes més importants del món. El FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, celebra 3 dècades d'història i continua sent una de les grans cites musicals de l'estiu. És una crònica de Lídia Vicente.
3: L'estiu de 1995, el velòdrom de Benicàssim acollia la primera edició d'un festival encara sense nom oficial. El grup britànic The Charlatans obrien el cap de setmana davant de poc més de 8.000 persones. Era l'inici del model de festivals que coneixem avui. Des d'aleshores, Benicàssim ha rebut alguns dels grans noms de la música nacional i internacional. Bob Dylan, Björk, Radiohead, Oasis, Leonard Cohen, Los Planetas o The Killers. Una trajectòria que ha portat el FIB a viure els seus anys de màxima esplendor, amb prop de 200.000 assistents en les edicions de 2009 i 2011. Però la història del FIB també està marcada per moments complicats, temporals, baixes d'última hora i una greu crisi que va posar en perill la seva continuïtat. 3 dècades després, el FIB ha canviat de propietaris, de públic i també de model. En un panorama cada vegada més competitiu, el festival continua reinventant-se i manté Benicàssim com una de les grans cites de la música en directe.
1: Publicitat i tornem en 2 minuts.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts y les Ciències. Generalitat Valenciana.
2: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.ràdio. De tu a tu.
2: Esports. Les notícies del matí.
3: 8 i 26 del matí, entrem en pàgina esportiva. L'Argentina de Messi serà la rival d'Espanya en la final del Mundial de diumenge. Òscar Forés, bon dia de nou.
4: Bon dia, Sílvia. Sí, i podem dir que ho ha tornat a fer. L'Argentina de Leo Messi no és la primera vegada que protagonitza una remuntada en el tram final del partit. Tot després d'una primera porta en el futbol, no va aparèixer i sí la tensió entre els dos equips. En la represa, la campiona del món, l'Argentina, va eixir més disposada a guanyar, però es va trobar amb un gol en contra transformat per l'anglès Anthony Gordon. A partir d'ací, els anglesos es van oblidar d'atacar, tots tancats darrere, van veure com Nico González o McAllister no eren capaços de superar Pickford. Va ser Enzo Fernández qui en el 85 va forçar l'empat amb un magnífic llançament des de fora de l'àrea. La bogeria total arribaria en el gol de Lautaro en el temps afegit. L'assistència, com no, va ser de Leo Messi. Escoltem un emocionat seleccionador argentí, Lionel Scaloni.
5: Que lo disfruten. A mí ya me pareció bárbaro que disfruten entrar en una semifinal, así que me parece bárbaro que disfruten estar en una final. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque... Es una demostración de un montón de cosas. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla.
4: Estan confiats els argentins. Un dels jugadors més satisfets en l'albicelest era, sens dubte, Lionel Messi, que mai havia deixat de confiar en la reacció dels seus.
6: Y hoy, una vez más, nos ponemos entre los mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco y este grupo lo consiguió.
3: Deixem el Mundial i parlem ara del València, que està patint altíssimes temperatures en la concentració de pretemporada.
4: Jugadors i cos tècnic se'n van anar cap a la Garrotxa, en Girona, buscant temperatures fresques, però no les han trobades. De fet, ahir, Carlos Corberán va suspendre l'entrenament del matí i només es van entrenar per la vesprada. El més destacat és que Fulquier continua treballant a banda, el que agreuja encara més els problemes amb el lateral. Ahir van tindre l'oportunitat de parlar amb un dels capitans de l'equip. El valencià Pepe Lu veu l'equip amb les idees clares per a la nova temporada. L'escoltem.
7: L'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que estaven fent bé i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada. Un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
3: Anem amb l'esport de Cistella. Ja queda definit el calendari de la pròxima temporada per al València Bàsquet.
4: Tant en categoria masculina com en femenina, Sílvia. Les dates importants per als xics són del 19 al 21 de setembre amb la Supercopa a Badalona. El 26 del mateix mes comença la Lliga regular i la Copa del Rei tornarà a jugar-se a València del 18 al 21 de febrer. Pel que fa a les xiques, la Supercopa es disputarà a Torrejón de Ardoz entre el 26 i el 27 de setembre. La Lliga començarà el 3 d'octubre amb la visita a l'Azul Marino d'Alba Torrents i la Copa de la Reina es jugarà del 25 al 28 de març a Saragossa. A més, en València Bàsquet s'ha anunciat l'arribada d'una nova jugadora. Es tracta d'Alicia Jenkins, aler nord-americana de 32 anys i 1,85 d'alt. En principi, només firma fins a final de novembre per a cobrir les absències de les jugadores que estan jugant a la Women NBA.
3: Li seguirem la pista, Òscar, gràcies.
4: Això farem.
3: Són les 8:31 del matí, hora d'actualitzar la situació del trànsit, Sònia.
8: Hola, bon dia de nou. Bé, pel que fa a la Can Normalitat, també a València, només destacaríem un poc de congestió al riu, a Mislata, a Xirivella, a la B30, a la Ronda Nord, i una miqueta al bypass a la zona de Vetera en sentit a la Can. Pel que fa a Castelló, destacaríem en la Nacional 340, a Torreblanca, hi ha unes obres que estan generant retencions dos sentits, i volíem destacar també que comença a veure's també congestió a la Nacional 340 a Benicàssim, perquè com has dit, Ade, Sílvia, arranca el FIB, i volem recordar també que com cada any es posa en marxa un dispositiu especial de mobilitat que afecta Benicàssim i els accessos. Va començar ahir de vesprada i es prolongarà fins el 20 de juliol. La Nacional 340 compta, atenció, amb mesures especials de senyalització i vigilància. Les autoritats recomanen utilitzar el transport públic i seguir els itineraris habilitats per accedir al recinte, mentre els vehicles particulars hauran de dirigir-se cap a les zones d'aparcament per la CB147. S'esperen retencions, sobretot a la vesprada, Sílvia, de cara als concerts.
3: Molta paciència, per tant.
8: Moltíssima.
3: El FIB és el FIB. Gràcies, Sònia López. I moment ara de conèixer en detall la informació.

0: De l'oratge, la calor no afluix avui de nou, Antonio Sánchez, Vorem marcar els 40 graus.
1: Sílvia, sí, tristament sí, el que passa és que les temperatures es trobaran un poc més altes cap a l'interior, així que és un xicotet descans el que tindran a les zones del prelitoral, on ahir sí que van passar dels 40 i fregar els 45, no? Per exemple, el cas d'Ontinyent. Però hem de parlar ja de la calor que està fent ara mateix, perquè ja ho hem comentat, que les temperatures són molt altes, que les mínimes no han baixat dels 25 graus en molts punts del territori, a l'Horta, la Ribera Baixa, la Safor, el Comtat, l'Alcoià, la Marina Alta, l'Alacantí, i en pràcticament cap punt del territori hem baixat de la nit tropical, és a dir, dels 20 graus. Així que ja ens hem alçat amb moltíssima calor, i damunt, al litoral, tenim una humitat relativa molt alta, i això està fent que ja la sensació de tèrmica estigui al voltant dels 30-32 graus. Veurem com en les pròximes hores el termòmetre pujarà a poc a poc, i sobretot, com estem comentant, més cap a l'interior, és a dir, que avui on patiran els efectes dels més de 40 graus serà als punts baixos de la Plana del Requena, als Serrans, a la Canal de Navarrés, també a la Costera, a la Vall d'Albaida, de nou Ontinyent, molta precaució, a l'Alvina Lopó i a la Vall de Cofrents-Allora. Principalment, no descartem també el Comtat i l'Alcoià, de nou, amb temperatures molt altes, sobretot perquè ja estem en uns 35 graus, 37, 38 ara mateix. Per exemple, Alcoi està a 37, Cocentaina també a 37, Quatretondeta a 37. Poc fa falta per arribar a aixòs 40 graus i ja estem en aixòs temperatures, no? I no només hem de parlar de la calor, sinó també de la posa suspensió, que avui és un altre dia en el que tindrem calitja en pràcticament tot el territori, ambient ben calitjós, sobretot molta precaució per als que tenim malalties respiratòries, que pot ser un poc més preocupant. Jo recomanaria no fer activitats esportives si és que patim d'aquestes circumstàncies, i també hem de parlar de les tempestes. Una jornada ens espera amb molts núvols i després de vesprada tornarem a tindre aquesta possibilitat de tempestes seques. Més principalment al litoral centre, és a dir, litoral de la província de València, i també interior sud de la província de València, és a dir, en les mateixes localitats on ahir vam tindre també aquesta possibilitat de tempestes. Si apareixen, no descartem esclafits, així que precaució al voltant de les 6 de la vesprada fins a la mitjanit, més o menys.
0: N'estarem molt pendents, Antonio, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: 8:34 minuts del matí. Actualitzem titulars. Este matí està citada l'Audiència Nacional Mercedes González, directora general de la Guàrdia Civil, i el DAU Manuel Llamas. Tots dos estan investigats en la presumpta trama per a desbaratar causes judicials que afectarien al govern i al PSOE i que haurien orquestrat Santos Cerdán i Leire Díez. Sofia Riego.
3: Així és, tot el dia després que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declarara davant el jutge en este mateix cas i que reconeguera que hi ha indicis preocupants que envolten el cas Leire Díez, Narbona es desvincula de la trama.
0: I el Tribunal de la Unió Europea dirimís avui si l'amnistia a Carles Puigdemont és contrària al dret comunitari i podria acostar o allunyar la tornada de l'expresident català a Espanya.
3: El Tribunal Suprem espanyol va denegar la mesura de gràcia en considerar que no podria aplicar-se al delicte de malversació. Ara la justícia europea podria aplanar el terreny de tornada i facilitar la revisió d'esta sentència, que està recorreguda davant el Tribunal Constitucional.
0: A les Corts comença avui el debat de la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2026, un pas més per a l'aprovació dels comptes que regiran enguany.
3: I els jutjats d'Alacant està cridat a declarar el vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant i el cap de disciplina urbanística. Ho faran en el cas que investiga les presumptes irregularitats en les adjudicacions de vivendes protegides conegudes com les naus.
0: A Madrid es presenten els resultats de la memòria 2025 de l'anàlisi toxicològic en víctimes mortals d'accidents de trànsit.
3: Ja ho hem comentat abans, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà avui si amnistia un dels delictes de malversació i terrorisme, si l'amnistia a estos delictes s'ajusta a la normativa comunitària. És una sentència clau també per a diversos càrrecs polítics del moment i fins i tot per als dels CDR que han quedat acusats.
0: I a València, l'Ajuntament i Generalitat signaran l'acord per a la reconstrucció del barri valencià de la Torre, que va patir les inundacions de la Dana del 29 d'octubre de 2024.
3: I el FIB comença esta vesprada a Benicàssim amb un cartell que comença amb Franz Ferdinand Lorimeyers i Ultraligera.
0: Publicitat i tornem.
4: Som a punt.
5: Hi ha una nit que només es viu a València. El 18 de juliol, la Gran Nit ompli la ciutat de música en directe, espectacles, màgia, cultura, pólvora i activitats per a totes les edats. Viu i disfruta de la Gran Nit. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
9: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
10: ¿Y eso?
9: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Instituto Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
10: Yo también merezco ese verano.
9: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
11: Generalitat Valenciana.
12: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som Servei Públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
0: Són les 8 i 39 del matí. Temps ja d'obrir la tertúlia. Avui a l'estudi m'acompanya Salva Enguís, delegat de La Vanguardia, i Víctor Romero, delegat del Confidencial de la Comunitat Valenciana.
13: Bon dia,
0: bon dia als dos. Com esteu?
13: Bon dia, Silvia, un plaer.
0: Com porteu la calor?
13: Bé.
0: Bé? Bueno, heu dormit bé?
13: Si tingueren que anar a collir al camp a les 5 del matí seria pillós. O sea que...
14: Jo és que com dormem en l'aire condicionat, no me... directament. O sea que...
0: Eres un privilegiat.
14: Sí, un privilegiat. Això és veritat.
13: Però si en Nàquera hi s'estarà fresquet, no?
14: No, no, enganya molt, Nàquera. Sí? Hi ha molta d'humitat, sí, sí, sí.
13: Ostres, jo pensava que hi
14: estaríeu fresquets. Està molt a prop de la mar i enganya molt perquè no és... No tens la sensació per la nit de nit freda de muntanya, no?
13: Ostres.
14: Sinó que és una nit prou... però húmeda i costa, costa.
13: No
14: és València ciutat, no? Perquè
13: si fa, bé, perquè fa molta calor,
14: no? Directament, però, sí. Però bueno, no hi ha molta diferència.
13: Curiós.
0: Anem en matèria?
13: Val.
0: Vinga, va. En Moncloa passen hores molt tenses. Avui serà de nou un dia molt complicat. Este matí declara com a investigada pel cas Leire Díez la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també declararà el número 2, el DAO, de l'Institut Armat. Cal recordar que després de diverses versions, González va admetre finalment que sí es va reunir amb Leire Díez, però en tot moment ha insistit en que mai va donar cap ordre per a obstaculitzar ni obstruir les investigacions al voltant del PSOE i de l'executiu. Ho haurà de ratificar davant el jutge. Veurem què passa, Víctor.
14: Sí, sí que és veritat que hi ha hagut algun testimoni d'algun mando de la Guàrdia Civil que sí que va dir que almenys sí que n'hi havia una recomanació de no entrar o de no ser massa proactius en temes que tuvieran un component polític, no? Des del punt de vista de les investigacions. Jo crec que és veritat que el govern té un problema per la pròpia cerca que ha fet la justícia de determinats càrrecs. És molt important que la directora de la Guàrdia Civil estigui investigat judicialment i encara no sabem exactament este paper de Leire Díez, que va por ahí, no sabem ben bé fent què, no? De part de qui anava, i hi ha molts indicis de que almenys sí que anava de part o hi havia certa complicitat del que era l'antiga direcció del Partit Socialista, en este cas la que comandava Santos Cerdán, que ara mateix és veritat que és una persona que està fora del Partit Socialista. L'acumulació de casos... jo crec que té una situació molt delicada al govern central de

0: Pedro Sánchez, això és una evidència que està tractant de respondre a esta acumulació amb este missatge del lawfare i que hi ha una persecució i tal, però també és veritat que quan les investigacions finalitzen hi ha hagut sentències judicials, no? Està hagut la sentència del fiscal general de l'Estat, és una sentència controvertida, però està damunt de la taula, i ara han tingut la sentència del germà de Pedro Sánchez, que també és una sentència controvertida, que si després, si voleu, la comentem, però que també és una sentència que està damunt de la taula, encara que sigui en primera instància. Per tant, jo crec que la posició és complicada i no veig a mitjà termini, sobretot de cara a la tardor, que aquesta pressió judicial o político-judicial vaya a rebaixar-se, no?, en els pròxims mesos.
1: Mm-hmm. Veurem quina serà l'estratègia, no?, del PSOE, de l'executiu també, de cara a la tardor. Jo no sé fins a quin punt, Salva, consideres que la declaració d'avui de Mercedes González pot canviar el rumb de la investigació i puga assenyalar a més persones del PSOE.
2: Jo crec que el problema que s'estableix així és un tema de credibilitat, és a dir, en el cas de Leire Díaz hem vist com una sèrie d'afirmacions negant la vinculació d'esta dona al Partit Socialista, negant que ella s'havia reunit amb la directora general de la Guàrdia Civil, negant moltes coses, s'han anat a poc a poc desmuntant pels fets, i perquè com la investigació que s'ha fet en la instrucció i després sobre fets que s'han anat coneguent han retirat o han destruït la credibilitat d'aquells que negaven aquestes evidències, no? Jo crec que aquest és el gran problema, més enllà de la investigació judicial, que ja sabem que serà molt lenta, i com ve de Víctor, bueno, ja veurem com acaba, i pot acabar o no en condena judicial. El que jo crec que el problema aquí ja és un tema de credibilitat, o sigui, que així sense estar dient contínuament que no hi havia vinculació, que no jugava cap paper, que no havia rebut ninguna directriu, ella mateixa al principi se va fer la loca, em sembla molt sospitós, perdoneu, em sembla molt sospitós que el PSOE no l'hagi denunciat a ella. Però jo crec que tot això genera a la gent que està seguint un poc el cas la sensació, jo la tinc, de que s'està ocultant una gran veritat i que em fa falta una sèrie d'explicacions que si el Partit Socialista, especialment el Partit Socialista, vol recuperar la credibilitat en este cas, el que hauria de fer són explicacions i explicar clarament qui va pagar, com se va pagar a esta dona, perquè ara ja la investigació apunta que se li va pagar directament des del PSOE en diners negres, quines instruccions rebia, qui les donava, qui coneixia, o sigui, és que totes les explicacions les estem sabent per la instrucció judicial, però no ho estem sabent perquè hi hagi ningú per part ni del govern ni del Partit Socialista que ho estigui aclarint. I jo crec que estem en uns temps en què tot això genera molta desconfiança i provoca, bueno, pues el que està provocant, que al final tot això erosiona molt la imatge del Partit Socialista i obrient del govern. Jo crec que mentre no hi hagi aquesta clarificació, pues tindrem molts dubtes sobre el que està passant. I respecte a la declaració d'avui, bueno, pues el que té que aclarir és el que té que aclarir. Si realment se va reunir, no se va reunir, què li va dir, si no va dir, i a partir d'ahí mirarem. El que passa que sempre que hi ha una negativa a una evidència, la evidència s'acaba transformant en una evidència confirmada per les proves i per les investigacions. Això em sembla molt greu.
1: Tu dius, Salva, fins a quin punt és creïble que si s'estava organitzant una trama dins del PSOE, ningú sapiguera, no? Ningú de la cúpula.
0: Bueno,
1: no sé.
0: De vegades, esto de les trames també anem a veure, no?, com evoluciona la instrucció, perquè al final esta dona pues podia estar reunint en este, en l'altre, en no sé què, i viure en esa realitat paral·lela, no?, en certa mesura, de pensar que n'hi havia una persecució al Partit Socialista per part de determinades instàncies i que s'havia de desmuntar aquesta persecució. I dins d'aquesta visió prosubjectiva de la seva condició, acabar cometent il·legalitats, no?, des del punt de vista de tractar d'influir en determinades investigacions per pensar que tenien un component polític. Perquè és veritat que hi ha una part molt important del Partit Socialista i de l'esquerra que està convençuda de que hi ha una campanya de l'UFER, dels xutxes, etc., orquestada per a tombar el govern, no? I jo crec que, encara que n'hi hagi sesgos dins de tota activitat judicial, política, empresarial, professional, que sempre n'hi ha, és molt difícil pensar que hi ha una gran confabulació político-judicial de tots els jutges contra el Partit Socialista, no? Jo crec que, al final, la justícia té els seus mecanismes, no?, també de garanties i de compensacions. Hi ha sentències damunt de la taula, se poden recórrer les sentències. N'hi ha jutges que fan investigacions i hi ha unitats policials que fan investigacions. La responsabilitat d'una unitat policial és indagar, fer pesquises i quan pensa que n'hi ha indicis, aprofundir en aquests indicis. Després li toca al

0: tribunal que corresponga analitzar si aquests indicis se corresponen o són suficients o prova suficient per a condemnar o per a processar a determinats dirigents polítics. I jo crec que hi ha una part del Partit Socialista que viu en esta... en esta mena de... que jo no dic que n'hi hagi casos concretos o tal, però que viu en esta... que s'ho creu, no? Diguem, esto de lawfare. I a partir d'ahí se poden cometre molts errors. Jo penso que se poden cometre molts errors. El problema en l'Eire 10 és que, a més de totes aquestes reunions per tractar d'influir en determinades investigacions, etc., hi ha hagut més coses. Hi ha hagut reunions amb els càrrecs de la SEPI, per exemple, per a tractar d'influir en contractes econòmics. Hi ha hagut... Jo parlava abans de la complicitat amb Santos Cerdán, no? I el que hem sabut després també de la relació de Santos Cerdán amb una determinada empresa de Navarra que volia influir en determinats contractes, en el paper de Coldo. Vull dir, ahí hi ha un cercle, no?, d'influències i de persones que tractava de tocar determinades tecles del govern on hi ha els càrrecs que de manera conscient o inconscient, van obrir aquesta porta, no? I jo crec que, com comentava Salva, el que ha de fer la directora de la Guàrdia Civil és explicar, no? Per què se va reunir en esta dona, quina intenció tenia ella, fins a quin punt va influir ella en la capacitat que tenia ella de donar ordres al mandos. Ahir va declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, i va reconèixer que va tindre reunions amb ella, però ella va dir que no pensava que tinguera tal capacitat d'influència ella, no? Pues aquestes són les coses que s'han d'aclarir, jo crec.
1: De fet, tenim set i de veu. Escoltem a Cristina Narbona.
2: He dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
1: Ha reconegut efectivament que l'Eire 10 la va contactar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, que es va prendre en el 24, i Narbona diu que la va derivar a Santos Cerdán.
3: Abans... Diria, Víctor, una cosa que a mi a vegades em fa pensar. A vegades en els partits hi ha gent que és més papista que el papa, no? O sigui, hi ha gent que és, segurament, no sé si per convicció o per vocació d'intentar arribar lluny, perquè no oblidem que els partits són estructures orgàniques molt complexes en la qual tots volen tindre un cert protagonisme per acabar ocupant jocs de responsabilitat o tindre una certa presència. Això se veu, per exemple, nosaltres ho sabem, en els períodes que s'han de confeccionar les llistes, com se van pegant tots colzades perquè volen així i tal, no? Jo me pregunto en el cas de l'Eire... A mi és que el personatge de l'Eire Díaz, no sé si a vosaltres, però a mi em sembla apassionant. O sigui, literàriament me pareix un personatge de novel·la de Ferran Torrent, no? O sigui,
1: intriga total.
3: Si vau llegir la trilogia de l'empresari Juan Lloris, no?, de Ferran Torrent, La Societat Limitada, és un personatge d'estos... Me recordo molt d'aquesta persona que està medrant dins del partit, que connecta el partit amb certes empreses o amb certes organismes de l'Estat. Claro, la primera pregunta que ens fem, com és possible que una persona pugui operar d'esta manera sense que hi hagi coneixement de... Entonces, claro, coneixement hi havia perquè Santos Cerdán, òbviament, el que hi ha. Segona, esta persona, com, per què actua així? Perdona, vols tallar?
1: No
3: sé si esta persona actuava perquè li pagava algú, perquè ho feia gratis, ara s'ha vist que no, que li estaven pagant una pasta, li pagava Santos Cerdán, pareix ser... com aquesta persona se reuneix amb la directora general de la Guàrdia Civil? És que no estem parlant de qualsevol persona, perquè jo... És a dir, escolta, pues un polític que se reuneix, o ella se reunia a, no sé, un secretari general d'un poble.
0: Hi ha un directiu de la SEPI,
3: claro,
0: també, que
3: està... Com aquesta persona... torna a dir, directora general de la Guàrdia Civil, poca broma. O sigui, estem parlant d'una de les dues o tres persones que té informació més delicada de l'Estat en un estat com és la directora general de Civil. O sigui, aquesta senyora gestiona un cos i una quantitat d'informació d'interior brutal. Com té una reunió amb aquesta persona? És que això s'ha d'explicar.
0: Jo sí que és veritat que en tot este cas de l'Eire 10 i tal, donant-te la raó, el que no termine de veure, o el que jo crec que s'hauria d'esbrinar també, és quina va ser la conseqüència de tot això. Vull dir, al final, en quina investigació en concret va tractar d'influir, se va desactivar alguna investigació en concret.
3: Però és que això és el que encara no sabem, Víctor.
0: Clar, però jo crec que és important també saber en quina mesura tot este moviment que esta xica feia, no? Que jo crec que és greu des del punt de vista de la intencionalitat, no? Sobretot, en què va desembocar, finalment, perquè jo crec que esta, hi ha una certa... nebulosa, no?, també en tot a esta qüestió, no? Al final va influir en quina investigació, no? Quina investigació se va parar en concret, no? O quin resultat va tindre aquesta gestió, no? Jo crec que això sí que estaria bé també que

0: s'aclarirà, no?
1: També però en qualsevol cas podem coincidir que la seva manera d'operar no era innocent.
0: Sí, no, no, això és evident.
1: Hi havia una intencionalitat, no sé si administrativa, no sé si orgànica, no sé si política, però hi havia una certa intencionalitat en els seus moviments, no? I la qüestió és que... I
0: lo més sí, sorprenent... però jo crec que és important saber...
1: No, no, sí,
0: perquè,
1: sí, però
0: no estic d'acord amb tu. Tu deies més papista que el papa,
1: sí.
0: Saber en quina mesura aquesta intencionalitat de veritat va tindre un resultat. Vull
1: però
0: dir,
1: tu
0: saps... Si és una persona que va per ahí fent puntos, per dir d'alguna manera, no? Tractant de desactivar coses, veient fantasmes, tal, tractar d'influir, com s'ha vist, que també va tractar d'influir en el tema del germà de Pedro Sánchez, i al final no hi ha hagut cap conseqüència, no? Perquè hem vist que hi ha una sentència judicial. Vull dir, seria interessant també... ho dic perquè ho sabem, no? Que en tots els partits polítics n'hi ha gent que se dedica a la guerra bruta, no? Per alguna manera, a la cloaca, no? Per alguna... a fer el contraargumentari, no? El contraatac, no? Aquí tenim un caso flagrant, no? En el tema de la Dana, de tota la maquinària contraargumental que va haver en la gran batalla política que va haver a la Dana, però a mi m'agradaria saber també quines varen ser les conseqüències, no? De les accions de... Més enllà de la gravetat, que sí. Jo la reconeix, del seu paper, no? Com a, bueno, i després la vinculació al Partit Socialista via Santos Cerdán, que jo crec que cada vegada està més acreditada, a lo mejor no en un pagament directe, però sí hem vist que hi havia empreses interpostes que li havien pagat, no se sap bé per què, però sembla que cada...
1: Metodologia Avalos, o sigui, a través d'empreses, no? Jo, el que me sorprèn, tot això està bé, Víctor, però la pregunta és per què el Partit Socialista saben que aquesta persona erosiona molt la credibilitat del Partit Socialista en el que estem sabent, no està denunciada pel Partit Socialista. Jo és que això és el que no entenc.
0: Sí, entonces, saben,
1: la sensació... Sí. Que... No, és a dir,
0: vull dir, jo crec que hi ha suficients... El gerent del Partit Socialista està
1: claro,
0: investigat.
1: Claro, claro. Entonces, claro, jo crec que ahí la sospita la tens també, dius, bueno, jo no sé al final el resultat de la seva gestió si ha servit per algo, per a no, però, òbviament, això és molt sospitós que el Partit Socialista, per netejar la seva imatge, no la denuncia a aquesta persona, saps? O sigui...
2: Bueno, també esta setmana us heu comentat on conegut la sentència a David Sánchez, el germà del president del govern, condena per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació de càrrec públic. Al govern no li ha agradat gens esta sentència. Escoltem a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.

0: no podem escoltar-los en estos moments. Feijó, en este tall de veu que intentarem recuperar, elevava al màxim la crítica sobre Sánchez en declaracions en el Fòrum Libertas, que ha reunit el PP europeu i a líders de la dreta llatinoamericana. El qualificava de un líder
1: autoritari.
0: Sí, autoritari era la paraula.
2: A veure, jo...
0: Com en marqueu aquestes declaracions?
2: Jo hi he escrit un article que parlava del tema, no sé dir, no, a veure. Òbviament, l'estètica del cas del Gemma de Pedro Sánchez, una estètica clàssica de que tot apunta, encara que no s'ha demostrat, que ha hagut un tracte de favor per ser qui era. Però és que, de veritat, això... O sigui, de manera que s'ha jutjat aquesta persona, si haurien de fer això en totes les persones que han sigut beneficiades pel mateix sentit, és que els tribunals estarien inundats. És a dir, això és en el fons que estem parlant tots, d'un tema d'enxufisme, no? Perquè com era... Sánchez no era president del govern quan va passar això.
1: És el tema que...
2: Sí, però és igual, però jo puc entendre que tinguera contactes, era una... perquè en aquests mons, tots ho saben, se manegen contactes quan estàs en un partit polític, coneixes a una diputació, coneixes un ajuntament, etc. Ara bé, jo estic convençudíssim que si no era segut el tema de Pedro Sánchez, no hi haguera hagut una instrucció judicial d'este nivell. És que és un tema molt seriós, una audiència investigant una persona per un cas de presumpte enxufisme. I torne a dir, jo crec que s'ha obert una porta molt perillosa, perquè, de veritat, nosaltres, jo ho escrivia avui, és a dir, gent, familiars de polítics que estan col·locats en administracions públiques, bueno, jo ara mateix et puc fer una llista de 20 persones. Persones que tenen una certa relació sentimental, no sé què, que han estat en administracions col·locades, tal, per no parlar dels càrrecs de lliure designació que hi ha a ajuntaments, no dic soxas en València, vés-te'n a Catalunya o vés-te'n a Madrid, on vulguis, és a dir, que s'ha obert un camí que dius, bueno, si fora d'aquesta raó, hauríem d'investigar amb moltíssima gent que per aquestes raons tenen una situació privilegiada. Per tant, si a lo que anem, que si la sentència diu que este home ha comès prevaricació, vale, d'acord, està condemnat, vale, d'acord, que a més serà recorreguda. Però a mi el que me sorprèn és que s'hagi fet una instrucció judicial tan dura contra una persona per un tema que vegem cada dia en mils llocs en l'administració pública. És a dir, que l'enxufisme està, per desgràcia, està molt generalitzat i no afecta sols al PSOE, afecta al PSOE, al PP, a tots els partits polítics. Per tant, jo crec que, bueno, hi ha una sentència, hi ha que respectar, se parla de prevaricació, però torna a dir a mi, jo crec que ha sigut, sincerament crec que si no hagués sigut el germà del president del govern espanyol, en absolut estava motivada una instrucció d'esta magnitud.
0: El calibre d'esta sentència, podríem dir, apunta maneres del que podrà passar amb Begoña Gómez, Víctor?
1: Són casos molt diferents, no? No tenen res a veure, i des de la perspectiva també jurídica són casuístiques que molt diferents, no? En el cas del germà de Pedro Sánchez estem parlant de la creació d'una plaça, no? En este cas d'una plaça de primer director de conservatoris, després director d'artes escèniques de la Diputació, que el tribunal considera que la plaça s'ha creat de manera irregular. És també qüestionable això des del punt de vista de l'anàlisi, perquè quants places se creen, no? O perquè un tribunal ha de jutjar la legitimitat de crear una plaça concreta, no? Per a una activitat, en este cas, de cultural o una diputació. És una sentència molt controvertida, perquè jo no dubte que poguera haver, encara que no s'ha aprovat, el que diu Salva, que se li contrata per ser la qui era, en un moment en què el Pedro Sánchez no era ningú en el Partit Socialista perquè l'havien llevat, però bueno, podia haver una certa complicitat pel fet que fora el germà d'un dirigent del Partit Socialista, encara que no fora el primer dirigent, no?, en aquest moment. Però entrar a qüestionar la legitimitat de crear una plaça concreta en una administració és un terreny perillós pel que diu Salva, perquè podem començar a analitzar una perspectiva penal, que no administrativa, penal, la creació de totes les places que se fan pràcticament tots els anys en un montón d'administracions que acaben dirigint-se a una persona amb la sospita de que la plaça s'ha configurat d'alguna manera pel perfil de la persona elegida per a aquesta persona, no? I esto, analitzar això des d'una perspectiva penal, obrir una porta que haurem de fer un debat de si de veritat volem llevar aquesta qüestió a la perspectiva penal. Perquè jo sí que estic d'acord en que l'enxufisme és una malaltia de la política i una malaltia de la gestió administrativa i política. Estem massa acostumats a aquesta corrupció de baixa intensitat, per dir d'alguna manera, de que és normal que se puga contractar a un germà com a assessor en una administració, o que una persona fi o amic de no sé qui, o una persona que ha quedat descabargada des d'una perspectiva política acabi trobant sempre un lloc, no?, públic en una determinada administració perquè no saps on posar-ho i sempre acaba encontrant el seu lloc. Jo crec que aquesta corrupció de baixa intensitat està massa acceptada per la societat i podem obrir-ho aquí arran del cas de David Sánchez, si de veritat hem d'obrir aquest meló, és a dir, el meló de l'enxufisme en l'administració o de la concepció dels partits polítics com a agències de col·locació, no?, de determinades persones. I perquè això també, en certa mesura, contamina el propi funcionament dels propis partits polítics que acaben convertint-se en agències de col·locació, més que res perquè la gent s'acostuma a treballar de l'administració pública i li costa molt tornar al sector privat, no? Uh-huh. I quan un partit polític perd unes eleccions o no té, diguem, o perd el seu càrrec en primera instància, sempre treballa o fa pressió per atindre un altre lloc o un altre salari públic en un altre...
2: És més fàcil, tu saps.
1: El que passa és que en el cas de David Sánchez, i això sí que volia fer l'incís, diguem que em sembla fort la sentència, que és veritat que és de primera instància i que s'ha de segurament se recorrirà, i anem a veure què diu el Supremo, perquè això sentarà jurisprudència, que és del que jo estic parlant. Sí que és veritat que és una persona que tenia un reconeixement professional, no? No és no que passava per allí per ser germà. Una altra cosa és l'amic de David Sánchez, que també li van contractar i que també s'ha condemnat per això, per prevaricació, però David Sánchez no era una persona que no tinguera una qualificació professional per a aquest càrrec, no? I jo crec que sí que en aquest sentit sí que el tribunal és molt dur, no?, en la sentència, no? I respecte al que comentaves de Begoña, és que són casos que no tenen res a veure, no? Jo encara, en el tema de Begoña, primer, que no tinc molt clar què és el que s'està investigant en el cas de Begoña, sí que el fet que jo crec que anara per ahir a determinades empreses demanant-li ajuda econòmica per a la càtedra que ella estava dirigint, a mi això penalment no sé quin és el recorregut, èticament

0: mai s'han dut a la via penal, ¿vale? O sigui, no mai, perquè tots sabien, és a dir, el tema del que estan comentant, l'enxufisme, jo estic d'acord amb el que deia Víctor, si ara hi haguera un canvi de govern, de partit polític, tots sabem quines persones serien recol·locades a treballar en aquesta administració. O sigui, hi ha una sèrie de persones que tu les veus que al llarg de la seva vida, i algunes ja són prou grans, no, com vosaltres, han anat sempre recol·locant-se, tal, però recol·locant-se més en diferents funcions que no tenen res a veure unes en altres. Una direcció general, pues, una legislatura, direcció, han perdut les eleccions, tornen, o acaben recol·locant-les en un ajuntament, no sé què, no sé quant d'això. I dius, bueno, és que això és una praxis que, sí, és lamentable, jo crec que és intolerable, però, claro, d'això a què obligues una via penal. I després, en el cas de Begoña, jo crec que passa un poc el mateix. O sigui, estèticament no queda bé que la parella del president del govern, que a més no té la qualificació acadèmica adequada per a treballar en aquest àmbit, que jo crec que això, per a mi, sí, als acadèmics sí que els resulta un poc cridaner, no?, tinga accés i tinga possibilitat d'establir una càtedra, fer aquestes coses, però d'ahir a la via penal és que hi ha un món. O sigui, de veritat estem demanant la presó, de veritat a esta persona li han demanat el passaport. O sigui, jo crec que ahir hi ha una absoluta desproporcionalitat de les decisions d'un jutge davant d'una qüestió que hauria de ser, en tot cas, qualificada com una alteració, com una conducta, digue-li com vulguis, intolerable, per tal, i punto. Hi ha una denúncia, una censura social, se parla, tal, que com va passar moltes vegades. Però d'això, a voler que aquesta persona acabi en la presó, a mi me sembla completament desproporcionat. O sigui, que crec que no té ningú sentit. O sigui, no estem parlant d'una persona que no s'ha enriquit, que no ha malversat, que no... És a dir, és que, clar, estem parlant d'unes conductes que jo crec que estem un poc... I estem obrint uns terrenys que jo crec que és molt perillosos. O sigui, al final la justícia s'està apoderant d'una sèrie d'enxutxar conductes polítiques que mai havien passat al terreny de la instrucció judicial, i que això obri un terreny que jo crec que pot acabar afectant d'altres modes.
1: Jo crec que Salva ha tocat una clau molt important, que és el tema de la judicialització de la política. No? Jo crec que hem arribat a un punt en què els propis polítics, inclús les acusacions particulars, les acusacions populars, organitzacions que ningú sap qui financia que estan fent d'acusació popular, han convertit, han llevat el camp de la batalla política al terreny judicial. No? I sembla que solament se pot derribar, no?, a un rival polític si n'hi ha sentències judicials o decisions judicials que derriben a aquest rival polític. I el que estem fent, jo crec, és rebaixar, o no sé si una és causa o conseqüència, no? No sé, però jo crec que estem rebaixant el llistó del que deia Salva, de en quin punt la censura política o la censura social és suficient de vegades per a que tinga conseqüències des del punt de vista electoral. És a dir, no hauria de ser suficient en una no haurien d'arribar fins a la destrucció judicial d'una persona, que jo crec que és un debat que també hem d'obrir, el fet de derribar políticament a ese polític, no?, a ese càrrec públic, no?, perquè el que estem parlant també és de la destrucció personal de persones. Aquí estem parlant de que són persones imputades que han de pagar advocats, i això ho estem veient, i ho fan tant el Partit Socialista com el Partit Popular. És a dir, tot s'ha situat ja en el terreny del marc judicial, no?, des del punt de vista de la batalla política. I sembla que té molt a veure en com hem rebaixat el llistó de la tolerància política front a determinades conductes ètiques, no? I esta jo crec que és una bona clau.
2: D'alguna manera s'ha avançat en aquesta carrera de la judicialització, de l'avanç de l'afany de judicialitzar, i d'alguna manera també se perd en la qualitat de l'argumentació política. Però bueno, este és un debat que donarà molt de sí, continuarem parlant. Volia fer un parèntesi perquè vos havia preguntat abans per la calor. Avui volíem parlar dels efectes de la calor sobre la salut. Teníem prevista una entrevista amb el doctor Carlos Pino, que és metge de família. El tenim a l'altra banda de la línia telefònica. No sé si ja ens pot escoltar. Les altes temperatures, a més de generar incomoditat, la calor pot arribar a ser molt perjudicial per a la salut. De fet, les consultes s'han disparat estos dies i són molt recurrents. En el 2019, un estudi a més de l'Organització Mundial de la Salut va concloure que a l'any moren en el món quasi mig milió de persones per calor, vora 180.000 persones a Europa. Saludem Carlos Pino, metge de família al Centre de Salut de Càlig, al Baix Maestrat. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Volia preguntar-li com d'important

0: són els efectes de la calor per a les persones, però sobretot en aquest context, aquest escenari en què les onades de calor cada volta són més freqüents, més intenses, i sembla que això no canviarà.
1: Bueno, pues en primer lloc, com tu dius, les zones de calor pues, cada vegada són més freqüents i això pues, produeix problemes a nivell de salut, ¿vale? Que la OMS pues, esté molt ben controlats. De fet, en Espanya també existeix un sistema que se diu MOMO, ¿vale? De l'Institut de Salut Carlos III, que és el que s'encarrega de monitoritzar tot això. I este any encara no hi ha estadístiques, evidentment, però l'any 2024, que és l'any que n'hi ha estadístiques completes, van haver 2.000 morts atribuïdes a la calor, ¿vale? A les altes temperatures en Espanya, i 290 a la Comunitat Valenciana. I és veritat que l'any 2025 s'ha vist un augment de quasi vora un 80%, d'acord? Se va estimar que entorn a unes 3.800 morts que eren atribuïbles a la calor, ¿vale? Que no és el mateix que siguin colps de calor, ¿vale? Sinó serien més com descompensacions de malalties que ja patís la gent prèviament.
0: Doctor, vostè és metge en atenció primària, per tant té un ventall de pacients molt ample. Volia preguntar-li què és el que està veient vostè estos dies en consulta.
1: Pues sobretot se veuen problemes de hipotensió, és a dir, de tensió baixa, sobretot en pacients que prèviament ja tenen problemes d'hipertensió arterial, que com sabem és una malaltia molt freqüent, o de persones que porten tractaments per eliminar el que seria l'excés de líquids, ¿vale? El que diríem és diurètics, perquè, clar, un excés de medicació i en la calor ambiental el que produeix és més deshidratació i, per tant, pot produir estos quadros. A més, pues, també és més freqüent el que són els problemes pues, de varius, ¿vale? Inclús, claro, no se pot de forma directa, però sí que s'ha demostrat que pot haver un augment de risc d'infartos, d'ictus, ¿vale? Descompensacions de malalties respiratòries, inclús de quadros de malalties de salut mental com poden ser ansietats o depressions.
0: Per tant, molta precaució. De cap manera podem infravalorar els efectes d'esta calor. Volia preguntar-li també, hi ha diferències? Vull dir, la calor afecta més a les persones en pobles de l'interior que a pobles propers al litoral?
1: A veure, els efectes, claro, la quantitat de gent és més o menys similar. El que sí que és veritat que els efectes poden ser diferents perquè en la costa, d'acord, malgrat que tenim mecanismes pues, per refrescar-nos com pot ser, per exemple, anar a la playa, claro, això fa que la humitat tan alta que tenim estos dies faci que la sudoració del cos, que és un dels mecanismes per eliminar el calor corporal, no siga efectiva. Llavors el risc pot augmentar i un mecanisme de defensa que tenim, que seria refugiar-nos en la sombra, claro, en la costa no és tan efectiva com en l'interior, perquè és veritat que en l'interior la sombra pues, refresca més i les nits no solen ser tan extremes com en la costa i solen ser pues, més fresques.
0: Uh-huh. Es preocupa l'atenció primària? Els preocupa este escenari en què s'agreugen les onades de calor? Què veurem d'ací a 5-10 anys? Què pensa que veurà en consulta?
1: Bueno, pues com hem vist que en les estadístiques n'hi ha un augment, ¿vale? És raonable que cada vegada augmente més aquest tipus de problemes relacionats amb el calor. Sobretot, pues, el que li he comentat abans, el tema de la tensió arterial baixa, que pot produir pues, esglais, ¿vale? Pèrdues de coneixement i després pues, tots els problemes cardiovasculars que he esmentat anteriorment. Uh-huh.
0: Doncs moltes gràcies per atendre la telefonada de l'informatiu d'Apunt. Carlos Pino, metge de família del Centre de Salut de Càlig, al Baix Maestrat. Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, pues ja ho tenim clar, eh? Recomanacions molt ben hidratats, mantindre's a la sombra, aire condicionat, com us deia Víctor al principi de la tertúlia, és important per a poder afrontar a esta situació. Parlem de més assumptes, us volia preguntar també per la sentència que avui s'espera del Tribunal Europeu sobre la sentència de la llei d'amnistia, si me n'havia anat el pensament en concret sobre els delictes de malversació i terrorisme dels polítics catalans del procés. Una sentència de la qual entenem que en Moncloa estarem molt pendents. No sé què penseu que poden esperar en Moncloa i què poden esperar en Catalunya.
2: A veure, primer, la sentència el que ha de deixar clar és que no vol dir que demà de Puigdemont siga alliberat, se pugui tornar a Espanya. És que jo crec que així s'ha generat una certa alarma, no? Pensant que, segons el que se diu, que el Tribunal de Luxemburg i de la Unió Europea, demà Puigdemont ja podrà tornar, no és ni de llarg, no? El que fa la sentència, o el que fa el tribunal, és intentar avaluar si la llei d'amnistia entra en contradicció o no el que és el marc legislatiu europeu respecte a qüestions purament econòmiques. Jo crec que això és important, perquè si no la gent al final se pot despistar. I ja t'he dit, i fins i tot reconeguent del tribunal que no hi ha hagut vulneració de lo que és la legislació europea, això no vol dir que a curt termini pugui haver, perquè encara s'han de resoldre qüestions tant en el Tribunal Constitucional, perquè hi ha recursos al Suprem i altres qüestions. Per tant, sí que és veritat que si la sentència, diguem-ne, reconeix que encaixa la llei d'amnistia o no entra en contradicció, millor dit, amb el marc europeu, és un aspecte positiu per al govern, perquè li dona un cert marge per a poder seguir defensant que la llei d'amnistia era correcta, i a partir d'aquí és veritat que jo crec que els advocats de Puigdemont intentaran plantejar recursos adequats per a que ell pugui veure rebaixada la seva condena. Però torno a dir, no, jo una de les coses que estic veient, este matí escoltava molt les xarxes socials, que ja seria que si la decisió és no favorable, perquè no és l'expressió correcta, però diguem-ne, no contempla cap contradicció, que això pugui suposar que Puigdemont pugui demà anar-se'n a Barcelona a menjar-se una escudella catalana, no?
0: De fet, només podrà tornar a Espanya quan s'alce l'ordre de detenció contra d'ell, no?
3: Sí, hi ha unes mesures cautelars ahí per part del Suprem. És veritat que el que es tracta aquí d'esbrinar són qüestions prejudicials des del punt de vista de, sobretot, el delicte de malversació, no? En quina mesura la llei d'amnistia pot atentar contra el que seria la legislació financera de la Comunitat Europea, no? I encara que l'advocat de la Comunitat Europea s'ha pronunciat a favor de la llei espanyola i és probable que oriente en certa mesura la resolució, el Suprem encara, i com estava comentant Salva, ha de pronunciar-se determinades qüestions, però jo crec que sí que obri un camí de dificulta, no?, al Suprem el tirar enrere, no?, la legislació. I pel que feies tu a la pregunta, perquè la pregunta que tu feies era més política que no tant de contingut judicial, és veritat que jo crec que per a Moncloa, pues, evidentment, seria un aval, no?, a la seva llei, però jo no sé en quina mesura i fins a quin punt també per al Partit Popular en aquests moments perturbar l'intent de normalització que està tractant de fer amb Junts, no?, i amb el PNV, o almenys aquest apropament o cert apropament sobretot a la dreta catalana, no? Quasi no diria tant a Junts com a la dreta econòmica catalana. Que
2: no, i a Junts també, eh? I també
3: a Junts. En quina mesura li interessa molt que no se tanque, no?, esta qüestió en estos moments i ara mateix, perquè sí que és veritat que Junts està vivint en estos moments una situació molt complicada des del punt de vista polític, no tant per la situació de Puigdemont, que jo crec que li hipoteca els seus moviments, com en l'emergència política d'Aliança Catalana, no?, que és la dreta més a la dreta, no?, en Catalunya.
0: I que guanya terreny.
3: Que li està menjant la tostada, mm-hmm, clarament, no?, en l'escenari polític català, com demostra cada dia qualsevol enquesta que és, no?, de l'àmbit polític català. I a aquestes altures sí que és veritat que Junts haurà de fer un pensament, no? Jo crec que, sobretot en determinades qüestions, com ara el finançament, la proposta de finançament autonòmic, perquè Junts tindrà que prendre una decisió de si en un escenari de, com sembla, de final de cicle del Partit Socialista, amb una propera nova majoria, que jo sé cada vegada ves més factible, del Partit Popular amb Vox, no?, que governarà segurament Espanya els pròxims anys, quin és el seu posicionament o el que vendrà al seu electorat català quan arriben propostes com el del finançament, que beneficia clarament a Catalunya. Jo crec que és una bona proposta també per a la Comunitat Valenciana. No és incompatible una cosa amb l'altra, però és veritat que la proposta que ha fet el govern, el finançament, soluciona molts problemes financers de l'hisenda catalana, o de l'hisenda catalana. I ahí Junts, encara que la seva proposta és la del concert fiscal, etc., haurà de pronunciar-se i haurà de deixar el seu vot marcat en el Congrés, sobretot perquè és evident que no vindrà després una proposta millor per a Catalunya. I ahí haurà de mullar-se. Junts. I jo crec que ahir té una patata calenta important, que ara mateix la qüestió de Puigdemont està, en certa mesura, contaminant en la seva presa de decisions. I després hi ha una segona qüestió, que és el tema dels pressupostos generals de l'Estat, que sí que tenen un component més, jo crec, de salvació, no?, de la figura del govern central. Ahir Junts sí que podria, en esta mena d'anyunyament respecte a la figura de Pedro Sánchez, justificar, no?, el vot negatiu als pressupostos generals de l'Estat. Però jo crec que en el tema del finançament és important que Junts se defina, que se defina, perquè el que ve, no?, els pròxims anys no crec que siga millor per a Catalunya. I jo crec que ahir Junts haurà de fer un pensament quasi existencial, no?, del que vol oferir al seu electorat. Perquè si la posició de Junts és quan pitjor millor, que és el que sembla que és el que estan alguns, en contra d'una part important dins de Junts, que ja està debatint aquesta qüestió, el que estem veient és que este quan pitjor, quan millor, el que està fent és reforçar el seu enemic intern, que és Aliança Catalana.
0: Efectivament.
2: No? Víctor ha fet una àmplia reflexió sobre la qüestió de Puigdemont. Hi ha una cosa que dic que a mi me sembla curiós, no? Vosaltres hem vist, si en recordeu fa poc, el propi Feijó va dir allò que havia que passar pàgina, no?, del tema del procés i tot allò que va passar. Jo crec que el PP, en el fons, està esperant que els tribunals europeus li resolguin una qüestió molt incòmoda, perquè el PP, com a partit espanyol, i que a més va ser un abanderat de pressionar per a que va qualificar el procés com un cop d'estat i va denunciar a Puigdemont, etc. Claro, ara, per al PP és molt difícil, de fet, hi ha molta gent dins del PP, com Aznar i Ayuso, que no volen tirar marxa enrere, però jo crec que a Feijó li pot tindre molt bé que aquesta sentència siga favorable, en el sentit de dir, bueno, escolta, no és un tema ja nostre, Europa ha parlat, de tal manera, perquè jo crec que PP necessita, al final, pot haver un moment que necessita PNB i Junts per a poder garantir no sols una estabilitat a Espanya, sinó per a altre tipus de pactes que poden ser necessaris. Històricament, per al PP, per al PNB i l'antiga Convergència han sigut socis molt còmodes, no?, que els ha permès dur endavant molts canvis en la legislació espanyola. O sigui, jo crec que Vox és un partit molt més incòmode per al PP del que pugui ser el PNB, on hi ha una certa complicitat absoluta en matèria econòmica, social, l'única qüestió és la qüestió territorial, que sempre hi ha una discrepància, i en el tema de Convergència, igual, o sigui, la Convergència no deixem de pensar que representa a la dreta, a una dreta catalana molt vinculada al món empresarial, als sectors més de lo que és, de lo que són, de lo que són els grans patronals catalanes, etc. Jo crec que, efectivament, el que deia Víctor, sí, d'acord, jo crec que el PP ara el que necessita resoldre és la qüestió de Puigdemont, però el PP és molt important. I si d'alguna manera poguera resoldre sense el PP trobar-se al·ludit en aquesta solució i sense que estigui... Perquè al final el Suprem, quan va dictar sentència, el Suprem va dir, bueno, nosaltres ja hem dictat sentència, ara ja que parlen qui vulgui parlar. O sigui, el Suprem al final, també si Europa diu el que diu, doncs el Suprem dirà, bueno, escolta, és un tema que ha parlat Europa, nosaltres ahí no podem entrar, no anem a entrar en contradicció, perquè a més això ho tenim molt clar. I bueno, però jo dic que si això se resolguera, jo crec que per al PP podria ser beneficiós. O sigui, tindria la garantia.
3: Tinc la sensació de que hi ha una voluntat d'apropament.
2: Claro que n'hi ha. Bueno, menos Aznar i Ayuso, que estan intentant torpedejar.
3: Bé, però sí que hi ha una part del Partit Popular que pensa, no?, que és bo tindre una bona relació amb la dreta, la dreta basca, amb la dreta catalana. Però jo crec que aquesta voluntat, tal com s'està configurant el mapa de majories al conjunt de l'Estat, no durarà molt. I ho dic perquè jo, a millor m'equivoque, no?, però jo crec que si se produís el canvi polític que sembla que se va produir d'aquí a un any, uns mesos, jo vaticine que tensions territorials tornaran. I tornaran perquè els extremos se retroalimenten al final. I crec que a Vox li interessa volver a tensionar la qüestió territorial, i crec que hi ha una part de la dreta catalana, de l'independentisme català, que se sentirà còmodo també en esa confrontació amb Vox amb el tema territorial. I entrarem una altra vegada en este bucle melancòlic, que ja ho va escriure John Juaristi quan parlava del PNV, en este cas, encara que puguis estar o no d'acord en les seues tesis, però en este bucle melancòlic de la tensió territorial permanent del conjunt de l'Estat, no? Jo crec que això no és una bona notícia, tampoc.
0: Mm-hmm. Doncs veurem tot el que donen de si estos moviments tàctics en la política. Avui és dijous, tenim una secció preparada que és el punt de llibre, un espai per a compartir amb vostès els oients, són llibres i lectures.
4: tan atent dia.
0: Ui, la recomanació

0: informació ens arriba de la llibreria Babel de Castelló.
1: Volia recomanar-vos el llibre de Carla Gràcia, El jardí adormit, d'Univers Llibres. Una novel·la on la seva protagonista travessa un procés curatiu que transcorre paral·lel al despertar del jardí. Una lectura tendra i calmada que ens parla del poder sanador de la natura, que ens recorda qui som i que a través de les flors ens convida a reflexionar sobre el realment important.
0: És la recomanació de Carol Robert. No sé si vosaltres teniu algun llibre en marxa i recomanable.
2: Mira, jo sempre porto un llibre. Jo sóc un devorador de llibres, m'encanta llegir. I jo estic llegint este que m'havien recomanat, el vaig trobar... Diu Hans i Rudolf, el judí alemany i la caza de comandament d'Auschwitz, de Thomas Harling.
0: Molt bé. I ens té una pinta boníssima. Eh? Sí. Ens el queden per a llegir este
3: estiu. Bueno, jo d'este tipus de llibres...
2: Bueno, perquè m'ha caigut a les mans.
3: És una cosa molt més recent. Jo m'estic llegint el d'Héctor Abad Faciolince, que narra la seva experiència. És un escriptor colombià que se va anar a Colòmbia perquè van traduir unes joves d'allí, una editorial molt xicoteta d'allí d'Ucraïna, i se va anar a Ucraïna i li va caure un missil, no? I va matar a la seva editora, no? I narra aquest episodi i és molt interessant. Encara que jo recomane, que és el que m'havia llegit abans, El volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, que és la vida de Sergio Cabrera, el cineasta també colombià. Recomane molt la novel·la, perquè és molt interessant.
0: Víctor Romero, Salvanguís, gràcies.
2: Moltes gràcies, Lluia, a tu, per a Guillem. I bones vacances, que algú ja comencem la setmana que ve.
0: Disfruteu-les. Publicitat i tornem.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme. Ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
7: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
8: Nou i 26 minuts del matí, la calor, com dèiem, és tema de portada en este 7 de juliol, dia del Carme. La nit ha sigut molt calorosa, amb temperatures molt elevades. Volem conèixer ara mateix quina és la situació a la ciutat d'Alacant, Pilar Llorca, com s'ha passat la nit a les comarques alacantines.
9: Sí, molt bon dia. Sí, a l'Observatori de la Marina d'Alacant, a vora mar, a la platja del Cocó, la mínima esta nit ha sigut de vora 28 graus, però la pitjor part se l'emporten les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa. A Parcent, la mínima s'ha quedat esta nit en 29 graus, però és que a Dénia, a la mitjanit, encara tenien 35. I si ens fixem en esta matinada, són desenes els pobles del comtat de l'Alcoià, de les Marines o de l'Alacantí, que han pujat fins als 37-38 graus. De fet, a les 7 del matí, municipis com Tàrbena, Relleu o Benifato ja estaven a 33 graus i Muro d'Alcoi ha pujat fins als 38.
8: Gràcies, Pilar. I els jutges de Benalua declara avui el vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant. Ho fa com a testimoni en la 6ª sessió de la fase d'instrucció de la causa que investiga les presumptes irregularitats en les adjudicacions de vivendes protegides conegudes com les naus. Maria Bravo, què suposa este testimoni?
10: Sí, expectació aquí a les portes dels jutjats d'Alacant, a l'espera que arribi el vicesecretari de l'Ajuntament. La magistrada Amparo Rubio vol que aclarisca les deliberacions, correus i informes interns que circularen al consistori abans que es coneguera el cas. Ha de donar llum a aquest intercanvi de correus electrònics interns, on presumptament es va coordinar la retirada de noms i càrrecs públics de l'informe municipal abans de remetre'l al jutjat. També està citat avui a declarar en qualitat de testimoni el cap del Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament, Manuel Baltar.
8: Avui es celebra el Dia Gran de les Festes en honor a la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners, una edició molt especial perquè enguany el Grau de Castelló es commemora el 25è aniversari d'aquestes celebracions. Lluís Llinyana, redacció de Castelló.
11: Bon dia. Doncs amb motiu d'eixe 25è aniversari, la imatge de la Mare de Déu del Carme lluirà per primera vegada un nou mantell de color blau marí brodat en plata. Cal destacar que ací a Castelló els actes centrals es celebren dissabte amb la tradicional processó marinera que tindrà lloc a les 7:45 de la vesprada. On sí que la processó marinera es celebra avui, coincidint amb la festivitat de la patrona, és a Vinaròs. Després de la missa a la llotja, la imatge de la Mare de Déu del Carme embarcarà en un dels vaixells pesquers del municipi perquè la resta de la flota li retrà homenatge des de la mar. Les embarcacions lluiran engalanades per a l'ocasió i una vegada finalitzi la processó marítima, la imatge la portaran al muscle fins a l'església de la Santa Magdalena.
8: Doncs si tenen ocasió i es poden apropar fins al Grau de Castelló, és una bona ocasió per a conèixer de prop esta celebració. Fins ací, quan són les 9 i 29 i 49 segons, fins ací tot el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí fins a les 9 i mitja. Que tinguen molt bon dia.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
12: De tu a tu.
4: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Xica, no vas molt fresca?
15: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
14: A l'antiga estació de Menalua?
15: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
17: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
18: Som la veu de tots. Som la veu de tots.

0: Les previsions han quedat curtes i la calor no ens dona treva. Ahir el territori a més de 40 graus en molts punts i amb Ontinyent a 44,4 graus, la màxima de tot Espanya, però sembla que este dijous tindrem més calor. L'interior va registrar algunes tempestes ahir de vesprada en què una vintena de municipis del prelitoral de València i Alacant aplegaven a valors al voltant dels 42 graus. El municipi alacantí de Muro d'Alcoi ha registrat este dimecres una temperatura màxima de 43,9 graus. La Generalitat i els diferents ajuntaments activaven una bateria de mesures i recomanacions per a minimitzar els riscos entre la població, fonamentalment pels cops de calor. Els bombers d'Alacant han rescatat amb helicòpter dos homes al barranc d'Escúrnia, al paratge de Capralà Petrer, al Vinalopó Mitjà, després de que un d'ells patira una afecció de col de calor, segons han informat el Consorci Provincial de Bombers en un comunicat. En uns minuts coneixerem la previsió de l'horatge, però la jornada ens deixa altres temes d'actualitat. I a aquestes hores estem també molt pendents d'un incendi a Aragó. El govern ha ordenat l'evacuació de les localitats de Malpica de Arba per este incendi declarat a la comarca de les Cinc Viles, a Saragossa. Este dimecres el govern regional va enviar un missatge S-alert als municipis de Luesía, Asín i Llorés per la seva evacuació per l'incendi forestal que es va iniciar en esta última localitat. En total, unes 500 persones han hagut d'abandonar les seues cases. Les autoritats han establit un punt d'acolliment en la localitat pròxima de Gea de los Caballeros. Així mateix, els municipis de Biel, Fuencalderas i Un Castillo estan en avís per si és necessari prendre alguna mesura també per a desallotjar. La capçalera del foc avança de moment sense control cap al nord-est en direcció a Asín. En les tasques d'extinció treballen a hores d'ara 170 efectius de les diferents administracions, incloent membres de la UME i bombers de Navarra. És dijous, és 16 de juliol, és la Mare de Déu del Carme. Felicitats a totes les Carmens. Arranquem ja mateix el magazín de ràdio de la Ràdio Autonòmica de la Comunitat Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Als controls tècnics, un dia més, Maria José Collada.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: I un dia més l'horatge centra la nostra portada, no podia ser d'una altra manera. Antonio Sánchez, molt bon dia. Bueno, amb calor, és que és la tònica. Si a tot el món li preguntes, què tal? Ai, és que fa una calor. És la frase, jo crec, sí, més habitual en este mes, i bueno, en este mes i en juny també, perquè...
2: Però ha canviat un poquet la cosa, perquè van començar amb episodis de calor que eren de calor més seca, i almenys al litoral i prelitoral, ja en aquest episodi de calor i en l'anterior, hem notat una gran diferència, i és la que ha tornat la basca, no? La calor amb humitat.
0: Aquesta paraula maldita. Sí. Jo l'odie, no puc.
2: Jo també. I és que estar tot el dia suant, la veritat és que...
0: És horrorós.
2: Sí.
0: És horrorós.
2: Costa.
0: Ara, és cert que ahir vaig anar a un centre comercial d'ací de la ciutat i et donaves compte que estàvem mitja València clavats allí en el centre comercial. I dius, clar, una alternativa, anar a un centre comercial on està l'aire condicionat, sí, i passes la vesprà de lo més bé.
2: Refugi climàtic.
0: Totalment.
2: Això és un refugi climàtic.
0: Això vaig pensar, tal qual.
2: I es gasta un poquet pitjor, però sí, sí. Refugi climàtic.
0: Però bueno, avui, almenys, jo sí que he notat una briseta una miqueta menys calor. No sé si ha sigut un fake de bon dematí i després vindrà la calora.
2: Pot ser. Has tingut només aquesta bufadeta, perquè al meu barri la veritat és que la sensació ha sigut mala. De fet, esta nit ha sigut una de les nits més càlides de l'estiu, amb diferència. I perquè no hem baixat pràcticament dels 25 graus en moltes comarques, així a València s'hem quedat en els 26-27, però hi han hagut algunes localitats del Comtat i de l'Alcoià que no han baixat els 27 graus.
0: Això és molt... és una barbaritat.
2: Molta calor. I de fet han tingut punts en la nit en els que han arribat als 37 graus, com per exemple a Muro, a Cocentaina, a Gorga, a Parcent, també a la Marina Alta. Així que la nit ha sigut ja no tòrrida, sinó pràcticament infernal. Però sí, sí que han tingut hores en les que han vist temperatures de 25-24 graus, però també aixòs pics que han deixat una nit molt seca damunt i en aixes localitats i molt, i molt càlida. La resta no, la resta amb més humitat, sobretot al litoral, i amb això les temperatures entre els 25 i els 28 graus. On ha baixat un poc més dels 20 graus? Cap a l'interior. Si ens anem als ports, a la Prat del Requena, al Racó de Música, hi ha hagut localitats, exacte.
0: Quin gust.
2: En les que almenys han tingut uns 10-18 graus
0: això
2: de mínima.
0: Això és impensable, sí.
2: Sí, no, no, no. I damunt, són temperatures que encara en aquestes localitats estan molt per damunt del normal. Avui serà una jornada marcada també, com estem comentant, per la calor. Tenim a Vista l'Onja, ara mateix a l'interior centre, per màximes d'entre 39-41 graus, i també al sud, però en concret al Baix Segura, és a dir, Orihuela, Almoradí, Albatera, en aquestes localitats, els termòmetres podran arribar als 40 graus o fins i tot arribar als 42, així que...
0: Bueno, he dit jo abans, crec que Muro del Coll ha registrat a temperatura màxima de 43,9.
2: Ahir, sí, sí. I de fet, a Ontinyent van arribar als 44,5 graus ahir. Així que...
0: Ah, o sigui, encara més.
2: Sí, sí. Avui veurem com aquestes temperatures sembla que se n'aniran un poquet més cap a l'interior, perquè en principi esperem que la brisa sí que arribi a comarques ja més que es troben al prelitoral i comarques ja un poc més cap a l'interior. Així que les masses d'aire càlides i seques se n'aniran més també cap a la frontera, no? Amb Castilla-La Mancha, amb Múrcia, amb Aragó.
0: Però Aragó, en general, que tenen ara un incendi important, prou descontrolat de moment.
2: Sí, a veure què passa. Ja hem patit els efectes de l'incendi de Matarranya, a veure què passa en este. I sí, a la resta tindrem avís groc en el centre i en el sud, per màximes entre els 36 i els 39 graus, passarem d'aixòs valors, i una jornada de nou amb una situació de més basca cap a litoral. Ho sé moltíssim.
0: No, bones notícies no ens portes, Antonio, què anem a fer? No passa res. Bueno, demà, si estàs tu també, te preguntaré per la previsió per a aquelles persones que se'n van de vacances, que no vull dir jo qui són, però no estan massa lluny. Demà parlarem de la previsió en les pròximes setmanes, si se pot saber alguna cosa.
2: Molt bé. També vull comentar, Lucía, per cert, avui encara tenim ports en suspensió, així que precaució, sobretot si tenim malalties respiratòries. Jo recomano no fer activitats esportives si és ixe cas. Uh-huh. I també parlar de que esta vesprada encara tenim tempestes possibles esclafits, tempestes seques. Entre les 6 i la mitjanit és quan es poden produir, i de fet tenim avís groc al litoral del centre i interior sud de la província de València per aquesta possibilitat de tempestes.
0: Però ahir tinguérem algun esclafit tèrmic en algun punt?
2: Sí, a Llora, per exemple, es va donar un esclafit puntual, una ratxa de 100 km per hora, sense precipitació, i va ser una d'aquestes tempestes que vam veure com es formaven cap al sud-oest, i es van desplaçar també cap a València i cap al centre, però així no van deixar els efectes que sí que van deixar a Llora. Però, clar, encara que es donen molt puntualment i molt localment, sí que si la situació i la possibilitat està ahí, s'ha de dir, perquè ja hem vist en altres casos
0: més d'un esglai,
2: situacions molt complicades, així que s'ha de dir i així ho estem dient.
0: Pues molt bé, Marc, no sé si demà estaràs, però bueno, si estàs, tornarem a xerrar. Gràcies,
2: estaré.
0: Antonio, adéu,
2: gràcies.
0: Mal bon dia.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I estàvem parlant de l'oratge i de la brisa, i és que el calfament global i les onades de calor debiliten precisament les brises marines del Mediterrani. És una de les conclusions d'un estudi que ha elaborat el Centre d'Investigacions sobre Desertificació, que revela que les brises marines són ara un 17% més dèbils així a Espanya. Abril Peiro, molt bon dia. T'he canviat el cognom ràpid.
3: M'has canviat totalment el cognom.
0: Peiro,
3: bon
0: Peiro,
3: dia.
0: Perdó,
3: no passa res, el perdoni. A conseqüència d'aquest ateniment de la brisa del Mediterrani, la

0: La mar redueix la seva capacitat per a suavitzar les temperatures en ciutats costaneres com ara València, Barcelona o Eivissa, segons ens explica en un comunicat el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el conegut com CSIC. El Centre d'Investigacions sobre Desertificació, la Universitat de València i la Generalitat ha analitzat 41 anys d'estacions meteorològiques situades en la costa del Mediterrani Occidental. Al contrari del que caldria esperar amb l'increment de la temperatura en esta zona, les dades mostren que la velocitat de la brisa marina ha disminuït de manera constant des de 1980, un debilitament que s'aguditza durant les onades de calor de l'estiu. En ser més febles, especialment, com diem, en onades de calor, la capacitat de ventilació de les brises es redueix, la qual cosa acaba repercutint en l'estrès tèrmic i també en la salut humana, entre altres conseqüències.
1: I actualitzem també la situació a Benetússer, a missa caiguda d'aquest edifici, perquè l'Ajuntament derrocarà de manera controlada la part que queda en peu de l'edifici que es va afonar dimarts a la nit a este municipi de l'Horta Sud. El consistori seguirà les indicacions dels tècnics municipals que han aconsellat que derroquen l'edifici de tres altures.
0: Sí, la construcció amb un habitatge per planta es va afonar durant la nit de dimarts en el carrer de les Amèriques de Benetússer sense causar víctimes, ja que les persones que estaven a l'interior van eixir prèviament en sentir sorolls que provenien de l'estructura de l'edifici i també identificar clevills en algunes de les parets de les vivendes. Poc després que el veïnat isquera al carrer, l'edifici va caure. Respecte a les persones que han hagut de ser reallotjades de les 12 afectades, a 5 les van reubicar ahir a través dels serveis socials municipals en un hotel pròxim i la resta van poder quedar-se en casa de familiars. Fons municipals han recalcat que estan en permanent contacte amb totes elles i que els estan oferint suport psicològic. A més, es busca també una solució residencial per a aquestes tres famílies que han perdut la seva llar.
1: I en la crònica de tribunals destaca avui que la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 responen davant el jutge pel cas Leire.
0: És un dels moments més esperats i ser interrogatori com a imputats a la directora general de la Guàrdia Civil, a Mercedes González, i al seu número 2, el director adjunt operatiu conegut com el DAO, Manuel Llamas, per presumptament promoure l'obertura d'expedients per a pressionar els membres de l'UCO immersos en investigacions que afecten al govern o a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons la investigació, Leire Díez va mantindre amb Mercedes González diverses comunicacions telefòniques i tres trobades acreditades, dos el 30 de setembre i el 20 de desembre de 2024 i una tercera el 2 d'abril de 2025. González va acabar admetent en la seva compareixença al Senat del 16 de juny aquestes trobades, encara que va remarcar que es van limitar a prendre un cafè per a parlar d'assumptes barals.
1: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidís este dijous si l'amnistia dels delictes de terrorisme i malversació en el procés sobiranista del 1 d'octubre de 2017 a Catalunya és compatible amb la normativa comunitària quan han passat 2 anys des de l'aprovació de la llei.
0: Esta sentència és clau per al futur de l'expresident autonòmic Carles Puigdemont, marcarà aquesta resposta del Tribunal Constitucional al recurs de Puigdemont contra la negativa del Suprem a aplicar-li l'amnistia. Tot i això, la decisió final del Tribunal de Garanties, que podria propiciar el retorn de l'expresident català a Espanya, no s'espera per abans de la tardor. Per la seva banda, el govern espera que sigui una sentència contundent i que l'amnistia s'apliqui sense dilació. Elma Saiz és la portaveu del govern.
1: I Abril, què ha de resoldre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
0: El conte una miqueta. El Tribunal Europeu ha de pronunciar-se sobre les qüestions prejudicials que van elevar el Tribunal de Comptes per la responsabilitat comptable de les despeses de l'1 d'octubre i l'Audiència Nacional pels 12 comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, als quals demanen 27 anys de presó per planificar sabotatges en protesta contra la sentència del procés. El Tribunal de Comptes va ser el primer en plantejar davant la justícia europea que l'amnistia podria col·lidir amb interessos financers de la Unió Europea, la qual cosa va deixar congelada l'aplicació de la llei d'amnistia en un procés que, com sabem, investiga a 33 exalts càrrecs de la Generalitat, inclosos els expresidents Puigdemont i Artur Mas, per desviar 3,4 milions d'euros per a l'1 d'octubre. En l'informe per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'advocat general europeu, Dean Spielman, va descartar que l'amnistia fora contrària als interessos financers comunitaris, encara que va qüestionar el termini màxim de 2 mesos que la llei llei va fixar perquè l'aplicaren els tribunals espanyols. Va rebutjar també que contravinguera la directiva antiterrorista europea, ja que la llei d'amnistia exclou explícitament aquelles violacions greus dels drets humans, com els atemptats contra la vida o l'integritat física.
1: I d'esta qüestió anem a parlar una miqueta més àmpliament, així al programa. Saludem ja a Josep Bonet, ell és catedràtic en dret processal

0: de la Universitat de València. Senyor Bonet, bon dia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns al programa, ara este dijous, este matí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública avui, com estem contant, ixa decisió sobre la llei d'amnistia. Què s'espera que diga el Tribunal i quines són les claus d'esta sentència, senyor Bonet?
1: Lo que s'espera és lo que ocurreix habitualment i és que el Tribunal seguisca lo que ha dit l'advocat general. Per lo tant, lo normal seria això. No sempre ocurreix, perquè tenim excepcions, però diguem que en la majoria d'ocasions segueix el que diu l'advocat general. Això significaria pues, que no n'hi ha una incompatibilitat general entre la llei d'amnistia i el dret de la Unió Europea. Ara bé, el que ha de quedar clar és que això és el que determina, perquè és la seva competència, però no té competència en declarar inconstitucionalitat o constitucionalitat a la llei ni substituís el pronunciament del Tribunal Suprem. Uh-huh. Això el que farà és ajudar i fixar un marc per a que després el Tribunal Constitucional, en l'àmbit de les seves competències, puga decidir o no, o el Tribunal Suprem pues, puga resoldre el que tinga que resoldre en el seu moment. Per tant, serà rellevant, però no condicionarà ni substituís les competències dels tribunals espanyols sobre temes de dret més intern. Mm-hmm.
2: Senyor Bonet, bon dia. La pregunta que es fa molta gent és molt concreta. Esta decisió pot facilitar i si retorna Carles Puigdemont o encara estem lluny d'aquest moment?
1: Anem a veure. Si el pronunciament seguís, insistís, que el que va dir l'advocat general i per lo tant no és incompatible en el dret de la Unió, això sí que va a facilitar, per supost, però no ho va a impondre, no? No ho va a provocar de forma automàtica, però sí que va obrir les portes i va ser un pas molt important i molt significatiu en aquesta línia.
0: Uh-huh. En el cas d'Oriol Junqueras, la resolució també pot canviar la seva situació jurídica o els seus efectes seran diferents?
1: Evidentment que en el mateix sentit pot tindre conseqüències importants, perquè la condemna en el cas d'Oriol Junqueras i la seva incompatibilitat per a ser professor, si no m'equivoque, d'universitat, és per una malversació. Per lo tant, pues reforçarà els arguments per a que el Tribunal Constitucional revise aquesta decisió. No serà automàtic, igual que l'anterior, però sí que va a facilitar i va a obrir les possibilitats de que siga amnistiat per últim.
2: Si el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea marca un criteri determinat, el Tribunal Suprem, en aquest cas, estaria obligat a seguir-lo o encara té cert marge per a interpretar la llei?
1: A veure, són àmbits distints, com he assenyalat, no? Entonces, les competències són distints. La malversació es va relacionar en un possible afectació d'interessos financers de la Unió, mentre que el terrorisme plantejava la compatibilitat de la directiva europea en la lluita contra el terrorisme. És precisament perquè hi ha aquesta connexió en el dret europeu el que permet plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, i justament per això se plantejan per dos tribunals, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, aquestes qüestions en aquestes matèries perquè són més sensibles. Mm-hmm.
0: Podem dir que aquesta decisió europea tancarà definitivament, senyor Bonet, este debat sobre l'amnistia o pensa, creu que encara queden batalles judicials per davant?
1: A veure, queden batalles judicials, però aquestes batalles seran un poquet més cruentes, no? El Tribunal Suprem està obligat a respectar la interpretació que faça el Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte del dret a la Unió. Però vull insistir en això. Les competències són distintes i cada un té el seu marge de competències. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no substituís el que ha de dir el Tribunal Constitucional i el que ha de dir el Tribunal Suprem, perquè cada un té les seves competències. El que passa que sí que estableix el marx interpretatiu que pot fer. I aquest marx interpretatiu és facilitador de les decisions que prenga respecte de les seues competències, en este cas, sobre l'amnistia. Per tant, no va a tancar la batalla, però sí que, diguem, que va a recolzar el que aquesta batalla al final acabe en un sentit favorable per a l'amnistia.
2: I en aquest sentit, més enllà dels noms propis, aquesta sentència podria marcar un precedent sobre fins on arriba la capacitat d'un estat per aprovar una llei com aquesta, una llei d'amnistia?

0: Sí, i a més, este, jo crec que és l'aspecte des d'un punt de vista científic i tècnic, jurídic, el més transcendent. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea pot establir fins a on arriba la llibertat dels estats membres per aprovar una amnistia quan estan en xoc els interessos de la Unió Europea, no? Entonces, lo que no va a decidir o lo que no pot decidir és si les amnisties concretes són bones o no. Lo que sí que pot fer és establir els límits a través del qual els estats poden regular aquestes amnisties, no? I, per lo tant, això és molt transcendent, perquè va establir un marc dins del qual els estats podran actuar i a partir del qual no podran eixir-se. Per lo tant, sí que és molt transcendent lo que va a resoldre en este cas.
1: Pues estarem pendents al llarg del matí de tot el que ocorrega. Josep Bonet, catedràtic en Dret Processal de la Universitat de València, gràcies per aclarir-nos tota aquesta informació que de vegades ens fem, no només nosaltres, sinó la població en general, la ciutadania. Moltes preguntes, molts dubtes al respecte. Gràcies per esclarir-nos moltes d'elles.
0: Molt bé, gràcies a vostès.
1: Adéu, molt bon dia.

0: Els contem també altres qüestions. L'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentat un incident de nulitat contra la sentència del Tribunal Suprem que li va condemnar a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, una branca, recordem, derivada del cas Coldo. Segons la defensa d'Ábalos, l'exministre va haver de ser jutjat per l'Audiència Nacional i no pel Suprem, després de deixar la seva acta de diputat.
1: No obstant això, durant el transcurs de la investigació, el Suprem va entendre que quan Ábalos va deixar de ser aforat al gener de 2026, ja existia un acte pel qual s'acordava l'obertura de judici oral contra ell i que es va ordenar un mes abans, per la qual cosa havia de mantindre la competència la sala penal del Tribunal Suprem. Ábalos defensa ara just el contrari. Per a l'exministre, el seu defensat no va poder tindre accés als dispositius electrònics confiscats mentre es publicava al mateix temps el contingut d'ells en mitjans de comunicació. A més, arran d'això, Ábalos també critica que gran part de la sentència que el condemna residís en el testimoniatge del comissionista del cas, de Víctor de Aldama.
0: I ho contàvem ahir en la tertúlia, estàvem pendents també d'aquestes dades del CIS, va eixir ahir de vesprada i va fer públic aquest baròmetre del mes de juliol sobre estimació de vot. Apunta que el Partit Socialista es recupera i que si avui hi haguera eleccions legislatives aconseguiria el 33% dels vots. Vora 8 punts per davant del Partit Popular, que perd 2 respecte al baròmetre de juny. El Partit Socialista guanyaria 1,7 punts en comparació amb el 6 del mes passat.
1: Este estudi demoscòpic s'ha fet entre l'1 i el 6 d'este mes sobre una mostra de 4.020 entrevistes. El baròmetre es va elaborar uns dies després que el Tribunal Suprem condemnara el passat 22 de juny a l'exministre socialista i exsecretari d'Organització del partit, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó per delictes, com diem, d'organització criminal, suborns, malversació i tràfic d'influències. La mostra va coincidir, a més, amb la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, d'imputar la directora general de la Guàrdia Civil, a Mercedes González, i al director adjunt operatiu del cos, Manuel Llamas, en el cas Leire, el passat 2 de juliol, també amb la investidura del president de la Junta d'Andalusia. Segons este baròmetre, el Partit Popular se situa en el 25,1% i Vox es manté com la tercera força política amb el 15%, encara que perd mig punt.
0: I és moment ara, quan són les 9:56 del matí, de repassar també les principals portades dels diaris, perquè, clar, la majoria, imagine, abril, no sé per què, parlen de la final del Mundial i d'Argentina-Espanya.
1: I de la calor, també. Sobretot els diaris autonòmics. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que 2 onades de calor insòlites abracen el començament de l'estiu amb màximes de 44,4 graus. En el cas de les províncies, titulen una sensació tèrmica de 53 graus i també donen espai a aquest miracle produït a Benetússer després de que l'edifici que va caure poguera ser desallotjat. En el cas del diari Información d'Alacant, el Partit Popular i Vox blinden l'1,5 milions per les obres sense llicència de la cambra, i en el periòdic Mediterrani de Castelló llegim que la Generalitat crida a evitar els bous al carrer el dia de l'eclipsi.
0: I pel que fa als diaris nacionals, el País destaca l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia, qüestió que acabem de parlar, i en el diari El Mundo, Feijóo impulsa el vincle d'Europa amb Llatinoamèrica enfront de la Xina.

I escoltem esta música perquè el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, aconsegueix enguany la seva 30a edició amb una programació que reunirà des d'avui mateix i fins el pròxim 18 de juliol a més de 50 artistes en una cita que torna a situar al municipi castellonenc com un dels punts de referència de la música en directe durant l'estiu. L'edició d'este 2026 manté una de les senyes d'identitat del festival, com és la combinació de grans noms internacionals, artistes nacionals i noves propostes, amb un cartell encapçalat per grups i solistes com este que estan escoltant, Franz Ferdinand, The Prodigy, al costat de formacions espanyoles com Lori Meyers, La La Love You, Dorian, L'Habitació Roja o Sexy Zebras. L'organització espera una assistència d'entre 40.000 i 45.000 persones diàries, fins a aconseguir unes 135.000 persones durant 3 jornades i els abonaments es troben prop d'esgotar-se. La celebració del festival ha activat, això sí, un dispositiu especial de mobilitat i seguretat que afectarà a Benicàssim, també als seus accessos, entre el 15 i el 20 de juliol. La carretera nacional 340 comptarà també amb mesures especials de senyalització i vigilància. El dispositiu de seguretat coordinat per l'Ajuntament de Benicàssim comptarà amb la participació també de la Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional, Bombers, Servicis Sanitaris, Protecció Civil i l'organització del festival. Així que, ja saben, si volen acostar-se a disfrutar d'este festival, com hem dit, celebren enguany i ja 30 edició, amb la música de Franz Ferdinand. Arribem pràcticament a les 10, de seguida el butlletí informatiu i tornem amb moltes més coses interessants. No s'ho perguen.

0: Són les 10 i un minut. Són les 10 i un minut.
1: A punt. Notícies.
0: Un dia més, la calor és el protagonista. A primeres hores del matí, les temperatures eren molt altes en comarques com la Marina Alta, el Comtat i l'Alcoià, que ja superaven els 36 graus, 38 en concret, tenim a Cocentaina a les 7 i mitja. Les mínimes han sigut altes esta passada nit, amb sensació de basca molt elevada al litoral. La EMET estableix la vista aronja a l'interior de València i al litoral sud d'Alacant este dijous, en concret al Baix Segura. Avís groc a la resta del centre i sud del territori, ara mateix al Coll, arriben als 34 graus, 32 a Villar i 30 a Alacant. I amb les altes temperatures, a més de generar incomoditat, la calor pot arribar a ser perjudicial per a la salut de les persones. En els últims anys estem experimentant onades de calor recurrents que tensionen el cos i condicionen el dia a dia. Els efectes més habituals són els quadres d'hipotensió, el dolor per aparició o empitjorament de varius, però en alguns casos poden ser molt greus. Segons les últimes dades, 142 persones han mort en juliol a la Comunitat Valenciana per problemes de salut que s'han agreujat amb la calor. Carlos Pino és metge d'atenció primària al consultori de Càlix i ha estat a les notícies del matí.
2: S'ha demostrat que pot haver un augment de risc d'infartos, d'ictus, descompensacions de malalties respiratòries, inclús de quadres de malalties de salut mental com poden ser ansietats o depressions.
0: Per a no tindre sobresalts, cal evitar l'activitat física en les hores centrals del dia. És convenient hidratar-se i estar pendent de possibles símptomes, sobretot si es patix alguna patologia prèvia. I a hores d'ara comença a la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, la lectura de les dues primeres sentències sobre els dubtes que han plantejat els tribunals espanyols respecte a la Llei Orgànica d'Amnistia.

0: sea clara, sea contundente y que se aplique esta medida de gracia con la diligencia y sin más dilación. Las consecuencias de la ley de amnistía, una ley que salió con una importante mayoría del Congreso y que ha sido avalada también por el Tribunal Constitucional, las consecuencias se están viendo en las calles de Cataluña, donde prima la convivencia.
1: El primer assumpte sobre el qual s'ha de pronunciar el Tribunal Europeu és la responsabilitat comptable de l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, per l'ús de fons públics per a finançar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. La segona és sobre el cas de terrorisme atribuït a diversos membres dels comitès de defensa de la República i si l'aplicació de l'amnistia estaria en contra del dret comunitari. I d'ací un quart d'hora està previst que la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declare davant del jutge Pedraz com a investigada en el cas Leire Díez. A continuació ho farà el director adjunt operatiu de l'Institut Armat, el DAO Manuel Llamas. El jutge de l'Audiència Nacional els atribueix delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en el marc de la investigació sobre la presumpta trama per a desbaratar causes judicials que afecten els governs i el PSOE. González fou imputada arran d'un informe de l'UCO, on s'apuntava que s'havia reunit en tres ocasions amb les militants socialistes. Segons els investigadors, Leire Díez hauria aconseguit instigar la directora perquè iniciara actuacions administratives contra l'UCO, una acusació que González va negar en la seva compareixença al Senat el maig passat. I també a Madrid, la Junta Electoral Central té previst pronunciar-se avui sobre la petició de Vox d'anul·lar la possibilitat dels ciutadans espanyols que viuen a l'estranger de votar per correu i sobre l'anomenada Llei de Nets, que permet l'accés a la nacionalitat als descendents d'exiliats. En concret, Vox ha demanat que els espanyols inscrits en el cens electoral de residents absents només puguin votar de forma presencial als consolats i les ambaixades. I en els esports parlem de futbol perquè la selecció espanyola ja està a punt a Nova York per a disputar diumenge la final del Mundial contra l'Argentina. Paula.
2: L'equip de Luis de la Fuente ha arribat a la ciutat dels Gratacels passades les 3 de la matinada i farà el seu primer entrenament a la ciutat que acull la gran final de la competició quan siguin les 5 de la vesprada, hora nostra. La selecció va viatjar després de saber que el seu rival per assolir la segona estrella futbolística serà l'Argentina de Leo Messi, que remuntava el duel contra Anglaterra per a disputar el partit on el conjunt sud-americà defendrà el títol que ostenta.
1: Moltes gràcies i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
4: De tu a tu.
5: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: valenciana de municipis i províncies, i per això, com cada dia a aquesta hora aproximadament, sempre fem un recorregut de nord a sud de les nostres comarques i volem saber què ocorre a aquells municipis i a aquelles poblacions. Encetem aquest recorregut avui per Infotúria. Gemma Alexandre ens conta tot el que ocorre a eixa zona en este diari del Camp de Túria. Gemma, molt bon dia.
1: Bon dia. Salva Torrent, alcalde de l'Eliana, ha confirmat en una entrevista a Infotúria que tornarà a presentar-se com a candidat a les eleccions municipals de 2027. Torrent assegura que afronta aquesta nova candidatura amb valentia i es mostra convençut que és la millor opció per a continuar al capdavant del consistori. El Partit Popular de la Pobla de Vallbona va celebrar el passat dissabte a la Casa Bernal l'acte Transformant la Pobla, on es va fer balanç dels 3 anys al capdavant del govern municipal. A la trobada van assistir el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, i el cap de partit al municipi, Abel Martí. A les portes, un grup de docents concentrats amb motiu de la vaga educativa van esperar el president per a protestar contra les polítiques de la Generalitat. També a la Pobla de Vallbona, la policia local ha identificat 3 menors com a presumptes autors de l'incendi declarat la setmana passada en una zona d'horta situada al nucli urbà. El foc va calcinar prop d'una hectàrea i mitja de terreny agrícola i va posar en perill un habitatge. Les identificacions s'han realitzat gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat i a la col·laboració ciutadana. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana amb plantacions a Llíria, Benaguasil i altres municipis de la Comunitat Valenciana. L'operació s'ha saldat amb 14 detinguts, 3 dels quals han ingressat a la presó provisional, i la intervenció de prop de 3.000 plantes de marihuana. Segons la investigació, el cap de la xarxa residia un xalet a Serra. L'onada de calor va deixar el dimecres màximes de fins a 42 graus al Camp de Túria i diversos municipis van adoptar mesures especials davant l'alerta roja, com la suspensió d'activitats a l'aire lliure, la gratuïtat de les piscines municipals o l'activació dels refugis climàtics per a protegir a la població de les altes temperatures. I en agenda, Olocau acollirà l'1 d'agost la tercera edició de la desfilada de moros i cristians de l'associació El Cid. D'altra banda, la Jove Orquestra de la Generalitat actuarà el divendres 10 de juliol a les 8 de la vesprada al Teatre de la Unió Musical de Llíria dins de la gira de cloenda de la trobada d'estiu.
0: Gràcies, Gemma. I anem ara cap al nord de la Comunitat Valenciana. Cecília Roca ens detalla les principals notícies de la Plana i el Maestrat. Anem a saber què és el que porta avui en la seva portada, el CET. Molt bon dia.
2: Bon dia. Una setmana més us acostem els titulars més destacats de la Plana Alta i Baix Maestrat. Comencem al Cala Alcossebre, on l'Ajuntament continua apostant per un turisme més intel·ligent i sostenible, amb la instal·lació d'un nou sistema de sensors, càmeres de videovigilància i radars pedagògics. Aquesta actuació permetrà conèixer millor els fluxos de visitants, millorar la gestió turística, reforçar la seguretat ciutadana i conscienciar els conductors sobre el respecte als límits de velocitat, especialment en zones escolars. La inversió supera els 61.000 euros i forma part del Pla Sostenibilitat Turística financiada amb fons europeus. D'altra banda, a Torreblanca continuen les inversions per modernitzar les infraestructures bàsiques del municipi. L'Ajuntament està renovant la xarxa de clavegram del carrer Vidal i Salvador, substituint les antigues conduccions per unes més resistents i eficients, per així evitar averies i millorar el servei. Aquesta actuació forma part del Pla Anual de Millora de Xarxa d'Aigua i Clavegram, que enguany supera els 54.000 euros i inclou altres actuacions tant a Torreblanca com a Torre Nostra. Com sempre, podeu ampliar aquestes i altres notícies a la nostra web.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: I benvinguts i benvingudes, són les 10 i 8 minuts i s'acaben d'incorporar a la nostra sintonia i al nostre programa. Recordar-los que estem a Amunt i Avall, el magazín de la ràdio d'Apunt, produït per la Federació Valenciana.

0: Són les 10 i 12 minuts del matí. Ja sabeu que així al nostre programa ens encanta anar amunt i avall, mai millor dit, i avui el que volem és proposar-los una iniciativa, un pla per a este cap de setmana o per a quan vosaltres vulgueu, si esteu de vacances, podeu aprofitar. I anem a parlar d'una exposició molt xula, perquè l'Albufera és molt més que un parc natural, és història, paisatge i sobretot és memòria col·lectiva. Este estiu, l'IBAM li dedica una gran exposició coincidint amb el 40 aniversari de la seva protecció. Un recorregut per quasi dos segles de transformacions d'este parc natural. Cap a l'IBAM se n'anem, perquè allí està precisament David Gozalvez i crec que a més està molt ben acompanyat. Què tal, David? Bon dia.
1: Bon dia, Lucía, què tal? Doncs així estic. No sé si s'escoltarà, no sé si sentiràs este ambient que tinc al meu voltant, perquè estic en una de les sales de l'IBAM.
0: Se nota,
1: que...
0: se nota.

0: I abans d'entrar en matèria o de posar-nos el davantal, una última hora que també acabem de conèixer i volia traslladar-vos, és que la justícia europea sentencia que la llei d'amnistia no s'oposa a la normativa de la Unió Europea. El pronunciament és clau per al futur de l'expresident autonòmic Carles Puigdemont, marcarà la resposta del Tribunal Constitucional al recurs de Puigdemont contra la negativa del Suprem d'aplicar-li l'amnistia. Com dic, és una notícia que acabem de conèixer i que volíem traslladar-los en estos moments. Continuem, són les 10:43 minuts ja del matí i és moment de fer boca, d'obrir la cuina i endinsar-nos en algo que ens agrada molt, com és cuinar i, sobretot, menjar el que cuinem.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Radio.

0: I des de Ràdio Ontinyent, com sempre, connectem amb Carmina Gramaje per a conèixer les receptes que ens té preparades per avui. Carmina, bon dia. Crec que no estàs a soles, no?
1: Bon dia, no? Avui ve el mànager meu, que és Santiago.
0: Molt bé, molt bé. El mànager, sí.
1: El meu fill.
2: Bon dia.
0: Bon dia, benvinguts als dos. Avui no està Sergi, com podeu comprovar. L'hem deixat que descansi una miqueta. Està de vacances, la setmana que ve ja estarà així. Però bueno, la setmana passada parlaves precisament amb Sergi, Carmina, de buscar cosetes més fresquetes, més estiuenques i més dolcetes. Avui crec que toca parlar de postre i pel que he vist en el guió, has donat en el clau. A mi ja m'has aconseguit amb esta recepta, que he de dir que és una de les meues preferides. Explica'ns.
1: Que és pastel de moca. Bueno, primer que tot, avui estem a 16 i és sí. La Virgen del Carmen.
0: Correcte.
1: Felicitar a totes les Carmens que mos senten.
2: Clar que sí.
0: Felicitats, correcte.
1: Sí. Perquè és que això de Sants ja no s'estila molt, però bueno.
0: Sí, bueno, depèn.
1: Sí que tenim que felicitar.
0: Jo en ma casa
1: s'estila sí. S'estila més els cumpleaños.
0: Bueno, també.
1: Això és més de gent, així un poc més. Però bueno, bo, felicitats per totes.
0: Clar que sí, des d'ací. Vale? Un beset a totes les Carmens i Carmines. I bueno, ja, és cert que en molts llars encara se celebra el Sant Oral, eh? En ma casa és sagrat. Claro. O sigui, se celebra claro, tot. Claro. La qüestió és celebrar.
1: Claro, claro. Pues bueno, avui anem a fer un pastel de moca, que això no és que siga d'ara, és molt antic. El que passa que cada un el fan d'una manera o el fem d'una manera. Nosaltres sempre l'han fet i en el restaurant quan ho van fer pues, ha tingut sempre molt d'èxit i la prova està que els meus fills també i en el restaurant també el fan.
2: Sí, és un plat que no desapareix de la carta.
0: Per sort.
2: És un postre que no desapareix de la carta. Per moltes coses noves que facem i molta fusió i moltes coses noves, la tarta de moca és un pastís, és un postre que està sempre, de fet, sempre el tenim com a opció en el menú del dia i és un dels postres de la carta i és impossible, no pots llevar-lo.
0: Però per què penseu que no passa de moda?
2: Jo, per la meva part, crec que perquè és un sabor molt, molt familiar, és un sabor que jo recordo ma abuela fent pastís de moca, després ma mare, després l'ha fet jo. I jo crec que és un postre molt de dies molt senyalats, no? Quan s'ajuntem la família, jo ho recordo de xicotet, ajuntar-se la família i de postre sempre haver un pastís de moca, una coca de nous, una monjàvina, coses així, no? I el pastís de moca era un clàssic. I és ja dic, no passa de moda, dona igual. Jo tinc una anècdota molt bona, que jo vaig fer una versió, quan vaig obrir Sens, el restaurant gastronòmic, i vaig fer una versió de la tarta de moca, una crema muntada, en una galleta especial, en un glacejat espectacular. O sigui, en realitat era una versió de la tarta de moca. I la gent s'ho menjava i em deia...
0: Està bona,
2: però... Això està bo. Però no tens l'altra, la de galleta? I jo dic... I vaig dir, prou, s'ha acabat.
0: Ale, tornem a l'origen.
2: Sí.
1: Pues això s'agarra, es fa una bona cafetera de cafè, bo... Després agarres mantequilla o...
2: O margarina. Millor mantequilla.
0: Sí,
1: és bo mantequilla, però és més pesaet, però bueno.
0: Poque més de greix, però no passa res. Ja que te vas a menjar...
2: Per l'estil.
0: Claro, ja que te vas a menjar una tarta de moca, pues la fas ben feta i s'ha acabat. Vull dir,
1: claro,
0: per a què vas a ficar?
1: Exacto.
0: Margarina, sacarina, vull dir, cafè del bo, no, mantequilla bona... I galletes.
1: La sacarina no val res.
0: Clar.
1: Val més posar una miquiva de sucre o res.
0: Sí, o més.
1: Total, que quan fas la cafetera, sí, en un bol tens la mantequilla i tens el cafè ja, que estigui ja gelat. Agarres el Turmix i és com si fes un alioli. Agarres la mantequilla, vas menejant. Al cafè jo li poso un poquet de sucre. Ben desfetet. I vas tirant oi a la mantequilla, vas desfent. Quan més oscura d'està, pues està el sabor més bo de cafè.
0: Millor, clar.
1: També es pot fer en descafeïnat.
0: Això t'anava a preguntar, Carmina. Sí, que jo crec que ahí podem fer-ho i no passaria res, no canviaria molt el sabor.
1: No, quasi que no canvia res.
2: I si vols fer una versió... vegana, que no tinga res d'origen animal, en vez de mantequilla, margarina, en vez de ficar-li, perquè després per mullar les galletes, nosaltres mullem en cafè, llet, sucre i conyac, pues en vez de llet de vaca, pues una llet vegetal, la que més t'agrada, i ja tens una versió vegana. De
0: mira,
2: la
0: pues esta me l'apunte, a veure si la posa en pràctica.
1: Claro. Sí. I entonces agarres,

0: ja està la mantequilla, ja la tens a punt, llavors agarres en un bol també, poses un poquet de sucre, un poquet de llet, poqueta llet, una xorraeta de conyac, i ho meneges, meneges, meneges. I en això es banyen les galletes. Llavors agarres una bandeja, baix poses un fil perquè no s'apegue, per després girar-ho i no s'apegue, i poses tonga de galletes, tonga de moca. Tonga de galletes, tonga de moca.
1: Que bo.
0: Vas fent així, doncs, almenys... Les galletes, pues n'hi ha algunes que es desfan, i altres no es desfan.
2: Jo gasté una galleta tostada.
0: Eixa la bona.
1: La quadraeta, sí. Molt bé. Sí, sí,
2: sí. I perquè la galleta, està hasta la típica galleta Maria.
1: Sí, però ja però crec que se desfà molt ràpid, no?
2: Sí, i és un pelium més dolça.
1: Sí.
0: No, no, però és que es desfà molt, es desfà molt.
2: Sí,
0: simplement banyant-la un poquí, com menys tancant, ja s'ha banyat tota.
1: Sí, sí.
0: Saps? Té que ser una galleta que siga bona. Quan ja tinguis capes, capes, capes, doncs agarres un poquet de xocolata, fundixes un poquet de mantequilla i xocolata, ho tires per damunt, ho untes tot per damunt, després agarres xocolata, ho ratlles tot ratllet, ratllet, tot per damunt, i a la nevera. I d'ahir pues, pots fer-ho i pots tindre ahir una muntona de temps.
1: I millor d'un dia
0: també
1: per un altre.
0: També es pot congelar.
1: Ah, és cert. Sí.
2: Sí, no... de fet, millor d'un dia per un altre.
0: Clar. Sí, sempre. Però també es pot congelar. Agarres un tàper que sigui ben tapaeta i ven això i es pot congelar i la tens ahir sempre. Saps? Jo sempre en tinc congelat.
1: Carmina, podem dir una miqueta que este pastís de moca va viure una autèntica època d'or, veritat, però d'on ve realment esta recepta i per què es va fer tan popular? Bueno, ens comentàveu que no l'heu llevat de la carta perquè triomfa, però quin és l'origen d'este pastís?
0: Jo fa por lo menos 60 anys o més celebraven els sants. Jo tenia una família que eren molt potents. I entonces la meva cosina va fer ese pastel. Però això que dic jo això no sabia ni que existia, el rosarín, que ho va fer.
2: Però això ho va inventar ella?
0: Jo ho vaig anar allí sempre i anàvem a felicitar-la per menjar el pastel.
2: Això tindràs que demostrar-ho en papers, eh?
0: Sí, sí, sí, no, sí, sí.
2: Això tens que demostrar-ho en papers, eh?
0: Sí, sí, sí. El que passa és que la meitat ja no viuen.
2: Entonces ahí ya es tu palabra contra sí, la suya.
0: No, no, pero es así. Yo, a partir de que vaig anar, anava sempre ahí, ya, quan em vaig fer un poquet més majoreta, dic, pues això tinc que fer-ho jo, tinc que fer-ho jo, tinc que fer-ho jo. I ja vaig començar a fer-ho, fer-ho, fer-ho, i després ja, quan es van clavar en el restaurant, el Mohamed decía, pero ¿cómo vas a sacar eso? Que eso no es demasiado de lujo, bueno, y vaig fer allí el...
2: Sí, sí.
0: I des d'entonces que ja no han parat de fer-lo. I això fa, pues, una muntona d'anys.
2: Sí, sí, de fet, a mi és una tarta que inclús quan fem bodes, que fem eventos i tal, jo no la tenia com a opció,
1: sí.
2: Perquè a mi me pareixia, pues, ostres, la tarta de moca...
0: Que ho s'ha fet tot el món, no, però sé. Cada un fa la seva versió.
2: Totalment. A mi me pareixia, pues... No, no per desprestigiar la tarta, sinó
1: no,
2: perquè...
1: No, però no la veies pues, igual que... adequada, no?, per a l'ocasió, per a un moment així.
2: Claro. Claro, teníem una tarta, teníem com a opció una tarta de dolç de llet en una llema cremaeta, després teníem una tarta de xocolata en avellana, en diferents textures, en un glacejat, i la gent venia i mos deia, mos ho dient així com en por, mos dient, i la de moca no podria ser? No podríeu fer la de moca? Dic, clar que sí, clar. Dic, jo no la fico a vegades per mania meua. Però a la gent li encanta, és un postre que li encanta. A més, que no falla, és que és una combinació que no falla.
0: Sí, és un pastel que... Molt agraït. També, la moca també aprofita per agarres, fas un bescuit normal i corrent, el talles a capes, i vas ficant-li capes de moca, de moca, de moca, i igual l'acabes en la llaura de xocolata i és un
2: sí,
0: bescuit.
2: Sí, en vez de galleta, un bescuit.
0: Que després el talles i això està boníssim. Saps? Que aprofita per moltes coses.
1: Ai, Carmina, són quasi les 11 del matí i saps a quina hora des de xunar jo? A les 6 del matí. Tinc ara mateix ja. Un forat pues en la panxa. M'estàs fent les dents molt llargues. Sí.
2: Però ara petis més salaet que dolç, no?
1: Bueno, a mi em va bé qualsevol cosa. Soc de bon menjar, ja te dic jo que no hi ha problema.
0: I si t'ho donen a punt, encara millor.
1: No, home, si t'ho donen fet, millor. Jo reconec que a mi pues, claro. M'agrada cuinar i soc de les persones d'estes estranyes que molta gent me diu, en sèrio? A mi me relaxa, a mi em relaxa ficar-me a cuinar i a fer coses que jo no tinc ni idea. Vull dir, jo faig el que a mi em sembla que està bé i que pense que està bo, sí, sí. Que jo no entenc res de res. Però és cert que a mi em relaxa cuinar, però si em donen les coses fetes, moltes vegades...
2: Tampoc fas ascos.
1: No faig ascos i sobretot per ritme
0: de vida. Sempre dic a la gent jove, lo bonico que és guisar, i després es migeu, ai, això ho vam fer nosaltres, i no tot de compra, tot de compra, i no es pot comparar lo que es fa en casa lo de compra, que jo no dic que estigui roïn, però bueno, com lo de casa no, impossible.
1: Clar que sí.
2: A mi m'agrada molt cuinar, jo cuina tots els dies en el restaurant, i a part moltes nits en casa també m'agrada la xiqueta i es fiquem a la xiqueta i jo.
1: Clar, ai, fiquem
2: en la cuina,
1: no
2: deixem entrar... No deixem entrar a ningú més, només la xiqueta i jo. Sa mare i el germà no entren. I estem en la cuina i es comencem a fer pues, això, pues, una ensaladeta de tomateta, ara que estarà en temporada, una tortilleta en quenailles, coretes de Xina, i és que és relajant, és que te desconnectes un poc de tot i després és molt agraït.
1: Estic
2: la cuina és molt agraïda.
1: Completament. I a més, ara en estiu, que parlàveu la setmana passada amb Sergi i Carmina, parlaves d'aquestes receptes fresquetes, que jo crec que, deixant una miqueta de banda el que és la coca esta de moca, apetís moltíssim fer receptes ràpides i sobretot fresques que les facis en res, 10-15 minuts, t'estalvies molt de temps i sobretot ho saboreixes amb més ganes, perquè amb esta calor i aquestes temperatures que tenim, el que més avellís són aquestes coses, no?
0: Ara mateixa, d'ací dues setmanes faran el concurs, així no entenen, que fan un concurs de tomates.
1: Sí.
0: I porten unes tomates espectaculars. I les tomates d'on tenien? I els pepinos d'on tenien? Són famosos, eh?
1: Ah, sí?
0: Tu mira d'un pepino. Sí, sí. Els pepinos d'ací d'on tenien, bueno, són superfamosos. Tu agarra un pepino de fora d'ací, veuràs que no està igual.
2: No, però... no. N'hi ha coses bones per tots els puestos.
0: No, però els pepinos d'ací d'on tenien són famosos.
2: Sí, però n'hi ha pepinos
0: igual que,
2: per tots els puestos.
0: Igual que el meló groguet.
2: Sí, el meló d'or. Sí.
0: Home,
1: el xicotet.
0: També d'ací d'on tenien... El xicotet, sí. Groguet, claro. Cada un tenia que defendre el nostre.
2: Sí, sí, sí.
1: Home, per suposat, ara, que sí.
2: Ara, jo per exemple, ara en el restaurant estic fent un plat que el parlava esta setmana en Miguel, i és un plat a base de tomata. Estem en temporada de tomata i fem un carpaccio de tomata en una crema d'ametlla marcona,
1: sí.
2: Una salsa kabayaki vegana, que és una salsa que s'utilitza per acompanyar l'anguila en la cuina japonesa, i després per damunt hi fiquem uns pistatxos torraeix, un poc d'oli d'oliva i un poc de sal. I aquest plat, per exemple, estem fent aquesta setmana en el menú del dia. I és un plat
1: està
2: que està
1: triomfant.
2: És que apetís un
1: normal.
2: Muntó.
1: És que la tomata és un èxit assegurat.
2: Quan estàs en un moment,
1: sí, sí.
2: Buah, està espectacular.
0: I és molt agraïda.
1: I per sort tenim la tanta tomata. Varietat així a la Comunitat Valenciana de diferents tomates en diferents
0: Buf,
1: zones.
0: No tens tu ni idea.
1: No n'hi ha prou. No
0: ara, quan
1: prou.
0: Ara quan fan el concurs, jo dic, però d'on hi ha tanta gent en tanta tomata? I cada una d'una classe, eh?
1: I Carmina, quins són els llocs? Quins són els llocs on hi ha tomates que sorprendria més a la gent i diria, en aquella zona hi ha X varietat que tal volta no siga tan coneguda i són meravelloses? No sé si recordes alguna.
2: A més, així ara mateixa tenim la de tomata del pebre, que té una forma com si fos de pebre, la òptima, que és més comú, tenim la tomata rosa.
0: La de color rosa és la més coneguda.
1: Ai, la de rosa,
2: tenim
1: sí.
0: Sí, està molt bona, això no està...
2: Tenim la massissa, ara mateixa, aquests quatre estan ara mateixa en su màxim apogeo, ara per així, per aquesta zona, estan espectaculars.
1: Bueno, si tenim la
0: mengem,
1: la del
0: Perelló... I mengem-se-les d'ací de la zona de mosatros, no que mos es porten d'allà, que n'hi ha que ens porten d'allà i no valen res. N'hi ha que agarrar coses del terreno.
2: La del Perelló també està molt bona, la prova jo també, està
1: claro.
2: molt bona.
1: Sí, sí, sí. Claro.
2: La de penjar,
1: sí.
2: La tomata de penjar...
0: Això que sequen,
2: sí,
0: ja està molt bona.
2: Hi ha un munt de tipus de tomata.
0: Això que sequen, simplement li pegues una volteta i després friges un ou, una tomateta ixa i està boníssim.
1: Doncs sí, sí. Ara, ja sabem que és una bona opció per a fer un plat ràpid i vaig a ficar-vos en un... Queden res, dos minutets, tres minutets per acabar. D'una manera ràpida, quina recepta ens recomanaríeu a més de la tarta, estem parlant de la tarta de moca, però una altra recepta dolceta que puguem fer així rapideta, perquè la de moca realment no dona molta feina per a fer.
0: El pan de Calatrava.
1: Uf, ahir ja és un nivell molt alt, Carmina.
0: Què va?
2: Que no. Ma mare s'ho veu tot fet.
1: Clar, ahir jo...
2: Ella s'ho veu tot fet.
0: En el llibre pots dir el pan de Calatrava i em diuen, això té molt bona pinta, dic, això, claro.
2: Algo més fàcil, Carmina.
0: Això, llet, ou, el pa... El bany de Maria i ja està.
1: I ja està fet.
2: Ara mateix, unes pomes torrades al forn en un poquet de nata muntà.
1: Mira,
0: també, eh?
1: Molt bona opció,
2: un
1: també.
0: I en un poquet de nous, per damunt.
2: Una brunoise de... Unes verdures de... O sigui, unes frutes de temporal, el que n'hi has gara, en un poquet de iogurt griego i una mel... O sigui, hi ha un tipus de galleteta trencadeta per damunt. També tens un postre
1: també,
2: molt resultó.
1: I molt ràpid de fer, també. Bueno, jo estic apuntant-me-ho tot, eh? Perquè ara, quan em vaig de vacances, vaig a ficar-me... mans a la cuina.
0: Vas a ficar-te les piles.
1: Sí,
2: mira, un també queda molt bé, els frutos rojos que estan ara, bons, estan ja estan encara en temporada, queden alguns encara, sí. Mores, frambueses, fer un poc de sucre, les fiques a cuinar, les tritures o tamises, tens ahí com un culís de mores, acompanyar pues això, unes frutes fresques en un culís de mores, un gelat de nata en un culís de mores, un pastís de formatge en culís de mores, una mousse de formatge, una espuma de iogurt grec.
0: De formatge, pastís de formatge.
2: En culís de mores, espectacular, boníssim.
1: Bueno, pues sí, tenim ahí una varietat molt ampla. Espero que els nostres oients hagin agafat paper i boli o estiguen escoltant-nos on siga, que puguen apuntar, inclús en el mòbil. Jo m'apunto moltíssimes coses en el mòbil. Jo, com tinc així la llibreta i el boli, m'ho he apuntat en la llibreteta. Però la setmana que ve parlem de més receptes i més cosetes que puguen fer en el nostre dia a dia, que no siga una gran complicació, però que ens aporte pues, aixòs sabors que de vegades desconeguem, perquè moltes vegades jo crec, llança aixa pregunta als dos, ens costa mesclar certs aliments perquè pensem que no van estar bons i a voltes ens sorprenen.
2: Sí, total.
1: Pues moltíssimes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres. Vale. La setmana que ve estarà ja Sergi i veurem quines cosetes ens porteu. Una abraçada ben forta als dos.
0: Igualment, i a passar-se-ho bé.
2: Un abraç, moltes gràcies.
1: Adéu, bon estiu. Molt bon dia.
2: Adéu.
1: Estem quasi ja arribant a les 11, on obrirem ixe ventall a l'actualitat, ixa tertúlia que tenim habitualment a partir de les 11:05 aproximadament. Ja saben que tornem de seguida, uns minutets, i en seguida estem així.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
2: El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i descarta que contravinga la normativa comunitària sobre terrorisme o que atente contra els interessos financers de la Unió. El president del Tribunal, Cohen Lenarets, ha llegit la sentència. Sobre la primera qüestió plantejada, el Tribunal exonera de responsabilitat l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, per l'ús de fons públics per a finançar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.
3: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro.
2: També avala l'aplicació de l'amnistia a diversos membres dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme.
3: No se opone a una ley nacional de amnistía que establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido actos comprendidos en esta directiva que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.
2: Només es qüestionen dos aspectes menors i ja superats, com l'obligació dels jutges de resoldre l'aplicació de la norma en 2 mesos i la de retirar totes les mesures cautelars. I així a casa nostra les reaccions als àudios dels dos diputats de Vox a les Corts presumint d'haver utilitzat dades confidencials de la Fiscalia durant el debat d'esmenes als pressupostos en la Comissió d'Economia no s'han fet esperar. La delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, ha dit que li sembla un escàndol i volen investigar-ho.
4: Un escàndol. Esa manera de regodearse, de hacer ostentación de tener información privilegiada, bromeando sobre privilegios de conexiones en una información que desde luego no debería tener. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos estudiando qué medidas vamos a adoptar para llegar hasta las últimas consecuencias.
2: Y en el mateix sentit s'ha pronunciat el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
5: És una autèntica vergonya que un diputat de Vox presumisca de tindre informació privilegiada que li arriba des de la Fiscalia. Així funcionen els socis del PP, com si foren una autèntica màfia. Per això, des de Compromís portarem la gravació i el diari de sessions a la justícia perquè s'investigui. Els ciutadans mereixem una justícia en la qual es puga confiar.
2: Canviant d'assumpte, a Borriana, a la Plana Baixa, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 42 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en un comerç d'esta localitat. Els fets van ocórrer l'11 de juliol, quan el sospitós va entrar en el local comercial i va sostraure diversos objectes. En la fugida va utilitzar violència i intimidació i va arribar a tirar objectes contra les treballadores de l'establiment per a que no l'agafaren. La Guàrdia Civil el va identificar perquè havia deixat efectes personals quan cometia els fets. Les diligències les du el jutjat número 12 de Vila-real. I en els esports parlem de futbol perquè a hores d'ara el Vila-real fa l'últim entrenament abans de viatjar a Portugal. Paula Alfonso.

0: perla, inspirada en les segones equipacions que ja va vestir el conjunt groguet en les campanyes 2003, 2004 i 2004 i 2005.
1: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
6: Chica, ¿no vas molt fresca?
7: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
8: A l'antiga estació de Menalua?
7: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: I ja estem de tornada, són les 11 i 7 minuts del matí. Encetem esta hora de tertúlia, esta hora on analitzem o repassem, millor dic analitzar, perquè repassem tot el que està ocorregent al llarg i ample de la comunitat de la resta d'Espanya i també tenim ixe huequet per a comentar coses que ocorren fora de les nostres fronteres. Després vindrà Mireia Vallarri per analitzar ixa part d'actualitat internacional, però, com dic, és moment de repassar coses que ens semblen curioses, mai millor dit. Mar, bon dia.
1: Bon dia.
0: David, bon dia.
2: Bon dia.
0: I avui ens acompanya Maria Hernández Reynoso, que gràcies per acompanyar-nos en este dia calorós, encara que així s'està molt bé.
3: Així s'està molt bé i en València no fa tanta calor com en altres llocs d'Europa.
0: Bueno, és cert, que tu i jo hem parlat ara de París i de França, que ha sigut horrorós i està sent horrorós.
3: Sí, sí.
0: I jo crec que la gent pues, està una miqueta desubicada, no sap com actuar, com
3: fer. Sí, perquè no estan acostumbrats. Bueno, l'altre dia jo parlava un amic meu que ja porten molts anys que tenien que haver-se acostumat, perquè
0: totalment,
3: des del 2003 totalment, que va ser la gran vaga de calor que varen tindre allà, que varen faltar 15.000 persones que ja s'ho tindrien
0: barbaritat
3: que fer mirar, no han fet encara res. Els trens no tenen aire, els autobusos no tenen aire, la majoria d'hotels no tenen aire, els restaurants tampoc, o sigui que és una cosa...
0: L'altre dia llegia jo que havien vingut persones del govern
3: sí
0: francès ací a Madrid a parlar amb persones del govern espanyol
3: sí
0: per intentar ajudar a com gestionar aquestes onades de calor.
3: Allà es parla del model andaluz.
0: Ah, clar.
3: Sí,
0: clar,
3: perquè clar, allí no els entra en el cap que allí que estan a 34, 35 graus estan morint-se persones dia sí dia també el del mig i així que estem a molta més temperatura, sobretot al sud, no es mor la gent. Jo li diria, no, la cosa és que està molt fàcil, o sigui, sense saber molt i sense ser molt intel·ligent.
0: Experta, o sigui, en la matèria.
3: Tu no tens que tindre persones al carrer en les hores de més calor.
0: Clar.
3: O sigui, així se tanca a migdia i ja obris a les 6 de la vespre.
0: Correcte.
3: No obris fins a les 3 i mitja. I això és el model andalús, o sigui, fer la siesta, descansar, tancar-te en casa.
0: Made in Spain.
3: Finestres tancades.

0: almenys. I comences a treballar quan t'abaixa una mica.
1: A veure si anem a exportar la siesta a aquestes altures de la vida.
0: Pues jo crec que, mira, potser s'ho tenen que pensar.
2: Em semblaria una cosa ideal.
0: Sí, sí, és molt simpàtic perquè jo vaig llegir els diaris i després ho vaig comentar a gent i va dir, sí, és que clar, no estem, no controlem què mos està passant.
2: No. I gent banyant-se en el Sena, que ja em semblava...
0: Sí, no es moriran de calor, es moriran d'una infecció.
2: Això anava a dir, és que està l'aigua tan bruta que dius, jo què vols que te diga? Morir-me de calor, m'ho pensaria.
0: Sí, pareix estar molt bruta.
2: M'ho pensaria, molt està brutíssima. Sí. Ho he dit en diverses ocasions i ja que tu vas i vens i ara te'n vas una altra volta cap allà...
0: Me'n vaig el dissabte una altra volta en una altra banda de música a tocar si la temperatura m'ho permetís.
2: Puc parlar en coneixement de causa amb tu d'esta qüestió, perquè em té realment trista.
0: Sí.
2: És cert, perquè la ciutat és tan preciosa...
0: L'última vegada que jo vaig tindre la sensació de si està passant algo va ser l'endemà del 21 de juny, que és el Dia Internacional de la Música, que a París fan uns festivals increïbles, tot el carrer, tota la gent se'n va al carrer a tocar, totes les bandetes xicotetes i gent als bars, als restaurants a tocar. L'endemà, París estava... Mira, als 5 minuts d'una mascleta en València que la plaça de l'Ajuntament està feta una porqueria, doncs pues així, però a les 10 del matí. Que no havien tingut encara temps, havien arrencat papereres, un desacato...
2: Però
0: no
2: t'ho
0: pots ni imaginar en una ciutat com París.
2: I ser poc de civisme, no l'entenc. No. Però bueno... Ja veurem, nosaltres ens apanyem en el que tenim així, que també tenim prou coses. Marc, què ens portes avui? No sé per on van estirs. Algo de que estem més... no sé, ja ho diré. No m'eix la paraula. Envelliment.
3: Ja, sí, perquè... es lo que lo que está recordándonos en Bruselas, ¿no? Que vamos a envejecer, pero a una velocidad de vértigo.
2: Pero anem a
3: vore. España han analizado la España de 2100.
2: Uy, 2100. Però era precís tot això. Vull dir, tu no pots viure en tranquil·litat i saber que, per sort, l'esperança de vida en Espanya s'ha multiplicat i que la gent viu més anys i millor. Ara, per què tenen que vindre estos a desgraciar-nos això?
1: Però algo haurà que fer, no?, per solucionar això.
2: És que jo no estic d'acord, per molt que diguen.
0: A veure, tu tens que fer-te major i t'has...
1: A veure, és que això és egoista. Qui pagarà la meva pensió? Doncs
2: pues t'apanyes, perquè nosaltres
0: t'has apanyat una bona inversió.
2: Correcte.
3: Jo crec que, David, tu...
1: És que, clar, des de l'atalaia de la comoditat...
0: Des de l'atalaia de qui porta 40 anys treballant, eh?
1: Claro, però algú tindrà que pagar les meves pensions, també.
2: Eres massa jove.
3: I jo que tengo al lado cerca de gente que lleva 50 años cotizados, o sea que, imagínate...
0: No saben cara cuando se te que jubilar.
3: Sí, sí. Pero la cuestión está en que la Comisión Europea dibuja una España muy distinta de cara al año 2100.
2: La Comisión Europea no tiene otra faena.
3: Mucho más envejecido que ponerse a analizar cómo estas vamos a envejecer nosotros.
1: Bruselas también fa calor, ¿eh?
3: La arruga no es bella.
2: También.
3: Sí. Pues dice que va a ser un país más envejecido. Eso sí, Lucía, como decías, con una esperanza de vida de las más altas de Europa, ya la tenemos. O sea, que lo que está claro es que vivir como se vive en España no se vive en ningún sitio.
2: Y no hay más que... Exacto,
3: y bueno, ya en Valencia. O sea, si
2: no,
3: ya la comunidad...
2: Cosas, no sé si esteu d'acord, te dones compte quan eixes fort.
3: Exactamente. Sí. Y está genial porque, por ejemplo, mi hija, que ha estado pues algún tiempo en Alemania, otros países, o sea, cada vez que viene, si es porque viene y hace solecito aquí, te dice, jo, yo es que aterrizo en Valencia, esto es una maravilla.
2: Hombre.
3: Si es porque viene de Córdoba, ¿no?, que ha estado en los últimos meses, como, ¡ay, qué fresquito hace en Valencia! O sea que realmente la comunidad valenciana, o sea, como nosotros aquí,
0: como terreta,
3: no se vive en la terreta en Cap York. Pero la cuestión está en que también el problema es que también tendrá una de las tasas de natalidad más bajas.
2: ¿A eso?
3: Claro, porque además...
2: No me sorprende.
3: ¿Recordáis que se esté hablando de natalidad?
0: No, para nada.
3: O sea, ¿cuánto tiempo llevamos sabiendo que la pirámide se invierte? Ya la pirámide está invertida.
1: Claro.
3: ¿Cuántas noticias llevamos? ¿Cuántas noticias leemos?
1: No, pero es que la solució és altra. N'hi haurà que fomentar que la gent tinga fills,
3: claro,
1: i n'hi haurà que facilitar que la gent tinga aquestes condicions econòmiques per poder tindre fills.
0: Si no tens casa?
1: Clar, claro, per això.
2: Per això n'hi ha... Del riu, allí, a viure una
1: clar,
2: tenda
1: és que
2: campanya.
1: Si ens posem a idealitzar, pues això, tindran que pujar els sous perquè la gent puga assumir tindre una família.
0: Jo recordo quan era joveneta que li diem a un pare, però què vols, que me'n vaig? Vaig del pont de Beniparrell? A lo millor me'n tindrà que anar baix del pont de Beniparrell.
2: Però mira, això sí que estic d'acord en la Unió Europea, perquè jo, personalment, només tinc un fill, però és que conec molta gent de la meva generació que només té un fill o cap.
0: Jo no n'hi tinc.

0: Sí, ho sabia, però clar,
1: sí, no, sí, sí, és conscientment, o sea, no és que no n'hi tinc, perquè no n'hi tinc conscientment. Sí,
2: sí. I exactament, perquè Brussel·les calcula que la fertilitat apenas passarà de los 1,1
0: imagina
2: hijos por mujer actuales, que no seríamos como pues el ejemplo.
0: Sí, perquè tu també tens sí, una filla
2: una
0: només.
2: Hija, a unos 1,4, muy lejos de los 2,1 necesarios para garantizar el relevo generacional.
0: Mal estem,
2: Però mal
1: també és de veure que continuem bloquejant d'una manera o altra l'arribada d'immigrants que sí que poden tindre fills, perquè sí que les persones que venen d'altres cultures tenen una cultura molt més foment de la natalitat que nosaltres, i seran aquestes persones és que te pagaran la pensió.
2: Ja, però Maria, eso está muy bien, que venga gente aquí, que tengan hijos, que se incorporen al mercado laboral y demás, pero yo creo que estamos viviendo absolutamente de espaldas a una realidad que nos va a poner la soga al cuello, sí, porque claro, está es que muy bien que venga gente de fuera, pero lo que estaría genial es facilitar a la población, pues eso, porque entre las causas se señala la incertidumbre económica, el precio de la vivienda, la emancipación tardía, el retraso en la formación de las familias.
0: Claro, o sea, tienes que ponerte que ahí... Suposa... Tindre una criatura, vull dir, des de que te quedes embarassada...
2: Eso sí la puedes tener, ¿no? Eso sí tienes ya las condiciones, tú, o sea, te has podido emancipar, has tenido un sitio donde formar tu hogar...
0: Exacte.
2: Que eso ya es como ya una dius, odisea.
0: Bueno, va, vaig a donar-hi ese pas. Després, tot el que comporta, vull dir, des del minut 1, que te quedes embarassada, no des de que tens a la criatura, des de que te quedes embarassada ja són... molts gastos extra. Sí, pues ja després, quan la criatura naix, creix, ha d'anar al col·le, té extraescolars, té de tot.
1: A mi quan me contaren...
0: Perquè tenen de tot.
1: Claro, jo aquesta situació no la tinc, però a mi quan me contaren que una guarderia, que és una escola infantil, que el xiquet va i s'assenta i allí i li posen una pel·lícula o li posen xoguets, que valia 400 o 500 euros.
2: Sí, claro. Sí. Por eso es fundamental que
0: bueno,
2: las guarderías...
0: En el tema de la guardería sí que tenen,
2: de 0
0: sí
2: a 3 años, de 0 a 3 años, pero no del todo. No del todo. Y no llega a toda la gente que quizá lo necesite, con lo cual eso sería, o sea, una de las medidas de 0 a 3 años
1: no
2: que estuviera cubierto para
1: que
2: no cualquier...
1: Això no fa falta que vinguera la Unió Europea a contar-nos, que si no som esters ningú dels quatre
0: i ho sabem.
1: I ho tenim molt clar.
2: No, no, eso está clarísimo, pero que lo que realmente llama la atención es que no se hayan puesto con políticas de este tipo. A mí me llama la atención desde hace un montón, porque llevamos tanto tiempo con el tema de la pirámide invertida y demás, y luego dices, pero sí, no solo eso, sino que cada vez la situación ha ido peor.
0: A veure, yo, a mí no me va a pillar, pero perquè el meu fill va néixer en 2017, però hi ha gent que van tindre fills abans i es donaven el govern...
1: 2.500 euros.
0: Correcte. Vull dir, jo això no els he vist.
1: Sí, sí.
0: Però és cert que 2.500 euros no te solucionen la vida...
1: Però escolta,
0: no està mal, no està mal.
1: Però també és de veres que aquests 2.500 euros que eren lineals per a tots, per als que tenien molts diners i per als que no tenien,
0: tampoc
1: tenia trellat.
2: Efectivament. I además que està claro que, bueno...
0: Que s'havia d'haver fet per renda, vull dir.
1: Perquè per al fill de, m'ho invente, per al fill de Joan Roig no li fa falta ningú 2.500 euros per a tindre dos, tres o quatre xiquets. Però a lo millor el que treballa en una fàbrica que té un sou mínim i que la dona també té un sou mínim...
0: No, qualsevol persona que tinga un sou normal.
1: Li fan molta falta això.
2: I està molt bé totes les ajudes que se reciban y que reciban las familias para que tengan hijos, pero yo siempre echo en falta el tema de la conciliación familiar, bueno. O sea, invierte en que las mujeres no sean las que tengan que dejarse quizá su trabajo o pasar a media jornada porque se tienen que hacer cargo, porque es
0: moltes,
2: es una realidad que a día de hoy sigue pasando. Invierte en que tú puedas trabajar sin mala conciencia de irte y dejarte a tu hijo.
1: Después,
2: tu país te respalda, ¿no?, para poder...
1: Això després fa que les dones tinguen pensions mínimes, que
2: claro,
1: les dones no
2: tinguin
3: condicions laborals... I que depenguen del marit.
1: Que depenguen del marit, que moltes vegades no es te pot separar, perquè diu, si me separe
2: claro,
1: en mitja jornada jo no visc...
2: És que això desencadena...
3: A veure, per fortuna, avui dia és més habitual que es compartisquen les responsabilitats.
2: Està molt present, David.
1: Ves-te'n a les consultes de pediatres. Jo vaig tenir una època...
0: Podria, en una mà, me quede curta, contabilitzant les persones.
1: Jo en una època de la meva llarga vida laboral vaig ser representant de productes farmacèutics i anaves a les consultes dels pediatres i homes ne veies un o dos o ningú.
0: O ningú. A veure, per sort, per sort, ara ja més.
1: Per sort ha canviat. Però fins fa fins fa quatre dies els canviadors de bolquers dels xiquets estaven en el lavabo de les dones.
0: Bueno, sí, encara n'hi ha,
1: Ara comencen a haver en els dels homes, però fins fa...

0: 4 dies només serà una tasca de dones. Sí. O sea, ara veus a un home que li canvies bosques als xiquets i tu dius, ai, mira, que mono, no, que mono, no.
1: Agarrar avis.
0: Que mono, no.
1: No, que exòtic.
2: Ah, bueno, no, però sí que s'està canviant la mentalitat. Sí.
1: No, seria injust dir sí que no.
3: Ver, sí, però encara no, queda sí, molta
0: queda
3: feina.
0: Molt per fer.
1: Mare, o sea, queda
0: molt... Jo sempre he dit que quan s'elimina el verb jo t'ajude...
1: Oi, sí. Estic totalment d'acord.
0: El dia que aquest verb se'n vaig a de la... Però com me vas ajudar a planxar una camisa que esteua?
1: Exacte, planxa-la tu. Claro. Ja està. De tota manera, tu és que tens una edat que és molt jove i és d'una altra generació i tal volta... Tens més esperança.
3: Jo no, però tiene ojos. No, però Lucía, vist, Lucía tiene ojos.
2: He vist com ha canviat la situació dels meus iaios als meus pares.
1: Home,
2: i
1: sort,
2: claro, és que la, és abismal la diferència.
1: Però ja et dic jo que queda molta feina.
2: Sí. Però lo dels bolquers és un exemple molt gràfic, clar. Que ja no està solament en la seu de les dones, que és un
3: detall mínim. Un pasito, mínim. De la,
1: sí. Un exemple, que jo no sé si serà per l'edat o pel que siga, o pels algoritmes i coses d'estes, no paren d'eixir-me coses de la responsabilitat dels pares, les mares, etc, etc, i de la càrrega mental que tenim les dones.
3: Clar.
1: Això m'eix, vamos, tots els dies dos o tres posts.
0: A mi també, no te preocupes.
3: I fíjate que ha sido un jarro de agua fría porque yo digo, pues el hecho de tener que ocuparte de muchas cosas, porque realmente las mujeres somos, o sea, somos como superwoman, ¿no? Estás con mil frentes. Yo decía, bueno, pues bueno, por lo menos estaremos ejercitando la memoria, la cabeza y tal. Pues no. Han venido a chafarme esa alegría
0: jarro
3: que yo tenía,
0: fría.
3: Jarro de agua fría, porque dicen, pues no, porque cuando estás a tantas cosas, eso es fatal para tu cerebro. Digo, me cago
1: en
3: la
1: madre.
3: Es
1: que pues no, a mí ya más, es que no tenemos, ya más fet una desgracia.
3: Es que no tenemos ni esa...
1: Perquè, vamos, a mi ja dies que m'hi fum del cap, de tot el que tinc ahí dins, de no, pensar,
3: claro,
1: organitzar, analitzar...
3: A veces claro. Son tantos frentes sí. Que dices, pero...
0: No, pero la...
3: Y tenemos que desterrar otra palabra, yo te ayudo.
0: Yo te ayudo, o sea, la odio.
3: Y la de las mujeres es que podemos hacer tres cosas a la vez.
0: O 27.
3: Eso hay que desterrarlo. No, pero hay que desterrarlo porque, primera, que si lo puedes hacer no te sirve para nada porque no estás en ninguna. Con lo cual hay que centrarse en la que se esté.
2: Sí.
3: Y ya está.
0: Sí, sí, pero yo creo que la base de estos señores es factotums europeos, es que tendrían que decir, señores, natalitat es igual a casa, més parella, més sou. O sea, no n'hi ha altra equació. Sí.
2: Claro,
3: así
2: pero
3: que,
2: es que
3: gobierno, ponte las pilas.
2: Si el problema fuera que la gent no vol tindre, bueno, vale, pero es que la gent no pot.
0: O sea, la gent sí que vol formar
2: claro,
0: una família.
2: Si dius, la gent no vol, pues bueno, vale, te resignes i ja està.
0: Vale. Que vinguen de fora, però és que
2: claro,
0: sí que volen.
2: Però és que volen, claro, sí. I vol la gent tindre sa casa i tindre la sa família
3: claro,
2: i tindre independitzar-se als 25 anys.
0: Home, com és normal, o sigui, no és normal que una persona estiga en 40 i vivint en son pare i sa mare.
2: Claro.
1: Bueno, jo me vaig independitzar als 30, eh? Ojo.
0: Vull, jo als 22.
1: O sigui,
0: i que... no me vaig independitzar antes perquè no vaig guanyar diners abans. Si haguera guanyat diners abans, en 18 anys mon pare me dient, però tu no te'n volies anar?
1: Exacte.
0: És quan jo li dia,
1: vinga, i tens la porta.
3: Espera que tinga un
0: vaig
3: dinerito.
0: Vaig del barranc de venir per rei, no me'n vaig anar a viure.
3: Mira, però... jo que amb 25...
0: No, jo als 18 anys ja volia. I recorde aquesta frase de mon pare quan vaig complir els 18 anys, i em va dir, tu no eres la que te'n volies anar?
1: Però no és lo habitual, Maria.
0: Ara ja te'n pots anar.
2: No, no, ja, clar
1: no,
2: que no.
1: No és gens habitual.
0: També és de veres que en aquella època, fa molts anys, no podies fer moltes coses en casa
1: claro.
0: Dels pares i claro. Necessitaves tindre, encara que fora una casa de lloguer xicoteta que no tinguera ni mobles ni
3: para
0: tele ni res.
3: Para sentirte libre i poder hacer... Claro,
1: ara que estigueres, no tingueres ni sofà en una cadireta de platja.
0: Ojo, a veure, que jo tenia per tauleta tenia un palet forraet en una teleta, eh?
1: Bueno,
0: o sea,
1: no, però
0: que
1: això també està és molt vintage, ara,
0: sí,
1: això.
0: Sí, totalment vintage.
1: De ficar un palet.
2: No, però això que has dit, és veritat, per posar en situació. Marc, tu has dit als 25,
3: sí.
2: Però tu sola.
3: No, o sea, fue cuando me casé.
2: Vale. Es que, claro, yo he sido en pareja. Si no es en pareja, no pots.
1: Ah, no, claro, o sea, yo también.
3: Ah, no, claro.
2: Claro, sí, es que entre temas es eso. Una persona sola no pot anar.
3: Es verdad, porque no puedes no compartir los gastos, no puedes hacer frente
0: claro,
3: con un sueldo.
0: Tú no vas a anar-te'n als 25 anys de ta casa per a compartir piso com si fores un estudiant en un col·legi major.
2: Claro, perquè per això ja has estat fent des 18 als 21. Es que, claro.
3: Claro, claro.
0: Al final es vivenda es igual. Vivenda, parella i sou... xiquets. O
1: sea. Pues mireu, ahir precisament, i si en les dades del CIS, bueno, ja sabeu que eixen constantment, però una de les coses que preguntaven als enquestats era quina era la major preocupació que tenien en estos moments, i crec que no serà molt complicat que endivineu quina era.
0: La vivenda.
1: Correcte.
2: Claro.
1: Era el percentatge més alt.
0: O sea, m'interessa molt més que la corrupció, fitxat.
1: No, no, és que era el que més preocupació tenien els espanyols, els enquestats, que ha sigut 4.000 i pico, en este mes de juliol, de l'1 al

0: China, pero los en Estados Unidos también.
1: Bueno, y aquí sí,
0: y en miles, todas partes. Sí.
2: O sea que el tema de la inteligencia artificial y los maquinetes. Yo me recordo ya fa molts anys que les chiquetes de la facultat, jo vaig fer la segona carrera ja de major i tenia col·legues que podien ser les meves filles.
1: Correcte.
2: I anar-se'n de la facultat i dir-se, bueno, nos vemos luego en el Messenger. I jo li deia, chica, quedeu-se en la cafeteria i feu-se una cervesa.
3: Que acabareu abans.
0: Claro, porque o sea, fue cuando empezaba el tema.
2: Nos vemos en el Messenger. I a mi se me feia al cap xiribites. I però quedeu-se en la cafeteria, com s'ha fet tota la vida.
3: Cara a cara.
2: S'ha fet una cervesa, cara a cara, tranquil·lament. Ja.
4: Es que acabé de trobar una notícia, bueno, un estudi de l'Institut Ingenio, que és pertany al CSIC, que és l'Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement, que el titular és cridaner, que diu uno de cada tres homes declara haver tingut una cita amb una parella virtual.
3: Pues un de cada tres...
4: Un de cada tres és una...
3: Un tercio.
4: Absoluta barbaritat.
3: És molt alt.
0: Sí, y por ejemplo, por lo que os comentaba de Estados Unidos, el estudio de 2025 reveló que casi tres también de cada, bueno no, aquí es mucho más, tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses habían utilizado compañeros virtuales.
2: Madre de Dios.
0: Aquí tres de cada cuatro es casi casi 75%.
4: Sí, sí, sí. Es que...
3: Pero es que la gente, mira, yo también he trovado una otra cosa curiosa, y es que una española, una artista española, va a crear, ella se le dio Alicia Framis, va a crear Al-Lex, que és un holograma basat en perfils de les seues exparelles.
4: Mare meua.
3: O sigui, es imagina que agafaria el que més li agradara,
4: claro.
2: El millor de cada casa.
3: Perquè si no ja seria per matar-se.
4: La qüestió és quantes exparelles. Hauria que preguntar-li quantes són.
0: Però lo ha hecho para... O sea, un holograma como para revivir, o sea, como para estar con sus exparejas.
3: No sé, diu
0: dependiendo que... Dependiendo de con quién...
2: No, yo creo que ya
0: de a quién acceda.
4: El hombre perfecto.
2: El suiz de este, la cara de esta, la
0: eso
2: forma
0: estaría
2: de
0: muy bien,
2: de
0: calla, eso estaría, de pero eso estaría muy bien, ¿no? Quedarte con lo que te ha gustado de, sí, de gente que conozcas y crear ahí, pues eso, el Frankenstein.
2: Es un Frankenstein, si es que no están inventando
0: virtual, res. Es verdad.
2: Si ya voy a inventar en... Sí. Ya fa molts anys que estava el Frankenstein per ahí.
0: Sería como la ternura de tal, la gracia, ¿no?
2: La forma de que me acaricia la otra, per l'amor de Déu, no vine a pensar-ho.
0: Qué curioso, ¿no?
3: Crec que, pues bueno. És que no recorde una dona que també va aixir, no sé si era espanyola o estrangera, no ho recorde, estic intentant buscar-lo.
4: Que es va casar?
3: Sí.
4: La que es va casar, sí.
3: Sí.
4: Ahí n'hi hagué polèmica perquè es deia que era una... Com es diu? Ella era artista, de fet, i es deia que podia ser part d'un...
3: D'un show.
4: Sí.
3: No m'estranya.
4: Entonces, claro, ahí ni hagué polémica,
2: sería
4: pero sí, va ser
2: una performance. Sería una performance, sí.
3: Pero que, a més, li encantava discutir amb la parella virtual i tot això, vull dir...
2: Bueno, sempre tindré ella la raó a la cabia,
3: era,
2: a cabia
3: mira,
2: la fi,
3: era japonesa,
2: no?
3: Ara l'he trobat. Era japonesa i es va casar amb Klaus, que era la seva parella virtual. O sigui, que era gent... Mira... Si es que no,
4: però això legalment, com figura en el registre?
3: No, que... Jo què sé, és que igual és molt random, no tinc ni idea.
2: Ella serà soltera a tots
4: els per l'església ja supose que no va ser.
2: Evidentment, t'imagines anar al retor? Mira, és que m'ho vull casar en el holograma, jo soc el retor.
4: El retor, mira, sí.
3: Al novio li diuen Klaus, pues muy bien, com Santa Claus. No sé.
2: Exacte, sí.
3: Terrible.
2: Era un regal.
3: Terrible. Això de la intel·ligència artificial, jo reconec...
2: Està fent molt de mal.
3: Que, no, per una banda, a mi m'agrada i crec que és, no sé, és algo que està bé incorporar en la teua vida per a certes coses, però jo crec que després hi ha altres que se te'n van de les
2: jo
3: mans.
2: Que
4: ens atropella.
2: La intel·ligència artificial es té que utilitzar en molta intel·ligència natural.
3: Sí,
2: natural.
3: I emocional.
2: I emocional, és a dir, sí que fa molt de paper, perquè sí que fa t'estalvia una quantitat de treball mecànic que te'l pot fer la intel·ligència artificial, però tu tens que saber donar-li, ara vaig a posar-me una miqueta pija, els prompts, que és com se diu, o sea, sí, les instruccions precises per a que te traga la informació que tu vols, i no és allò de, saca'm un novio.
0: Sí. O con cabeza, ¿no? Claro. Realmente sí, hay que utilizarla con...
2: Y el problema es cuando...
0: Utilizándole nuestras neuronas.
2: Ho venguem tot, ho apostem tot a la intel·ligència artificial, que ja hi ha que pensar-se-ho.
0: Ja veremos cómo, por dónde derivan estas cosas. Lo que está claro y lo que los expertos reconocen es que estas herramientas pueden aliviar la soledad, pero advierten del riesgo de generar una dependencia afectiva excesiva.
2: Ay, que ya se pasa un buen libre para aliviar la soledad.
0: Es verdad, ¿eh? Pero yo creo que también es que cada vez ponemos un poquito menos de nuestra parte. Y ya el libro implica que te tienes que parar y ponerte a leer, ¿no?
2: Pero,
0: entonces, a lo mejor,
2: ideal,
0: pues
2: ¿no?
0: tienes ahí... Claro.
2: Pararte, sentarte, reflexionar.
0: Pero como que cada vez estamos... O sea, somos como mucho más comodones, es como...

0: tasca de promoció dels artistes en el que es va denominar en aquella època pensionats, i ara són beques, però pensionaven artistes, en el nostre cas el Sorolla, Benlliure, tots els Benlliures, no només Mariano Benlliure l'escultor, sinó els pintors, tots anaven a Roma pensionats perquè anaven a l'escola d'Espanya, estaven allí, es donaven menjar, vivien allí en una espècie de col·legi major, i tenien l'obligació d'enviar a Espanya cada, no sé si era cada any o cada dos anys, obres d'art per a justificar, no era jo de membres d'art, era una residència en obres que d'ahí això és l'origen de totes les col·leccions de la Diputació, que el dia que isquen al carrer tota la col·lecció de la Dipu, ja veureu. Ja veureu tot lo que
1: tenen. I seria interessant ver què és lo que s'està apoyant en aquest moment, què artistes estan recibiendo tot el...
0: Ara són altres tipus de pensionat, soporte. No és el pensionat de me'n vaig a Roma i estic allí un any o dos o tres, perquè en aquella època eren tres, Sorolla sí que va demanar un quart i el varen concedir. Ara el que fan són projectes, o sigui, un artista presenta un projecte a la Diputació, la Diputació és responsable, l'accepten o no l'accepten, i patrocinen i se projecten en concret. Que ha canviat molt de la pensió que tenien, però sí que les institucions estan, d'alguna manera, ja no tant com antes, però sí que estan fomentant aquesta espècie de mecenatge, però a mi m'interessa moltíssim també la inversió privada, o sigui, el particular que té diners i que es dedica a comprar obres que després les pot depositar.
1: Claro, i la importància de la llei de mecenazgo que luego no sé si, no me acuerdo, dijeron que la iban a aprobar, però jo no sé si al final para que, claro, si tuviera desgravaciones, claro, para que el mecenas también les salga a cuenta, es que, ¿no? Y pueda apoyarlo.
0: El mecenas ja no té que tindre l'obra que patrocina en sa casa, sinó que la deixa en un museu.
2: Bueno, anem a repassar, com he dit abans, les notícies que també venen de fora d'Espanya i de fora de la comunitat. Mireia, què tal? No s'havien saludat
3: bon
2: encara?
3: Bon dia, què tal?
2: En antena. Portem ja unes hores. Que estava jo pensant que mira que estem donant la turra, perquè és la turra, nosaltres en el Mundial. Ho deixo ahí.
3: Sí.
2: I avui només he dit una frase curta de que Espanya va jugar contra Argentina. Això no pot ser?
3: No, bueno, i tu saps la turra que vas a donar demà? I després
2: bueno, sí.
3: Anem a donar
2: sí,
3: moltíssima turra, sí, però mira, ara vas a tindre ocasió per a donar la turra, perquè comencem parlant de futbol, però en realitat parlem d'una ferida històrica que continua encara oberta, i és que Argentina, encara que està de celebració, com tu dius, Lucy, després d'haver eliminat Anglaterra al Mundial, la imatge que ha generat més comentaris no ha sigut la de Messi duchant a la Minya.
2: Bueno, que David me pregunta si és fake. No, és real.
4: És que he vist abans en xarxes una foto de els pares, entre cometes, i no era el pare de la Minya Mal. Entonces, no sé, ja he dubtat.
3: Ara comentarem d'esta imatge, però primer el que volem comentar és la imatge que es va fer viral ahir, que és que després del partit alguns jugadors argentins van mostrar la pancarta amb el missatge Les Malvinas són argentines.
2: Sí.
3: Un xes que ha tornat a posar damunt la taula una disputa que ja
2: que
3: porta
2: per cert,
3: 4 dècades.
2: Va caure-los una multa.
0: Important.
2: Molt important.
3: Ahir anaven perquè no està totalment definit. Els diners, en 2014...
2: No ho han dit.
3: En 2014 ja es va caure una multa per un amistós que es va jugar i ja van mostrar la pancarta. I ara sembla que els jugadors no, es cauria en tot cas a la Federació Argentina de Futbol, però és que ahir la presidenta estava en una miqueta, diguem, calfant les xarxes socials amb missatges polítics i demés, i així pues, volem recordar que el futbol és futbol, que la FIFA no accepta o no tolera missatges polítics, religiosos ni de cap índole que puguen, perquè imagina't com anarem tots en pancartes.
2: Claro,
3: es que yo...
1: Si hubiéramos jugado la final con Inglaterra podíamos haber puesto allí el peñón de Gibraltar español.
3: Miramos, a ver, a mi cumpleaños.
2: Mira que es noticia esta semana.
0: Sí.
2: Que ya, claro,
4: ya va a pasar en la Eurocopa.
0: Sí.
4: Ja va passar en l'Eurocopa que Rodri li van ficar una multa per celebrar amb el tema de Gibraltar.
3: No tinc constància.
4: Es van ficar una bona multa.
3: Normalment la multa se l'acaba menjant la Federació Espanyola, la Federació de Futbol, que jo el que no sé si és després la trasllada al jugador, que els jugadors sabeu que van primats. Sí. Això, si
0: molt
3: no sabeu,
0: primats,
3: vos ho dic jo, que van primats per guanyar, per arribar a tal... No sé si després la federació deriva i s'ha multat en els jugadors que han mostrat la pancarta. Si el cas d'Argentina estava ja orquestada la cosa. Ja abans del partit ahir algun periodista li va preguntar a Scaloni per este tema i l'entrenador va dir que això era un tema del passat. Jo el vaig veure molt neutral perquè inclús ell va arribar a dir que ni la gent que està, o sigui, que la gent que està ara no té res a veure amb la gent que estava fa 40 anys i que anaven a parlar únicament de futbol, però és veritat que una vegada van guanyar, doncs van treure pit, van créixer un pam i van treure la... Van treure la
2: un pam o dos.
3: Van treure la pancarta i, bueno, ha sigut, per desgràcia, una de les imatges que més ha comentat el partit d'ahir.
2: Per desgràcia, sí. I mira que jo volia que guanyara Argentina i que eixa final fora Espanya-Argentina. Però demà analitzarem la part futbolística. Em donen una miqueta de por.
3: A mi molta. També.
1: Jo preferia Anglaterra.
4: Jo
1: preferia Anglaterra.
3: Jo abans del partit d'ahir preferia Argentina.
2: Però després del partit d'ahir a mi me va passar el mateix.
3: Però vaig veure dos sabatars que van entrar a gol i vaig dir...
2: Marrulleros, molt marrulleros.
4: Sí. No I lo bonico agradar. Que serà guanyar-los. Com ojalá. Va passar amb els passos baixos.
3: Ahora sí. Esto no me está gustando.
1: Esto no me está gustando. Tú tienes que seguir con el punto de que no...
3: Así no se pueden cambiar les postures.
1: Porque ahora tenemos que ir repitiendo patrones.
4: No,
2: ixes patrons, a veure que...
4: No, que jo porte fent el contragafe. Estic dient tots els dies, estem fora, estem fora.
1: Que no
4: passa.
1: Pues no puede cambiarlo ahora, no.
4: No estic preparat per a suportar als argentins celebrant en la nostra cara.
3: Por eso mismo, tu tienes que seguir en la tuya. ¿Preferies als anglesos?
2: Sí.
4: És que no...
3: Jo no, jo és que ahir, mira, per mi que haurem perdut els dos, però com no era possible...
2: Però és que jo ahir volia que, perquè era Argentina, per a no tindre Argentina a la final.
3: Clar, és que a mi Argentina, com aquí, me pareix més fluix, dic me pareixia perquè ahir vaig molt més fluix que Anglaterra.
2: Però ja han remuntat dos vegades.
3: A banda de que m'agrada molt veure a Bellingham, perquè és molt guapo.
2: Sí,
3: exacte, exacte. I preferia veure-lo, mira-lo. És que clar, és que no puc evitar. És una bonito. Cosa... És una cosa loca. I se xic.
2: I si Haaland...
3: Era una cosa loca.
2: Bueno,
3: Haaland
2: és un altre estil.
3: Si és que no sé on m'agradaria. No el poden fitxar?
2: Podien el València, no?
3: Taria o la selecció taria espanyola. Taria jo en tindre-lo...
4: Que el nacionalitzen.
2: El nacionalitzen.
3: Bueno, això era una cosa, no sé si volien comentar alguna cosa més de futbol que dies, Lucía.
2: No, demà donarem, com dic, la turra en la prèvia.
3: Que per cert...
2: Farem la prèvia divendres i el partit, la final és diumenge, però clar, és diumenge, cada setmana.
3: És l'única prèvia que podem fer nosaltres.
2: Suposat.
3: Després, així, en la casa segurament podran escoltar molta més.
2: Sí, podran escoltar la retransmissió.
3: En directe, però nosaltres teníem que fer-la i, bueno, comentar-vos també que Pedro Sánchez, de moment, no ha dit que vaig anar. Tampoc ha dit que no vaig anar, però té un viatge programat a Argèlia el dia 20 dilluns. Això és el que figura en la seva agenda.
2: La família real va tota.
3: La família real al complet. Sí.
4: No estaran en el saló.
2: No estaran en el saló de l'hotel, però bueno.
3: Per sort, però jo estic desitjant veure la imatge de Infantino, Trump, Milei... No sé si estaries... I m'agradaria veure a Trump cridant als àrbits
2: digue-li,
3: per a veure si pot influir.
2: Bar, por favor.
1: La paraula,
3: revisa.
1: La paraula més bàsica per nomenar tot això és mesclaillo.
2: Mesclaillo,
1: mesclaillo, sí, de personatges.
3: I com seria ese palco? Com serien aquests moments?
2: M'agradaria estar,
1: Mare meva.
3: O com seria Trump donant-li la copa? És que, clar, vull dir, se me venen tantes
2: però
3: preguntes.
2: Però la té que donar Trump o és Infantino el que li ha de donar?
3: No, Infantino, però a veure.
2: A veure. Trump és tant tots els vuestos.
3: Siguen que està Trump, que ja està la moneda i en el carrer.
4: En Qatar no la va donar Infantino. En Qatar va deixar a l'anfitrió allí en Qatar. Va deixar
3: pues
4: l'honor.
3: Igual Infantino també deixa Trump, però
4: igual
3: és,
4: no? Però ahí vaig.
1: Igual pot si ser. Guanya Espanya, ell diu que ell no li dona la copa a Espanya.
2: Possiblement,
3: bueno,
2: eh?
3: A saber, o diu que se la queda en res de tot el que
4: sou un mal soci, no vos la vaig a donar i ja
2: que
4: està.
2: Que li la doni el rei, estaria bé. Que li deixara Infantino al rei, que li la donara.
3: Seria molt protocolari, estaria a l'altura.
2: Crec que seria el que tocaria.
3: Sí, totalment, Maria.
2: Primer l'hem de guanyar i després veurem qui la dona.
4: Que juguem. Exacte. De locals. Això significa anem que ens veiem
2: roig.
3: Sí, sí, perquè hemos llegado primero. Eso claro. Es por el cuadro.
4: Claro.
3: Sí, sí, sí. Anem amb la samarreta roja?
2: Sí.
4: La roja, bueno, la blanca.
3: No, anem amb la roja.
4: Jo vos deia, aquesta samarreta té el muscle de color blau marino.
3: Sí.
4: Vos en recordeu de quin color van xoar quan van guanyar en Sud-àfrica?
3: Clar.
2: Blau marino.
4: O sigui,
2: és una senyal.
4: Les marques d'Adidas formen la bandereta d'Espanya damunt del blau.
2: És
4: o sigui, que tornem a jugar amb una bandereta d'Espanya en el muscle damunt del blau.
2: Bueno,
4: jo no dic res.
2: Hi ha moltes senyals que ens traslladen de 2010 a ara. Moltíssimes. Ahir vam fer un repàs.
3: Totes, sí,
2: totes.
3: Sí,
2: comentarem així algunes també, i és que és cert que totes les... Tots els pensaments
1: tot
2: és que anem a guanyar, per suposat.
3: Sí. Però hem de ser també prudents.
2: A veure, jo després del partit de l'altre dia ja ho meu crec.
3: Jo ja porto moletes, crec que m'ho heu dit.
2: Jo, Mireia, és que Mireia, tu i jo ens heu ofert més.
3: És veritat.
2: Des del minut 1.
3: És que és una molt bona...
0: I a més, la frase de la Fuente, xuarem contra el millor, la millor selecció, però tenim el millor equip, va ser fantàstica.
3: I és que és la veritat. Sí. És que és la veritat i és el just el que comentàvem ahir, que Messi, sense desmereixer a ningú, és l'estrella d'Argentina, però que en Espanya és qualsevol...
1: També lo era Mbappé.
3: Bueno, però estava Olise.

0: venía bien usado.
1: Pero también lo era Mbappé y quedó anulado totalmente.
2: Mbappé, ¿estaba en el otro día?
0: Estaba en el congelador en casa.
3: Dijeron que sí, está bien.
2: Está bien, ¿no?
4: Pugdiro, pugdiro. Claro que puede. La filla de Mireia va a hacer un ritual para congelar a Mbappé,
0: ah, Olise, sí, es sí. Va a posar en el congelador, correcto.
2: Eso es vudú,
3: con Menar Álvarez.
0: Sí, le iba a decir que estraguera ya, porque ahora ya
3: no fa falta.
0: Y que ahora que va a Messi. A toda Argentina, pero como serán en fora, yo creo que tienen los 15 días en el congelador.
4: No, plan. Y de toda manera...
1: Bueno, fresquitos, bueno, aunque ahora en Argentina hace fresquito, o sea, es de ahora hace mucho frío.
0: Yo tengo muy buenos amigos argentinos, espero que no estiguen escoltando en ese sentido, porque ellos están felices, porque viven así molt de temps, mos tenen molta estima, y están muy felices de que puguem disputar España-Argentina, perquè ho veuen com una cita bonica, encara que un dels dos ha de perdre, això és així, per desgràcia no poden guanyar els dos, però bueno, que és un esdeveniment que es va viure en dos països. Mira, germans. Per lo menos se podrem insultar en castellà. Això també. Sí.
3: A lo millor no podem insultar perquè mos entenen.
1: Exacte. I comentabas lo de la camiseta roja, però la camiseta blanca de la que se ha hablado tanto, no sé si conocéis el significado que tiene esta camiseta, no. Porque es no. Un homenaje a la lengua castellana.
3: ¿Y que es blanca la lengua castellana?
1: No, porque fíjate que la camiseta blanca de la selección realmente no es blanca, es un blanco roto, sí, que es un color envejecido roto. Que simula las páginas de los libros antiguos.
3: Ay, por el amor de Dios.
1: Los dibujos del tejido.
0: Para que veches les rayas, fíjate, que se pegan los diseñadores.
3: Sí, la iconología fue molde mal en esta vida.
1: Sí, sí. Bueno, pero ¿te gusta la camiseta o no te gusta?
0: Sí, sí, me
1: gusta.
0: A mí me encanta.
1: Entonces han acertado. Los dibujos del tejido están inspirados en ornamentos manuscritos de siglos XVII y XVIII y además en la espalda aparece la palabra España con la ñ en grande, ¿no?
4: Y esa o sea es la auténtica. Porque moltes per ahí.
1: No tiene la ñ.
0: ¿Cuánta gente importa la auténtica? Es un tema que anem a indagar en els pròxims.
1: Pues eso, si queréis, luego lo hablamos, porque eso sí. Tiene un nombre y es lo de gastarse un dineral en algo que es como un poco pues para aparentar,
0: claro,
1: o para...
0: Que después,
1: porque no es necesario, sería exemple, como no cal. No
0: ahí, por ejemplo, parlàvem en casa, imagineu-vos en el millor dels casos que Espanya guanya, pues la samarreta que tens oficial ja no val, perquè n'hi ha que bordar una altra estrella.
2: Claro.
0: ¿Es durant un mundial el millor moment per a comprar-te una camiseta autèntica?
3: Abans d'entrar, acabé de veure una d'aquestes coses que t'entren per xarxes, anar i tornar al Mundial, a la final,
0: sí.
3: 8.900 euros.
4: No, clar, si
0: estàs parlant del vol?
3: Estic parlant del vol i entre 8.900. Si vols anar en business, seran 3.000 euritos més.
4: Mira, nosaltres tenim un contacte d'un xic d'Ontinyent que em parla tenir en moltes ocasions ja en el programa i se'n va a la final perquè té l'entrada des de fa...
0: Molt de temps, sí.
4: Moltíssim temps. I l'hotel on van, que ja el tenen reservat des de fa molts mesos, a Dei crec que li va costar 500 sí. I pico euros i el mateix hotel a dia d'avui 6.000.
0: 500 euros una nit, que ja són que molts
3: ja
0: diners.
3: Són molts.
0: Molts diners. Ara 6.000. O sea, 6.000 euros.
3: Tela.
4: Poc se parla de tot això, que és un negoci, realment.
3: Poc se parla de la gent...
1: I això s'aprovecha de FIFA, també. No,
0: però, bueno, però hem de dir que, per exemple, els espanyols que han comprat tres entrades a través de la Federació Espanyola de Futbol...
4: Han pagat preus normals.
0: Han pagat 200-300 euros per les entrades, que no és que siguin barates.
3: Però t'has d'anar.
0: Clar, sí, però, sí, bueno. I te les tenen que assignar, però estos preus dels que tu estàs parlant, Maria, són ja que la FIFA no mos assigna més entrades, que se compren directament, o inclús en la revenda, que estan arribant a pagar-se autèntiques barbaritats.
4: Però mira, jo l'Eurocopa de 2008, que és la que vaig anar, en Suïssa les entrades eren 85 euros.
3: Raonable.
4: Però bueno, no és, claro, d'entre 85-90
3: a 300,
4: a 300 sí. Pues sí, la diferència
2: contigo és gran, empezó todo, ¿no, Lucía? En esa Eurocopa del 2008.
4: Jo només vaig anar ahí. No sóc com el nostre amic José Manuel, que porta seguint a la Rocha 20 anys.
0: Però lo que no m'agrada José Manuel és que no estigui en Sud-àfrica.
4: Ya, no, es lo único.
0: Es lo único.
1: Esa espinita, esa espinita es la que
0: está
1: se quiere...
0: Está perdiendo que no vacha. Pero si no le voy a pudir, no me atreví. No me atreví.
4: Pero tenía mal perruquero,
1: estamos
4: Valencia.
1: Repitiendo muchas cosas. Quédate en casa.
0: Exacto. No, pero... No,
1: no,
0: pero
1: no me está... innoves.
0: Claro. Bueno, donar a bona sort, va, que es molt bon xic, a més va a fer-se un San Francisco abans del partit.
4: Exacte. I ens envia reportatges fotogràfics i vídeos i tot.
0: Que no sé si tenim temps per alguna cosa més, Lucía, però contar-vos ràpidament que França ha arribat a prendre una de les decisions més importants. L'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat la legalització de l'ajuda mèdica per a morir, una reforma que canvia completament la regulació per al final de la vida. La votació ha tirat endavant després de 291 vots a favor i 241 en contra. A més, ha sigut superdebatuda. Era un dels països que s'estava esperant ja que arribara per a que tinguera pues, marcs com el d'Espanya o Bèlgica.
4: Bueno, pues mira, m'alegre per el...
3: Jo també m'alegre molt per els francesos.
4: Per el país veí. O sigui que... Bueno, arribem ja quasi, queda un minut, no queda res més, només que acomiadar-nos la setmana que ve, no sé si se veurem...

0: Maria, no, no.
1: No,
0: tu
1: no.
0: I jo no sabrem. No, no. Jo me n'aniré de vacances. Però al tornar sí que sabrem. Així que gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Marc, gràcies, Mireia,
2: i
0: gràcies, David. I bueno, ja sabeu que tornem a les 12 amb moltes més coses interessants. Anem a parlar, no vaig a fer spoiler, però anem a parlar de nutrició, entre moltes altres coses. Un tema que sempre agrada moltíssim i preocupa, sobretot a les persones, el tema de cuidar-se i menjar bé i menjar sa. Així que paren molta atenció a partir de les 12:05, que segur que el que anem a contar-nos els sembla molt interessant. Tornem de seguida a partir de les 12:05 després del butlletí amb més coses.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
2: L'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia està provocant una allau de reaccions. El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, s'ha felicitat per la sentència i ha dit que cal mirar al futur, com ja ho ha fet la Societat de Catalunya.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
2: Per la seva part, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat que s'apliqui immediatament la resolució de l'alt tribunal.
4: És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei d'amnistia.
2: Qui ha mostrat el seu profund desacord amb esta decisió del Tribunal Europeu és l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que ha marcat quin ha de ser el rumb del Partit Popular en este assumpte.
5: Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
2: I des del govern espanyol, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha celebrat que la validació per part de la Justícia Europea de la llei d'amnistia i ha assegurat que confirma que és una eina per a tornar a la senda de la convivència, ha dit a Catalunya.
6: Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo.
2: I així a les Corts, amb la comissió de pressupostos acabada, el síndic del PP, Nando Pastor, ha de fer uns comptes que, ha explicat, fan realitat la promesa electoral de baixar els impostos.
7: Va en sintonía con la bajada de impuestos, con la reducción de impuestos, en este caso del IRPF, que va en el ADN del Partido Popular, ¿no? Es pasito a pasito convirtiendo en que el alivio fiscal que prometimos en campaña sea una realidad, ¿no?
2: Per la seva banda, Joan Baldoví, de Compromís, ha valorat que amb la reducció d'impostos faltaran diners per atendre les necessitats més socials. A més, ha assenyalat que el model que proposa la seva formació està en els antípodes del que s'ha acordat.
8: Fem esmenes en contra dels privilegis dels presidents, en contra dels alts càrrecs, dediquem 200 milions d'euros a despesa social, en educació, en sanitat, en serveis socials, en vivenda. En definitiva, dos models contraposats, el dels extremistes i el de Compromís.
2: El portaveu de Vox a les Corts Valencianes, José María Llano, s'ha mostrat satisfet en les esmenes que han presentat el seu grup parlamentari, ja que assenyala que les han acceptades en un 99%.
9: El 99% de les enmiendas de Vox a los presupuestos han sido aceptadas. El hecho de que una enmienda no haya sido aprobada, en principio, no condiciona los logros obtenidos para el bienestar de la ciudadanía.
2: Recordem que Vox demanava una nova reducció de 900.000 euros en la dotació per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el Partit Popular ha rebutjat, com també socialistes i Compromís. I per la seva part, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha afirmat que presentaran i defensaran una esmena a la totalitat de la llei d'acompanyament dels pressupostos.
10: Básicamente porque entendemos que la ley de acompañamiento del Partido Popular es una ley injusta.

0: de Luis Castro, que fins ara tan sols compta amb Elguezábal, Dela, que no participa avui en l'entrenament per problemes físics, i el retornar de sessió Cabello. Mandy va quedar lliure el darrer 30 de juny i ve de disputar el Mundial amb la selecció nord-africana i de ser important en un Los Lille de Champions. No obstant això, els moviments llevantinistes al mercat semblen que no van a parar esta setmana. L'arribada d'Hugo Sotelo en qualitat de cedit amb opció de compra és imminent. També s'ha de seguir de prop l'interès pel camerunès Ryan Fosso i la resolució del futur de Carlos Espí.
1: Gràcies, Marc, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
3: De tu a tu.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Apunt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
9: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

0: chiquillo, el caprichoso.
1: I a més de música, és impossible, bueno, els oients no ho sabran, però jo sí, que l'han triada Marina i Abril. Això, 100%.
2: Molt bé.
1: Per algun motiu... Perquè estem
2: pues
1: en estiu.
2: Mira, perquè estem en estiu.
3: Perquè ens agradava.
1: O perquè és una bona música per a fer esport, cuidar-se. No sé si té alguna cosa.
2: Bueno, podria
1: ser.
2: Per
1: a fer esport, sí.
2: Per a menjar-se una miqueta, sí. Efectivament, perquè no és esta ni de lluny la primera volta que parlem de nutrició al programa, Abril.
3: No, però sí que és cert que avui, per primera vegada, abordarem la possibilitat de menjar com atletes d'elit sense necessitat de ser-ho.
1: Això per què ho dius?
2: Perquè...
1: No vas mirar a ningú, no?
2: Esta és la base sobre la que es construeix Salut d'Elite, el nou llibre de Johnny Ondina.
3: Nutricionista amb més d'una dècada d'experiència, Johnny Ondina ha sigut responsable de l'àrea de nutrició del València Club de Futbol entre 2017 i 2019 i de l'Olímpic de Marsella en la temporada 2022-2023.
2: Al llistat de persones que han comptat amb la, en la seva llista, de persones a qui ha ajudat, destaquen noms com el de David Villa, José Luis Gallà i també de camps més enllà de l'esportiu, com per exemple David Bisbal.
1: Està clar que un bagatge que demostra que ningú millor que ell per a parlar de la nutrició d'elit, també per als que no en formen part, entre ells
3: nosaltres.
1: Jo mateix. O sigui, bueno, nosaltres, exactament. I que ja el tenim així a l'estudi. Johnny Ondina, molt bon dia, buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de estar aquí.
1: Gràcies per acompanyar-nos i per, bueno, ara ens descobriràs moltes coses. A mi m'ha cridat molt l'atenció en tota la gent que has treballat. Jo, aquestes coses a mi m'agraden.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella a

0: Punta a punt.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Si estaven atents al que estaven contant, acabem de parlar amb el nutricionista Joni Ondina i una de les coses que ens deia, que ens sembla molt interessant a banda de tot el que ens ha contat, que és meravellós, però és aquest perill que tenen avui en dia les xarxes socials en temes de nutrició. No s'hem de fiar de qualsevol perfil que ens conten la dieta miracle per a perdre pes i coses d'aquest tipus. I és que continuem parlant de xarxes i és que cada vegada més freqüent és veure, per exemple, en xarxes o en notícies, la presència de nous reptes virals. Alguns són simplement una broma, altres poden acabar provocant situacions molt desagradables i en alguns casos fins i tot posar en risc la salut o, sobretot, i el que em sembla ja més important, la seguretat. L'últim que ha generat polèmica és el conegut com repte marró, que és un poc desagradable, però és el que està passant, que consisteix a defecar en piscines públiques perquè els banyistes hagin d'abandonar-les. Però què porta o què porta un adolescent a participar en un d'este repte tan desagradable? Què busquen? Notorietat? Pressió del grup o simplement no són conscients de les conseqüències? Parlem avui amb Alba Muñoz, que és psicòloga infantojuvenil. Alba, bon dia, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Em sembla que cada estiu apareix algun repte viral. Este em sembla molt desagradable, la veritat és eixa. Per què els adolescents són especialment vulnerables a este tipus de conductes i, a més, no se ho pensen, ho fan i ja està?
1: Sí, bueno, tenim que tindre en compte que els adolescents estan en una etapa en la que el seu cervell està en desenvolupament. Llavors, algunes actituds com la planificació, el control d'impulsos, no les tenen del tot desenvolupades. A part d'això, també hi ha una influència molt gran de grup i tenen com més dificultat a negar-se a fer aquests reptes per poder parèixer avorrits o covards. I a més, com són reptes que es fan en grup, existeix una responsabilitat diluïda, ja que no se senten totalment responsables del que estan fent, perquè tots estan actuant i participant de la mateixa manera.
0: Sí, és com que ho fa uno, doncs ho fan la resta, perquè és el que fa tot el món, no? Però és, en el cas del que hem comentat a l'inici, en aquest repte marró, que és desagradable, no? Lo següent, sembla difícil entendre què pot motivar algú a fer una cosa així, però què hi ha darrere de tot això per a que es comporten així, no?
1: Pues realment no te puc dir que hi ha darrere de cada persona que ho fa, perquè darrere de cada persona hi haurà una cosa.
0: Clar.
1: Al final el que s'ha de tractar de buscar és la funcionalitat que té esta conducta en cada adolescent, perquè igual en un serà integrar-se al grup, i igual en un altre serà sentir-se el líder del grup.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, el que s'ha de tractar de fer en ells és escoltar-los, tractar de saber quina funció té realitzar aquesta conducta i que ells ens conten una mica el per què. Per què estan actuant d'esta manera.
0: Clar.
1: Sí.

0: Estàvem parlant de xarxes, amb el convidat abans també. Sí. Faciliten TikTok i de més xarxes, Instagram o la que siga, la difusió d'aquestes pràctiques? Quin paper juguen en aquest cas les xarxes? I està clar, per una banda, la psicològica ens la contes tu, però la que està clar és que ho fan sobretot per notorietat i per eixir i que la gent els veja, no?
1: Claro, al final hem de tindre en compte que el mòbil els proporciona moltíssima més audiència, que al final estan actuant no només per la gent que està en ells o pel grup d'iguals, sinó que estan amplificant la seva conducta i deixant-la gravada a un dispositiu al que després podran accedir moltíssima més gent.
0: I no sé si, Alba, hi ha molta diferència, no sé si t'has arribat a pensar en això o a parar atenció en això, si hi ha molta diferència o una diferència entre les bromes que sempre han existit, de generacions en generacions, i dels reptes virals que hi ha ara. Què està canviant exactament?
1: Claro, al final lo que és el que tenen les xarxes socials, no? Que surten reptes i la funció dels adults és la de parar un poc els peus i posar-los els límits, perquè, com hem dit, en aquestes edats, en l'adolescència, té moltíssim pes la recompensa, la búsqueda de noves sensacions, l'aprovació del grup. En aquestes edats tenen molt de pes i el que s'ha de tractar de fer és llevar-li el sensacionalisme que hi ha detrás de tot això i com aterrar-los un poc als adolescents. Més que res per prevenir-los. Uh-huh. I després, si voleu, parlem una mica de com intervindre quan això ja ha passat en ells.
0: Clar, què se pot fer després?
1: Claro, el principal és per a la conducta. Quan s'està donant, pues, com he vist, van pillar un grup d'adolescents, pues, primer que res, per a la conducta i allunyar-los de dur a terme el repte. I després, com he dit antes, és escoltar la funció que està tenint en ells. Pues preguntar-los què estan esperant aconseguir, qui ho ha proposat, en quina funció ho estan fent.
0: Per quina motivació.
1: Després, sí, quina és la seva motivació principal per fer-ho. Perquè igual n'hi ha adolescents que no s'estan sentint còmodes fent-ho, però ho estan fent per la pressió del grup.
0: Uh-huh. I este patró del que hem parlat, este repte marró, que no deixa de ser una pràctica, com hem dit, desagradable, insalubre, etcètera, no? Però hi ha reptes, com el de la balena blava, que incitava a les autolesions i també incitava al suïcidi, que estigueren presents fa uns anys i que són molt més greus i molt més perilloses per a la salut. Per què arriben a tindre tanta difusió este tipus de reptes que, com diem, posen en perill inclús la vida de les persones?
1: Que al final els adolescents estan molt exposats a les redes socials i com estan en aquest moment de buscar sensacions i per tindre a un grup, poden sentir-se involucrats en realitzar aquest tipus de conductes sense realment ser del tot conscients de lo que poden portar, perquè una cosa sí que vull destacar és que quan ells fan aquestes coses, ells sí que saben que són coses que estan malament.
0: Clar, que no estan ben fetes.
1: Menys claro, mal. Claro. No se'ls té que llevar la responsabilitat, però preferixen tindre la recompensa immediata de les sensacions que els donen dins del seu grup d'iguals fer-lo que les conseqüències futures que això tindrà.
0: I per últim, Alba, com poden detectar les famílies si un adolescent està participant en aquest tipus de reptes o està massa influït pel que veu en les xarxes socials? De quina manera han d'actuar els pares i les mares, els tutors, etcètera, per a revertir la situació i que, com tu dius, ells sí que se n'adonen de que això no és correcte, no ho estan fent bé?
1: Sí, pues, com he dit antes, el primer que res és escoltar-los, perquè ha d'anar seguit l'escolta de la conseqüència, perquè al final, si només els escoltes i els dius que això que estan fent no està bé, com no hi ha una conseqüència associada a la conducta, és probable que la tornin a repetir. El que s'ha de fer és escoltar-los, saber el que volen aconseguir realitzant aquesta conducta i després

0: pues aplica una consecuencia que siga proporcional y relacionada al, al campet. Por ejemplo, en este caso, pues se me ocurre que siguen trabajando allí, a las piscines, durant un temps, perquè tenen que assumir la responsabilitat
1: del que
0: col·lectiva que té el que han fet. No serveix un càstig de llevar-los el mòbil o una conseqüència econòmica solament, perquè segurament no la podran assumir, l'hauran d'assumir els seus familiars, sinó que tenen que tindre unes conseqüències que les permetisquen saber el que han fet i adquirir la responsabilitat del que han fet.
1: Pues Alba Muñoz, psicòloga infantojuvenil, moltíssimes gràcies pels teus consells i espero que hagi ajudat a algunes persones o alguns pares que estiguen escoltant-nos a posar solució si tenen aquest tipus de problema. Gràcies, molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.

Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, Esport en directe al Punt a Punt.

0: Ai, que bonico. Ete, és que clar, m'ho has ficat a posta,
1: el
0: no?
1: El nostre moment favorit de la setmana.
0: Per suposat.
1: Per suposat. Setmana més.
0: Jo no estic normalment així, pues però quan estic, m'encanta.
1: Mira, pues jo sempre faig, antes de començar, una xicoteta valoració de lo que a mi m'ha aparegut la cartelera d'esta setmana.
0: Ojo, que quan a tu t'ha aparegut és per les sinopsis que llitges.
1: Per supost.
0: No, no és que les hagis
1: vist. Per sinopsis
2: i anem a deixar clar que no és que Marina ens ha vist ja tot en les no, pel·lícules.
0: Em preocuparia, no, no, no. Tot el dia allà en el cine sense
1: així. Tot el dia sense parar els ulls així, com a plats. La qüestió, esta setmana no estic molt desvanida.
2: Ja, no? Fluixeta, no, ni fu ni fa.
1: No he tingut jo res que diga, ostres, esta sí de cap.
0: Hi ha alguna espanyola?
1: Sí.
0: Val.
1: Hi ha espanyoles, però tampoc són el
2: meu. No, però n'hi ha una que és la gran estrena.
1: Sí, però me.
2: Ai, doncs pues ja tinc il·lusió.
1: Tens il·lusió?
0: Ai, crec que ja sé quina és. Bueno, ara bueno, anem a veure.
1: Escoltem el tràiler i parlem més detalls.
0: Val.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
1: Estem escoltant el tràiler de Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que arriba demà a cinemes espanyols. És segurament l'estrena més esperada de l'estiu, de la setmana, en general de l'any. La
0: això què ho diu?
1: La gent.
0: La gent.
1: Les voces.
0: L'opinió
1: pública m'ha dit a mi. Pel picanillo.
0: No, ojo, que segur que té, vamos, que segur que moltíssima gent
1: sí,
0: és
1: sí,
0: fan.
1: Sí, sí, molta gent que està esperant-la. En gran part jo crec que l'esperen pel repartiment, perquè tenim a Matt Damon,
0: home,
1: Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya i Charlize Theron.
0: Pues ja ho has dit tot.
1: Quasi res.
0: No fa falta
1: ells
0: dir res més.
1: Ells han deixat tot el pressupost ahí.
0: I la trama de la pel·lícula igual és el que menys importa.
1: A veure, la trama, la trama.
4: La trama és que se la sabem.
1: La trama ja me la sabem.
0: Clar,
1: i si tu
0: Odissea.
1: Com jo t'has llegit el llibre en segon de batxiller en literatura universal, el teu recuerdo no és especialment així.
0: No és el meu cas.
1: Trepidant.
0: Jo no.
1: Tampoc.
0: No llegia aquestes coses.
1: Bueno, pues jo per si de cas algú no s'ha llegit el llibre, jo vos vaig contant coses.
0: Val.
1: Què conta esta història? És una epopeia mitològica que continua la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa de 10 anys de duració. Després de la guerra de Troia, este heroi grec regressa a Ítaca, Grècia, enfrontant-se a figures de la mitologia grega com Cíclope, Polifem, les sirenes i Calipso.
0: No és el tipus de pel·lícula que a mi més m'encante, però reconec que el repartiment és molt potent.
1: A veure, jo si li haguessin donat un toc que Setmana Santa, jo estaria
0: ja estaries
1: dins,
0: encantadíssima.
2: Estaries dins, sí. Jo crec que esta sí que aniria a veure-la.
1: Al cine.
0: Sí. Sí?
2: Ai, també és que no paren d'eixir-me en Instagram i en xarxes socials. No, spoilers no. Els lucazos que està portant Zendaya en totes les premiers i en...
1: Però
2: totes
1: i això
2: les...
1: que té que veure-la.
2: És pues que a mi em fa ganes de veure-la per Zendaya.
0: Sí, però no la vas a tindre allà en el cine.
1: No. Ni va portar els luquetis que
0: correcte,
1: ella ha triat.
0: Correcte, correcte.
2: Jo esta sí que vos la compre.
0: Vinga, jo bueno, no, però no passa res.
1: La que segur que em compres, Abril, és la pròxima, que és una americana titulada Possessió Infernal en Llamas.
2: Toma ja.
5: Alice. ¿Qué ocurre?
0: Mare meva, quina
1: ansietat
0: m'està entrant.
1: Diuen poc, però s'entén. És una pel·lícula de terror fantàstic. A mi em té estar pegant volantins. És el tipus de pel·lícula que jo veuria.
2: Terror fantàstic, eh? Ojo, cuidado, eh?
0: Jo mai de la vida.
2: Anem a veure, què conta?
0: Regalant-me les entrades, ja vos ho dic.
1: Què conta, què conta? Cinc amics que s'allotgen en una cabanya de Tennessee per així poder ajudar a una... Ja m'esteu fent risa.
0: Home,
1: una,
0: és que, a veure, la sinopsi...
1: A una de les joves que es troba en rehabilitació per drogues.
0: Toma, toma.
1: Estar sense les seues drogues converteix a la xica en una persona agressiva, el que portarà els seus amics a no donar-se compte de que en realitat està posseïda pels dimonis que van
0: meua.
1: Ser desatats des... Sí.
0: Que no m'esperen.
2: Anem a veure.
1: Heu sent molt. A llegir el Necromicon. Remake del clàssic de Raimi.
0: Val.
2: Tu saps quan vols clavar-ho tot, tota la caixeta en la caixeta al cap? Pues esta película.
1: Això és com un treball en equip, que però tots han fet que... una part i després ho han ajuntat.
2: Pues esta podria estar en rehabilitació, vale, i ara a esta la
1: però entonces està endemoniada i entonces és un clàssic.
0: M'encanta que esté endemoniada i que estigui agressiva per no drogar-se. Cosa que no s'ha de ser molt sabut per a saber que una persona que està enganxada, pues per a desenganxar-se, és una cosa complicada.
1: Bueno, és una cosa terrorífica. Una
0: mica. Mai millor dit.
1: Terrorífica fantàstica, eh?
0: Exacte.
1: Una miqueta més del nostre estil
0: mal.
1: És
2: vinga, va.
1: La road movie. Omaha.
0: Que no, Hannah.
6: Ella, venga, tienes que despertarte.
7: ¿Qué hora es?
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
4: aquí.
1: A I així va una sinopsi en la que no aneu a entendre res del que va la pel·lícula, però jo vos llegis. Després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie comencen amb son pare un viatge a través del país per a conèixer un món nou. Quin país? Tampoc ho sé. A mesura que es desenvolupa la seva aventura, Ella comença a comprendre que les coses poden no ser el que semblen.
0: Toma, que, vamos, ho hem entès tot, una meravella de sinopsi.
1: Què? Pues
0: de moment, 3 de 3 que no vaig anar.
1: No, ja t'ha dit jo que la
0: estic esperant l'espanyola, que l'espanyola no me sembla el repartiment.
2: Sabràs, no?
0: No, no, sí o sí vaig.
1: No sé si arribem, imagina que vaig a donar.
0: Va, por rápido, rápido.
1: La següent, Hombres de Acero.
7: Está aquí el entretenimiento.
8: Tienes compañero nuevo.
0: Bueno, bueno.
1: Este és un thriller del Regne Unit que conta la història de que quan està a punt de aconseguir la seva llibertat condicional després de aconseguir bona part de la seva condemna, Taylor veu perillar l'oportunitat d'eixir de la presó per l'arribada del seu nou company de celda, Dee.
2: Bueno. Yeah.
1: Me?
2: Me.
1: Ah, pues a veure, un altre thriller
0: va,
1: en el camino.
9: Este es lo que te conté, güey.
10: ¿Cómo es?
9: ¿En qué pedos te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando.
0: Esta no la veuria simplement perquè després no l'entenc.
1: Ah, m'encanta, mexicana. Un drama, romance, thriller mexicà. Ho té tot i conta la història de Veneno. Un jove vagabundo rebelde que freqüenta restaurants de carretera on es cita amb camioners. I amb una necessitat urgent de que algú el porta, coneix a Muñeco, un conductor dur i reservat.
0: Mare meva, com està el tema, eh?
1: Va, i acabem amb l'espanyol.
0: Ai, sí, per favor.
1: Ni contigo ni sin mi.
11: Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura. ¡Buenas! ¿Qué?
1: Ya, yo creo que ya es el top, pero todo el puedo imaginar que es una gran comedia española, de les que a Lucía le encanten y
0: pero
1: le
0: no apasionen. Pero no només me encanten les comedies, que sí, pero Gorka Ochoa, per
1: no,
0: favor.
1: No, es que el repartiment.
0: Adrián Lastra.
1: Adrián Lastra, Manuela Bellés.
0: ¿Qué vols?
1: Cristina Maisonave, es que es tot un 10. ¿Y qué conta?
0: A veure.
1: Si vos voleu fer una idea. Ernesto acaba de deixar-lo la seva dona, que és Laura. Intentan remontar el que pot ser el pitjor cumpleaños de la seva vida, decidís passar-lo en la seva casa de la platja junt al seu millor amic. Però es troba una sorpresa, i és que la nova nòvia del seu veí és, en realitat, la seva ex.
0: Oh, Laura!
1: Laura! Laura.
0: Val, que fort. Pues esta ja, 100%,
1: vaig anar. Ja és pa pixar-se de risa.
0: A veure, és que Gorka Ochoa, Adrián Lastre, és dos com a parella artística.
1: No, és que són pa pixar-se
0: de meravellosos.
1: I si veguereu el luquetti que li han posat a Adrián Lastre, tu ja...
0: Ja deixes dur.
1: Ja el deixes dur.
0: Val, pues de moment és l'única que puc comprar-te.
2: Jo esta i Odissea.
0: Odissea, jo passo paraula.
1: No. Jo trobo aquesta setmana no vaig al cine. No vaig al cinema. Casa.
0: Bueno, podem, hi ha moltes alternatives, eh? Hi ha una final d'un mundial diumenge que...
2: Efectivament. Ah, home, això no s'ho perdem. Sí,

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Bona vesprada. Junts per Catalunya considera una victòria de l'independentisme la sentència del Tribunal de la Unió Europea que ha avalat la llei d'amnistia en una sentència feta pública este matí. El portaveu de Junts, Jordi Turull, ha afirmat en roda de premsa que el Tribunal Suprem ja no té excuses per aplicar-la a Carles Puigdemont, que està fugit a Bèlgica.
2: A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques i una és aquesta. Jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
3: Turull ha demanat al govern espanyol que actue contra els jutges que impedeixen l'aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont i una quarantena de persones més. Igual que ha fet Turull, Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, ha exigit al Constitucional i al Suprem que no esperen fins que acabe l'estiu per a complir la sentència del Tribunal de la Unió Europea.
4: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que no hay que esperar, que las vacaciones deberían de esperar. Y si no, darse un poco de prisa. Así pasó con la sentencia de Inés del Río en respecto a la doctrina Parot. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que esto es menos urgente que poner en libertad a cientos de personas a las que se le aplicó la doctrina Parot?
0: El Partit Popular ha reaccionat a la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia a través d'un comunicat en què declara el respecte a la sentència del Tribunal, però critica Pedro Sánchez per l'aprovació de la llei d'amnistia l'any 24 a canvi dels vots de Junts i d'Esquerra.
3: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha afirmat que la sentència no entra en el fons de l'assumpte i que tampoc elimina la responsabilitat dels independentistes.
5: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
0: Després que el Tribunal Europeu es pronunciara favorablement, el govern espanyol ha reivindicat la llei d'amnistia com un èxit col·lectiu per a la convivència a Catalunya.
3: A través d'una declaració institucional, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència europea deixa l'horitzó obert per a la plena aplicació de l'amnistia i ha insistit que només serà completa quan s'aplique també als líders polítics que van impulsar el procés.
6: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: També s'han manifestat els integrants dels autodenominats Comitès de Defensa de la República, processats per terrorisme.
3: S'han sentit avui alleujats després de la decisió de la Justícia Europea, però es mantenen a l'expectativa del que finalment decidisca l'Audiència Nacional. Xevi Buigas és un dels processats. Demana l'aplicació immediata.
7: Avui, amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tanquem aquesta fase d'Europa. Ens hi han enviat ells. Va ser l'Audiència Nacional qui ens va enviar a Europa, fent-nos perdre un any i mig més del nostre temps, acumulant un any i mig més de patiment, invertint-hi recursos i diners per tal de tornar finalment la pilota a la teulada de l'Audiència Nacional.
0: Alhora que el ple de les Corts debat sobre els pressupostos del Consell de l'any 2027 i la llei d'acompanyament, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha anunciat este matí a Vinaròs que el govern d'Espanya recorrerà contra els pressupostos de la Generalitat si incorporen l'exigència de Vox de la prioritat nacional, que en opinió de la ministra és racista i xenòfoba.
8: Una a una, les enmiendas de Vox estan sent assumides per el senyor Pérez Llorca. Y vamos a ser, desgraciadamente, la primera comunidad, la Comunidad Valenciana, que va a tener la prioridad nacional, esa prioridad racista, xenófoba, en los presupuestos. Como ministra del Gobierno de España, quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire, ha ajornat per a demà la declaració com a imputada de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Este matí sí que ha interrogat el director operatiu de l'Institut Armat, Manuel Llamas, que també està investigat. Lorena Diego, Audiència Nacional.
9: Sí, s'ajorna demà perquè la declaració del seu número 2 en la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha estès més de l'esperat. Pedraz vol saber si des de la Guàrdia Civil s'impulsaren actuacions internes per a interferir

0: de bombers, també una unitat de prevenció d'incendis. I en els esports, l'última hora del València, que està a Girona fent la primera estada de la pretemporada. Josebi Sánchez.
1: Bona vesprada, companys. Matí tranquil per als futbolistes del València que avui tampoc s'han entrenat en sessió matinal. Carlos Corberán ha decidit rebaixar el nivell d'exigència física per les altes temperatures, tot i que avui no fa tanta calor, però també perquè començaran finalment una setmana més tard la Lliga. Hem de recordar que el Betis va sol·licitar ajornar la primera jornada perquè tenia lo Chelsea jugant les semifinals del Mundial i la Lliga li ho ha acceptat. Per això el València ha rebaixat ese nivell de preparació física. Està previst que entrenen esta vesprada a les 6:30, així en estos camps d'entrenament de la Garrotxa. En el capítol del mercat continua Ron Gurley buscant un lateral dret després de que Wizards ha fet oficial que Andrés García, un dels possibles candidats per a esa posició, hagi decantat finalment per marxar-se i jugar una temporada en el Getafe de Bordalás. En el capítol d'Isides, Cenk Özkaçar, el central turc que no va viatjar a Girona, està a punt de firmar pel Trabzonspor de la Lliga Turca.
0: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
3: De tu a tu.
4: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: L'esport valencià, en directe i amb passió. A punt ràdio, de tu a tu.
8: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: por Madrid en tu
1: coche. Ja arribem ja a l'última hora d'este amunt i avall, d'este dijous, és dijous, no, xiques? Ja no sé en què dia visc.
2: Sí, dijous. Confirmat,
1: de juliol. Bueno, està l'estudi a tope, que és com m'agrada a mi, que estiga ple de...
2: Marina i jo m'agarra la caïra.
1: I no l'heu soltat.
2: I no l'heu soltat. I
3: mos quedem així que s'acaba.
1: Jo estic encantada, eh? Si voleu, jo me'n vaig una miqueta a pegar una volteta i després torne.
2: Tu te quedes, així, anem a fer colleta.
1: Ai, perquè anem a parlar d'una cosa que em sembla molt
2: xula. Molt guai, sí. Anem a...
1: I que ens ha fet ahir tornar enrere en el temps.
2: Regressions.
1: Totalment, totalment.
2: Oloreta estiu i oloreta llibres, per dir-ho d'alguna manera. Hem fet ahir un tàndem perfecte, perquè avui volem parlar amb Juanvi dels llibres que han marcat els nostres estius.
1: Juan Vicentelles, bon dia. Bueno, bona vesprada ja.
4: Bona vesprada, és el que diu. Jo he entrat així a la redacció i dic, bon dia, dic,
1: no.
4: Ja l'he liat.
1: És la una i deu, això ja és hora de
4: dinar. Ja quasi
1: de dinar.
4: Estem tots pensant en anar-me a casa ja.
2: Totalment.
4: I la mar de gust, estem davant del...

0: foc en esta calor que fa.
1: De fet, Juanmi, a mi m'han mentit fa un rato, m'han dit que era divendres.
2: Ai,
1: jo me n'he vingut molt amunt i després, mira, i la persona que m'ho ha dit ara s'està fent la...
2: La loca, bueno, la loca. Bueno, que
0: però
2: ara...
0: esteu totes ahí, això és una passada. Jo repetiu una altra vegada, dieu que és divendres i així n'estareu totes i xerrem.
2: No passa res, estem així totes juntes. Que, per cert, vaig a fer un incís. Ara parlarem del que volíem parlar en la secció de Juan Vicentelles, però m'he quedat morta quan hem parlat dels llibres físics de paper o les tablets o llibres digitals, que la nostra companya Marc Gómez, tot en contra de lo que jo podria pensar, ha dit que preferís el llibre digital. I jo dic, no pot ser.
1: No, li pega moltíssim, Lucía.
2: No li pega.
1: Sí, sí, sí, li pega. Tu pensa que és Miss IA. Ella és...
2: Bueno, sí, però...
1: Sí, li pega. Ella,
2: no sé.
1: Sí.
2: Vosaltres, tu, Mireia?
1: Jo he segut hasta fa escassos mesos una fanàtica del llibre digital.
2: També?
1: Sí, però m'estic convertint a treballar el llibre de paper.
2: Gràcies.
1: Que ocupa molt d'espai, disculpa, en Juanmi, que no tinc en ma casa, però que me lleva de les pantalles i me gusti tornant a llevar.
2: Marina, confia en tu.
3: Jo llibre de paper sempre.
2: Gràcies, gràcies.
1: Llibre de paper sempre.
2: Molt bé, doncs ja ne són tres contra
1: i mitja, eh? Jo estic i mitja, jo estic ahí en un híbrid.
2: Molt bé, ja em quedo tranquil·la.
0: Teniu que pensar que el llibre de paper és etern i, a més, esteu tot el dia davant d'una pantalla, davant del telèfon, davant
1: sí,
0: de la tablet,
1: sí, jo ho he fet per això, Juanmi.
2: No, i perquè a mi m'agrada tocar el paper.
1: Però és veritat que si llitges en espais que no són la teua casa, per a transportar, és molt més còmode. Vull dir, jo no vull fer apologia, però és per lo que jo l'utilitzava.
3: Però n'hi ha una
1: moltíssim.
3: Cosa xulíssima, que són llibres de butxaca. Que
1: A veure, Marina, espera que vaig a mirar-te a veure com ho dic.
0: Un 10.
1: A veure, Marina.
3: Aixina, llibres de butxaca.
1: Val. Que, per cert, m'has de dur un demà.
3: Que demà te n'he de dur un.
1: Val.
3: Que ocupen més poquet, que te'l pots posar a la maleta, que és molt fàcil de posar-te'l a la bolsa de la platja, de la piscina... Està ideal.
1: Val. Sí, sí, sí, m'heu convençut.
0: I però després bueno, el regales.
3: I després el regales, és que està ideal.
0: Clar, exacte. Està tot superbé. Jo, per als hotels, quan això que te'n vas de viatge i tal,
3: sí,
0: sempre m'agarra un llibre o dos. Val? I sempre són de butxaca. I quan, si me l'he acabat, en l'hotel el dice...
3: Uau,
2: mira, ui, clar, mira, això no se m'havia ocorregut a mi.
1: El teu no ho pugui ser-lo, no, Marina, per ahí?
3: No. Si pot ser, no.
1: Es pot tornar,
2: que, bueno, el meu el regalares, no dic res.
1: Però te'l vaig comprar nou,
2: és
1: Lucía.
2: Cert,
1: és que jo, Juanvi, quan estic parlant amb algú i em recorda algun llibre o pensa que algun llibre li pot vindre bé, li el regale.
2: Però ella no pensa
3: quan no és seu.
2: Si és seu, claro.
1: Era de Lucía, el que havia regalat, però li l'he reposat.
0: Però que està molt ben fet. Jo quan agarren em diuen, escolta, que no me deixa res este llibre tan xulo que tens la prestatgeria, salvo que sigui un llibre de col·lecció que me l'estime molt, i això poden ser un 3% de tots els llibres que tinc a casa, jo el regale.
2: A mi m'ha semblat molt bé.
1: Jo no sóc molt de regalar llibres.
2: Jo tampoc.
1: No?
3: I a mi em crea una ansietat pensant que no me'n tornaran.
0: Però si ho esteu pensant que no us caben a l'estanteria.
2: A mi també.
1: Sóc jo, Isa, sóc jo, Juanmi, que sóc l'única que regale.
0: No,
1: elles no.
0: Mira, vaig a dir-te una cosa que t'encantarà i a partir d'ara ho faràs si no tens espai a casa. Te compres a qualsevol tenda de mobles, qualsevol tenda de decoració. Hi ha unes quadres que són, se diuen comúment una L,
1: sí,
0: i que són per aguantar els llibres. Val? I totes, si vos heu donat compte, tenen un foradet.
1: Sí.
0: Val? I aquest foradet és per atornillar a la paret.
1: Mm-hmm.
0: Val? I els llibres, en lloc de fer una prestatgeria horitzontal per a ficar els llibres en vertical, ho fiques al revés. Fiques fent la L en cunya en la paret i els llibres els fiques apaisats.
1: Ah.
0: I vas ficant columnetes de 5 llibres.
1: Clar.
0: I on tens aquesta columna horrorosa en casa, que totes les cases tenen una columna horrorosa que no saps què ficar ahí.
1: La forres fiques, de llibres.
0: Clar, ho fiques en eixes L's de manera vertical i te queda una columna de llibres vertical.
1: Xulíssima.
0: Que pots treure qualsevol llibre en qualsevol moment de tota eixa pila que dius, se me caurà damunt? No.
1: Mira, bona idea.
2: Bona idea, exacte. Ja no tens excusa,
0: ja
2: mire.
1: Bueno,
0: no,
1: sí que tinc, però no la vaig a dir perquè això és una secció de llibres i seria infinita.
2: Exacte.
1: Aixina, que comencem, si voleu, a comentar els llibres de... dels nostres estius. No sé, Juanvi, si vols començar tu a comentar-nos...
2: Que no m'explica realment del que anem a parlar.
1: Sí, els llibres que han marcat els nostres estius.
2: Val.
1: És que no n'hi ha molt més que... I ara ja anem ahir a saco a parlar d'aixòs llibres.
2: Val.
0: Vale, hi ha moltes coses. Hi ha des de els llibres de text, que són aquest record entranyable de l'Oloreta a paper nou, a tinta nova, als éssers d'escriure, i això fa molt de goig, sobretot quan jo tinc aquest record de quan era xicotet d'anar a la llibreria i d'anar a reservar els llibres, i ja era aquest primer contacte que t'emportaves el quadern per a fer les vacances, no? I després anar a recollir-los, no? I quan anaves a recollir-los, com era un tostón, no? Que perquè dius, vaig a recollir els llibres i això és que ja se m'acaba l'estiu. Sempre m'emportava una revisteta tipo Maxi Pop, tipo El Jueves, tipo Un Conte, qualsevol cosa que hi haguera a la llibreria me l'emportava. I quan arribava a casa flipava agarrant i llegint-me els llibres de ciències naturals o de història i llegint-me el per goig.
1: En serio, Juanvi?
0: T'ho jure, m'ho passava superbé. Però què passa? Després venia la duresa de quan es començava el curs, que tenies que
3: ja no
0: empollar
3: il·lusió.
0: La lliçó de turno i dic, però quin...
2: No conec a cap persona, Juanvi, que faça o que haguera fet això.
3: He de dir promet. Que jo, quan ma mare em portava els llibres de text del curs següent,
2: ja
3: estava contentíssima i es revisava tots. Només llegia de pe a pa, però no, sí que revisava, m'encantava.
1: Jo volia forrar-los i ja està.
0: Eres dels meus.
3: Sí. És més, si no me'ls portava, el dia que m'havia dit que anava a portar-los, m'enfadava.
2: Clar. Mare, esteu fatal.
3: I feia el mateix en el quadernillo de vacances.
0: Però pues el de mates no, eh? El
2: es forrava
0: no.
2: I punt.
0: Això no ho feia. Jo el de mates agarrava el Isabel al costat i deia,
3: ja veurem.
0: Ja veurem, no? I clar, i després d'aixes coses, pues, llibres, lectures d'infantesa, sobretot aixes primeres lectures que tenies en el cole, no? I quan estava parlant l'altre dia en Mireia, dic, jo me'n recordo d'una lectura que va ser Rubicun, que ara està totalment exaurida, i està superxula perquè te feia aquesta organització d'un món en el que entens que és necessària la política, entens que és necessari que algú fiqui normes, no? Que tingués constitucions, que tingués... Era una manera d'entendre el món, no? I aquest llibre a mi me va marcar moltíssim. No sé si és perquè va ser el primer llibre una mica totxo, no? Perquè ja tenia 100 planes o 100 i pico planes i me'l vaig llegir aixina de pe a pa i dic, m'he acabat un llibre de 100 i pico fulles, que guai, que important que soc, no? I me va marcar. I això tinc un molt bon record d'aquest llibre.
1: Rubicun, no sé vosaltres, xiques, si teniu record d'algun llibre aixina d'infantesa. Lucía, este matí sí que s'ha confessat.
2: Sí, és que recordava un, no sé per què, però era de Barco de Vapor i se deia Chis i Garabis. M'encantava. Me me'l llegia en bucle. Chis i Garabis.
3: Ah, Chis i Garabis.
1: Avientes Chis i Garabis.
3: Jo també Chis i dic Chis i Garabis, no sé.
2: No, Chis i Garabis. Chis de queso.
3: Com Ramon
2: i
1: Garabis. Vaig a buscar-lo. Chis i Garabis.
3: Chis de queso.
1: Ortega i Gasset.
0: No. Però és que no, lo que no sabeu és que la col·lecció del vaixell de vapor és interminable.
2: Home, clar que ho sé, clar que ho sé.
3: Jo sí que en tenia molts de...
1: Sí, jo també.
2: Encara en tinc jo en casa dels meus pares que ja m'han donat l'ultimàtum més d'una volta de per favor em porta't això a ta casa, saps? Però fa 10 anys que porten diguent-me...
1: Mira, a mi quan m'ha dit Lucía, lo de Chis i Garabis, jo me'n recorda moltíssim de que jo llegia els contes del vaixell de vapor que me'ls comprava ma mare, obligats, però no he tingut... no he pogut recordar ningú en concret. M'anava a esforçar, però dic, no va haver aixina ningú que me deixara...
3: Que deixara marca.
1: No, es llegia i sé que me divertia, sí. Però no recordo aixina ningú en especial.
0: El Capità Calçotets...
1: Pot ser,
0: no?
1: Sí.
0: Tampoc, ixe era sí. Un dels clàssics... Bueno, i continua sent, no? Que se continuen llegint i se continuen recomanant una burrada. És un dels llibres més venuts, eh?
2: Pues este no, era ideal, no i la portada era xulíssima. I si no recorde mal, bueno, si m'ho està recordant Google, vaig a confessar-ho, eren dos illes. Que eren molt semblants.
3: Chis i Garabot.
2: Chis i Garabis.
3: Ah, Garabis.
2: Sí.
3: Garabat.
2: Amb dos monarques peculiars. Manolo, ja vas que era el rei ja Chis, i Agapito.
1: Està desbloquejant records, Lucía.
2: Totalment, el rei Agapito. És que me'n recorde perfectament.
1: Estos bueno. Llibres encara se venen, Juanvi, els sí. Llibres del vaixell clàssics.
0: Montón,
2: encara n'hi ha colors, no?, per edats i coses d'estes.
0: Clar, la mateixa classificació i la mateixa fascinació. El que passa és que ara ha explotat, no?, aquest mercat. De fet, és, tots els grans escriptors de novel·la que estan explotant en este moment, molts han passat per la LIG, se diu LIG, no?, com abreviació de literatura infantil i juvenil, perquè és el sector on més publicacions es fan, on més llibres es venen i on més sosté a l'escriptor. O sigui, tu agarres i dius, bueno, ara vull ser escriptor, no? Vaig agarrar de professió, escriptor. El que tens que fer és escriure LIG, literatura infantil i juvenil, clavar-te dins d'una editorial d'estes que tenen un catàleg interminable i és començar a escriure gènere, com si era gènere pulp, no? És serial, un llibre darrere d'un altre, amb molta atracció, molt dinàmic, molt xulo, amb valors pedagògics i ben escrit, per supost, no? I això és el que fa que siga tot un èxit i són els llibres que més es venen a tota Espanya. O sea, però en un nivell que no vos podeu fer una idea. Si per a una novel·la estàndard és un exitasso el passar de 10.000 exemplars de venda en Espanya en este moment, uh-huh. Us puc dir que la majoria de tots els catàlegs de literatura infantil i juvenil d'editorials potentes, evidentment, poden arribar perfectament als 30, 40, 50.000 llibres en un any sense cap problema.
2: Bueno, jo ja he confessat, he dit sí, Garavís i...
1: Jo m'he apuntat al teu vaixell.

0: Sí,
1: però també el de vapor.
2: El de vapor.
1: Però no que recordes cap però, no? Però no recordes cap títol.
2: Bueno, perquè m'agradaven tots, però no hi ha ningú en concret. Quan Juanmi m'ha recordat el Capitán Calzoncillos i tots estos, el recorde fenomenal, però diguem que ningú no me va calar. Com a... No sé si a vosaltres, Marina, hi ha alguna de la infantesa vos ha calat aixina.
3: Jo era de Kika Superbruja. No sé si això és molt de pecat o no, però jo Kika Superbruja, el diari de Grec, totes aquestes sagues que era molt... Havia un munt de llibres, m'encantaven.
0: Pues jo encara una miqueta més, Jerónimo Stilton.
3: Molt bé,
0: Jerónimo Stilton era el meu ídolo.
4: En les olors, no?
0: En les olors, en no sé l'eco del roedor... Bueno, tremendo, tremendo.
4: Són llibres molt xulos perquè tenen unes zones a les planes que tu rasques...
0: Això és que tenien olors. Tenien olors, sí, és que eren espectacles.
4: I això
0: eren
4: els
0: que tenen.
2: Encara, claro, ella ho recorda ja com...
0: Claro, els grossos. Però també m'agradaven molt els finets, que eren... Ai, és que eren xulíssims. I olien molt bé.
4: De catàleg. Que xulo. Això és molt, molt guai perquè és super... moltes generacions, no? Intergeneracional. Vas veient que cadascú tenim una edat i tenim un tipus de lectures.
0: Clar,
1: totalment. Ahí es nota, eh? Ahí, Juanvi, és quan cada un es destapa de quina generació
2: és. Sí, però m'agrada que molts dels que, per exemple, nosaltres, el vaixell de vapor o elles... Jo és que a la bruixa de Marina la conec per la meva germana. A la d'abril no, però vaig indagar a Jerónimo. Vaig indagar a Jerónimo.
3: Sí, et sonarà també.
1: Sí, sí.
2: Pues indagaré, però m'agrada veure que encara estan a la venda. No sé si se tunetxen, Juanvi, si
3: s'actualitzen
2: d'alguna manera, però bueno, és que funcionen, perquè si continuen després de tantes generacions...
4: Sí, van canviar els guardes, els llibres que més han funcionat continuen reeditant-se, els que ja no se venen, pues els van llevant del catàleg i van deixant pas amb altres, van descatalogant, però és la mateixa col·lecció i continua funcionant.
0: Però de Jerónimo Stilton, per exemple, entrauen nous títols?
4: No,
2: que mira,
4: ara
2: ja... No, ja compraria tots.
0: Més compraria, No, però entendré com... 40, segur.
4: N'hi ha un centenar, eh?
0: Sí, sí, doncs pues jo vaig arribar fins als 40 o així.
4: Encara te queda 60. No te preocupes. Si vols, a Argot, a Castelló...
0: Aniré a completar la meva col·lecció.
4: Te'ls enviem i podem finançar a còmodos plaços.
0: Ah, vale, perfecte. Sense facilitat.
1: Tota la prestatgeria guarda-li la Abril, la de Jerónimo Stilton. Però bueno, estem parlant de que ens ha marcat en la nostra infantesa, però i en l'adolescència.
4: Uau, quina musiqueta més xulanya hi ha al fons, eh?
2: Què vols escoltar-la, Juanmi?
4: Clar que sí, és que me donen un bon rotllo.

0: Sí que dona bon rotllo, sí, però bueno, anem al tema, que d'adolescents.
1: El coll se me fica com un dromedari. Claca, claca, claca, claca. I d'aquest llibre, què passa? A mi me venen al cap records de moltes maneres diferents, estructure les meves edats en 5 anys, en 5 anys, en blocs, soc molt singular, val? I n'hi ha llibres que els vincule a la música, no? Com, per exemple, pues ara està sonant La Semilla Negra, no?, de Radio Futura,
0: sí.
1: I és El tramvia a la Malva Rosa.
0: Per exemple.
1: De Manel Vicent, no? Perquè dius, tinc eixe record d'eixa València xula, tòrrida, plena de gentola al costat de l'Ajuntament i en el Carme. Un moment
0: encara
1: molt
0: hi ha
1: guai,
0: gentola, Juan, mi, te
1: un
0: penses.
1: Un moment molt guai. I llegir este llibre i dir, ostres, és que és un llibre d'estiu, m'encanta, no? El record, la manera d'explicar, no? El llibre i els records i eixes coses tan, tan guais. I passant-me del guió, també musicalment tinc a Sisters of Mercy, un grup molt gore, molt gòtic, per al Senyor dels Anells. No? Hi ha llibres que els vinculen la música i no sé per què. Són aquestes coses que me passen. I què més? Què més? Llibres molt guais que m'han marcat. Jo hi ha coses que, com per exemple, en l'estiu, l'agarrar-me, sempre agarré llibres molt, molt singulars, que mai me llegiria la resta de l'any, no? I el que me va fascinar moltíssim ara recentment fa, pues, igual 13 anys, sense cap problema, seria el de César Mallorquí, l'Illa de Bowen. L'Illa de Bowen és com disfrutar una altra volta d'eixes aventures clàssiques de Julio Verne, en les que tot passa, tot és nou, tot és emoció, tot és descobriment, tot és aventura, i està escrit per a un públic adult, però que el públic jove el gaudirà moltíssim. De fet, la col·lecció en la que està publicat L'Illa de Bowen és una col·lecció juvenil, però tots els... que la gent en la que parles, entesa de ciència-ficció, fantasia, terror, diuen és que és un dels millors llibres de fantasia.

0: fantasia que s'han escrit en els últims anys. I és un llibre que se l'estan comprant persones adultes que els agrada el gènere com a, com a un llibre fetitxe. El que passa que, malauradament, sols té el format eixe juvenil, no? I està tot el món dient que traguen una edició xula en tapes dures i en guardes d'estes que tenen els joves pintadets, perquè serà un exitazo. És una gran, gran aventura que vol recomanar a tots de veres, perquè si teniu adolescents a casa que no els agrada llegir, o vosaltres mateixa, que diu, estic farta de no trobar cap llibre d'aventures que me facis començar des de la primera plana i acabar en un oh, però no pot ser, s'ha acabat el llibre, tenia ganes de llegir més, teniu que agarrar l'Illa de Bowen, perquè és brutal,
1: brutal. Juanvi, tu en estiu eres de llegir llibre llarg? Perquè a mi em passa que jo en estiu, com tinc més temps de llegir, sí que aprofito per a llegir-me un llibre més llarg, que durant l'hivern se me fan una miqueta bola perquè veig jo que no avança i me se fa bola, efectivament. No sé si a tu també et passa.
0: Sí, clar, penseu que a mi quan tens vacances tens temps, i quan tens temps el cap està al puesto, no? I tens esa habilitat de clavar-te dins de llibres més densos o més farragosos o més llargs, no? Jo sí que agarre llibres llargs i també llibres a lo millor més complicats o més densos o clàssics que no m'atreviria a clavar-me en l'hivern perquè no tinc tant de temps, no? I clavar-te en una història que té un llenguatge una miqueta més farragós o més complicat, que són llibres xicotets, que no tenen que perquè ser llibres molt grossos, però que se fa més pesat, jo sí que ho faig en estiu. M'encanta, és un exercici que me mola moltíssim i que el recomano a tot el món perquè disfrutareu una altra volta de llegir coses que no vos atreviríeu la resta de l'any.
2: Vaig intentar, perquè jo no tinc paciència.
1: Mira, jo, per exemple, en estiu m'agrada molt llegir-me llibres de Stephen King, que acostumen a ser bastant grossos, sí. I uno en el que jo vaig començar, per exemple, a llegir Stephen King va ser La tienda, i vaig començar un estiu i em va encantar. O sigui que per a mi una recomanació d'estiu podria ser també uno de Stephen King, si vos agrada terror, misteri i totes aquestes coses.
3: I dius que vas començar Stephen King amb La tienda, perquè jo no he llegit mai un llibre d'ell, i ho dic així, així que vaig apuntar-me.
0: No pot ser.
3: Quan
0: tens que llegir Stephen King.
2: Perdona, jo tampoc, i Abril tampoc.
3: Jo vaig apuntar-me.
0: Agarreu, pues agarreu.
1: Anem on tu i jo, deixem aquesta gent.
0: Per favor, tenim que agarrar. Mira, vosaltres que sou periodistes, per favor, agarreu 22-11-63 de Stephen King.
3: Vinga.
0: I aneu a al·lucinar. És, jo per a mi, un dels millors llibres de Stephen King mai escrits, i te fa una versió alternativa de què haguera passat en l'assassinat de Kennedy si s'haguera pogut evitar.
1: Vale.
2: Pues mira, això no te l'has llegit, Marina.
0: No, això no. Vos aneu a clavar dins del cap de un personatge molt, molt peculiar que viatja en el temps.
2: Val,
0: és el cap de Stephen King. I això fa que no pugues parar de llegir, i que una història que podria dir me tira cap arrere perquè van a parlar de política... No,
3: res
0: no va de política, res a veure. És una novel·la d'investigació intentant averiguar si Jerry Lee Oswald va matar a Kennedy o no el va matar, què és el que va passar i quines variants i condicionants podien haver arribat a haver. És al·lucinant. Totxo, totxo. Però te'l fumes en una sentada.
3: Quan dius tot, és que a mi això m'imposa molt, Juanvi.
2: De quantes pàgines estem parlant?
4: Això és que el quedes a les 3 del matí,
0: quasi
4: que no pots...
3: Quasi que un miler.
4: Quasi que un miler.
0: Sí, però...
3: Jo començaré la tienda. Jo, Marina, crec que començaré la tienda, Juanvi.
0: Jo te puc dir que feia jornada intensiva. Me despertava per el matí i fins que es feia de nit estava llegint. És hora de dinar? No, per favor.
3: No puc.
0: Jo sóc en casa el que faig el dinar i faig el sopar. I dia, no, avui és avui. Avui no sé cuina. Tinc que acabar-me el llibre.
2: Jo és
0: brutal,
2: que sols de pensar en 1000 pàgines, a mi em tira arrere, però per la manera que jo tinc, que no tinc paciència. No ho sé, vaig intentar-ho.
0: Intenta-ho, perquè és un novel·lon, eh?
4: Jo me l'apunto també, perquè sí que és de veres que per aquest estiu, per aquestes vacances, estava buscant un llibre que fos així més o menys gros, que em tinguera enganxar una o dues setmanetes.
0: Us puc assegurar que enganxats no, lo següent. Vos fareu addictes, tindreu que desintoxicar-vos després de
4: llegir. Són aquests llibres que després te'ls acabes i continues pensant en la vida dels personatges.
0: Clar, vull un altre igual.
3: Te quedes orfe, no? A mi m'ha passat això alguna vegada.
4: Em passa en les sèries, sí.
3: Quan m'arriba molt un llibre, me passa que és com que després... Quasi segur que el que va després que me trien no m'agrada.
4: No, i que la meva vida consisteix en pensar en aquest llibre.
0: I en aquest llibre me puc assegurar que vos passa això, eh? Perquè estàs, ui, i Amèrica seria com és ara? I el món seria com és ara en aquest moment? I ui, ui, ui, ui, i no pares de pegar-li voltes. I ara estic llegint-ne uno, i també tornem una mica a acabar en el guió, que m'ha deixat flipat, estic al·lucinant i enganxadíssim, i és una novel·la antinovel·la, perquè no pensaria mai que este llibre m'haguera agradat i que me tinguera tan enganxat, o que m'atrevia a seguir llegint. Es diu Carl el Mazmorrero.
2: Toma ya.
4: Mira tu.
0: El títol és la bomba.
2: Sí, sí.
0: L'estètica del llibre, si agarreu i es comenceu a googlejar, veureu rajos, colors, superfosfis, algo molt, molt, molt raro, molt bizarro. Este senyor ho està, com se sol dir, petant als Estats Units, més de 800.000 llibres venuts, ha inventat un nou gènere, que és literatura de rol, de jocs de rol fet literatura, i tu entres dins, i la història és, vamos... lo més loco que te puedes tirar a la cara. És, de sobte venen els alienígenes i fan que tots els edificis col·lapsen i sol se salva la gent que està fora de l'edifici. Primera. Tal com passa això, en el cap el sona una musiqueta i diu, bueno, este planeta ha sido capturado por la corporación tal, no? Anem a explotar tots els recursos i tu tens dues opcions. Una, intentar sobreviure a l'aire lliure o entrar en la mazmorra. Si entres en la mazmorra, tindràs totes les comoditats i tota la vida, la teva vida solucionada. I clar, la gent que fa? Pues anem a baixar les escaletes. Quan entren les escaletes ja no poden eixir. I es comença un gran prix del verano a lo bèstia en orcos, elfos, duendes, ratas que hablan, la seva companya és una gata. Molt divertida, molt, molt divertida. I a més, es comences a com si estigueres en una partida d'un joc d'estos de 3D,
4: sí?
0: Carregant la motxilla. Acabes de aconseguir el premi gordo.
2: ¿Cuántes pàgines té això llibre?
4: No, este espere que tinga menys.
2: Espere.
0: Ja ne són 8 tomos.
2: Ah, mare meua.
4: De 1.000.
0: I el primer me sembla que són unes 700 planes. Vaig per la meitat.
2: I estic
0: en unes ganes d'eixir d'ací.
4: Que no dines, tampoc.
0: Per anar-me a continuar llegint.
2: Pues ala, ja tens faena.
4: Juanmi, no estàs cuinant tampoc esta setmana?
0: Me vaig cremar i estic de baixa. Ja ho saben tots en casa. Diu, ho sentis molt, m'he cremat, no puc cuinar res més, hasta que no m'acabe Carl el Mazmorrero.
2: Mare meua. Bueno, pues ànim, perquè si encara te queda del primer tomo, podem dir, i n'hi ha 8, tens sí, tot l'estiu per davant per aconseguir-ho.
0: Això són dos dies, no?
2: Mare meva.
0: No
2: pues, Juanmi, ho deixem així, volia dir, i tornem a parlar la setmana que ve.
0: Molt bé.
2: Val?
0: Tenim llonganissa per al rato, eh?
4: Bon estiu, Juanmi.
2: Una abraçada.
0: Adéu.
5: Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
1: De tu a tu.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic «stop al foc». Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
0: Som la veu de tots. Som APO.

0: és ja la 1:35 de la vesprada, del migdia, com vulguem dir-ho. Encetem la secció que tenim cada setmana per a parlar de ciència marina. Sí. I no, avui no sé per on van estirs, perquè no m'ha donat temps a llegir-me totes les coses avui.
1: Mira, avui he adelantat una miqueta la secció de ciència perquè hi ha un tema que em fa especial il·lusió parlar, perquè passa per la meva comarca i jo, Lucía, tu saps que si jo algú diu Marina Alta, jo dic, vaig, estic allí. De cap, sóc la primera. Perquè este està sent un estiu de rècords i, per sort, no només quan parlem de les temperatures. S'han avistat, atenció, 127 rorquals, també coneguts com balenes d'aleta, davant les costes de la Marina Alta. Un avistament que sorprèn, donat que es tracta del segon animal més gran del planeta.
0: Jo t'he dit que, bueno, ja me poden dir missa.
1: El deus i el que desenrotlla.
0: Ja me poden dir missa, de que no passa res, que si tal... Que... Me muic, ja t'ho dic.
1: Els avistaments s'han realitzat per part d'un equip de la Universitat Politècnica de València que estudia estos animals per a comprendre millor la seva presència, el seu moviment migratori i també el comportament d'este animal. Però si ja d'eixida l'animal amb els seus més de 20 metres de longitud i les seues vores 70 tones de pes sorprèn, més encara sorprèn trobar-se'ls a les costes del Mediterrani, tan propet de casa. I la pregunta cau pel seu propi pes. Per què es passeja el segon animal més gran del planeta per la costa mediterrània? Jo diria, Lucy, que és perquè la Marina Alta és la millor comarca del món i per això la balena ha dit jo me'n vaig allí de cap. Però et diria que intuïs que esta no és la resposta correcta.
0: Bueno, trobe que és millor que li traslladem eixa pregunta a Víctor Gallegos, investigador postdoctoral en fauna aquàtica i un dels membres de l'equip de la Universitat Politècnica de València que ha vist estos animals. Víctor, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Quines característiques tenen estos rorquals, que jo ja dic que per molt que me digueu que no passa res i que no fan res, a mi em donen una miqueta de respecte. A veure si tu ara, en la teua explicació, me lleves esta por.
2: Que va, tot el contrari. Són animals que són molt grans. De fet, és l'espècie que és el segon animal més gran del planeta, no? És el rorqual, el primer és la balena blava. I, bueno, són animals que són totalment inofensius. De fet, estan passant per ací per la Marina Alta en la seva migració que fan cap a l'Atlàntic per a trobar més menjar en aigües més fresques.
0: M'ho assegures, bueno, al 200%, no?
2: T'ho assegure. A més, en el grup dels cetacis, no, que parlem, sempre dividim entre els odontocets, que són els cetacis que tenen dents, i els misticets, que són els cetacis que tenen barbes. I els cetacis que tenen barbes, conegut com a balenes, són els que s'alimenten per filtració, és a dir, no mosseguen, sinó que fan una bocanada, agafen tot el krill pitxicotet, és a dir, gambetes petites, i després filtren l'aigua i s'alimenten d'aquests petits microorganismes del zooplàncton de l'aigua.
1: Mm-hmm. Que curiós. I per què es produeixen avistaments especialment en esta època de l'any? Què fan, Víctor, en la nostra zona?
2: Bueno, és una molt bona pregunta, perquè el que hem descobert és que estos animals que passen tan a prop de la costa en este mes, no? Entre el meitat de maig i fin de juny, és perquè estan fent una migració cap a l'Atlàntic, no? Perquè l'any passat ja van marcar alguns animals amb un marcatge satelital, és a dir, que li posarem un GPS en l'aleta de l'animal, i van veure... Bueno, sempre que veiem els animals, els veiem en la mateixa època de l'any i sempre en direcció cap al sud, no? I després, pues la gent que tenim amics en Cabo de Gata o en Cabo de Palos o en el Estret de Gibraltar, i ens diuen, ens contaven que també veien els mateixos animals en la mateixa època. Uh-huh. Aleshores, van marcar l'any passat alguns animals i van veure que aquests animals el que estan fent és que migren des de la zona del Golf de Lleó i el Mar de Ligúria, en el nord del Mediterrani, i fan una migració cap al sud, eixint per l'Estret de Gibraltar i anant a buscar noves zones d'alimentació a l'Atlàntic, no? Que poden ser en les costes galegues, en les costes de Lisboa, etcètera.
1: Víctor, podríem dir que és una migració com la que fan, per exemple, les aus, atenent a les estacions?
2: Sí, normalment la migració de tots els animals, sempre el factor desencadenant és l'aliment, no? Entonces, quan no troben suficient aliment en una determinada zona, el que fan és migrar cap a una altra zona per a encontrar aliment. N'hi ha aus, per exemple, que no migren, que són residents al sitio online, i per què? Perquè troben aliment i condicions favorables durant tot l'any. N'hi ha un altre aus, per exemple, com l'auroneta, que sí que migra perquè se queda sense menjar en l'època estival en Àfrica i té que vindre a la zona, per exemple, europea per a menjar. Aleshores, evidentment, les migracions de tots els animals sempre estan desencadenades per un factor de búsqueda d'aliment.
0: I, Víctor, com s'estudia un animal d'aquestes dimensions i més tenint en compte que viu a l'aigua, precisament? Has fet menció tu ara de que marquem els animals, no sé, me sorprèn, com ho feu?
2: Sí, pues és una mica complicat, però nosaltres així en esta zona de la Marina Alta el tenim una mica més fàcil.
0: Aneu en un dron, realmente... no sé, és que em sembla de pel·lícula.
2: Sí, és una combinació, no? Per exemple, en Mosatos per estirar les balenes, així en esta zona de la Maria Alta, tenim dos equips. N'hi ha un equip d'aigua i un equip de terra, encara que pareixi mentira, no? I l'equip de terra és el que realment el que troba les balenes. És a dir, nosaltres tenim observadors que són les persones que fan els albiraments en el cap de Sant Antoni, és a dir, en la pròpia costa. I des d'ahí ells cobreixen una zona molt ampla del mar i detecten les balenes. Quan detecten una balena, ells ens criden per ràdio i ens diuen més o menys on està. I nosaltres, en la barqueta, una pneumàtica petita que tenim de 6 metres, anem a buscar-la per a estudiar-la, no? I aquest estudi ja se divideix en diverses fases. Una primera etapa és aconseguir encontrar-la, que moltes vegades no és fàcil, no? Perquè encara que de terra se veu, igual està l'animal a 5 milles, nosaltres hem d'anar i hem de detectar el soplo, ja quan la trobem i aconseguim seguir el seu rumbo, la seva velocitat, etc., i el que la primera etapa que fem és intentar fotoidentificar-la amb el que tu has comentat, que és el dron. És a dir, intentem capturar una imatge cenital de l'animal des de dalt perquè té un patró únic en la seua esquena, és a dir, que és com si fora la seva petjada dactilar, no? La seva petjada, o sigui, el seu DNI.
1: I en aquest sentit, entenc que les noves tecnologies, tant drons com satèl·lits, com tot el que estem comentant, vos han ajudat molt a perfeccionar, no?, aquest seguiment d'aquest tipus d'espècies, que d'altra forma, sense aquestes tecnologies, entenc que era molt més complicat, per no dir quasi impossible.
2: Totalment correcte, no? Perquè ara, imagina, si no tinguérem ni dron, ni marcatges de dron, ni res, nosaltres sabríem que els animals passen per així, no? Els seguiríem una estoneta, una mitja hora, una hora, etcètera, etcètera, i ja es perdríem de vista, perquè nosaltres no tenim capacitat per a seguir-los, no? Clar. I ja no sabríem res més. Què passa? Que amb el marcatge satelital podem saber quasi cada minut què està fent fins que se perd la marca, no? I amb el dron també podem saber, per exemple, qui és qui, és a dir, la petjada dactilar, en aquest cas, de cada animal, i si cada any passen els mateixos, per exemple, o si jo, o n'hi ha un equip de Galícia, per exemple, fent també fotoidentificació amb el dron, saber si els animals que jo he capturat així a la Marina Alta de migració acaben menjant en les costes galegues.
1: Clar, que fort. I entenc que aconseguir la pista de tots aquests animals és molt important per la situació que enfronten, perquè malauradament han de fer front a algunes amenaces. Quines diries que són les principals, Víctor?
2: Bueno, la major amenaça que té ara mateix el rocal comú és probablement el tràfic marítim, no? És a dir, les col·lisions amb grans embarcacions, no amb vaixells petits, sinó amb embarcacions tipus carguers, etcètera, etcètera, no? Aleshores, estem parlant d'una població que no és molt gran d'individus, que s'estima entre 1.300 i 1.700 rorquals, però que és una espècie que és una estratega de la caça. Què vol dir? Que té una longevitat molt llarga, l'època o la maduració sexual arriba molt tard, no se reprodueix en tots els anys, sinó una vegada cada 3 anys, aleshores costa molt el que cresca aquesta població. I aleshores, si perdem animals per col·lisions i embarcacions, la població se ressent molt. Tenim la sort de que ja, pues en el 86, varen fer la moratòria o varen parar la caça de balenes, no? I aleshores el que estem veient ara és que s'està recuperant una mica la població i per això és que estem veient probablement més balenes a prop de la costa en la seva migració, que abans no se veien perquè se casaven o se varen casar quasi totes en fa 100 anys en les costes de l'estret de Gibraltar.
0: Bueno, tot i que al final veure-les en les nostres costes és bona notícia, sobretot, no?, per això, perquè per lo menos estan ahí i les podem visualitzar, no?, des dels vaixells o des d'on siga. Però a aquestes amenaces que parlàvem abans, que són més recents, que són de sempre, se poden afegir altres més recents com el canvi climàtic o l'escalfament de l'aigua, que hem parlat en moltíssimes ocasions de com està aquesta aigua tan calenta?
2: Per supost, a més del que hem parlat, no? de la moratòria de la caça de balenes, del tràfic marítim, el canvi climàtic també els afecta. Igual no els afecta tan directament com altres espècies, perquè al final les balenes són homeotèrmics, són com nosaltres, és a dir, mantenen la temperatura corporal. Sí que el canvi climàtic o l'escalfament de l'aigua afecta la disponibilitat de les preses. És a dir, que si s'escalfa l'aigua i no n'hi ha recirculació de nutrients, el que fa

0: és que en aquesta determinada massa d'aigua no n'hi haurà fitoplàncton, no n'hi haurà zooplàncton i, per tant, les balenes no tindran menjar. Què estem veient els últims anys? Que aquesta migració que abans ocorria entre juny i juliol ara s'ha adelantat una mica entre maig i juny. I probablement clar, siga perquè no tinguen suficient aliment en el mar Mediterrani i tinguen que eixir abans al mar Atlàntic per a trobar aquest aliment que ara no encontren en aquestes èpoques.
1: Per sort, o no, Víctor, no entraré jo a valorar-ho, aquestes setmanes, aquests mesos, les costes, especialment de la Marina Alta, però de moltes altres comarques del Mediterrani, es veuen plenes de vaixells de turistes que arriben cap a les costes i pot ser que algun d'ells, no ho sé, es creue amb un d'estos rorquals o amb alguna d'aquestes espècies. Què hauríem de fer i què no hem de fer en cas que es doni un encontre d'aquestes característiques? Ja no només per a protegir-nos a nosaltres, sinó encara més per a protegir a l'animal.
0: És una molt bona pregunta també, no? Perquè ara que estem en l'època estival, pues n'hi ha a vegades pues, encontres fortuïts amb les balenes o els dofins i els baixes, no? Aleshores, el que marca la llei és que tu a soles pots seguir una balena si tens una autorització del Ministeri. Vale. I si no, tens que guardar una distància de seguretat d'almenys de 300 metres. Vale. És a dir, bastant gran, però és una distància suficient per a disfrutar de la balena. Per què? Perquè estem parlant d'un animal que té 22 metres de grandària i 70 tones, és a dir, que a 300 metres se veu superbé clar, la balena quan saca la seva aleta o el seu llom per a respirar. I el soplo, que és la manera com les detectem, que és quan respira, se veu, o sigui, és un soplo de 4-5 metres d'alçada, o sigui, és una barbaritat. Aleshores, també pot passar, imagina, que de repent estem navegant i la balena, pum, és al costat del vaixell. Pues en aquest cas el que hem de fer és apagar el motor directament. No? La llei marca que si apareix una balena més de 60 metres de la nostra posició, hem d'apagar el vaixell i ja està. I ja quan ella s'allunya, nosaltres podem continuar el nostre rumb sense cap problema. Però en ningú cas hem de perseguir-les, accelerar, fer canvis de rumb, etc., perquè no sabem si és una balena que té una cria, si és un grup que va migrant en conjunt i podem partir-lo en dos, etcètera.
2: I Víctor, vos han permès els estudis que feu de l'espècie conèixer més en profunditat les seues característiques i sobretot imagine que sí, aprofundir en aspectes que no sabíeu, que no coneixíeu?
0: Per supost, no? Ara amb les dades que tenim, abans el que sabíem és que passaven una determinada època per ací, per la costa de la Marina Alta, bueno, que no hem parlat de per què passen, però bàsicament és que perquè les balenes fan probablement navegació per cabotatge. Elles saben que tenen que eixir a l'Atlàntic i migren des del nord del Mediterrani cap a l'estret, no? I algunes d'elles utilitzen la costa com a element de navegació, com ho feien els antics navegants, no? Uh-huh. Diguem, pues, si no el cabo gira a la dreta, i per això tenim la sort de que passen molt a prop, en este cas, de la nostra costa. I bueno, el que hem descobert és que és una migració sobretot per alimentació, perquè el marcatge satelital és actiu on estan en cada moment i hem vist que quan aquesta marqueta o quan una balena marcada arriba, per exemple, a les costes de Galícia, se queda molt de temps en una determinada zona i això vol dir que s'està alimentant. I, de fet, l'any passat vam anar a Galícia en una fase del projecte per a veure realment què estaven fent allí, no? I això també a soles és possible amb l'estudi del dron. Per què? Perquè hem gravat ja les balenes en esa zona que tenim identificada, que és una zona molt bona d'alimentació, menjant krill, perquè és una zona molt bona de producció de zooplàncton.
1: Ja per acabar, Víctor, a banda del rorqual comú, que és el que estem coneixent avui, centreu també el vostre estudi en altres espècies que també creuen per les costes mediterrànies?
0: Bueno, així el Mediterrani, bueno, és un mar que tenim normalment 6 espècies de cetacis en el mar valencià, no? Però així l'única migradora habitual o l'única balena que se pot veure de forma regular és el rorqual comú. Però encara així, nosaltres coneixem el vaixell i intentem monitoritzar tot el que està en l'aigua, no? Entonces, aleshores, en aquest cas, el dofí mular, que és el dofí que s'encontra més a prop de la costa, el que fem és també fer font d'identificació a la càmera, és a dir, tirem fotografies de les seues aletes per estudiar una mica la població que n'hi ha en tota la costa de la Marina Alta, no? Per aprofitar una mica, pues, l'incident del vaixell i si no apareixen balenes, pues, intentem estudiar també els dofins o qualsevol altra cosa.
2: Pues Víctor Gallego, investigador postdoctoral en fauna aquàtica i un dels membres de l'equip de la Universitat Politècnica de València, moltes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per ajudar-nos a entendre una miqueta millor perquè estos animalets, anem a deixar-ho ahí, ens visiten a les nostres costes.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, Marina.
2: Una abraçada, adeu.
0: Una abraçada, adeu.

0: No tinc ni idea, Marc.
1: ¿Los reconocéis?
2: No. Esto es indie también, ¿no?
3: Sí. Es indie, es indie.
2: Pero no sé qui són.
1: Vetusta
0: Morla.
1: Vetusta Morla, la Vetusta Tortuga Vieja.
0: I han fet la
1: Morla.
0: Cançó del tour,
1: sí,
0: quan?
1: Sí, pues publicó el Tour de Francia en 2017 y fue una canción bueno, realmente la hacen y utiliza la carrera como metáfora de la vida, el esfuerzo constante, las escapadas, las derrotas y la necesidad de seguir pedaleando aunque no siempre se gane.
0: A veure,
1: o sea, que tiene ahí como un mensaje.
0: Pues amb la música de Vetusta Morla, que tot i que m'agrada molt el grup, esta cançó no la coneixia i molt menys que estava associada al Tour de França de 2017, ni idea, mai et xitaràs sense saber una cosa més. I així en este programa ho fem contínuament, donar molta informació de moltes coses. Gràcies, xics. Demà tornem a partir de les 9:30 amb més informació i sobretot amb molt d'entreteniment. Adeu.

0: que vivimos, volver a jugar otra final. Está bueno eso de no comparar, y tenemos la suerte de haber vivido al Diego y disfrutado y querido y muchísimo. Nunca me quise comparar con el Diego, ni muchísimo menos, y nunca lo voy a hacer. Para mí es el más grande de todos.
1: ¿Qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Y así que nada, saludo grande.
2: Què tal, com esteu? Són les 2 i un minut de la vesprada. Argentina-Espanya serà la gran final del Mundial. Acabem d'escoltar a Leo Messi, a Scaloni, l'amic de Luis de la Fuente, també a Leo Messi, en la eterna comparativa amb Diego Armando Maradona. Argentina va haver una altra gran remuntada, en este cas contra Anglaterra, per arribar a la segona final consecutiva, com ja va fer, per exemple, en Mèxic 86 i en Itàlia 90, on, recordem, va guanyar la de Mèxic contra Alemanya, va perdre la d'Itàlia contra el Brasil, la segona consecutiva de l'Argentina. Esperem que continuï igual també el pròxim diumenge. Serà un partit inèdit en un Mundial. Mai s'han enfrontat Argentina i Espanya en una cita mundialista. De fet, només n'hi ha un partit oficial. Bé, sí, sí que s'han enfrontat concretament en el Mundial d'Anglaterra en el 66, que va ser victòria per a l'Argentina. És l'únic partit oficial entre Espanya i Argentina en una gran cita. Va ser altre exercici segurament de resiliència argentina, on Messi esta vegada es va vestir d'assistent, parlem del partit d'ahir, amb el gol de la victòria de Lautaro Martínez. Abans, Anthony Gordon havia posat els anglesos per davant. Thomas Tuchel decidí tirar l'equip arrere i començar a posar centrals per a evitar la remuntada. Però el gol d'Enzo Fernández, amb un gran xut des de la frontal, va despertar Argentina i Atalanta es va disfressar de Messi per al gol de la victòria. Messi amb la dreta la quema i utilitza per embogir un país i decebre els anglesos, que una vegada més es queden a la porta de la final d'un Mundial. El 2007, Messi va banyar un xiquet per a un calendari benèfic de l'UNICEF. El xiquet en qüestió era Lamine Yamal. La foto es va fer viral fa un parell d'anys, però des de anit rula amb insistència per les xarxes. La figura indiscutible de Leo Messi, que amb 39 anys jugarà la tercera final d'un Mundial, fita que no només ha aconseguit ell i el brasiler Cafú. I la figura emergent amb un Mundial no pot que no estar brillant el que s'esperava, com és el cas de Lamine Yamal. Per tant, diumenge, Nova York viurà la segona final de parla hispana de la història, després de que s'enfrontaren també Argentina i Argentina i Uruguai. S'enfrontaran la màquina precisa de la Fuente i la escaloneta dirigida per Leo Messi. Dos formes d'entendre el futbol de forma diferent. Este serà el nostre principal argument, o el primer d'avui, però lògicament parlarem dels nostres equips i del segon reforç del Levanter a la pròxima temporada. Es tracta d'Aïssa Mandi, el futbolista algerià i ex del Villarreal, que ve de jugar a gran nivell en el Lilla francès i que reforça amb experiència la defensa dels de Luis Castro. Estarem a Olot, a Girona, amb José Luis Sánchez i Luis Ibáñez en la pretemporada del València. Escoltarem Pedro Vigas, que va parlar ahir per als mitjans del club. També parlarem de la segona equipació del Villarreal, on Diego Conde també sembla que podria apuntar al Real Betis. Ja ha parlat en el València, també en aquesta concentració per als mitjans del club, José Luis Gallà. Hem quedat amb Felipe Orch, el ciclista de la Vila Joiosa, dominador del ciclocross espanyol en els últims anys i que acaba de firmar per la Fundació Euskaltel Euskadi. Rafa Marín i David Torres estaran en la nostra tertúlia. Patricia Valero està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells i parlem ja del Mundial.
3: Sports a punt.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal, i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en les

0: Entrem ja en la informació del Mundial. Com diem, és la primera vegada que s'enfrontaran, això sí, la campiona d'Europa i la de la Copa Amèrica, Espanya i Argentina, que només havien enfrontat una vegada en partit oficial. Com diem, va ser al Mundial del 66, al Villa Park de Birmingham, un 13 de juliol. No queda, diríem, més o menys per aquestes dates. Aquell Mundial es classificaven 16 seleccions. Espanya estava en el grup 2 i queda eliminada en aquesta primera ronda. Acabat tercera de grup, després d'Alemanya i Argentina. Suïssa va ser la quarta. Espanya va perdre 1-2 en un equip en què estava liderat per el porter José Ángel Iribar i també tenia a un dels balos d'or del futbol espanyol, l'altre Rodri, com és el cas de Luis Suárez. En el 0-1 va ser en la primera part José Armando Ufarte per a Espanya i va remuntar a Argentina amb dos gols de Luis Artime. Argentina va acabar la seva participació en aquest Mundial en els quarts de final, en caure 1-0 contra l'anfitriona, precisament la selecció anglesa. En total, Espanya i Argentina han jugat 14 partits, només un oficial com dient, i tot molt repartit. 6 victòries espanyoles, 6 victòries argentines i un empat. I atenció, que en clau de Lliga Espanyola dos equips dominen la final. Un és l'Atleti de Madrid i l'altre el Barça. L'Atleti de Madrid amb 10 futbolistes, bé, en realitat són 9. Per exemple, Nahuel Molina, Juliano Simeone, Julián Álvarez, titulars contra Anglaterra, Nico González, que entra després, però que va tornar a Itàlia, o torna a Itàlia, després de la seva sessió procedent de la Juventus esta temporada passada en l'Atleti de Madrid. Acompanyament també Musso i Almada, que no jugaren. Àlex Baena, Marcos Llorente i Marc Pubill, a més d'Àlex Grimaldo, que acaba de fitxar, són la representació de l'Atleti de Madrid de la selecció espanyola. En el Barça, 8 jugadors, Cubarsí, Olmo i Lamín, que són titulars, Pedri, titular tot el Mundial menys els dos últims partits, Ferran, primer recanvi de Luis de la Fuente, Gavi, que només juga el primer partit, Eric García i Joan García. És la finalíssima que no es va jugar en el mes de març a causa de la guerra de l'Iran i tampoc perquè Argentina es va negar a jugar contra Espanya, com va ser la proposta de la Real Federació Espanyola de Futbol. En definitiva, que aquell partit no es va jugar. És el partit esperat. La vigent campiona contra l'altra favorita i més després de la semifinal contra França. Un partit marcat per la relació personal també entre Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que viu a Espanya, que va jugar a Espanya en el Deportivo, en el Mallorca. Un duel entre el professor de la Fuente i l'alumne Scaloni, que anit es va referir a esta relació com també ho va fer Dimas Passat de la Fuente.
1: Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni.
2: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores cuando nosotros ya éramos campeones del mundo. Yo tuve una linda charla con él. Hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante, sino por en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento, la verdad, por él, y aparte todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Para déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol. Let's play
0: football. La final es deixa un duel amb repercussió mundial. El 2007 Messi va participar en una campanya benèfica de la UNICEF i una de les fotos que ja havia era amb un jove, Leo Messi, banyava un xiquet d'origen magribí. La cosa queda ahí, però quan va esclatar el fenomen Lamine Yamal, va tornar a eixir a la llum la foto en què la gran figura de Leo Messi, en realitat el que estava ballant, és l'emergent Lamine Yamal. Xema Millán, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Eixa foto es va, com qui diu, desenterrar fa 2 anys, quan el pare de Lamine va desvelar que el menut que estava amb Messi era el seu fill, un xiquet de 5 mesos de l'humil barri de Rocafonda de Mataró, de nom Lamine Yamal. Ara, evidentment, s'ha tornat a viralitzar i fa 2 dies se la mostraven de nou els companys de Dazón a Lamine quan encara no se sabia que Argentina seria el rival d'Espanya.
4: Podria ser la final d'un Mundial, esta foto. O sea, es que es alucinante, si lo piensas.
5: Sí, bueno, he crecido un poquillo, creo, y Leo también. Ojalá que sí, poder enfrentarme a él en una final.
3: La sessió fotogràfica la va fer Joan Montfort, reporter gràfic freelance

0: especialitzat en esports. Era l'any 2007 i pertanyia a un calendari benèfic del diari Esport, junt amb la Fundació del Barça i UNICEF.
1: Todo esto es un conjuro de los astros en el que la casualidad y la suerte juegan un papel importantísimo como lo juegan en la fotografía.
0: Aquella casualitat tornarà a repetir-se este diumenge, en la primera i potser última vegada que Lamine i Leo es vegen les cares en un camp de futbol, per si fora poc, en la final del Mundial. Veurem, Dani, si el relleu està servit.
2: Anem a veure. Parlem ara del partit, eh? Després d'una... d'aquest partit Anglaterra-Argentina o Argentina-Anglaterra, després d'una primera part tediosa, tensa i sense molt de futbol, la segona tot va esclatar i sobretot a partir del gol d'Anthony Gordon, del nou jugador del Barça. Mònica Arnau, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada. La veritat és que el partit va començar amb aquesta ràbia dels argentins i dels anglesos cantant l'himne. No només és un partit de futbol, com va dir Scaloni. Scaloni va dir que no només, que era només un partit de futbol, però la veritat és que quan juguen Anglaterra i Argentina, la veritat és que tot transcendís molt més. El començament va ser molta sobreexcitació dels jugadors, una primera meitat un poquet fosca, i l'única aproximació a porta va ser una d'Enzo Fernández. La segona part ja sí que els equips ja van començar a jugar i va ser Anglaterra la que va colpejar. Primer, Nahuel, no va haver una internada de Gordon, que va rematar a plaer un centre de Rodgers, i a més 1-0, entrada de Nico González, primers avisos de l'Argentina, i ahí va passar el que tot el món va veure, que és que Tuchel va ordenar replegar els seus i l'Albi Celeste es va llançar a l'atac amb tot, McAllister dos voltes, també Enzo, els anglesos van posar més múscul, fins a 6 centrals, i pues, va passar el que va passar. Anem a sentir a Tuchel, el que va dir, que se va justificar.
4: No one knows what would have happened if we made.
3: Més o menys el que va dir és que ningú no sap el que hauria passat si ell haguera pres una altra decisió i que no té sentit entrar en això i que no cal perdre el cap.
2: Sí, bueno, és la gran crítica que se li fa com va tirar l'equip arrere i això li va donar opcions a Argentina a estar prop de l'àrea i ahí va vindre la remuntada, Moni.
3: Sí, perquè a partir d'ahir els escalonis van soltar, Messi va veure a Enzo a soles en la frontal de l'àrea i el jugador del Chelsea va pegar-li al tot, va fer un llançament des de 22 metres i empatar l'Argentina al minut 84. Anem a sentir a Scaloni.
4: Yo creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad, sinceramente. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí... ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea.
2: Y es el que va a veure Argentina, replegada a Anglaterra, van ara per ella.
3: Com els taurons, quan veuen sang se llancen a per tot. I 7 minuts més tard d'este primer gol de l'empat, remat d'eixa gesta, Leo de nou, Leo Messi de nou, posava un centre amb la dreta i Lautaro el va espentar fins al fons de la xarxa. La veritat és que molt de mèrit i el mateix Lautaro parlava després del partit.
5: Por todo el trabajo que uno hizo desde chiquito y nada, hoy es todo felicidad y es todo mérito a este grupo que ante la adversidad sigue y sigue y va y no se cansa y tenemos como ejemplo al mejor del mundo.
2: Emoció, emoció en tots els jugadors d'Argentina, ràbia en de quasi tots els jugadors i tristesa als jugadors d'Anglaterra, com no pot ser d'una altra manera. Gràcies, Mònica.
3: Adeu.
2: La victòria d'Argentina ha tingut, com va passar en la d'Espanya dimarts, una repercussió mundial amb un nom propi, el de Leo Messi. Pablo Alfonso, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
2: Rendix a Messi, no?
6: Sí, perquè, per exemple, començant en la premsa local anglesa, The Sun titula Wonder Bowl. Que és un xoc de paraules entre la cançó més coneguda d'Oasis, Wonderwall, que l'equip va estar cantant amb la seva gent en cada triomf fins a aquestes semifinals i l'expressió anglesa plorar a crits. Això és una burla claríssima en contra de la seva pròpia selecció. Passant a Daily Star, també fa un xoc de paraules, però esta vegada amb el verb Kane, en C, que significa pegar, i el cognom Harry Kane, per expressar així pegats per Messi. Però baix, per a compensar un poc, posava que estan orgullosos dels seus lleons. O The Guardian, que és més concís i posa canvi i fora. Volent expressar que anaren, feren el que pogueren, però ja s'esfuma tota la il·lusió. Per altra banda, la premsa argentina, com era d'esperar, apel·la a la seva victòria i a l'orgull. En mitjans... com

0: com l'Olé selegís la maneta de Déu amb una imatge de Messi amb muscles dels seus companys. La Gaceta de l'Esport es recolza amb el jugador de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, que va ser l'encarregat de marcar el gol que va classificar els seus en la final del Mundial, i utilitzen la mateixa estructura que el mitjà argentí titulant Lautaro de Déu. En canvi, en Espanya la referència principal és sobre la final del diumenge contra la Roja. Per exemple, marca amb la final més bonica del món o l'as amb finalíssima. Com es pot observar, l'emoció està a flor de pell.
1: Molt bé, gràcies, Paula. Evidentment, la gaceta de l'esport és que Lautaro és de Xita, juga en l'Inter de Milà i és el seu jugador que estarà en la final. Acabem amb l'actualitat d'Espanya. Recordem que han tingut jornada de descans, que han arribat a Nova York des de Dallas a les 3 i mitja de la matinada, horari nostre, que avui ja l'equip s'entrenarà a partir d'uns bons minuts ja a la capital de les desgratacels, a Nova York, i estarem pendents de com està la situació i la plantilla de Luis de la Fuente de cara a aquest partit que començaran a preparar ja en unes hores. Bé, anem amb més coses, anem al nostre futbol, parlem ja del València.
2: Estàs escoltant Esports a punt.
3: Año muy especial, sobre todo por lo de Mestalla, que va a ser el último año. Y nada, vamos a intentar despedir Mestalla como se merece.
1: Anem ja, com diem, amb els nostres equips i el nostre futbol, i comencem pel València, que última la primera estada de pretemporada a l'OTA Girona. Heu escoltat el capità José Luis Gallà, que avui ha parlat per als mitjans del club i ha parlat d'aquest partit retardat, d'aquesta primera jornada que el Betis ha demanat l'ajornament i la Liga ho ha concedit. Després n'escoltarem més de Gallà, però anem bé amb altres coses. José Luis Sánchez, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Dani. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
4: Pues mira, ara mateix estem en Olot, sí. Que està aproximadament a uns 8 quilòmetres del quarter general del València i del camp d'entrenaments, on hem estat este matí, Dani, però no per a veure cap entrenament, perquè avui, per segon dia consecutiu, el València no ha treballat sobre l'herba, s'ha quedat en el seu hotel fent una sessió d'activació, i serà a partir de les 6 i mitja quan vinga a estos camps d'entrenament on habitualment estem esperant-los per a fer la sessió de treball d'avui.
1: Parlem primer d'aquest partit ajornat i ara escoltarem també a Gallà. Gallà parlava d'aquest adeu de Mestalla i ara escoltarem a Gallà de seguida, però primer expliquem la situació perquè hi ha cert malestar o hi ha malestar en el València per aquest canvi de dates, no?
4: Sí, a veure, recordem a la nostra audiència que el València no té cap mundialista, per desgràcia, però el Betis sí. El Betis és el primer rival del València, el rival en la jornada 1, i té a Lo Celso en la selecció argentina. La Lliga va acordar que tots aquells futbolistes que arribaren a semifinals o final, els seus clubs podien demanar, si així ho volíem, un ajornament de la primera jornada per a que tingueren els pertinents dies de vacances una volta acabada la seva participació en el Mundial. Bé, el Betis va demanar aquest ajornament, la Lliga li ho va concedir i per això en la jornada 1, que és la del 15 d'agost, València i Betis no jugaran partit. El València començarà una setmana més tard que la majoria d'equips. La temporada serà el cap de setmana del 22. Jugarà el dissabte contra el Celta, també a Mestalla. Quin és el problema, Dani? Dos. Per una banda, que el Betis, en aquesta jornada 2, jugarà divendres. Uh-huh. I el partit contra el València serà dimarts, dia 25. Per tant, el Betis tindrà un dia més de descans que el València per a preparar aquest partit. És a dir, el València jugarà dissabte contra el Celta, dimarts contra el Betis i després jugarà diumenge contra el Depor. És a dir, tres partits en 8 dies. Hauria sigut més lògic que li hagueren deixat aquest partit intersemanal dimecres o dijous i no dimarts, per a tindre almenys els dies, uns dies més per a preparar aquest partit. A banda, estos dies que t'he comentat que el València no ha treballat pel matí ha sigut per la intensa calor que ha fet així, però també perquè han canviat els plans de pretemporada. És que el València té una setmana més de pretemporada del que tenia previst. Ja no cal apretar tant físicament als futbolistes perquè aquestes càrregues de treball se poden anar un poc espaiant en el temps, sí. Tenint en compte que n'hi ha 7 dies més de preparació respecte al que estava previst inicialment. Per tant, n'hi ha un cert malestar en el València, primer perquè se senten perjudicats per aquest canvi, perquè tindrà un dia menys que el Betis, i també perquè els ha trastocat el tema de la preparació física.
1: I això es referia precisament el capità José Luis Gaya.
3: Poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la Liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo lo antes posible, pero es importante empezar bien.
1: Bé, jo crec que ha quedat clar. Anem a veure, bueno, pues aquestes modificacions en el pla de treball, en el pla de treball del València de cara a aquest començament de Lliga. Ara escoltarem a Gaya de seguida també parlant de la importància d'aquest començament de Lliga. Parlem del mercat i el nom del dia és Cenk Özkazar. José.
4: Sí, el futbolista turc central del València, que no entrava en els plans de Corberán. De fet, no havia viatjat a Girona, tenia un permís especial del club per a negociar el seu futur. Tot apuntava a que se n'aniria al futbol alemany perquè tenia un principi d'acord amb el Schalke 04, però en les últimes hores diversos clubs del futbol turc es van interessar per ell. Entre ells, el que sembla que se'l va emportar, el Trabzonspor, que pagarà una xicoteta quantitat pel seu traspàs, que més o menys serà el que li quedava per amortitzar, que era aproximadament 1,5 milions d'euros. Per tant, el València, amb aquesta operació, tindria un doble benefici. Per una banda, es desfaria d'una fitxa federativa professional, que, com hem dit en els programes anteriors, és un problema del València perquè té un overbooking de jugadors del primer equip, i per altra, se llevaria de damunt una fitxa que no és massa alta, però que al cap i a la fi estalviaria aquesta fitxa i aquesta amortització que tenia pendent per Cenk Özkazar. Per tant, en este cas, una bona notícia al mercat dins de la situació, no te diria crítica, però complicada, que està vivint el València després de l'espantada de Menier i el no també d'Andrés García per al lateral dret, que avui ha sigut confirmat oficialment com a jugador del Getafe per a la pròxima temporada.
1: Perquè hi ha un problema de fitxes, hi ha un problema en l'operació eixida, perquè tenim a Dani Raba, per exemple, que era un dels jugadors que en principi no compten, era un dels futbolistes que no compten per a Corberán, però que sí que està en la, que sí que està en la concentració de Girona, però diguem que hi ha un problema de fitxes clar en el València.
4: Sí, sí, n'hi ha un problema de fitxes perquè futbolistes que van estar lesionats durant gran part de la temporada, com és el cas de Diego López o Sergi Ganós, el club ha decidit que van mantindre la seva fitxa professional fins que es recuperen. Per tant, són almenys aquests dos futbolistes que no poden comptar per a Corberán, però que sí que van ocupar una d'aquestes 26 fitxes professionals. Per això el València vol accelerar l'eixida d'altres futbolistes que en principi tampoc compten com per a Corberán. Tu has comentat un, que és el de Dani Raba, que sí que ha vingut a esta pretemporada de Girona, i n'hi ha altres futbolistes que el València no veuria amb mals ulls una possible eixida si arribava una oferta mitjanament atractiva. És el cas d'André Almeida, del davanter neerlandès Arnau Danjuma i també de Mukhtar Diakabi.
1: Mukhtar Diakabi, bueno, els tres dirien que són casos diferents en el cas. I altre cas seria el de Dimitri Fulquier també, no?
4: Sí, Fulquier, el problema és que només li queda un any de contracte al de Guadalupe, ve d'una operació, encara està en fase de recuperació, i és un altre futbolista que al València li agradaria que hiciera, però jo veig molt complicat que en este mercat algú puga trobar una oferta satisfactòria tant per a ell com per al València.
1: Diem que hem escoltat una part de l'entrevista de José Luis Gallas Mitjas del club, i ara ho comentarem, José, perquè ha insistit molt en que l'equip ha d'adonar-se de que ha començat millor la Lliga, perquè si no, acaba l'Astralí com li va passar la temporada passada.
3: Vamos a trabajar muy duro, sobre todo ahora en pretemporada, para intentar llegar de la mejor manera posible al inicio de Liga. Que es cierto que estos últimos dos años el equipo en la primera vuelta no ha estado a la altura, esa es la realidad. Entonces

0: Nosotros tenemos que ser mucho más ambiciosos desde el principio, porque luego el equipo en las segundas vueltas acaba como un tiro, pero tenemos que intentar y hacerlo sí o sí desde el primer día.
1: En esas paraules de Gallà, la importància, José, però tu no viatges a soles, viatges per a la ràdio, viatges per a la tele, viatges per a esta casa, i crec que tens al costat un home que no només és el teu company i amic i càmera, sinó que també és un valencianista de pro, no? Luis Ibáñez, bona vesprada, amic.
2: Hola, Dani, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué has visto? Que tú eres un tío que, como hago en cámara, bueno, se fixa mucho en los detalles y las cosas. ¿Qué te has sorprendido de esta pretemporada, si te has sorprendido alguna cosa, Luis?
2: Bueno, pues nada, es una nueva pretemporada, ya llevamos muchas. Y nada, pues ilusión y ver cómo puede salir este nuevo proyecto. Y nada, con las nuevas incorporaciones... Uh-huh. Son jugadores que no conocemos, pues en realidad no los conocemos, no sabemos el rendimiento que pueden dar, cómo se pueden acoplar al Valencia y sobre todo pues eso, empezamos una nueva temporada con mucha ilusión, a ver si este año por fin, no sé, el objetivo no lo quieren decir, pero a ver si podemos mirar un poquito más arriba.
3: Dani, Luis sembla un futbolista, ¿eh?
1: Sí,
3: está tirando así de protocol, de guió, y de... Te he de dir que es un gran valencianista.
1: Sí.
3: Té el passe, ¿cuántos años tens el passe, Luis?
2: Uy, pues bastante más de 30 años.
3: Bueno. O sea, tú has visto moltíssim futbol, moltíssim València, y esta pretemporada hay una cosa que también la está marcando hacia Girona, que es la calor, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que en principio el equipo viene aquí para buscar unas temperaturas más bajas y hemos pasado unos días pues muy similares a los de Valencia, muchísima calor, sobre 40, 42 grados.
1: Muy bien. Bueno, pues evidentemente es el que es busquen en estas concentraciones de estiu, pero con todo en la climatología está cambiando y estén viendo altas temperaturas, no només en Valencia, sino también en las zonas de montaña. ¿Alguna cosa más, José?
3: Res, l'equip està citat esta vesprada a les 6:30 en els camps d'entrenament per a fer la que serà la penúltima sessió d'entrenament en esta pretemporada a Girona. Demà està previst només un entrenament i dissabte ja serà ese partit amistós contra el Petro de Luanda, que és el campió de la Lliga d'Angola, on milita l'exvalencianista Elder Costa. I una volta acabat ese partit, el València anirà directament a l'aeroport de Girona per a tornar al València dissabte a la nit. La setmana que ve estan preparats dos amistosos més de pretemporada en el Puigades, en Paterna, contra l'Eldense i contra el Castelló, dels derbis autonòmics, per als quals, Dani, el València ha tret avui les entrades i s'han esgotat en només unes hores. És de veres que l'aforament no és massa gran del Puigades, però almenys se pot demostrar que n'hi ha interès de l'afició valencianista per veure en acció als seus futbolistes. També ha posat el València avui a la venda les entrades del partit del Trofeu Taronja contra el Newcastle, que serà el cap de setmana del 8 d'agost. Hem preguntat al club si el canvi d'inici de Lliga podia alterar este partit de presentació davant la seva afició del València i ens diuen que no, que el Newcastle ja té Lliga la setmana següent, que aquest partit no el menetja, per això han posat avui a la venda les entrades. Qualsevol aficionat que vulgui veure el València el Mestalla contra el Newcastle ja pot entrar en la web i adquirir-les a partir de 17 euros.
1: Molt bé, Josebi, moltes gràcies. I Luis Ibáñez també.
3: Adéu.
1: Vinga, adéu, adéu, adéu. Són les 2:30, parlem ja del Llevant i que ha incorporat o ha fet el segon fitxatge d'esta temporada i una sorpresa pràcticament per a tots. Marc Romero, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani, així és. L'arribada d'Aissa Mandi, que firma amb el club fins a 2028, ve lliure després d'acabar el contracte amb el Los Lille, equip en el que ha sigut molt important i ha aconseguit inclús classificar-se per a la UEFA Champions League. És un ex de la Lliga.
1: De Villarreal i de Betis.
4: Correcte, on va coincidir precisament amb Vicente Iborra, en el Villarreal.
1: Efectivament. Bé, el següent sembla, Marc, que podria ser el Dugo Sotelo, l'estem esperant ja des de fa dies, però també es podria incorporar Julio Díaz, el lateral esquerre de l'Atleti de Madrid.
4: Sí, estem esperant a Sotelo des de fa ja unes hores, uns dies, en aquesta operació decepció més opció de compra per 3 milions d'euros del 50%, i Julio Díaz, que és una opció des del primer dia per al lateral esquerre del Llevant. Recordem, no té ningun jugador en eixa demarcació, i el canter de l'Atlètic de Madrid podria vindre a reforçar la plantilla de Luis Castro.
1: Sí, anem a veure aquests dos noms. En el Llevant s'anuncien novetats, fins a tres en esta setmana. Bueno, ja queda només la vesprada d'avui, el dia de demà. Anem a veure si es produeixen finalment aquestes incorporacions, però també queda molt per definir en l'operació Eixida, no?
4: Queda molt per definir. Pareix que n'hi ha molts jugadors que són grans actius del club que poden eixir per a quadrar els números i possibilitar altres arribades a l'equip. Per remarcar-te les novetats del dia, pues, recordar que demà és el segon partit de pretemporada,
1: sí,
4: del Llevant davant el Sheffield United.
1: Que no es podrà veure, no es podrà seguir en directe per petició del conjunt d'anglès.
4: Així és, i avui l'entrenament del Llevant no ha entrenat Dela, que recordem va eixir tocat del partit davant del Leganés. Teníem la duda de si era un simple canvi de rotacions de pretemporada, pues pareix que no, que va eixir un poquet mermat físicament, i avui no ha entrenat en el reste dels seus companys en la ciutat esportiva de Buñol.
1: Molt bé, gràcies, Marc.
4: A tu.
1: Parlem ja del Villarreal, que a hores d'ara fa l'últim entrenament, o ha fet, perdó, l'últim entrenament este matí abans de viatjar a Portugal. L'equip groguet s'ha entrenat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, i a les 4 i mitja, en un ratet, des de l'aeroport de València, viatjarà cap a Faro, on demà a les 9 menys quart disputarà el primer partit amistós de la temporada. El duel contra el Benfica serà, a més de l'estrena, la banqueta grogueta del tècnic navarrès Íñigo Pérez. Tot això el dia en què s'ha anunciat com serà la segona equipació de la temporada. Les novetats amb mànegues en blau i xicotets de talls en groc. El color del cos de la camiseta és gris perla, inspirada en les segones ocupacions que ja va vestir el conjunt groguet en les campanyes 2003-2004 i 2004-2005. També parlem de la situació en l'operació Eixida. De moment l'operació entrada del Villarreal està una miqueta parada. En la situació Eixida, el nom del dia, ja hem parlat moltes vegades, de Diego Condes, el tercer porter. Aquí sembla que el Betis està a prop d'aconseguir els seus servicis, sobretot després de l'eixida de Pau López, que, com vos hem informat, així va estar traspassat a l'Andorra en les últimes hores. Diego Conde, pel qual s'interessen molts equips, tant de primera com de segona divisió, sembla que podria estar més a prop del conjunt verd i blanc. Anem també al Elx, en mercat tranquil, després del traspàs d'Álvaro Rodríguez a la Premier. A la Premier, l'equip continua treballant a les ordres de Martín Anselmi, i ahir vam escoltar al capità Pedro Vigas, que va parlar precisament sobre el nou tècnic, l'argentí, nou tècnic de l'Elx, i que valorava així, diríem, estos primers dies amb ell.
5: Bien, sí que verdad que es un jugador que un entrenador, perdón, que le gusta mucho tener el balón también. Sí que verdad que trae su idea, tiene en algunos aspectos algunas modificaciones, pero bueno, como te he dicho antes, nos estamos adaptando, creo que estamos en buen camino, el equipo está respondiendo bien y bueno, preparando el primer partido, como bien dices, que va a ser complicadísimo, pero sabemos que este equipo es capaz de todo, este club también, y ya digo, con la máxima ilusión y ganas para empezar con buen pie la temporada.
1: També Pedro Vigas es referia, bueno, al que ja la plantilla va destacar la temporada passada, també Eder Sarabia el tècnic, i que el capità no es cansa de repetir la importància que va tindre l'afició en esa permanencia en l'última jornada en primera divisió. L'escoltem.
5: Vamos, lo mejor que tienes que los malos momentos es cuando más apoya, cuando más cerca del equipo está, y eso hace que en los peores momentos pues el equipo salga a flote, y ya te digo, es una barbaridad ver cómo crece, ¿no? Año a año, temporada tras temporada, y la verdad que menos para dejarnos la piel en el campo, para agradecer todo eso, todo el esfuerzo que hacen ellos, pues que se va a recompensar pues, los fines de semana, y seguro que como venimos diciendo siempre, ¿no? Al final con ellos son uno más, y juntos seguro que los cuento.
1: Anem amb dos apunts de bàsquet, perquè el València Bàsquet ha aconseguit l'acord amb Alicia Jeskis, 32 anys, dels Estats Units i 85, perquè s'incorpora de forma temporal a l'equip i reforça el xoc exterior de ja en l'arrencada de la competició. D'esta manera, el jugador s'incorpora a la disciplina taronja amb un contracte que en principi durarà fins el mes de novembre. També s'ha sortejat avui els grups de l'Eurolliga femenina. València Bàsquet ha quedat integrat en el grup C amb Fenerbahçe, Ràpid de Bucarest i el quart eixirà d'una de les prèvies previstes, l'última, concretament la PAF 4, que eixirà de l'enfrontament entre el Reyer Venècia, que ja està classificada per eixa prèvia, i

0: El guanyador de la eliminatòria entre el Flans Carolo Basket i el Breno Txec. Anem amb més coses. Anem amb tres apunts poliesportius. El primer de tenis, amb Carlos Alcaraz, que ha anunciat el seu retorn, o almenys aquesta és la previsió, a les pistes. Serà el pròxim 13 de gener al Master 1000 de Cincinnati, al qual el jove tenista murcià de 23 anys ja s'ha apuntat. I en el Tour, victòria a l'esprint del noruec de l'1X Søren Westholm en una etapa totalment plana en què es va batre el rècord de velocitat en una etapa del Tour en tota la història. Al final el guanyador va aconseguir una mitjana de 50,91 km per hora en els 161,3 km de recorregut. Avui també, etapa plana que també és possible que es puga resoldre a l'esprint. Tadej Pogacar continua de líder, tot i que ahir va tindre un esglai amb un bidó que va estar a punt de tirar-lo a terra. I continuem parlant de ciclisme, però ara se n'anem a la Vila Joiosa perquè Felipe Ors correrà, i és notícia d'ahir, a partir de l'1 d'octubre, la Fundació Euskalter Euskadi. Ors farà la temporada de carretera a partir d'octubre, i posteriorment liderarà la temporada de ciclocross, que sembla és la gran aposta de la formació basca, que podria comptar també, recordem, no per al ciclocross, sinó per a la carretera, o almenys d'això es parla, amb un altre ciclista, segurament el ciclista amb més nom del ciclisme basc, com és Mikel Landa, també un dels inversors en l'equip. Però se n'anem ja amb Felipe, perquè el tenim amb nosaltres. Felipe, bona vesprada i l'enhorabona.
1: Molt bona vesprada, moltes gràcies.
0: Bueno, vestir de taronja sona molt bé, no? És un camí que devia de juntar-se des de fa temps, pense jo.
1: Sí, sí, la veritat és que és un projecte, no? Per les Falteres Cali és un equip mític i és un projecte que aunque haja canviat de lo que era fa 10 o 12 anys, però sempre és un equip amb uns valors molt clars, no? I unes arrels pues, molt marcades. I, bueno, si l'obren en el País Basco, té una cultura supergran. I, com tu dius, era un camí que ja va estar a punt de creuar-se una volta i no va sorgir. I ara, finalment, pues, uniran les nostres forces pels dos pròxims anys.
0: Tu dies que era, ho dies ahir en xarxes socials, no? Que era la gran bomba després d'estar bueno, amb equip propi, després amb un equip com el Rille, que és equip belga, tenies l'oportunitat també de formar ara equip propi, també fins i tot tenies alguna oferta de Bèlgica. Per què Fundació Euskadi?
1: Bueno, la veritat és que, aunque sí que tenia diverses opcions, però ninguna era del nivell que crec que mereixia després de les últimes dos o tres temporades que ha estat disputant les carreres en els millors del món. Mm. Poden estar en pòdiums en la Copa del Món i, bueno, sèptim en el Ranking UCI. Crec que el projecte que buscava tenia que ser més gran, no? de lo que podia tindre en Bèlgica. I com tu dius, lo de formar un equip propi era una opció, però en la Fundació Euskadi la veritat és que han trobat un acord encara millor i poden disfrutar de la infraestructura que ja disposa l'equip, d'un equip de nivell pro team per sí. competir durant l'estiu en les carreres de carretera. I crec que, bueno, tot això són motius suficients, no? per apostar per ells. I com tu dius, no? Al final és un projecte que té molt en comú en mi i en el ciclocross.
0: Quin calendari, heu parlat de calendari, t'has previst tant en carretera com sobretot en cross, en la temporada de CX?
1: Bueno, la veritat és que el de ciclocross sí que el tenim pràcticament planejat. La veritat és que els últims anys el calendari és molt senzill. Buscar les Copes del Món, Superprestigio, al final és tot el calendari que hi ha en Bèlgica. Després, òbviament, hem de descartar algunes carreres perquè és impossible correr-ho tot. Però, bueno, veient que el nivell és suficient mental, no?, com per poder estar cada fin de setmana en els millors, doncs aquest és el calendari que n'hi ha que triar. Després, en carretera o decidim més avant, n'hi ha que veure, no?, que buic o que m'interessa córrer a mi i com es pot això quadrar en el calendari de l'equip. Està clar que no podrà fer tot exactament com jo vulga perquè els compromisos de l'equip i, bueno, el resto dels corredors també tenen que adaptar els calendaris, però, bueno, intentarem arribar al punt en el que ells estiguen contents i còmodes i que jo puga preparar bé aquesta temporada d'hivern.
0: Acabem sèptim en el rànquing mundial de ciclocross, amb podis i victòries importants, ja els hem comptat des d'ací. En la maduresa de la teua carrera, quins són els objectius en la temporada SX de Felipe Ors, esta temporada?
1: Bueno, pues com tu dius, l'any passat la temporada va acabar molt, molt bé. Vas tenir un nivell altíssim des de desembre per acabar, pràcticament totes les carreres. Acabar sèptim en el rànquing UCI és fàcil de dir, no? Però és molt complicat perquè has d'estar tot l'any sumant molts punts. O sigui, que vol dir que el nivell era altíssim i estic rodejat, no?, dels millors corredors del món. O sigui, que sóc un d'ells. I ara la intenció simplement és la mateixa que els altres anys, millorar un poc més, llimar aquests punts dèbils i seguir muntant escalons. De moment, cada any he aconseguit tindre un poc més de nivell. Òbviament, després els resultats poden reflejar-ho o no, però la intenció és aquesta, muntar un poc més el nivell i seguir per la mateixa línia ascendent que portem els últims anys.
0: I la nostra intenció és seguir-te, és animar-te i és agrair-te que estigues una vegada més en este programa, en Esports a Punt, per a contar-nos, bueno, pues, evidentment, el gran dominador del ciclocross espanyol és Felipe Ors en els últims anys, i és nostre i és de la vila, i nosaltres el cuidem i l'estimem. Gràcies, Felipe!
1: Gràcies a tu. Espero xerrar pront en les més novetats que hauran sobre l'equip de Ciclocross.
0: Vinga, a veure si és deveres, i victòries, que també estaran per ahí, segur.
1: Està, que buscarem.
0: Vinga, adéu, gràcies.
1: Adéu, Dani.

0: Esports a punt.
1: Som a punt.
2: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
3: No se opone a una ley nacional de amnistía.
4: Ja no hi ha duda. És constitucional i és conforme al dret europeu.
5: Hauríem de ser amnistiats de forma immediata.
6: La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
7: S'ha demostrat que pot haver un augment de risc d'infartos, d'ictus, descompensacions de malalties respiratòries.
8: El 99% de les enmiendes de Vox han sido aceptadas.
9: Vamos a ser, desgraciadamente, la primera comunidad que va a tener la prioridad nacional.
10: ¿Qué es lo que toca? Y no que el día Sant Jordi sea un día laborable, que es molt de pena. La festa del patró i tots treballant, que bonic que queda.
11: Si són entre setmana, els músics només podran vindre els jubilats i els educandos.

0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bona vesprada, com estan? A primera hora del matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la legalitat de la llei d'amnistia per als líders polítics independentistes catalans. La va impulsar el govern de Pedro Sánchez i el remat va suposar el suport de Junts i Esquerra a la seva investidura l'any 23. I no fa encara ni una hora i mitja que l'Audiència Provincial de Madrid ha fet pública la decisió d'avalar el jutge Juan Carlos Peinado i ordenar jutjar Begoña Gómez, l'esposa de Sánchez, davant d'un jurat popular. Ara bé, la sala ha acordat tornar-li el passaport que Peinado li va retirar per si fugia d'Espanya amb l'ajuda dels escortes policies nacionals. Com els hem contat en la ràdio des de bon matí, el Tribunal de Justícia de la Unió ha avalat de manera àmplia la llei d'amnistia respecte del dret comunitari. En la sentència feta pública este matí, el Tribunal considera que la norma espanyola ni xoca contra els interessos financers de la Unió Europea ni és contrària a la Directiva Europea contra el Terrorisme. Cohen Leinertz, president del Tribunal.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de...
1: El Tribunal de la Unió Europea respon així a dos qüestions prejudicials plantejades des del Tribunal de Comptes pels gastos del referèndum sobre la independència de Catalunya de l'1 d'octubre de l'any 17 i des de l'Audiència Nacional per l'acusació de terrorisme contra els autodenominats Comitès de Defensa de la República. Amb aquesta sentència, els jutges espanyols estan obligats a aplicar la llei d'amnistia als encausats, una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat de Catalunya pels costos del procés i a 13 activistes del CDR acusats de terrorisme. Esta sentència resol aquestes dues qüestions, però encara no l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras, entre altres, que el Tribunal Suprem es nega a aplicar en considerar que el delicte de malversació no es pot amnistiar. El Tribunal Constitucional resoldrà a l'octubre els recursos que van presentar contra la decisió del Suprem. I si fora favorable als interessos de Puigdemont, l'alt tribunal haurà de deixar sense efecte l'ordre de detenció que es manté activa. Això ja vindrà. Dèiem que aquesta sentència encara no resol l'aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont, que roman fugit d'Espanya, però a costa del seu retorn a Girona. Les reaccions a la sentència del Tribunal de la Unió Europea han sorgit de manera immediata. José Soler, bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada, Òscar. El govern espanyol veu reafirmada l'aposta per la convivència a Catalunya. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
4: Ja no hi duda. La llei d'amnistia per a la normalització institucional, política i social en Catalunya és constitucional i és conforme al dret europeu.
3: I des de Junts, el partit de Puigdemont, i des d'Esquerra han exigit al Tribunal Suprem que apliqui la llei d'amnistia a tothom. Jordi Turull, Oriol Junqueras.
5: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
6: Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
3: La reacció del Partit Popular s'ha dirigit contra Pedro Sánchez, Miguel Tellado, secretari general.
7: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
1: Ve també rellevant l'opinió de l'expresident del PP i del govern espanyol, José María Aznar, per l'ascendent que hi té en el seu partit, també en bona part de l'opinió pública. Aznar rebutja la sentència.
8: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: I de l'horatge, una altra de les notícies d'avui i de fa molts dies, els avisos per calor romanen vigents, avui i demà. Antonio Sánchez, bona vesprada.
9: Molt bona vesprada. Ens espera una altra jornada amb temperatures ben altes. Tenim a vista l'onja a l'interior, centre i també al litoral sud, però en tot cas al Baix Segura. En aquestes comarques podem arribar o passar dels 40 graus, és a dir, zones baixes de la Planalta del Requena, del Racó de Mus, també a la vall de Cofrents-Allora, l'Albina, l'Opó i el Baix Segura és on els termòmetres avui tindran aquestes temperatures més altes. No descartem que també la calor afecte a la vall d'Albaida, la costera i fins i tot a alguns punts de l'Alcoià i del Comtat, on ja hem tingut un matí ben càlid. Veurem com en les pròximes hores a la resta també tindrem màximes entre els 34 i els 40 graus, amb ambient molt humit, sobretot cap al litoral, que farà que la sensació tèrmica sigui molt més elevada i tot tot això amb pols en suspensió i amb núvols. Uns núvols que deixaran algunes tempestes ja de vesprada, que poden ser de nou amb esclafits, això vol dir que podríem tindre ratxes fortes de vent, i també amb llamps que poden produir incendis, perquè seran tempestes, en tot cas, seques. Els pròxims dies la situació serà molt pareguda, tant de matí com de vesprada, això sí, sembla que el termòmetre baixarà un poquet més divendres i dissabte,

0: 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
2: ¿Y eso?
1: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Instituto Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
2: Yo también merezco ese verano.
1: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
3: Generalitat Valenciana.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Les 3 i 7 minuts, de seguida desenvolupem la sentència del Tribunal de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia, però abans, a casa nostra, el ple de les Corts s'ha debatut i ha rebutjat este matí les esmenes a la totalitat del PSPP i de Compromís a la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, que continua la tramitació parlamentària fins que s'aprove abans del mes d'agost. L'activitat al Parlament Valencià este mes se centra en la llei d'acompanyament, també el projecte de pressupostos. S'ha evidenciat la sintonia total entre el PP i Vox. El Grup Popular només ha rebutjat una de les 115 iniciatives de l'ultradreta, la que exigeix una retallada d'un milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però continua viva, és a dir, pendent de més debat entre els socis parlamentaris. En tot cas, l'entesa general augura l'aprovació el dia 24 dels primers pressupostos de la Generalitat de Juan Fran Pérez Llorca.
6: Durant la jornada d'ahir, PP i Vox van acordar amb una esmena d'aproximació retallar 10.000 euros de subvenció de la Conselleria d'Emergència a la Creu Roja per a destinar-los a un estudi sobre les noves realitats delinqüencials derivades del canvi sociodemogràfic provocat per la immigració a la Comunitat Valenciana. L'entesa entre els dos grups també va fer mantindre l'ajuda d'un milió i mig d'euros per a les obres de la seu de la Cambra de Comerç d'Alacant, una ajuda que està pressupostada durant dos exercicis consecutius, però que no s'ha arribat a executar perquè la llicència municipal està paralitzada. PP i Vox van rebutjar l'esmena dels socialistes per a destinar este pressupost a obres urgents a l'estadi Ricopert d'Alacant, que és de titularitat autonòmica.
5: Vox ha tret pit este matí del fet que el Partit Popular ha aprovat totes les esmenes, menys una, al projecte de pressupostos. José María Llano, síndic de l'ultradreta.
7: El 99% de les esmenes de Vox a los presupuestos han sido aceptadas. El hecho de que una enmienda no haya sido aprobada, en principio, no condiciona los logros obtenidos para el bienestar de la ciudadanía.
6: I amb la comissió de pressupostos acabada, el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha defensat uns comptes que ha explicat fan realitat la promesa electoral de baixar impostos.
8: Va en sintonia con la bajada de impuestos, con la reducción de impuestos, en este caso del IRPF, que va en el ADN del Partido Popular, ¿no? Es pasito a pasito convirtiendo en que el alivio fiscal que prometimos en campaña sea una realidad, ¿no?
6: Per la seva banda, Joan Baldoví, de Compromís, ha valorat que amb la reducció d'impostos faltaran diners per atendre les necessitats més socials. A més, ha assenyalat que el model que proposa la seva formació està en els antípodes del que s'ha acordat.
9: Esmenes en contra dels privilegis dels presidents, en contra dels alts càrrecs, dediquem 200 milions d'euros a despesa social, en educació, en sanitat, en serveis socials, en vivenda. En definitiva, dos models contraposats, el dels extremistes i el de Compromís.
6: I els socialistes han defès l'esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament per introduir per primera vegada, han dit, criteris racistes en l'assignació dels recursos públics. José Muñoz.
10: Básicamente porque entendemos que la ley de acompañamiento del Partido Popular es una ley injusta y que introduce por primera vez en la democracia española y en la sociedad española un criterio racista, que es el criterio del apartheid, el criterio de la segregación racial como criterio de asignación de los recursos públicos.
5: Bueno, precisament, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha anunciat este matí a 20 hores que el govern d'Espanya recorrerà contra els pressupostos de la Generalitat de 2027 al Tribunal Constitucional. Estan debatents en les Corts, s'incorporen l'exigència de Vox de la prioritat nacional, que en opinió de la ministra és racista i xenòfoba.
11: Como ministra del Gobierno de España, quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
5: Bé, encara a les Corts, PSPB i Compromís estudien dur a la justícia l'al·lusió a la informació privilegiada sobre una operació policial contra el tràfic de persones de qui ahir es va vanagloriar el diputat de Vox, David Muñoz, en un recés de la Comissió d'Economia i Pressupostos i que va captar un micròfon obert.
12: ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
13: Privilegios.
5: Bé, el també diputat de Vox, Jesús Albiol, va qualificar de bruixa la diputada socialista Alicia Andújar en la mateixa conversa.
2: No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún...

0: Mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
1: La bruja d'Andújar és terrible, s'escolta dir a Jesús Albiol. En aquest moment el diputat va rebre una telefonada i d'immediat va tallar el so del micròfon. Davant la queixa del PSPB, avui Vox ha dit que es tracta d'una anècdota i d'una cortina de fum dels socialistes. José María.
2: Anécdotas a las que se les quiere dar una importancia que no tienen para tapar la corrupción del Partido Socialista.
1: Els socialistes han demanat que els diputats de Vox es retracten i han sol·licitat a la Fiscalia que investigui. José Muñoz.
3: Se retracten en sus afirmaciones y que se disculpen con la diputada del Partido Socialista. Nosotros vamos a elevar una petición a la Fiscalía General del Estado para que dentro de sus competencias investigue.
1: I Compromís, per la seva part, també demanarà una inspecció a la Fiscalia General de l'Estat per unes presumptes filtracions que consideren molt greus. I des del Partit Popular han afirmat que els socialistes no tenen legitimitat per a parlar de feminisme després de les condemnes a Ábalos i Koldo, ni d'informació privilegiada després de la condemna al fiscal general de l'Estat.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: 13 minuts. Passen de les 3. L'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern central per assegurar-se els vots de Junts i Esquerra en la investidura de Sánchez l'any 2023 lleva problemes a la tornada de Carles Puigdemont fugit a Bèlgica, encara que això no és el que avui ha decidit el Tribunal de Justícia de la Unió. Avui el Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha resolt que els gastos del referèndum independentista de l'1 d'octubre de l'any 2017 no xoquen contra el dret comunitari, com tampoc l'acció dels activistes dels autodenominats Comitès de Defensa de la República és terrorisme.
1: Ara bé, no resol l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras, entre altres, que el Suprem es nega a aplicar en considerar que el delicte de malversació no es pot amnistiar. El Tribunal Constitucional resoldrà a l'octubre els recursos que van presentar contra la decisió del Suprem i, si fora favorable als interessos de Puigdemont, l'alt tribunal haurà de deixar sense efecte l'ordre de detenció que es manté activa.
5: Bé, en tot cas, el govern espanyol satisfet ha reivindicat la llei d'amnistia com un èxit col·lectiu per a la convivència a Catalunya, mentre que el Partit Popular ha criticat Pedro Sánchez per l'aprovació de la llei d'amnistia, això va ser l'any 24, a canvi dels vots dels independentistes.
1: A través d'una declaració institucional, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència deixa l'horitzó obert per a la plena aplicació de l'amnistia i ha insistit que només serà completa quan s'aplique també als líders polítics que van impulsar el procés independentista.
6: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: I el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha afirmat que la sentència no entra en el fons de l'assumpte i que tampoc elimina la responsabilitat dels independentistes.
7: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
5: Els polítics afectats coincideixen a exigir al Constitucional i al Tribunal Suprem l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
1: Des d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha afirmat que la sentència de la justícia europea confirma que la repressió no podia ser la resposta a un conflicte polític.
8: És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei d'amnistia.
1: Junts per Catalunya ha afirmat que el Suprem ja no té excuses per aplicar la llei d'amnistia a Puigdemont i ha demanat al govern espanyol que actue contra els jutges que impedeixen l'aplicació de la llei d'amnistia. Jordi Turull, portaveu de Junts.
9: A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques i una és aquesta, jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
5: Bé, com els hem avançat en la portada, l'Audiència Provincial de Madrid ha pres la decisió d'avalar el jutge Juan Carlos Peinado a ordenar jutjar Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, davant d'un jurat popular. Alhora, li ha retirat dos delictes que li imputava Peinado, però no l'alliberen de seure en la banqueta dels acusats.
1: Ara bé, la sala ha acordat tornar-li el passaport que Peinado li va retirar per si fugia d'Espanya amb l'ajuda dels escortes, policies nacionals.
5: Sí, Lorena Diego, redacció a Madrid, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Avala que un jurat popular jutge Begoña Gómez, però li lleva les mesures cautelars que li havia imposat Juan Carlos Peinado com la

0: prohibició d'eixir del país, així que li tornarà el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Així que Begoña Gómez serà jutjada finalment per 9 ciutadans pels presumptes delictes de malversació de fons públics i tràfic d'influències. També s'assentarà a la banqueta davant un jurat popular la seva assessora Cristina Álvarez. L'Audiència de Madrid, no obstant, ha decidit que l'empresari Juan Carlos Barrabés siga jutjat per un jurat tradicional.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: Les tres citats del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, han signat este matí un protocol per a la construcció de 1.200 vivendes de protecció pública al barri de la Torre, damnificat per la danadassa de les 231 víctimes mortals, van morir allí. Xavier Borràs, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
4: Para permitir que las nuevas edificaciones
3: cuenten... 7.000 metres quadrats d'equipament públic s'alçarà en els terrenys confrontants a Sociòpolis i la D30. Els edificis, assegura l'alcaldessa Maria José Català, s'adaptaran a les condicions inundables del terreny.
4: Cuenten con aparcamientos en altura, en concreto en las plantas primera y tercera. Les puedo avanzar que ya nos han presentado dos proyectos adaptados a esa normativa que prevén la construcción de un total de 419 viviendas.
3: 1.200 vivendes de protecció pública, 1.000 per a venda i 200 per al lloguer. El president Pérez Llorca defensa els canvis normatius que permeten agilitzar, segons diu, la construcció d'edificis en condicions de seguretat i crida al govern central a facilitar aquest procés per a satisfer la demanda d'habitatges a València.
5: Si eso se hubiese entendido en el gobierno de España, posiblemente la reconstrucción hubiese ido más rápida. Porque no es que lo diga yo hoy por confrontar, y ya saben que mi estilo no es el de confrontar, sino el de buscar soluciones. Lo dice cualquier alcalde de las zonas afectadas por la dana, sea del color político que sea.
2: La investigació judicial de l'adjudicació presumptament irregular de les vivendes de protecció pública de la platja de Sant Joan d'Alacant continua avant. La jutgessa que du la instrucció ha pres declaració com a testimoni el vicesecretari de l'Ajuntament de la capital alacantina, que ha afirmat que va demanar eliminar el nom de persones vinculades al consistori de l'informe sobre l'adjudicació dels pisos per prudència. Maria Bravo, redacció Alacant.
6: Sí, avui ha sigut el torn del vicesecretari de l'Ajuntament. Germán Pascual ha reconegut davant la jutgessa que va ser ell qui va ordenar que es llevaren de l'informe definitiu de patrimoni els noms dels càrrecs públics que havien sigut adjudicataris d'alguna de les 140 vivendes. Ha insistit que no li ho va ordenar ningú i que ho va fer per ser discret. La jutgessa li ha recordat que és testimoni i està obligat a dir la veritat. Eduardo García Ontiveros és l'advocat de l'acusació popular de Ciutadans.
7: La desmemòria també ha... la ha imbuido al vicesecretario y bueno, pues la juez ha tenido que llamarle la atención.
6: A més, Pascual ha incorregut en algunes contradiccions en parlar del moment en què li va notificar a l'alcalde l'existència de l'informe. Fernando Cazorla és advocat de l'acusació popular del PSOE.
8: Él ha dicho que cuando recibe ese correo el día 26, inmediatamente lo pone en conocimiento del alcalde. Claro, eso nos coloca en 26 por la tarde. Dice que el alcalde le dice, abre este expediente, y eso ocurre el 30. Por lo tanto, ahí hay 4 días en que no ha podido y no ha sabido dar explicaciones.
6: També ha declarat este matí el cap del Servei de Disciplina Urbanística, Manuel Baltar.
2: I d'un jutjat d'Alacant a l'Audiència Nacional, a Madrid, Santiago Pedraz, el jutge Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire, ha ajornat per a demà la declaració com a imputada de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Este matí sí que ha interrogat el director operatiu de l'Institut Armat, Manuel Llamas, que també està investigat. Lorena Diego, redacció a Madrid.
9: Sí, s'ajorna demà perquè la declaració del seu número 2 en la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha estès més de l'esperat. Pedraz vol saber si des de la Guàrdia Civil s'impulsaren actuacions internes per a interferir en investigacions judicials, és a dir, si Leire Díez va exercir pressió sobre els agents que investigaven els casos que afectaven el Partit Socialista i el Govern. Avui l'acusació popular, Acteoir, ha demanat que s'acorden mesures cautelars mentre continuen en el càrrec perquè veuen risc de reiteració delictiva.
2: I li fem una ullada al món. La guerra entre els Estats Units i l'Iran torna a bloquejar l'estret d'Hormuz.
10: Encara que, a pesar del que diu Trump, no s'ha reobert mai del tot des que va començar el conflicte, durant l'alto el foc es va recuperar un poc el trànsit de vaixells, però no des vaixells de preguerra, i amb el final de la treva torna a estar tancat. I atenció, perquè Trump es planteja ampliar les operacions militars.
2: Vicent Montagut.
11: A l'estret d'Hormuz hi ha un doble bloqueig, el que imposa l'Iran i el que imposen els Estats Units. Esta matinada han atacat un petrolier que es dirigia a un port iranià. Trump es planteja l'expansió de les operacions militars després de ser

0: assessorat pel Pentàgon i diu literalment que encara no ha decidit si arribarà a un acord o destruirà l'Iran. Diu que no vol donar ultimàtums com en altres ocasions, però a continuació llançava esta advertència. Millor que es porten bé. L'Iran respon amb bombardejos contra interessos dels Estats Units a l'Iraq. Un portaveu de l'exèrcit manté que si els Estats Units ataca infraestructures civils, faran el mateix als països veïns. I a pesar de tot, no pareix soterrada per complet la via diplomàtica. L'Iran ha alliberat una ciutadana nord-americana detinguda fa quasi 2 anys. Segons Trump, és un gest de bona voluntat.
1: 2 persones han mort en l'últim atac rus contra la capital d'Ucraïna. L'explosió de míssils sobre Kiev deixa també 6 persones ferides i danys materials en 2 districtes de la ciutat. A més, Moscou ha atacat per 3er dia consecutiu els principals ports de la regió d'Odessa. Però al carrer...
2: La protesta avui és contra el president del país. Centenars de persones s'han manifestat en diferents ciutats ucraïneses per a demanar Zelensky que reconsidere la destitució del popular ministre de Defensa en una nova reestructuració del govern que ha de votar avui el Parlament.
1: Estrès i 23, dubte resolt. Els moros i cristians d'Alcoi, dels pròxims 4 anys, tornaran a celebrar-se en cap de setmana. Ho ha decidit este matí el ple de l'Ajuntament. Pilar Llorca, redacció Alacant.
3: Per majoria, en l'abstenció del PP, Alcoi distribueix els seus dies festius per al 2027, un calendari que afecta directament les festes de moros i cristians. El dissabte 24 i el dilluns 26 seran festius, amb la qual cosa la ciutat tornarà a gaudir de les festes un cap de setmana i ja són 13 anys. Enguany, per casualitat, la trilogia ja cau en cap de setmana. La polèmica és que el 2027 és any jubilar i havia qui preferia que el divendres 23, dia de Sant Jordi, fora festiu.
4: Què és el que toca? I no que el dia de Sant Jordi sigui un dia laborable, que és molt de pena. La festa del patró i tots treballant, que bonic que queda.
3: Però la majoria han preferit com a festiu local el dia de l'entrada i el dia de l'alardo.
5: Si és un interès turístic, pues té que vendre el turisme. Si entre setmana ja quan es feia, hi havia voltes que costava vendre les caires, no venia gent.
6: Si són entre setmana, els músics només podran vindre els jubilats i els educandos.
1: Ja s'ha fet públic el nom de la foguera guanyadora de les fogueres de Sant Vicent del Raspeig, Paula Rico.
7: Moments d'eufòria a la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Fa només uns minuts s'han anunciat les fogueres guanyadores d'enguany. La millor foguera 2026 de la categoria adulta, Lillo Juan. Parlem amb David Fuentes, president de la foguera.
8: Madre mía, ha sido algo increíble, ¿no? Y cada año nos intentamos esforzar y superar. Llevamos una racha hace unos años que no ganábamos nunca y llevamos 3 años consecutivos ganando y esto es algo que hace unos años parecía como imposible, ¿no?
7: La foguera infantil guanyadora del primer premi ha sigut Carrer Major.
1: El Cirque du Soleil estrena avui l'espectacle Curious a Alacant. És l'única parada valenciana de la gira. L'actor alacantí David García i el músic castellonenc Bruno Esteban formen part del repartiment. Zaida Ruiz.
9: Encendim-se'm en el gabinet de curiositats d'un científic tan ingenu com creatiu. Els gestos i la interpretació la posa David García, actor alacantí que estos dies juga a casa.
10: Estoy un poco en todos los actos siguiendo un poco reaccionando a todo lo que está sucediendo en el escenario y bueno, a través de mi personaje pues se narra un poquito este hilo emocional del espectáculo.
9: Curiós transporta l'espectador a un univers on la imaginació desafia la realitat. És el que ens ha contat el seu director artístic, Michael Smith.
11: Se llama Curiós perquè si vemos la vida con curiositat, la vida és mucho más interesante y podemos encontrar el niño que está dentro de nosotros.
9: Si tenen la sort d'aconseguir una entrada, podran endinsar-se en este món paral·lel imaginari fins al 23 d'agost.

0: Tarzán arriba a València com a protagonista d'un musical que transforma el Teatre Olímpia en una selva on lianes, animals i emocions conviuen damunt de l'escenari. Sílvia Sáez.
1: Silva entra al teatre. Les lianes volen sobre el pati de butaques. Els tambors marquen el ritme. Gianpaolo Picucci y Mireia Coma, actors.
2: Una aventura para toda la familia. Esperamos a los más pequeños, pero también a los más mayores, para venir a disfrutar de esta historia tan icónica.
3: Canciones originales que nos ayudarán a la historia, ¿no? A conectar más con los personajes, con lo que sienten, con sus emociones.
1: Tarzán torna a correr entre dos mons. Criat pels goril·les, però atret pels humans.
2: No conoce muchísimas cosas y tiene la misma curiosidad que tiene un niño de descubrirlas. Es un viaje en el cual, descubriendo cosas nuevas fuera de nosotros, también las encontramos dentro de nosotros.
1: La natura i la civilització, l'instint i la raó, Tarzán camina per eixa frontera i convida al públic a fer-ho amb ell.
3: Que siempre hay puentes que nos pueden unir, tanto el amor, la familia, la amistad.
2: El respeto hacia la naturaleza, el saber que para vivir en la naturaleza no hace falta dominarla.
1: Entre salts, acrobàcies i música original, Tarzán el musical recupera una història que continua fent la mateixa pregunta. Què ens fa ser qui som? Fins al 2 d'agost al Teatre Olímpia de València.
0: I esta vesprada a València, un festival al Roig Arena, un concert solidari que replegarà fons per a la Fundació Músics per la Salut. Marina Palmero.
4: Han fet 40.000 actuacions i la seva música ha arribat a 500.000 de persones ingressades en hospitals i centres sociosanitaris. És l'objectiu de la Fundació Músics per la Salut, que avui aterra al Roig Arena a este festival. Com ens comenta Guillermo Giner, el seu president, fa molts anys que ajuden amb la música.
5: Llevamos 10 años, es una iniciativa que pone en valor al músico en realizando acción social.
4: Ara mateix, a les 3 de la vesprada, ha començat el Rebe Fest. 9 hores de música amb artistes com Maria Becerra, Beret, Juan Magán o Marc Seguí, amb un cartell espectacular, però el que és més important, amb un objectiu que va més enllà de l'entreteniment, com explica molt bé el president de la Fundació.
5: Passen d'estar, ai mare, a estar cantando y sonriendo, hay que verlo, es como si se hiciera la luz.
4: La recaptació del concert servirà perquè puguen continuar amb la seva faena. La recaptació del concert servirà perquè puguen continuar amb la seva faena. Acompanyar amb la música les persones que més ho necessiten.

Bé, avui ens acomiadem en Take Me Out. Franz Ferdinand, el grup anglès, és el cap de cartell de la primera jornada del FIB, que comença avui a Benicàssim. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
6: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
7: No és possible, no és possible.
6: Xicotets comerços i associacions veïnals.
5: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
6: La què?
5: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
8: Què diu, què?
5: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
8: I què li sembla això que ha passat?
9: És tan lamentable.
10: Hi ha molta maldat en este món.
11: Quasi m'ha entrat un infarto de veure tanta gent.
9: Fa pena.
5: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
12: No.
5: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
6: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
5: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
6: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
5: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
6: Adeu, fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
13: Un 16 de juliol, de matinada, els membres de la família imperial russa, els Romanov, van ser brutalment executats pels bolxevics. L'últim tsar de Rússia, Nicolau II, la seva dona, Alexandra, els 5 fills i diverses persones al servei de la família foren assassinats amb armes de foc al soterrani de la casa on els havien retingut. Era la fi de la dinastia Romanov, una nissaga que va governar durant més de 3 segles. Un magnicidi, el de la família del tsar, que, recordem, seria una de les fites clau de la Revolució Russa. Un període d'intensa agitació social i política esperonada per la Primera Guerra Mundial i que desembocaria en la formació de la Unió Soviètica. Després de la detenció de la família imperial, el 1917, la van traslladar a diversos llocs i ningú no va saber quin era el parador exacte durant molts mesos, cosa que va alimentar rumors sobre possibles fugues i exilis. La nit que els van executar va ser brutal i caòtica. Van despertar els Romanov amb l'excusa que els traslladarien a una ubicació més segura. Els van conduir al soterrani, els van llegir una breu sentència i els van assassinar amb fusells i pistoles. Després de l'execució, van traslladar els cossos i els soterraren en secret en una fossa comuna, amb l'objectiu d'evitar que la sepultura acabara convertint-se en punt de pelegrinatge dels partidaris de la corona. Durant dècades, el destí exacte dels Romanov va ser un misteri. No va ser fins la dècada dels 90 del segle passat que es van descobrir les restes de la majoria dels membres de la família imperial, confirmades a través d'anàlisis genètiques. Una execució que va marcar la fi d'una era i que va posar damunt la taula la brutalitat d'aquell període històric. El 16 de juliol del 1910.
9: Comprimits efervescents.
12: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
14: Bon dia des de Beniparlem. Avui coneixerem alguns dels errors més comuns que cometem quan parlem en valencià i tractarem de passar alguns barbaris més propis del valencià informal al valencià formal. Endavant!
15: A casa meu el valencià sols el sentia babalar, així que pots imaginar com el parlava als 13 anys, molt mal. Tot i que sempre n'hi ha la línia, si això no es mama a casa, la cosa aquesta no avança.
14: Donem la benvinguda a Iñaki i a Alberto. Iñaki, tu eres de Cantàbria i estudies per a auxiliar d'infermeria. Creus que el valencià et servirà per al teu futur treball?
16: Sí, clar, més així.
14: Jo també ho penso, i més o menys has anat a classe de veu de valencià.
16: Sí.
14: I Alberto, tu eres de Borriana i graduat en comunicació audiovisual. Com estàs?
17: Bon dia, Aina. La veritat que molt bé. Un poquet nerviosos, que és la primera volta que estem així en un programa de ràdio, però bé, amb ganes.
14: Perfecte, és normal estar un poquet nerviós, però sempre que es puga controlar no hi ha cap problema. Jo voldria saber quina part de la normativa del valencià vos sembla més complicada. Per exemple, a Iñaki, a tu què et costa més del valencià?
16: Els pronoms febles...

0: Els famosos pronoms febles.
1: Sí. I algunes paraules que encara no terminen de...
0: Encara que no acabes de controlar.
1: Això, sí.
0: És veritat que en els primers cursos és difícil els verbs, conjugar bé els verbs, acabar i tots aquests verbs. I, Alberto, per a tu, què és el més complicat?
2: Sense dubte, jo crec que és la part escrita.
0: Sí?
2: La part de redacció. Perquè moltes voltes penses que ho estàs fent bé i després, a l'hora de la correcció, te dones compte de que no ha anat sense bé.
0: L'expressió escrita és complicada, però està bé que si la millorem en valencià també l'estem millorant en les altres llengües que coneixem. Mm. I, en canvi, quin és l'aspecte que més fàcil vos pareix del valencià? Que vos pareix així fàcil?
1: Les expressions.
0: Les expressions?
1: Sí, més naturals. De... No ho sé, ara, com dir-te, però... Mare meua,
0: sí.
1: Això me sale, sí.
0: Les expressions fraseològiques, les interjeccions... Mm. En realitat és molt útil perquè és el que més utilitzaràs després en el teu dia a dia, clar. I Alberto?
2: Bé, doncs jo crec que és la comprensió lectora és el que millor se'm dona.
0: Pensant en les proves, és veritat que la comprensió escrita no és difícil.
2: Ja.
0: No és difícil, tampoc seria difícil per a Iñaki perquè, com que ja parleu altres llengües romàniques...
1: A mi m'agrada molt.
0: Llegir en valencià?
1: Sí, sí.
0: Sí, i abans d'estudiar-lo, Iñaki, abans d'estar en contacte amb el valencià, coneixies que així parlava en valencià i quina opinió tenies?
1: No, res. Jo vaig a aprendre valencià en 6 mesos.
0: En 6 mesos,
1: eh? Sí, i vaig anar a l'examen de la Junta Qualificadora,
0: sí,
1: elemental, fa 9 anys.
0: Ostres, només arribar en mig any,
1: arribes.
0: I ja et prepares per al B1, que era l'elemental.
1: Són 6 mesos.
0: En la Junta Qualificadora. Molt bé.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: I, Alberto, tu estudies altres llengües o has après altres llengües? A banda del valencià, imagina que castellà també en parlaràs.
2: Efectivament. A més, durant batxiller vaig estudiar anglès i em vaig certificar en un B2, al fin.
0: Ja és.
2: Al fi al cap, ja és. Perquè en la universitat és com que t'ho demanen per a poder finalitzar el grau.
0: Sí, ara ja crec que comencen a demanar el B2. I has fet Erasmus?
2: No vaig poder perquè com va vindre el Covid...
0: Ai, la Covid...
2: Ens va aixafar a tots.
0: Ostres.
2: Però, sí.
0: Eres alumne universitari del temps de la Covid.
2: Uf, aquells temps van ser horribles.
0: Aquells temps de fa tants anys, eh? I, Alberto, eres de Borriana i eres d'una falla?
2: Efectivament,
0: ah, sí? Perquè si eres de Borriana...
2: Soc molt fallero, sí.
0: De quina falla?
2: De la Societat Club 53.
0: Del Club 53?
2: Sí.
0: Oh, em sembla que guanyen molts premis, no? Els del,
2: sí,
0: 53?
2: Sí, som molt... Ens agrada molt anar pel primer premi, sobretot en la falla major.
0: Sí, i ara sí, era un aniversari del 53?
2: Sí, l'any passat vam fer el 50 aniversari.
0: 50
2: del
0: aniversari.
2: Club. Perquè primer es va fer el club i després es va fer el que és la falla.
0: Iñaki, en els teus treballs que has tingut fins ara, t'ha tocat utilitzar el valencià?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí. He treballat en casino.
0: Sí.
1: Saló de xoc.
0: Sí.
1: I sí, sí, molts clients me van a parlar en valencià i jo vaig a tenir que parlar amb ells.
0: Ah, ja hauràs d'haver parlat molt de números en valencià, no? De xifres.
1: Sí.
0: Doncs sí, ja t'haurà servit per aprovar-te.
1: Però se m'ha fet... difícil. Uh-huh. Hi ha estonetes que, uf...
0: Que et costa,
1: sí,
0: t'ha costat.
1: Sí, sí.
0: Ara ja, poquet a poquet, mentre estudies auxiliar d'infermeria, et pots anar també millorant,
1: sí,
0: el valencià.
1: Sí, perquè tenim dues assignatures de valencià.
0: Sí.
1: I bé, m'agrada molt perquè vaig a poder fer-ho... No deixar abans el...
0: Els coneixements que ja tenies.
1: Clar,
0: i parlar de totes les qüestions d'anatomia, de fisiologia en valencià, en aquestes assignatures.
1: Això.
0: Molt bé. I a la carrera, Alberto, tu has tingut assignatures en valencià a la Universitat de València, en comunicació?
2: Moltes assignatures en valencià. De fet, quasi el 50% de les assignatures han de ser en valencià. almenys en la Universitat de València, en el meu grau de comunicació.
0: Ostres, a la Facultat de Magisteri també, però no també. Sabia si audiovisuals era així també.
2: Sí. Sí,
0: aleshores ja així ho amb un bon nivell. Havies entrat alguna vegada, sí, a les estudis
2: van vindre el primer any del grau, van vindre i es van fer una xicoteta excursió.
0: Sí.
2: I van vindre el que és la meva classe i ens van passejar damunt avall, però com això és tan gran...
0: És enorme.
2: La veritat que ja ni me recordava a esta zona ni la vam xafar.
0: Doncs sí, és una fortificació. Te ho imaginaves així de gran, tot això, de la tele pública valenciana?
1: No, sí que és gran, sí.
0: És enorme. Bé, si vos pareix bé, passem a un joc. Juguem. Vos avellis jugar?
1: Bé, perfecte, sí.
0: Sí, vinga, va. No és competitiu, anem. Però vinga, va, passem a jugar.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Este joc consisteix a fer preguntetes sobre barbarismes. Aquestes paraules que, per interferència d'altres llengües, diem malament en valencià. Sí. Ara vos llegiré unes frases i a veure si sabeu identificar-hi els errors. Farem una ronda i cada vegada li tocarà a un de vosaltres. Però si falleu, passarem al següent, d'acord? Esteu preparats?
1: Molt bé,
0: sí,
1: vinga.
0: Sí, més o menys. Aleshores, en cada oració que llegiré, vos faig memòria que hi haurà dos barbarismes, dos errors, que poden ser lèxics, és a dir, una paraula concreta, o poden ser barbarismes sintàctics, que estan com en l'estructura, que no són d'una paraula concreta. Són paraules que no són pròpies del valencià, però que utilitzem per interferència, sobretot per interferència del castellà. Alberto, comencem amb tu. Estàs preparat?
2: No ho sé, si estic preparat o no. Anem.
0: Anem-hi. A veure, hem fet un encontre d'exalumnes i no hi ha hagut manera de lliurar-me de David.
2: Doncs jo crec que encontre serà trobada.
0: Molt bé, una trobada i una altra i no ha hagut manera de lliurar-me.
2: De...
0: Iñaki?
2: Lliurar-me em sembla estrany.
0: Així tenim aquesta qüestió, que lliurar és una paraula que existeix, però així sona una mica estranya, no?
2: Sí.
0: Lliurar és entregar una cosa. I quan és de llibertat no es diu lliurar, sinó que es diu d'una altra manera. Alliberar. Quan és de passar a ser lliure és alliberar-se d'algú. I lliurar és un lliurament, una entrega. Uh-huh. Aleshores, hem fet una trobada d'exalumnes i no hi ha hagut manera d'alliberar-me de David. Si ho mirarem al diccionari seria, tot i que la paraula encontre existeix com a acció de trobar-se algú, no té el significat concret de trobada. És una paraula que no té un ús comú com a trobada. I reunió de persones amb interessos comuns, especialment amb vista a dialogar o a fer alguna celebració. Això sí que hem de dir una trobada de joves, una trobada d'exalumnes. I vinga, passem a la segona oració. A veure, jo crec que està...
2: A veure, sí.
0: Iñaki, estàs preparat?
1: Sí, però si nerviós, no... perquè jo no...
0: Si no t'ajudarà Alberto, que està en un nivell més... en un nivell superior de valencià, pot ajudar-te.
1: Molt bé.
0: Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern. Te la torna a llegir? Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern.
1: Cal prendre mides. Mides.
0: Mides, veritat que no està bé, això et sona malament,
1: sí.
0: Prendre mides no està bé. Com seria? No és medir, és? Alberto?
2: Mesurar.
0: És mesurar, no és medir. Aleshores seria prendre...
2: Mesures.
0: Molt bé. Cal prendre mesures. I front a, això estaria bé, front a, ixa locució.
2: Davant.
0: Millor davant, correcte. Cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, però que podríem dir davant o podríem dir en front de. El que no està bé és el castellà frente a, sinó en front de.
2: Enfronte.
0: Fronta no és correcte quan és sinònim d'enfront de. Ahí hem de dir enfront de o davant. Però sí que seria correcte l'expressió fer front a alguna cosa. Faig front a un problema, això sí. Però no que està enfront de. Ahí hem de dir enfront de. Aleshores, la frase correcta seria cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, no? Cal prendre mesures enfront de la poca ocupació que hi ha a l'hivern.
2: Molt bé.
0: Vinga, doncs va. La tercera, per Alberto, és esta. Vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis i vaig trobar un xollo impressionant.
2: Lo de xollo, ja, ahí em resulta, ja, me fa saltar les alarmes.
0: I ben saltades. I ben botades. Un xollo... És molt col·loquial.
2: Una oportunitat, no?
0: Una oportunitat. També tenim una altra paraula per a dir un xollo, que existeix també en castellà i sí que la tenim al diccionari. Una ganga. És correcte.
2: No ho sabia. Què es podia dir?
0: Al diccionari normatiu valencià apareix una ganga, està bé. Un altre element, vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis. Taulell?
2: Al taulell, al tabló.
1: Tabló.
0: Pareut a tabló, però tabló ve de tabla, no diem tabla en valencià, diem una taula. Per tant, vaig estar mirant cartells al...
1: Taulón? No.
2: Tauló?
1: Tauló.
0: Tauler.
2: Tauler.
0: Tauler d'anuncis. I vaig trobar una ganga impressionant. Penseu que aquestes preguntes estan fetes perquè vos equivoqueu, eh? No vos sentiu
2: ja.
0: Que no sabeu prou perquè és buscar l'error, per
2: estan
0: tant.
2: Estan ahí fetes a consciència.
0: Sí. Estan fetes a destorbar. Un taulell és, o bé, una peça de ceràmica, taulell sí que existeix, és, o una peça de ceràmica del taulell. Nosaltres que som de per ahí, per Borriana,
2: sí.
0: Tenim taulelleres propet. I també pot ser una taula llarga des de la qual s'atén en un comerç, el taulell de la botiga, no? Un taulell d'un bar, ahí és on està normalment, estan despatxant, no? Però el lloc on es pengen els anuncis és el tauler d'anuncis.
1: Tauler
0: d'anuncis. I xollo, tot i que ho diem, és veritat, en valencià col·loquial ho diem, no existeix en el diccionari normatiu valencià, però sí que existeix el verb xollar, que si no és que teniu animals no ho sabreu, perquè xollar vol dir esquilar ovelles. Aleshores, ahir, en principi no vos dediqueu, no?
2: No, en principi no.
0: A xollar, per ara no. En canvi, una ganga sí que està al diccionari. Vinga, va.
2: Molt bé.
0: Una quarta oració per a Iñaki. Nosaltres recolzem la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem.
1: Recolzem.
0: Recolzar, ahir t'han botat les alarmes.
1: Donar...
0: Bona. Estàs dient... No és...
1: Donar...
0: Donar...
1: És que ara pots... Suport.
0: Donar suport, molt bé. Aleshores, donar suport és ajudar algú a una iniciativa. I aleshores, la persona que és ajudada sí que podem dir que es recolza, però qui ajuda, dona suport.
2: Bé.
0: I torna a llegir la frase.
2: Sí, per favor.
0: A veure si trobeu l'altra interferència, l'altre barbarisme. Nosaltres donem suport a la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem. Esta és de C2, en realitat. Perquè així alguns guionistes a vegades també cometen aquest error. Com no?
1: El com no l'he escoltat mai.
0: És el com no, perquè és un com o no, és com quan diem val, és com un calc del castellà, val, així com per a dir d'acord, entesos, està clar?
2: Molt bé.
0: Seria interferència, i el com no tampoc és genuí en valencià formal, hauríem de dir, i claro, i és clar, i ja sabeu, utilitzar una altra expressió. I si voleu ho dic més tècnicament. En castellà hi ha una paraula per a donar suport, que és apoyar, no? Però també és la mateixa paraula que per a recolzar. Aleshores, ahir en valencià tenim un problema doble, perquè aquesta paraula, apoyar en valencià, és o donar suport per a qui ajuda o recolzar-se per a qui és ajudat. Uh-huh. Aleshores, donar suport vol dir ajudar algú amb alguna cosa i recolzar-se és ajudar-se d'alguna cosa. Per tant, qui ajuda dona suport i qui és ajudat es recolza en el suport oferit. I, com no, és un calc del castellà que hauríem de substituir en valencià formal per una estructura com ara clar, és clar, està clar, evidentment, com era d'esperar...
2: Molt bé.
0: I vos ha interessant. Vos ha servit alguna cosa?
1: Sí.
0: Sí?
1: Clar.
0: Bé, doncs ara, per veure també vosaltres com feu de correctors, vos posaré un trosset d'un àudio i a veure si trobem alguna qüestió que seria més del valencià informal i no seria tan correcta en un valencià formal.

0: Val, d'acord? És un fragment d'un humorista valencià.
1: Oh, espera't, una molt bona, quan se'n venen amunt, que diu, qualsevol dia agarre la maleta i me'n vaig. Doncs ves! Ves!
0: Ah, heu detectat alguna cosa?
2: Sí.
0: Iñaki.
2: Agarre.
0: Agarrar és correcte. Agarrar és correcte, sí. Agafar o agarrar.
2: Ah, clar, és que jo pensava en agafat.
0: Sí que és veritat que quan escrivim o parlem de manera més formal és estrany que diguem agarrar. Tendim a utilitzar agafar, però tècnicament en el diccionari normatiu valencià agarrar també és correcte, però és un bon dubte perquè molta gent directament se ultracorregeix i és correcte realment. Alguna altra?
3: La veritat, estic un poc perdut. Una xicoteta errada.
0: En valencià col·loquial fem una cosa que és que no diem realment qualsevol veritat. Com ho dius tu a casa, Alberto? Qualsevol? Tu, ta mare te diu, et diu, qualsevol dia pedràs el cap. Diu qualsevol.
2: Jo pensava que qualsevol era correcte.
0: Qualsevol és molt correcte en valencià formal. Sí. Però Òscar Tramolleres, este humorista, ha dit qualsevol.
2: Ah.
0: Qualsevol és una paraula que en col·loquial diem a Borriana, jo crec que diem qualsevol.
3: Qualsevol, sí.
0: Qualsevol, en altre lloc diran qualsevol. Són paraules molt típiques que anem deformant dialectalment, no? Com el nosaltres, que nosaltres és la formal, però després tenim mosatros, natros, moatros, mojatros. Aleshores, la correcta en valencià formal és nosaltres. Les altres en valencià col·loquial sí que estan bé, també.
3: Bé.
0: Jo vos dono les gràcies per haver vingut, tant a Iñaki com a Alberto, i esteu convidadíssimes i convidadíssims a tornar, i els oients també, i ens veiem en un altre Venir Parlem. Vos ha agradat vindre, Iñaki?
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres per vindre.
3: La veritat que sí que és una molt bona oportunitat i de que comptes amb nosaltres per a aquestes coses.
0: Jo estic molt contenta que hàgiu vingut. I, Alberto, doncs, t'agradaria treballar a la ràdio?
3: A mi m'encantaria.
0: T'agrada la ràdio?
3: La veritat que sí.
0: Més
3: sí,
0: la
3: sí.
0: Tele o més la ràdio?
3: Són diferents. Cada cosa té les seues cosetes. Però la ràdio és un món que encara me queda per descobrir.
0: Doncs sí, sí. La carrera ja l'has acabada, no?
3: Efectivament,
0: aleshores,
3: sí.
0: Tenim així un comunicador audiovisual.
3: Un comunicador audiovisual, sí.
0: Moltes gràcies. I ara, per a tancar, expliquem que, segons el model dinàmic de multilingüisme, aprendre llengües és un procés dinàmic en què les llengües que dominem i les que estem aprenent interactuen de manera constant. Per això és normal que apareguen els barbarismes, que no és roïn que apareguen. Per a aprofitar els beneficis cognitius de parlar més d'una llengua, és essencial ser multilingües actius. Què vol dir això? Vol dir que no només hem d'entendre, sinó que hem de ser capaços de parlar almenys dos llengües, encara que ens hi expressem amb errors, que no passa res. Fins a si ha arribat el Venir Parlem d'avui, esperem haver-vos entretingut i instruït, encara que siga una miqueta, perquè tota pedra fa paret. A reveure! Gràcies.
3: Adéu.
0: Adéu.
4: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
5: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Xica, no vas molt fresca?
2: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut València de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
1: A l'antiga estació de Menalua?
2: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
5: De tu a tu.
6: Són les 4.
7: A Punt, notícies.
6: Continuen les reaccions a la sentència del Tribunal de la Unió Europea que avala que la llei d'amnistia es conforme al dret comunitari i facilita la tornada a Espanya de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat de Catalunya. Alejandro Molés.
8: Des del partit polític de Puigdemont, des de Junts per Catalunya, el seu portaveu Jordi Turull considera que amb aquesta sentència el Tribunal Suprem ja no té excuses per a aplicar-la de forma immediata, abans que els magistrats se'n vagin de vacances.
9: A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques i una és aquesta, jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
8: Des del Partit Popular diuen que respecte a la sentència, tot i que carreguen de nou contra Pedro Sánchez per l'aprovació de la llei d'amnistia el 2024, a canvi, diuen, dels vots de Junts i Esquerra Republicana de Catalunya per a poder governar. Escoltem la crítica a la veu del secretari general del PP, Miguel Tellado.
10: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
8: I des del govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència europea deixa l'horitzó obert per a la plena aplicació de l'amnistia i ha insistit que només serà completa quan s'aplique també als líders polítics que van impulsar el procés independentista, entre ells Carles Puigdemont.
11: Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley.

0: tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: Més tribunals. L'Audiència Provincial de Madrid avala el jutge Juan Carlos Peinado i ordena jutjar la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, davant d'un jurat popular. Ara bé, la sala ha acordat tornar-li el passaport que Peinado li va retirar per si fugia d'Espanya.
2: Begoña Gómez estava acusada pel jutge Peinado de 4 delictes. L'Audiència Provincial de Madrid rebutja els d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis i accepta els altres dos pels quals la processaran: tràfic d'influències i malversació de fons públics.
1: El portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, s'ha mostrat satisfet amb les esmenes que ha presentat el seu grup parlamentari, ja que assenyala que s'han acceptat en un 99%.
2: I no ha sigut del 100% perquè el PP ha rebutjat l'esmena de Vox en què demanava una nova reducció de vora 1 milió d'euros per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Llanos ha restat importància a este contratemps.
3: El 99% de les esmenes de Vox a los presupuestos han sido aceptadas. El hecho de que una enmienda no haya sido aprobada, en principio, no condiciona los logros obtenidos para el bienestar de la ciudadanía.
2: I com estava previst, el ple de les Corts ha rebutjat este dijous amb els vots del PP i de Vox les esmenes a la totalitat que havien presentat socialistes i Compromís al projecte de llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat.
1: I el govern d'Espanya presentarà recurs contra els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve si finalment incorporen l'exigència de Vox de la prioritat nacional.
2: Així ho ha anunciat des de Vinaròs al Baix Maestrat la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant.
4: Como ministra del Gobierno de España quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
2: Està previst que els pressupostos de la Generalitat del 2027 s'aproven a les Corts abans que acabi este mes de juliol.
1: I en el temps dels esports, a l'estada de pretemporada del València a la Garrotxa, Carlos Corberán ha decidit rebaixar la intensitat física dels entrenaments. El motiu no és només la calor, sinó també l'endarreriment del primer partit de Lliga previst contra el Betis, que es disputarà el dimarts 25 d'agost entre la segona i tercera jornada. Una notícia que no ha sentat bé al cos tècnic i als jugadors, ja que els obliga a reajustar les càrregues de treball i es deixa amb un dia menys de preparació que el rival andalús. Sobre esta situació, la duía la radio oficial del club, el capità José Luis Gallá.
5: Sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final 3 partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptar lo antes posible, pero es importante empezar bien.
1: Més informació a les 5 en esta sintonia i també en el web i les xarxes socials de Punt Mèdia.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: En esta entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, la música té gran presència. Comencem recordant aquell reportatge amb entrevista que ens va fer Mar Hernández sobre música festera. Festera amb gran presència en falles i festes en general. Per descomptat, em va parlar del fallero, del mestre Padilla, per fer parada en Amparito Roca, que el 2025 va ser el centenari de la seva composició, i donant gran protagonisme al Pepita Greus, que fa 100 anys del seu naixement en este 2026.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: som de viure la festa al carrer i d'acompanyar-la a bon ritme.
11: A bon ritme, i mira que m'agrada Paquito el xocolatero, m'agrada el xocolat

0: València, de José Padilla, sí, que tant escoltem en l'Ofrena, no?, cada vegada que passa una comissió, o com l'Amparito Roca, que és un dels pasdobles més coneguts al nostre territori.
1: Me recordo de mi abuelo Antonio Eraso y se posaba él, que era elegant, toda la moñaza blanca, un domina pa carrere, agarraba y le decía Doloretes a mi abuela. Doloretes vine y se posaba a ballar a Amparito Roca, una cosa pa morirse de bonica. Amparito Roca,
0: Amparito
1: l'any
0: Roca.
1: Le pasaba a tener protagonismo especial, celebraba 100 años de la seva composición.
0: 100 años, estem centenaries. Y fem un recordatori ràpid de la història del pasdoble, si et sembla, perquè va ser estrenat el setembre de 1925 per la banda municipal de Carlet, que en aquell moment dirigia Jaume Teixidor. Jaume Teixidor, que en realitat és català i va estar molt de temps a Carlet, i que és el compositor del pasdoble. I el nom de l'obra, Amparito Roca, es deu a una de les seves alumnes de música, Amparo Roca, una xiqueta que era molt amiga de la filla de Teixidor, precisament, i que rebia classes particulars de piano. I a l'hora de posar-li el nom, doncs Amparito Roca. I, de fet, el carrer on està eixa casa, on sonava eixe famós piano que tocava Amparito, doncs porta eixe nom, el nom de carrer Amparito Roca, també.
1: Sí, perquè molts pasdobles tenen nom de persones a les que se'ls dedica.
0: Efectivament, molts, i avui en parlarem precisament d'un d'ells, així que recapitulem. Perquè això va ser l'any passat, i a Carlet, però és que enguany, i en una localitat també de la Ribera, celebren el centenari d'un altre pasdoble que no falta mai en la Festa de les Falles.

0: que els músics que ens escolteu potser ja l'heu reconegut, perquè el pas doble és Pepita Greus i el municipi és Alginet. I este pas doble va ser compost per Pasqual Pérez Chobí, compositor que precisament va néixer a Carlet per les voltes que dona la vida, però que va acabar dirigint la banda d'Alginet. El va compondre el 1926 per al Certamen Internacional de Bandes de València, que precisament els va donar la victòria, este pas doble. La història de com es va compondre, de per què, de on exactament, és ben curiosa, però abans, el nom del pas doble. Qui era la Pepita Greus, que li dona nom? Realment, Pepita Greus és Àngela Josefa Greus. Pepita, que és una poeta nascuda a mitjans del segle XIX, que va desenvolupar la seva trajectòria a principis del segle XX i que és molt, molt reconeguda al poble d'Alginet, però millor que ens ho explica Rafa.
1: Vinga, ella era una dona terratinent que va quedar òrfena en 3 anys i se'n va anar a viure en sa tia i en un cosí germà, que és el magistrat Greus. Quan ella ja va ser... Ella se va traure el títol de mestra, però mai va exercir, perquè una dona de la seva classe no s'esperava que treballara. I llavors ella entra en el món de la Renaixença, perquè el cosí també se dedicava a fer poesia, els jocs florals de la Barcelona de finals del XIX, de principis del XX, i ella estava en tot aquest ambient. Així, en sa casa pues, venia Teodor Llorente, venia Félix Pizcueta...
2: Era de bona família,
0: sí.
2: I amb inquietuds intel·lectuals i d'escriure, que també estava molt bé, perquè hi ha gent de bona família, dones i homes de bona família, que no tenien aquesta inquietud per llegir i sobretot per escriure.
0: Exacte. També tenia un ambient propici, no? El seu cosí també escrivia, per exemple, i anava, d'alguna forma, anava seguint-lo allà on desenvolupava la seva trajectòria, ella anava seguint-lo, per exemple, a Barcelona, també va estar a Còrdoba, a Xàtiva...
2: Eren vivències que la van enriquir.
0: Clar.
2: Per a poder després...
0: Una vida enriquida et dona més oportunitats per a escriure, va tindre una bona vida i, a més, això que comentava Rafa, amb lligams, amb gent de la intel·lectualitat, de la cultura... És. Torna al Ginet a principis del segle XX i allà composa poemes en València relacionats amb el seu poble, amb la terra i també la religió, era molt religiosa, Pepita Greus. De fet, va guanyar un premi de l'Honrat Penat al 1910 pel seu poema El miracle de Sant Vicent Ferrer. I en aquest context, en els anys 20, doncs, promou una sèrie de tertúlies literàries on se concentrava doncs, l'elit del Ginet, diguem-ne.
1: I clar, quan ella ve al poble, el que ella crea així és com una xicota de tertúlies on s'ajunta, diguem, doncs, en les forces vives del poble, gent de la gent un poc més inquieta.

0: Guetta, Yeson, Pérez Chovy, que és el compositor del Pas Doble, pues és quan, diguem, ell presenta peces que està fent i ahí se crea, pues, vamos, el món de la cultura del xinet, de l'època.
1: I este context de rebombori cultural, sí, diguem-ne, no? d'efervescència, és important per explicar per què el Pas Doble es diu Pepita Greus. Perquè, atenció, sí, Pérez Chovy no el va compondre pensant en la poeta. Ui. O sigui, no es deia així, originalment. És més, el Pas Doble, segons la dita popular, va néixer quasi per accident el mateix dia que se celebrava el certamen internacional de bandes, aquell que van guanyar el 1926. Ui. Concretament, va néixer en el camí d'anada a la competició i encara sort que va ser així. Escoltem de nou Rafa Bosch.
0: Ningú se recorda que tenen que fer un passo doble per quan entren a la plaça de Bous. I entonces, m'imagino que Pérez Chovy ja tindria alguna tonaeta i entonces, en el viatge de tren des del Ginet a València i després en un despatx de correus que li deixa un amic, ahir ell va compondre el pas doble. Entren a la plaça de Bous i al final guanyen. I un periodista de l'època li pregunta, i quin nom té? Entonces ell, com no tenia nom, diu, li vaig a posar del Ginet a València. I això era el nom original.
2: Una obra quasi pensat i fet.
1: Per accident, un poc.
2: I a més té èxit.
1: Això és la llegenda popular. De fet, el que siga després la realitat, bé, ens encanta, no? Afegir-li una miqueta de literatura.
2: Que segurament sí tindríem una base pensada, segurament, i un treball ja avançat. Però bé, del Ginet a València era el títol original, primer.
1: Exacte, no? Era el TikTok primer i va ser un èxit al poble, clar, tornen, una multitud rep a la banda, ja estaven tots encantats i clar, doncs en eixe afany, diguérem, de patriotisme local, no? Sí. Doncs reciten precisament un poema de la mateixa Pepita Greus, que es diu El meu poble, no? Justament en el moment com de celebració de la victòria.
2: O sigui que s'ajunta el so del Pas Doble que acabaven de guanyar amb els versos del meu poble de Pepita Greus.
1: Exacte. Però la cosa va més enllà i la cosa té a veure també doncs, amb el patrocini d'alguna forma, perquè el Pas Doble havia marcat per sempre la història de la banda, del municipi, i el compositor com que necessitava un cert mecenatge i prestigi perquè la composició sonara allà on pogués ser, més enllà de les fronteres del Ginet.
2: Entenc.
1: És aleshores quan decideix posar-li el nom de Pepita Greus, qui podia ser la mecenes perfecta, perquè recordem que venia de tertúlies literàries i de bona família, i també podia atorgar-li al Pas Doble i a la banda doncs, el reconeixement cultural que mereixia. I Pepita Greus estava encantada amb l'assumpte, la veritat.
2: Tot bé, tots d'acord.
1: Tots d'acord, tots contents. I fixeu-vos si ha sigut així, que li va donar prestigi, no? El nom que des d'aleshores fins ara, doncs el Pas Doble ha sigut tocat en moltíssimes ocasions, sí, efectivament en totes les festes, però també la tocava la coneguda com la xaranga El Empastre, que per això es pensava que era un Pas Doble Bower, quan realment no ho era, però sempre la tocava esta xaranga. Però és que fins i tot este Pas Doble l'ha tocat, sí, una banda de Japó, la banda de Kanagawa, en un certamen que va ser celebrat al TEA, a casa nostra, mira.
2: Són músics japonesos,
1: són músics japonesos tocant al TEA un pas doble del Ginet. Yeah, és que la vida fa cercles.
2: La gràcia al món.
1: Sí. Però no hi ha concert de la banda del Ginet on no soni este pas doble, ni hi ha festa que se li resistisca, i menys en les falles, on tenim constància que sonarà bona cosa estos dies. I per això en volem parlar amb Ainhoa González, que és regidora de cultura d'allà del Ginet i música en la Societat Artística Musical del Ginet. Bona vesprada, Ainhoa.
3: Hola, bona vesprada a tots.
1: A veure, entenem que sonarà bona cosa el pas doble, no, estos dies?
3: Pues sí, bona cosa estos dies i el que queda d'any. Però de totes formes, en el Ginet, la banda de la Societat Artística procura tocar-lo sempre al final de tots els concerts perquè per a nosaltres el paso doble és un himne.
2: És un emblema més important, sí, sí, sí.
1: És molt important. Clar, de cara ja al més pròxim que teniu, que són aquestes falles, com es presenten amb este protagonisme musical? Perquè ahir al migdia ja vau celebrar la crida.
3: Sí, ahir farem la crida. Ha sigut un cap de setmana molt mogudet, molt mogudet. El divendres farem el concert de la Setmana de la Dona, el dissabte farem una presentació d'un llibre d'homenatge a homes i dones del Ginet, ahir farem la crida, la setmana que ve la cabalgata del Ninot, després ja vindrà Pasqua, totes les processons que tenim, ahir sí que no tocarà tocar Pepita Greus, ahir sí que ja no...
2: No, en Setmana Santa no.
1: No, toca una altra cosa.
2: Això després, per Pasqua.
3: En aquesta setmana no toca... Però sí que després de Pasqua ja comencem.

0: Tindrem en actes ja dedicats íntegrament a Pepita Greus, tindrem un encontre de bandes, tindrem exposicions, tindrem xerrades, tindrem més concerts, tenim programat fer un concert en estiu monogràfic a Pérez Xoví, perquè clar, enguany és el centenari de la creació del Pas Doble, però clar, és el que diguem sempre, no podem separar a Pérez Xoví de Pepita Greus ni a Pepita Greus de Pérez Xoví en el que és el Pas Doble, encara que l'any és el centenari de la creació, de la composició del Pas Doble.
1: Sí, s'entén, s'entén.
2: I clar, deies que significa que per a vosaltres és un himne, no? Pepita Greus. Què significa?
1: Sí, és un sentiment.
2: Clar,
1: sí.
2: Com vos sentiu la gent d'Alginet quan escolteu el Pas Doble? Ja pràcticament és l'himne oficial del poble, diguem.
1: És casa, és casa, sentir-les casa.
0: Sí, sí, vamos, a veure, sí que Alginet té el seu propi Pas Doble, que el va escriure el mestre Melando Bosch, però Pepita Greus sempre l'han considerat com un himne. Ja no els músics en si ni les institucions, sinó la pròpia gent és la que ens demana que toquem el Pas Doble. De fet, si en algun concert de la banda el Pas Doble no es toca, no ve la primera dona aixina i amateur que va cara a la directora de la banda i li renega perquè no han tocat el Pepita Greus. És com si els faltara
1: faltara alguna cosa. No pot...
2: I això sí. Vol dir, perquè parlaves, per exemple, de la cavalcada del Ninot, això vol dir que també sonaran cada acte faller o ja és passar-se'n? Ja ha superat la cosa?
0: No, en els actes fallers ja ens dediquem més a lo que són pas dobles fallers, sí, perquè... Si ja tenim tot el que és l'any dedicat a lo que és el centenari, si damunt el clamem en falles, si Pepita Greus mos agrada molt.
2: I sonarà, però amb moderació.
0: Exacte,
2: també.
0: Exacte. Com se sol dir, lo poco gusta, però lo mucho cansa. Entonces, fa que no mos avorrisguen, perquè
1: se repartiran.
0: Exacte.
2: I també suposa que és un any per a conèixer qui va ser, perquè molt, inclús gent d'Alginet imagina que no coneixen la importància que va tindre la poeta com a tal Pepita Greus, que imagina que també és un any com per a recordar-la.
0: Efectivament, la gent pensa que Pepita Greus és... Bueno, la gent, molta gent, sobretot la gent més jove, pensa que Pepita Greus és simplement el nom d'un pas doble. I sí, moltíssima gent sap que ha sigut una poetessa molt important del nostre poble, però no saben realment quin és l'origen, com bé vos ha explicat el meu company Rafa Bosch, quin és l'origen del nom del Pas Doble. Mm-hmm. Mira que en Alginet Pepita Greus està per tot arreu, té un carrer, té una escola, n'hi ha un edifici, que per cert és ambició, que es diu Edifici Pepita Greus, o sigui, és el colmo de músic. Ser d'Alginet i viure en l'edifici Pepita Greus. O sigui, entonces, clar, molta gent sí que sap qui era Pepita Greus, però no sap la importància de Pepita Greus en el poble.
1: I no, que no parem de fer pedagogia també, que més menuts i menudes la coneguen a ella, coneguen al compositor i a la peça musical. Moltes gràcies, Ainhoa.
0: A vosaltres.
1: Per contar-nos bones falles.
2: Bones falles.
0: Igualment, passeu el seu d'allò més bé.
1: Estarem pendents de tots els actes i activitats que feu per donar-los a conèixer. Forta abraçada.
0: Igualment.
1: Seguim sense perdre el ritme després de moure'ns. Això, el ritme de Pepita Greus, és molt mare a un altre ritme, sense música, però molt enriquidor. I és que la primera setmana de març vam aprendre coses sobre els cereals de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. La importància d'incloure'ls en la nostra dieta i deixar de demonitzar-los, això sí. Sabem de quina manera és més saludable prendre'ls? Preneu nota que paga la pena.

0: Comamos cereales. Comamos cereales.
1: Pero sin glutamato. Encara que si digueren glutamato, han de ser cereales. Sin glutamato, integrales. Podríem añadir després del que hem après des de que la coneixem, sí o què?
0: Tal qual.
1: Vinga, sí, perquè avui és protagonista des de la nostra secció de nutrició. Són aquestes llavors fonamentals per a la nostra alimentació i a les que tenim molt que agrair. També per la humanitat s'ha desenvolupat gràcies a elles, entre altres coses. I és per això que li dediquem un dia al calendari internacional, que és internacional, no?
2: Molt bé. Exacte, mundial. Sí, sí.
1: És el 7 de març. I serveix per recordar el paper fonamental que ha tingut en la història de la humanitat, el Dia Internacional del Cereal.
0: Digue-li! Comamos cereales, en efecte, i els menjadors.

0: Mengem al llarg i ample del planeta. Uh-huh. I al llarg i ample del rellotge de la història. Són tan importants, aquestes xicotetes llavors. Sense cereals no existiríem les grans civilitzacions, com per exemple la valenciana. Què seria de la civilització valenciana sense l'arròs?
1: No,
0: sense el pa per almorzar.
1: No ningú.
0: No s'haguera pogut desenrotllar el model d'agricultura. No hi hauria vida en el planeta pràcticament sense cereals. Que importants són els cereals. De manera que nosaltres volem dedicar-li un sincer homenatge i un capítol sencer de la nostra secció de nutrició per a saber tot el que tu volies saber sobre els cereals. I mai t'atrevies a preguntar. Li preguntem a Clara Llorenç, la nostra nutricionista. Què tal?
2: Què tal? Els cereals poden estar superorgullosos de vosaltres dos. Què intro!
1: I els hem fet una intro superxula.
2: Mare meua.
1: Tot i que no han tingut sempre bona premsa, o no tenen en ocasions bona premsa. Això per
2: no,
1: què?
2: I més últimament, jo crec que més de a finals, des de fa un anyet, sí, al final...
1: Des de que s'ha posat de moda la Duncan i la
2: cetogènica. El problema d'aquestes dietes és que demonitzen massa certs aliments, com en este cas, per exemple, els pobres carbohidrats, ¿vale? els cereals, i al final el problema no és el blat, no és l'arròs, no és l'avena, no és la cibada. El problema és este model alimentari que tenim actualment. ¿Cuál es el problema? El problema es este refinamiento excesivo que tenemos en casi todos los cereales que mengem al llarg del día, es estos ultraprocesados que tenemos a base de cereales que tenemos también diariamente en la nuestra alimentación, y es esa desconexión con lo que es el cereal como tal, como es el alimento ideal, ¿vale? Aleshores, no hem de preguntar-nos o no hem de demonitzar si el cereal és bo o dolent, sinó al final hem de preguntar-nos un poquet en quina forma el mengem, en quina quantitat i sobretot en quin context, ¿vale? Que realment és la importància.
0: Quan parles de context, parles de la paella del diumenge.
2: Correcte.
0: Clara, molt
2: correcte.
0: Bé. És que això és un context que s'ha de respectar
2: perquè,
0: tota la vida.
2: Totalment. I això és molt important, ¿vale? I també és... Com veu dit en la intro, ¿vale? Estos cereals ja no són nutrients, que ara després direm què nutrients ens aporten, sinó és que són cereals que són superarregats a la nostra tradició. Sí. Bé siga sí, la paella, bé siga en Latinoamèrica el blat, les coques, o bé siga el cuscús en Àfrica. Mm-hmm. Aleshores, llevar això és desconnectar-te totalment de la teua...
1: És identitat,
2: totalment,
1: també.
2: És identitat gastronòmica, mm-hmm, a banda de nutricional. O sigui, això per una part.
0: Vale, molt bé.
1: Comencem a por al principi.
2: Vale.
1: Professora, què és un cereal?
2: Punto,
1: és
2: zero.
1: Un cereal?
2: Vale.
1: Doctora, que te dibujo aquí. Doctora, ¿qué es un cereal?
2: El cereal, ¿vale? es un aliment que té diferents parts. I així ve el problema. Si tu te menges el cereal sencer, és un cereal que té fibra, que té unes vitamines, ¿vale? Per què? Perquè conserva el segó, conserva el germe i conserva l'endosperme. Però és que molt poques voltes mengem el cereal integral, el cereal sencer. En quasi totes les voltes mengem o bé siga l'arròs blanc o bé siga cereals des de juny, mengem un cereal que ha sigut refinat, que li han llevat el segó i el germe, ¿vale? I el problema d'això és que tota la fibra i totes les vitamines i tots els minerals que t'aporten el cereal es troben en aquestes parts que tu lleves. Aleshores només te quedes amb el midó i la glucosa.
1: Però que clar, les antes aixines són
0: desmuntes.
2: Ho aguantes bé, no?
0: El pitjor, diguem, del cereal.
2: Sí, sí.
0: I la part bona...
2: I la part bona, sí. Vale. Sí.
0: Per pues... tant, diguem, en lo que seria el cereal bo,
2: vale,
0: sencer, què té de bo?
2: Què té de bo? Vale. Si parlem de cereal tal qual, vale, de cereal sencer, al que no li han llevat res, ens va aportar energia de qualitat. Energia de qualitat, què vol dir? Una energia mantenida en el temps. Lo bo de que un cereal siga integral és que al tindre la fibra fa que la glucosa que té, vale, que la glucosa és la font d'energia per al nostre cervell, s'allibere lentament. Vale? Un arròs blanc ens dona energia momentàniament, un arròs integral ens va donar energia més curta, però més mantinguda en el temps. Algo més positiu, perquè a banda va a produir un menor pic de glucosa en sang. també positiu, ¿vale? També ens va donar més fibra. Bueno, és que si no són integrals no ens dona res de fibra. Esta fibra, pues, òbviament, va alimentar la nostra microbiota, va millorar el nostre trànsit intestinal i, sobretot, va augmentar la sacietat. A banda de que som una població que tenim una de les grans, dels grans dèficits que tenim en la nostra alimentació, o sea, en la nostra població, és fibra. ¿Vale? Hauríem, ja farem un programa, hauríem d'arribar als 30 grams i s'ha vist que es quedem en 10-15 grams. I molts de les moltes patologies que tenim és per culpa d'este dèficit.
0: Ah, però m'ha dit Carles, un capítol sencer a la fibra, també.
2: Sí, sí, no, no, no, és per donar-li importància.
0: És molt important.
1: Sí, se queda molt curt en fibra, sí, senyor.
0: I el tema del colesterol també es tira una maneta? El cereal integral?
2: Totalment, vale? Al final, pensa que la fibra, els cereals integrals, val, perquè n'hi ha moltes voltes que dius, ostres, és que tinc colesterol, tinc que llevar-me el pa, tinc que llevar-me... No, no, no has de llevar-te, que ahí és l'error. El que passa que has de millorar la qualitat de cereals que estàs clavant. Yeah. Aleshores, no és llevar-te, però és menjar arròs integral, és menjar avena en comptes de copos de dacsa, és menjar pa integral. Per què? Perquè la fibra que tenen els cereals integrals arrastra el colesterol dolent i fa que l'elimines.
0: I el tema dels cereals refinats l'associem en el gluten? No necessàriament.
2: No
0: és
2: necessàriament.
0: Una paranoia meva.
2: No necessàriament. Vale.
1: No, però la gent que diu, no, és que el gluten també se lleve tot, el pa, el pime, el pum, el pa, no ser que sigui un plan especial.
2: Això és una altra batalla,
1: ai,
2: sí.
1: Senyor.
2: Perquè al final... El gluten s'associa a inflamació. Jo crec que la paraula gluten té molt mala fama, ¿vale? I al final el gluten és una proteïna que se troba en el cereal. No tots els cereals, l'arròs no té gluten. Dona igual que siga integral que no integral, ¿vale? Perquè la pasta, encara que siga integral, continua tenint gluten. O sigui, el gluten no se lleva per elegir una versió integral, en este cas. I per què, de repent, arriba... Rita o Paco, que s'ha llevat el gluten i t'ho conta mentre està prenent-se un cafè.
1: És que me trobo molt millor.
0: És que va millor, això.
1: Deu ser que soc intolerant perquè me trobo millor.
2: Ha sigut llevar-me el gluten i me trobo superbé. Pues ahí el problema, perdona que te diga, no és que t'hagis llevat el gluten del pa o el gluten de la pasta, és que associat a llevar-te el gluten ja no prens les galetes que prenies per a desdejunar, cereals integrals te l'has llevat, quan t'has llevat el gluten t'has llevat tota la merda que te menjaves,
1: que
2: duia gluten. Entonces, aquestes persones que se volen llevar gluten, al final el que fan és que se van a una alimentació molt antiinflamatòria perquè lleven tots els ultraprocessats pràcticament, perquè avui en dia el gluten se troba en moltes coses que no toca. O sigui, que el problema no és el gluten, el problema és aquests processats en els que mengem gluten. Eixa és la inflamació.
0: Vale. I a nivell de salut, en què patologies ens poden ajudar, diguem, els cereals integrals?
2: En hipercolesterolèmia, vale? En diabetes tipus 2, en patologies de cor, vale, al final sobretot pel contingut en fibra que hem comentat, i en salut digestiva, vale, qualsevol persona que vulgui cuidar-se o sobretot persones amb restrenyiment, o sigui que en pràcticament tots els casos, persones amb diverticulosis, vale, al final realment són uns cereals que llevat de moments que tingues sibo, que n'hi ha que llevar-los, o alguna patologia concreta o que estigues de diarrea i tingues que menjar més blanet, és un tipus d'aliments que hauríem d'elegir pràcticament en la nostra setmana, llevat de la paella del diumenge, com bé ha dit Ximo.
1: Ximo, això és intocable.
2: És que fer una paella d'arròs integral...
1: No, això no ho negocio. Ara que vull preguntar-te, com hem de saber que un producte és un cereal, és integral, bo, i no ens han confós?
0: Perquè el pa és negre.
1: Perquè el pa és negre.
0: És fosc, així, no?
2: Claro, perquè ahí està la confusió. Hi ha moltes voltes que... Compres, o sea, per
0: no.
2: Exemple. No, correcte. No, vale. No és el mateix.
0: Vale,
2: no
0: vale,
2: és el
0: vale.
2: Mateix. I així tornem a quan vam parlar de llegir l'etiqueta, de lo important que és donar-li la volta al paquet i de no deixar-se llevar, vale, per aquesta primera imatge que tu veus. Uns cereals, si són integrals, dona-li la volta, mira el percentatge integral que té, mira la quantitat de sucre que té i tu ja decidisques, però no perquè siga més marró va ser més integral. Lo mateix, en el pa integral jo crec que és on més tenim ahí un poquet de...
0: Ens la peguen,
1: embolic total.
0: Sí, clara. Sí. com aquells, sí. No volia dir-ho, però tal qual.
2: Perquè tu ara mateix veus un pa marró, vale, que al final un pa marró, al final és que a lo millor li han afegit un poquet de melassa o un poquet de fibra, però realment que siga marró no indica que siga integral integral. Uh-huh. Entonces, per llei, des de fa un any, ja estan obligats a ficar el percentatge de
0: farina 100%?
2: Integral. Antes no, antes en ficar farina que era de... integral... farina de lo que siga, de centeno, de blat, de... Ja sabes, sempre té que ficar el percentatge i sempre hem de buscar, òbviament, que siga un 100%, ¿vale? Pas de qualitat, 4 ingredients.

0: ingredients màxim. Si en la llista d'ingredients n'hi ha més de 4 ingredients, no és un pa bo, vale? Okay. Té que dur la farina, té que dur el llevat o la massa mare i té que dur la sal. Fin. Vale. Llevat i massa mare. I així és un asterisc que per a mi és important. Si parlem de pa de qualitat, anem a intentar sempre buscar pans que duguen la parauleta massa mare o fermentació larga. Per què? Perquè aquestes dues cosetes van a fer que el pa siga nutricionalment més valuós, ¿vale? I sobretot van a millorar moltíssim la digestió d'aquest pa.
1: Mm. Però només massa mare en farina refinada no bien.
0: O sigui...
1: Millor que farina refinada industrial.
0: No, no.
1: O sigui, massa mare, només massa mare, no. Massa mare i integral, vas dir. Les dues
0: claro,
1: coses.
0: A veure, ah, vale. Si tenim que ficar l'ordre, ¿vale? L'ordre d'estàndard número 1 seria fermentació llarga, massa mare, farina integral. El top. Les
1: tres. Això seria ja les tres coses juntes.
2: Seria la... I en els forns que no tenim els ingredients que li han posat al pa...
0: En, claro,
1: así es un
2: ahí es la confianza en el nuestro forner.
0: Saben siempre, vale, a més ells te diuen, "Este es de 12 hores de fermentació, este es de 24 y está fet en massa mare."
2: Sí, vols dir massa mare.
0: Sí. Si no dues, per què no? Perquè ahí és compensat. Després, el segon pas seria sense fermentació llarga, vale? Només en massa mare i farina integral. I ja si no ens agrada la farina integral, almenys intentar que siga un pa blanc, però que siga de massa mare, perquè va fer que digestivament siga moltíssim millor. Val. I perquè rebaixa un poquet el gluten també.
1: I estos pans integrals o de farina integral que jo veig en les prestatgeries del lloc que siga, i que són blanius, això què està dient-nos?
0: Els que...
2: Mira els
1: ingredients. Clar, mira els ingredients, però no, si no porten les ulleres no m'aclarís.
0: Perquè n'hi ha moltes...
1: Són potables o ha de ser... El pa integral ha de ser dur...
0: No ha de ser dur.
1: I pesat, però... com un suro.
0: Mira, saps què ajuda?
2: És que pesa més, no?
0: Depèn. Si és de massa mare i de fermentació llarga, no.
1: És de veres, és lleugera perquè té molta pompeta. És de
0: claro, al final això fa que tinga molt més gas, vale? És com les pizzas estes que estan superbones, que tenen com molt més gas, és perquè la massa directament han deixat que fermenta molt bé.
1: Dura, però per dins està baixant molt
0: lluny. Sí. Aleshores, el pa este, n'hi ha pas, per exemple, que són negres, que pesen una barbaritat, i que és una farina blanca a la que se li ha afegit el segó. Ah. Això no és integral 100%. Mm. Per això buscar sempre el percentatge. Però, per exemple, si no és de fermentació llarga i no de massa mare, sí que serà un pa més dens i més pesat.
1: Més dens i més pesat.
0: Però busca estos que duen ahí un poquet de fermentació i que siguen un poquet més agradables. I l'espelta és meravellosa. També és un altre cereal molt bé. El centeno també és molt bé, l'avena, o sigui, cereals n'hi ha un muntó.
2: El pa d'espelta, el de...
0: Lo millor al final, vale, no, perquè n'hi ha un pa millor que altre, variar. Intentar no menjar, claro, intentar no menjar sempre el mateix. Pues ara me vaig agarrar uno de blat, després uno de farina integral, després uno d'espelta i uno de centeno, perquè al final cada cereal és més ric en algo cosa. I te va donar molta més varietat nutricional.
1: I per al desdejun dius, "Ah, jo tots els dies anar a comprar-ne." Pues chico, pues agarres el tros, te'l talles i el poses al congelador.
2: Jo faig això també.
0: A més, ja ho vam veure en un programa que, a més, és millor resistent una volta que tu congeles el pa i després el... O sigui, que
2: però
0: és millor.
2: Però hi va fer els entrepans de l'esmorzar de la matxiqueta, ho faig així, no?
0: Claro.
2: En lloc de comprar poca... Compré la vieneta, faig...
1: A la planxa.
0: I ho congeles i ho guai.
2: Congele i... Que ho tragues en un parell d'horetes abans o la nit abans, l'endemà tens el pa perfecte per a fer l'entrepà.
0: Sí, per això, que ja no és...
1: Ens vas a canviar la vida en l'arròs integral. Ens vas a donar el truc per a utilitzar sempre arròs integral, excepte el diumenge d'ovella.
0: Vas a provar-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Anem a donar 5 truquets, d'acord? Vale? El primer de tot, vas a ficar lo chimo la nit d'abans en aulla.
1: Ai, memòria o canvi, és que... Bueno, sí, me posaré una vale. nota en el rellotge o
2: ara teu tot ho veig.
0: Va...
1: Arremulla com els cigrons.
0: Arremulla com els cigrons. Va a millorar moltíssim, vale? Va a disminuir el temps de cocció i va a millorar la digestibilitat de l'arròs, vale? Aleshores, 8 horetes, que 8 horetes bàsicament és, pues, o pel matí si vas a fer-lo al migdia, o si vas a fer-lo només al sete per dur-te-lo al treball, ficar-lo per la nit.
1: Ahí fallava. Després.
0: Proporció correcta d'aulla, que jo crec que això sí que ho faràs.
1: Sí,
0: bé,
1: doble.
0: No?
1: Doble poses.
0: Un poc més. L'arròs integral més, 2,5. Vale?
2: Mira,
0: com
2: veu,
0: el bomba.
2: No
0: és, heu gastat l'arròs bomba alguna volta per a fer paella? El bomba és 2,5.
1: Vale.
0: Pues l'arròs integral és el mateix, un poc més. Important que quan estàs cuinant-lo, que no siga a foc molt fort, que siga a

0: Poc suau.
1: Ai, però si tinc pressa, doctora. I jo li arribo a dir perquè... No?
0: I tapaet.
2: Tinc paciència.
1: I tapat. Ah, mira, no tapava.
0: Necessita...
1: Això anar mirant tot el rato no...
0: No, i no destapar, vale? Necessita més vapor. I quan acaba de fer-se, què dius? Ja han passat els 20 minuts, vale? Que tampoc necessita més.
1: Buah, serà el teu.
0: No, si fas això, no necessita més.
1: 40 minuts, no?
0: Que sentirà tires. Deixar-lo...
1: Vas a fer un Instagram d'això, ja veuràs.
0: Anem a fer un reel cada uno fent en casa l'arròs integral. I després, quan acabe, el dices, apaga't en la olla 10 minutets, per a que acaba d'absorbir la humitat dins del gra i acabe de fer-se per dins.
1: Les preses. Ah, mira, estàs de la fulla per guardar-me, però...
2: Entonces, a la cartera.
0: Què li recomane jo a Ximo i a les persones que es passa com Ximo? Que no facis l'arròs integral diàriament. Ai. Que saps que si te costa, perquè t'implica lo millor aquestes cosetes i te costa diàriament, fes-lo un diumenge per la vespre, fes-te un tàper per a 3 dies i el gastes el dilluns, el gastes el dimecres i el gastes el dijous.
1: És que és sabuda. És que és sabuda.
0: No, és previsió.
2: És la seva matèria laboral i la seva experiència.
1: Per què fem? Que se'ns acaba el temps, Clara.
0: Anem a fer una recepta.
2: Ens encanta perquè després les provem. No totes ens deixen bé, també vaig a dir.
0: A qui no li agrada el socarrà de la paella?
2: A mi m'agrada.
0: Vale, anem a fer un socarrà saludable. Anem a donar-li ahí una volta.
1: Claro.
0: Anem a fer un socarrat amb una salseta d'albergina, que segur que jo soc Marisalses. Entonces, anem primer a coure l'arròs integral, com hem explicat ara mateixa, i una volta que hem deixat els 10 minuts de repòs, anem a escampar-lo en una safata de forn. ¿Vale? Anem a escampar-lo bé, anem a ficar un poquet de sal, de herbetes al gust i d'oli en spray. I anem a fornejar-lo a 200 graus, o sigui, el deixem com si fos una sabaneta. Sí. ¿Vale? I anem a fornejar-lo a 200 graus 20-25 minutets i quedarà, o sigui, la idea és que el xafeu bé i queda supercompacte, tipus un cracker d'arròs integral, queda increïble. Increïble. Per damunt anem a fer una salsa i el que anem a fer és, mentre està l'arròs, anem a ficar unes albergines també al forn, anem a aprofitar, ¿vale? Cuina d'aprofitament, i anem a fer unes albergines al forn que després anem a triturar amb una culleradeta de tajina, ja que no li agrada la tajina, o pot substituir per iogurt natural grec perfectament, un all menudet, suc de llima i un xorre d'oli. I això ho triturem tot. I queda una crema, si ho fem amb tajina, amb un toc fumaet, molt, molt guai. Aleshores, ja tenim l'arròs, que el podem trencar a trossets, anem a ficar per damunt la salseta esta de berenjena, de tajina o de iogurt, i per damunt anem a ficar o un ouet a la planxa, o un ouet poché, o un ouet dur ratllat. I la combinació de tosta és... Jo l'he provat.
1: Ai, que bo! Però des de juna,
0: i hem fet una costra en arròs integral. Molt guai.
1: Molt bé, Clara. Tu vas a fer-la també?
2: És que segur. Vull dir, m'ha encantat.
0: I la salseta és molt guai, eh?
1: De categoria. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Els cereals han de formar part de la nostra dieta i ja sabem com i de quina manera. I ara sabeu què? Que ens agrada molt quan els nostres amics ens donen a conèixer reptes nous. En este cas, al mes de març, Josep Lozano i Lluís Nadal vingueren a parlar-nos del seu llibre Com i Moda, basat en els fets reals, en experiències pròpies viscudes a la seua dilatada experiència fent, entre d'altres coses, la Setmana de la Moda de València o la Passarel·la del Carmen. Coneixent dissenyadors, models i famosos diversos en el seu camí farcit d'anècdotes impagables.
1: Dic que és un plaer rebre aquesta parella. Diu, aquesta cançó està en el playlist d'Inamor. Anem a parlar d'un llibre, però un llibre que té molt de coneixement de moda, moltes anècdotes, un llibre molt divertit, que condensa la vida al voltant del glamour de la moda valenciana i també de la trastenda, del que no coneixem de la moda i de l'art, perquè són una parella que porten molts anys junts i han fet un llibre molt xulo. Ells ens han ensenyat allò dels camins del bon gust, l'estètica, la bellesa, l'art, també, que són així molt, molt, molt artistes, també ells. I a més de xerrar en ells, jo crec que l'anecdotari, que el que van soltar per aquesta boqueta ja ens contaran alguna cosa, perquè es deixaran en ganes també de llegir el llibre. El llibre el tinc així en les meves mans. Es diu Com i Moda. aixina, pam, de repente és un poc Warhol, aixina, fa un pam, come moltes coses, aixina, sorprenent. I dius, una

0: una ironia entre la poètica, la estratègia, s'ha de pensar que el títol té una ironia, ho heu agarrat, no? Una cosa irònica, entre la poètica de l'estilo, saps? I la política del vestir. Jo que estic entrenant-me, a veure si ho agarre del tot, però ells, com m'ho van explicar molt bé, a veure, de què va? Despulla la moda espanyola, però despulla, que ho conten tot, hi ha ironia, hi ha memòria, hi ha sentit de l'humor, per descomptat, i biografia del vestir. Ens plantegen i ens fan pensar, la moda es menja o dona de menjar?
1: Para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? El que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta.
0: Tú me dices cerúleo. Pero ellos saben todo eso. Come Moda seria un assaig que fa olor a backstage, que sona, és molt pop, i sona molt pop, no? I se llitja amb un somriure, com dic. La dedicatòria la fan als que l'han comprès, o que han comprès, això que jo, per exemple, no ho he comprès, que el vestir és una manera també d'estar i de pensar. Moda, que l'hem de menjar. Primera edició, que no serà la primera, perquè això va ser un èxit estupendo, i són Josep Lozano i Lluís Nadal, Lluís Nadal i Josep Lozano, que són companys de vida.
2: Jo sempre dic que som com els Javis, però en sènior.
0: En sènior. Bueno, ara ja ho complic 40 i tants, entonces
2: per això
0: ja deixo. Quants anys porteu junts i quants anys porteu en la moda?
3: Una quarantena.
0: Una quarantena d'anys junts.
3: Una bona,
2: una quarantena.
0: Bueno, Come Moda, m'encanta.
2: Una quarantena treballant. En el món de la moda, junts.
0: És que és fort, això. I en una quarantena d'anys, s'imagineu la quantitat d'anècdotes, de vivències que n'hi ha.
3: Cents i cents.
0: Que si comenceu no pareu. Sí, no, i a més, en una quantitat de personatges. Ara anem a donar algunes pinzellades. I ara, en este moment de la carretera, queda moltíssima carretera, eh? Que fer el llibre, no és l'homenatge, no, això s'acaba o el que siga, ja no hem tenit una edat, però bueno, bé, treballem d'una altra manera, però que privilegi la vida que heu tingut, no?
2: Pues sí.
0: Josep?
2: L'altre dia fem una xicoteta, bueno, la presentació oficial es farà a finals de març, el dia 1 d'abril, més o menys, ja convocarem
0: para l'Agapé també.
2: Així a València. I serà com cal, com el llibre. Serà com el llibre, no? Multitudinària, en boato i tot.
0: Molt bé.
2: Però l'altre dia...
0: En un museu hauràs de fer això. Perquè tu ets molt de museus.
2: Ai, ostres, has pegat-ho ahir. Bueno, mos han dit que no contem encara res.
0: No
2: sabeu
0: en quin museu és?
2: No, encara no, encara no. Però bueno, ja ho contarem. I mos enterarem avui en dia amb les xarxes socials i tot això s'entereu. Però l'altre dia que fèiem una xicoteta presentació en el nostre poble, perquè som va néixer el llibre, i era algo que pensàvem que li ho devíem al poble, perquè en el poble pues, anem pel carrer i som del xinet, com tot el món sap, i jo vaig a comprar a Consum i al Mercadona i a tot això, les dones me pregunten i tal, pues se me va costar precisament un xaval, quasi, se queda quadrat endavant i me fa la mateixa reflexió. Me diu, jo no he sigut mai del poble. Jo, com a molta, he anat allà a València, a alguna discoteca i tal. Dic, però quina vida que haureu dut vosaltres, quina vida és...
0: De glamour.
2: És brutal.
0: És brutal.
2: La veritat és que te pares a pensar-ho, no? I te pares a pensar-ho i penses un poquet enrere i jo penso que no m'ha plegat a ser conscients del tot del fet d'haver viscut esta vida. Jo me vaig sentir molt reflexat l'altre dia, estava veient una pel·lícula, i una pel·lícula fantàstica i mitològica, i era una història on Ulisses se'n va en Troia a la plaça i sent Homero dir un poema sobre les batalles d'Ulisses, o sigui, la Iliada. Està contant-la i està fent-la i tal, i ell no se percebeix que és ell, l'héroe, l'heroi de la pel·lícula. I tot això ho va fer jo. Pues això me passa a mi quan acabarem el llibre.
0: Que mires la teva vida en perspectiva i dius...
3: Sí, sí, mentre estàs ahí a cavall de la teva vida no te dones compte
0: del que
3: passa.
0: És que ho estàs en el moment també, en el roveller de l'ou, també el privilegi d'estar en aquest moment en el que esclafia tot, perquè, clar, estem parlant de... fins a 70...

0: 80,
1: finals del 80.
2: Realment apareguem en Madrid en el 83, 84.
3: No, més,
2: 85.
3: Més jovens, home.
2: 85. Sí, bueno, per ahí més o menys.
0: Són uns moments brutals en general per a la cultura, home, en aquest país, i per a la moda especialment.
2: Jo
0: no?
2: Sempre conte que, i aquest moment crec que el contem d'una forma també molt divertida en el llibre, perquè després te diré la intenció de per què contem aquestes coses, que és el més important. Però en aquest moment, tot el que passava a Madrid i a València, perquè en València entràvem en la ruta i així hem de la movida madrilenya, i nosaltres estàvem ahí al mig de tot, al mig fent portades de discos per Chimovayo, per Presuntos Implicados, per Revolver, i al mateix temps estàvem en Archi, que era la cuna on cada dia obries la porta i que entra David Bowie en Imán, que se queda a sopar Cher, que ve Michael Jackson. I això era cada nit, cada dia, que en la pista s'ha desmaiat, no sé, el Jota, aquell dia que...
0: Com es tindria David Bowie?
2: Bueno.
0: De poder estar un rato en la persona.
2: Imagina't, era l'època més elegant d'ell, jo el recordo elegantíssim, s'havia acabat de casar en Imán i venien...
0: Era l'època del Les Dance, pot ser?
2: Les Dance o posterior, inclusive, perquè era en final dels 90, no?
3: 90 i algo.
2: I ja s'havia casat en Imán era una mega top model i, claro, i arribaven a Madrid, tenien que estar allí amb nosaltres. O sigui, era tot el món passava per allí.
0: Archi era el lloc al que s'havia d'anar en aquell moment.
2: Era l'estudi 54 de...
0: Però i en Archi què feia?
2: La direcció artística, de tot.
0: Els events que se feien, totes les idees...
3: La nostra carrera no s'estudia a cap lloc. Aleshores, nosaltres hem anat aprenent sobre la vida. La vida ens ha obert una porta i han fet una altra i tal. I ahir hem anat construint tot un bagatge que, per dir-te, per fer un símil, començarem en l'agulla de cosir, en la costureria, en l'artesania, seguirem en el pret-a-porter, naixement de pret-a-porter, i ara estem en digital, en un altre món totalment distint.
0: O sigui, però les idees i la creativitat, clar, sempre tu... estarà, i per molta intel·ligència artificial que n'hi haja. Jo recordo d'este home, un dia, el Levant, estàvem fent un programa, i no sé per què, fèiem un recorregut de les coses que havia fet Josep, i comença a enviar-me fotos i n'hi ha una. Ell, que veig que siga Garfunkel, en una monyassa i Xina Rutlla, al costat de Cindy Crawford.
2: Sí.
0: Però... com de Cindy Crawford? Ha... no pot ser, això no és un muntatge, ho has viscut, això?
2: Sí, en ella dos vegades. Tres vegades hem treballat junts, dos estan més d'un dia en ella. Però el tema més important és que Comemoda no és un llibre de biogràfic i no és un llibre de
0: no conta
2: de
0: la vostra
2: xismes,
0: vida.
2: No conta la nostra vida ni és cronològic. Admitís el zapi, tu pots llegir per on te dona la gana i quan tu vulguis.
0: Una pagineta així, una tallada, una foto...
2: Allà, i tal. Comemoda, en realitat, és un viatge al voltant de... És un viatge, podríem dir, iniciàtic sí. Per a que deprengues tot allò del món de la moda que sempre has somiat o que sempre has cregut que s'ha viscut a través d'anècdotes que sí que les han viscut. Comença en una anècdota surrealista que mos passa sonant precisament el Vogue de Madonna i acaba en un plantejament filosòfic sobre la sostenibilitat perquè estem davant de la segona indústria més contaminant del planeta i nosaltres també volíem evolucionar durant el llibre. Però el llibre és un viatge iniciàtic al voltant del món de la moda, però viscut des de la pròpia...
0: I a través de l'anècdota. Però són ensenyances... Estàs parlant des d'Homero. Són les ensenyances clàssiques, a través de la metàfora, a través de la paràbola, a través de l'anècdota. Hi havia l'ensenyança.
3: Sí.
0: Ja sé que són moltes i són molts anys. No sé, una ensenyança de vida,
2: sí.
0: Lluís, que t'has quedat de tota aquesta experiència, de totes les experiències que has tingut?
3: Difícil, no te podria precisar, però sí que la nostra tasca ha estat aplicar la moda allà on hem estat. És a dir...
0: Però què significa això? Sí, perquè la moda, què és?
3: Sí,
0: què significa aplicar la moda
3: en un
0: dia a dia?
3: Fent unes fotos per a un dissenyador.
0: Ja.
3: I aquestes fotos tenen un recorregut.
2: A Lluís li agrada molt la fotografia, sempre.
3: No, després de la foto te du al teatre. Després te du a la televisió. I a vegades te du al cine.
0: Bueno, i parlant de televisió i de direcció artística. aquesta imatge que tenim d'aquell Àngel Garó, que ningú coneixia, sí, que apareix en 1, 2, 3, allí de negre, un humorista, això és cosa vostra, sí, entre sí, moltes sí, altres coses.
2: Entre moltes altres. Perquè quan aplegava una companyia discogràfica o una,

0: o una televisió i ens demanava tot el treball fet a Hugo Stuben, que tu fa fores
1: inclús... Ahir
0: hem fet barbaritats. Quan aplegava una productora o arribava una companyia discogràfica com la Warner, que era la companyia per a la que treballàvem en aquell moment, no te plantejava, vas a vestir, vas a ser un estilista, com ara ho entenem, perquè en aquell moment no se sabia ni quina era la paraula estilista.
2: Dien,
0: sinó el que se plantejava...
2: Dóna-li un estil.
0: Dóna-li un estil.
2: Perquè la gent no ho tenia. Claro. O sea, Alejandro Sanz...
0: O fes que s'entenga la seva música a través de la manera de... a través de la manera de vestir.
3: Construïu la moda, una imatge de l'artista en funció de lo que contava la música.
0: I més d'una rinya hem tingut en molts managers. Jo recorde una anècdota molt concreta que crec que, no sé si la contem ahir o no, que estic parlant de la manager d'Alejandro, en Rosa, i Rosa me diu, és que aquesta no és la imatge d'Alejandro. I jo dic, no, és la imatge d'ell. És la imatge que les seues fans volen veure d'ell. Volen veure d'ell. Alejandro mos deixa treballar i va eixir el primer disc, després del famós d'Alejandro Magno, aquell horrorós.
3: Ui,
0: va eixir el primer disc, era el
3: tinc
0: de...
3: Tinc un amic que encara conserva aquell maxi single d'Alejandro Magno.
0: D'Alejandro Magno, terrible, que veníem d'ahir, terrible. I va fer el següent, i en el següent ja fou una explosió absoluta, i acabaren, jo recordo, aquells Nadals que van ser brutals. En el cas d'Àngel Garó, exactament igual. En el cas d'Àngel, el seu representant mos dia, com preteneu tindre un club de fans al voltant d'un humorista que pràcticament té que anar ridícul i té que... Perquè era el que
2: n'hi
0: havia.
2: Té que fer riure.
0: Té que fer riure. I diem, d'això res, té que pareixer Sartre. O sigui, quan disga, solament mirant-li la seva imatge, el tenen que confundir en un gran intel·lectual que en vez de escriure tot un tramat filosòfic, el que fa és un xiste.
2: En Àngel Garó, no? Bueno, se negarem a fer entrevistes.
0: Sí.
2: Estiguem vora un any, la gent...
0: Però
2: darrere,
0: també se cuidava.
2: Al darrere.
0: Claro. La moda, en realitat, és...
2: Això és imatge.
0: Moda, manera, costum, forma de vestir. No significa ni bo, ni mal, ni regular, ni pa allà, ni pa aquí, no. Sol és forma, manera... Els canvis que fa la moda són les tendències de les que diguem, estàs a la moda o no estàs a la moda. En realitat estem parlant de lo que se du, lo que no se du, que són els canvis que per mitjans sociopolítics i culturals canvia en el món de la moda, perquè necessitem vendre. Necessitem vendre perquè, per això, come moda, perquè la moda...
3: Come moda, consumir, també hi ha de menjar.
0: I a més, és un llenguatge. Però el llenguatge de la moda, que no solament és la manera de vestir o l'estil, també és la manera de no vestir o d'amagar-se. Nosaltres hem fet moda en gent totalment despullada, és a dir, cantants o artistes que en un moment determinat el manager diu, com el vestiríem? I veure què és, tal, i dir, no, el que anem a fer és vestir-lo, a deixar-lo en un element determinat i a donar-li consistència en els complements o en el tal, i pegar en el clau del moviment fan.
3: I allò d'estar moment just i lloc adequat. Sí, 1985, exacte. Las Ventas Francis és un moment històric per a vosaltres.
0: Per exemple,
3: no?
0: És un moment històric.
2: Però després nosaltres la moda la dimensionarem a partir de l'any 2000. Quan diguem la sort de que unes ments privilegiades ens demanaren consell de què fer en València i tal, per a que se menitxara el cotarro
3: la
2: i tal.
3: La del Carmen.
2: I farem la passada del Carmen, que va esdevindre València Fashion Week. Allò fan moments impressionants, on hi ha cada edició... Fem uns 27, 30 i pico desfiles en 5 dies.
0: Era una fashion week, de
2: veres. Un curro.
0: Arribarem a posicionar-la en el segon lloc estatal i a posicionar els dissenyadors valencians junt en els grans de tot el món. Tu llegies en el rànquing de desfiles internacionals quan entraves en les webs a veure l'horari d'Armani i a continuació d'Armani estava Àlex Vidal. O sigui que, i així en igual. Ixos anys que nosaltres estarem fent València Fashion Week, sobretot, que acaba en el 2014, ixos anys posicionarem hasta 9 dissenyadors en el concurs més famós de disseny que n'hi ha, que és el que fa la revista Vogue.
2: Who's on next?
0: A on dos voltes l'hem guanyat, un d'ells en el gran Juan Vidal, que és el que fou un xiquet que nasgué en nosaltres. En quant a la eixida de models de les nostres files, són nombroses la quantitat. O sea, no m'agradaria dir a ningú... La Canyadas ja era famosa quan arribà, però me referís
3: bueno,
0: de...
3: Però havia que acollir-la.
0: Sí, sí. Bueno. No, o quan se presenta Kylie Minogue i havia que amagar-la. Que també això se compta...
3: Kylie Minogue?
0: Això se compta en el llibre, es compta en el llibre. No ho vaig a destripar.
3: Aquesta de Kylie Minogue no me la sabia. Sí, sí, sí. Anècdota, sí. També
0: pues llibre. Mira, Kylie Minogue aparegué en València que va en un club gay. Ja no cuento más.
3: Bueno, deixa
0: no
3: ho estar. I lo de Bimba Bosé, en Bimba Bosé, també tingueu una relació.
0: Bimba, no, en tots els Bosés. Els Bosés l'altre dia li ho dia a Paola, li dia a Paola, és que la família Bosé per a nosaltres ha sigut tota molt important, directa i indirectament. El primer gran llibre de la moda valenciana, el llibre blanc de la moda valenciana, la portada d'aquest llibre és la seva germana Lucía Bosé. I com no, i en Paola, des de que érem menuts, jo diria, ni contes de quan se coneguem, perquè érem menuts. Jo te dic que tinc fotos en Paola, vamos, ella tenia 10 anys o aixina,
3: es que
0: i jo poques
3: el
0: més.
3: El rato que fora que quedem en esta parella, sempre se'ns farà curt.
0: Sí, enemistat.
3: Bueno, podríem dir enemistat.
2: Filial.
3: I els jocs l'esgrima verbal que sí. Manteníeu Carlos García Calvo i tu en Tela Marinera del nostre Sima Ferran Estelles, això ens heu tenit que contar. I moltes anècdotes del backstage que han quedat pendents.
0: N'hi ha fotos també en el llibre, n'hi ha una playlist que en la que podeu sentir en totes les cançons en les que hem treballat, i com n'hi ha moltes imatges a les quals vull agrair especialment aquelles imatges que ens ha portat Zaibi, que han sigut el gran fotògraf
3: Zaibi. No hem parlat de Zaibi, és que, claro.
0: Que han sigut els nostres ulls.
2: Ja que estem, Ximo, el dia del padre està ahí.
3: Gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de fer un rato per a xerrar més i continuar xafardejant algunes coses que han quedat molt en la superfície.
0: Gràcies, Ximo.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Sí, igualment.
3: Estupendo. Molt bé, moda. Gràcies.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Continuen les reaccions a la sentència del Tribunal de la Unió Europea en què avala que la llei d'amnistia es conforme al dret comunitari i facilita la tornada a Espanya de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat catalana, Alejandro Molés.
2: Sí, escolten primer el president del Tribunal, Cohen Lenarts, en el moment en què assegura que el propòsit de la llei d'amnistia era, entre d'altres, contribuir a la reconciliació.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: Ara sí, en el capítol de reaccions, l'advocat de Carles Puigdemont ha demanat al Constitucional i també al Suprem que no esperem fins que acabi l'estiu per a complir la sentència del Tribunal de la Unió Europea. Escoltem Gonzalo Boye.
4: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que no hay que esperar, que las vacaciones deberían de esperar y si no, darse un poco de prisa. Así pasó con la sentencia de Inés del Río en respecto a la doctrina Parot. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que esto es menos urgente que poner en libertad a cientos de personas a las que se le aplicó la doctrina Parot?
2: Y sí. Qui ha mostrat el seu profund desacord amb la decisió del Tribunal Europeu ha sigut l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que ha marcat quin ha de ser el rumb del Partit Popular en aquest assumpte.
5: Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: I a casa nostra continuen les reaccions als àudios de dos diputats de Vox a les Corts presumint d'haver utilitzat dades confidencials de la Fiscalia durant el debat d'esmenes als pressupostos.
2: Des de Compromís, el seu portaveu Joan Baldoví parla de vergonya i d'uns fets que cal que la justícia investigui.
6: És una autèntica vergonya que un diputat de Vox presumisca de tindre informació privilegiada que li arriba des de la Fiscalia. Així funcionen els socis del PP, com si foren una autèntica màfia. Per això, des de Compromís, portarem la gravació i el diari de sessions a la justícia perquè s'investigui.
2: A més, Compromís ha exigit al fiscal general de l'Estat que obriga un expedient urgent i investigui l'actuació de la Fiscalia de Nules a la Plana Baixa per una possible filtració d'informació a un diputat de Vox a les Corts.
0: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, han firmat un protocol per a construir un total de 1.200 vivendes de protecció pública al barri de la Torre, damnificat per la Dana, i on 17 de les 231 víctimes de la Riueda van morir.
2: I en la construcció dels immobles destaca que els aparcaments de vehicles estaran en altura. Així ho confirma l'alcaldessa del Cap i Casal.
7: Para permitir que las nuevas edificaciones cuenten con aparcamientos en altura, en concreto en las plantas primera y tercera. Les puedo avanzar que ya nos han presentado dos proyectos adaptados a esa normativa que prevén la construcción de un total de 419 viviendas.
2: I en l'àmbit judicial, la magistrada de Catarroja que porta el cas de la Dana s'hi trata de declarar a l'octubre i en qualitat de testimonis a un total de 8 alcaldes de municipis afectats per la Dana i també a l'exalcaldessa de Paiporta i entre ells està l'alcalde pedani de la Torre, Rafael Arnal.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat la raó a l'Ajuntament d'Alacant i avala fer les mascletades a la plaça dels Estels.
2: A més, la justícia ha conclòs que Salvem el nostre patrimoni no pot recórrer les bases del concurs de mascletades.
0: Canviem d'assumpte. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francesc, anuncia que no optarà a la reelecció en les eleccions municipals de l'any que ve després d'estar 15 anys al capdavant del consistori.
2: Una decisió que justifica en considerar que és el millor per al seu partit i també per Alcoi, ja que, segons ha dit, si ell es presenta, governarà la dreta amb l'extrema dreta. És per això que Toni Francesc ha expressat, a més, el suport a Lorena Zamorano com a possible relleu al capdavant de la candidatura socialista d'Alcoi, una ciutat amb una població superior a les 62.000 persones. Per cert, que el ple de l'Ajuntament ha decidit que les festes de moros i cristians d'Alcoi dels pròxims 4 anys tornen a celebrar-se en cap de setmana.
0: I en el temps dels esports, fa uns minuts que els de la Fuente han començat a entrenar-se a Nova York amb els ulls posats en el gran duel entre la millor selecció d'Europa i la millor d'Amèrica. La final entre Espanya i l'Argentina d'este diumenge serà tot just la segona vegada que Espanya i l'Argentina es veuen les cares en un Mundial, 60 anys després de l'únic precedent. A les banquetes, Luis de la Fuente es retrobarà amb l'antic alumne Lionel Scaloni en un duel ple de retrobaments i complicitats, però en el que la gran amenaça a la gespa tornarà a ser Leo Messi. El capità de l'Albiceleste analitza així la gran cita pel títol.
8: Que llegamos a las dos mejores selecciones y que lo demostramos dentro de la cancha. Conozco a todo, me he enfrentado alguna vez o lo veo ahora en el Barcelona.
0: Tornem amb més informació a les 5, a les 6, en esta sintonia de Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a punt.
9: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
12: De tu a tu.
13: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

Amics i amigues de la ràdio autonòmica, estem en el programa que recull millors moments de la vesprada de punt a principis de març, que és com vam tindre una visita

0: Isma Romero.
1: Tira ja floja.
0: Compadre.
1: Quina xerraita més bona.
0: Que bones cançons i que bon rato hem passat.
2: Muchas gracias por
1: vuestra pasión. I quin directe que no te podem agrair més que una abraçada forta que no te pegaré. Una bellesa.
0: La vida, gràcies per cantar-la i per contar-nos d'alguna manera també la vida a tots nosaltres. Tira ja floja, no s'ho perdau, Isma Romero. Gràcies, amic.

0: La bellesa de persona i unes preciositats de cançons les que compon Isma Romero, a que sí? Doncs ara seguim recordant i fent recull de les nostres debilitats. Bons amics, val? Bona música, sí, i bon menjar, per descomptat. Així que la següent parada recuperem l'entrevista que Vicent Gil, el nostre gastroturista, li va fer a Àlex Vidal, que va vindre des de Carcaixent per parlar-nos de la seva proposta de cuina al restaurant Origen.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: Mare Hernández, m'acompanya, i ara és moment de xuclar-se els dits.
2: És moment de xuclar-se els dits, d'obrir boca, i sobretot d'anar-nos-en a Carcaixent, amb Vicent Gil, el nostre gastroturista.
0: I ens portes cap allà, no?
3: Em pensava que aneu a dir, no, anem a xuclar-se els dits pel xocolata de la vila.
2: Ai!
0: Ella?
2: Que sempre que parles de la vila,
3: com molt èxit, eh?
0: La mare és gran baixadora del xocolata de la vila, cert que sí?
3: No, però avui no anem a la Marina, avui se n'anem a la Ribera, a la Ribera Alta. Me n'anem a Carcaixent i me n'anem al restaurant Origen de Àlex Vidal.
0: Que ja el nom, no? Imprimís caràcter.
3: Sí, perquè ell, que encara que és molt jove, però ja porta molts anys en això de la restauració, jo crec... Hola, Àlex, molt benvingut.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Que jo crec que la teva obsessió sempre era tornar a casa.
4: Sí, perquè bueno, he estat molts anys fora de casa.
0: Has rodat? Per a on has rodat?
4: Singapur, Anglaterra, Àustria, Mèxic, País Basc, Catalunya, Madrid, buscant-me la vida, i arriba un moment en què ja comences a pentinar canes, i dius, hòstia, tinc que tornar a casa.
0: Tornar a casa.
4: Sí.
3: Però va ser jo crec que la cosa definitiva va ser quan estigué treballant en Cabanyes de la Sagra, en
0: Toledo. Cabanyes de la Sagra?
3: Sí.
4: Sí.
3: Sí, estigué treballant allí i va dir, "Che,
0: si així... Cabanyes de la Sagra...
3: Diu,
0: si me vaig anar a les seves pobles...
3: No, i Cabanyes de la Sagra, sí.
0: Però això té pinta de poble xicotet.
3: Molt xicotet.
4: Sí.
3: 2.000 habitants, en Toledo. I el tio va dir, si així jo puc triomfar en un restaurant i així tenen un gastronòmic en Cabanyes de la Sagra, per què no tindre-lo en Carcaixent?
4: Pues tota raó, teniu tota raó, perquè es va demostrar que en un poble xicotet es podien fer coses molt ben fetes. Allí era una passada, teníem el nostre propi hort, fèiem hasta el compost per a la verdura, sí. I érem un restaurant gastronòmic de quilòmetre zero, absolutament.
3: Cuina manxega!
4: Cuina manxega, que jo no tenia ni idea.
3: De qualité, de qualité, però
0: Mare,
3: manxega.
0: El que s'ha après, Àlex, però és...
4: Sí, no, allò va ser un màster, damunt era aixint de la pandèmia ja, i en cosa de 2 setmanes vaig tindre que canviar tota la carta, equip nou, i va ser una experiència brutal. I, bueno, tant el meu soci David com a mi, va ser el moment de dir, podem fer un Carcaixent, que és un poble més gran, sí. València té més ciutats properes, sí, per al tema de clientela, i...
0: A l'hora de poder captar gent, Carcaixent, en este cas, era un punt...
2: És un bon punt, sí.
0: Més bon.
4: Més senzill, sí, perquè sí. Allí, d'un poble a un altre... Igual eren 10 minuts en cotxe. Uh-huh. I ja t'he dit que era un poble que no tenia ni col·legi. I teníem un restaurant gastronòmic, estàvem en la Guia Michelin, teníem un sol.
3: I la gent anava a posta.
4: I la gent venia, sobretot de Madrid, moltíssim. I superguai. Vull dir, ahir vaig aprendre molt
3: jo. Jo tinc que fer-vos una confessió. O sea, jo encara no he anat a tastar el menjar a Origen.
0: Sí. Home, potser estem fent un comboi ara mateix.
3: No, clar, però
0: ara
3: immediatament.
0: Sí, en data.
2: Ens anem directes,
0: en dia,
2: per
0: anar-nos
3: sí que, en Origen. Àlex i jo ens han creuat moltes voltes en gastrònoma, en el tastarròs, que ell està tots els anys. Entonces, bueno, jo he tastat, però cosetes. A mi m'apeteix tastar, i jo dic, pues, antes del programa, reservo un dia i vaig. I ho intento per anar esta setmana passada, i no hi havia manera, i a través de la web, i al final li crida, li guia, Àlex, que estic intentant reservar i no me deixa, diu que és que, claro, és que ho tinc ple.
4: Per sort.
0: Gran senyal, exacte, sí. Bon senyal.
3: O sigui que no està...
0: Està difícil de trobar,
3: per
0: no?
3: Per això te dic jo que jo no la conec en tota la seva amplitud, conec pincellades, però a mi m'agradaria anar a provar-ho. Qui sí que ho coneix, i a més, jo crec que ell mos ho pot dir, perquè a més, és carcaixentí, i la setmana passada el tinguem a ser el programa.
0: Sí.
3: Ivan, com cuina Àlex Vidal?
5: Ai. Bona vesprada a tots.
0: Ivan Talents.
4: Ai, Ivan.
5: Què tal, Àlex?
4: Com estàs?
5: Com estàs, crac? Bueno, pues què vol tinc que dir jo d'Àlex? Cuinar com el Sánchez, la veritat que té una delicadesa i un gust, vamos, i si això li sumem el producte que tenim així, pues, meravilles. Estàs tardant ja en anar a l'origen, eh?
4: Ja té reserva.
3: No, ja està la reserva feta. Escolta, que me dia antes que diu que allí en el poble encara hi ha que li diu, tu vas a tancar.
5: Ah, sí, bueno, però sabeu que ese tipo de comentaris són... Però això perquè, habituals,
3: claro, és que la gent perquè... en Carcaixent, que està acostumat a menús de 14 o 15 euros a lo millor, que allí aparega Ivan, el menú més senzillet que té és el de 68, i llavors diuen, buh, este que s'ha pensat, este de 4 dies tanca el restaurant. Però la veritat...
0: Bueno, si t'estau i viu l'experiència...
5: Clar, jo m'he quedat molt tots menys. És al principi, a lo millor, pues, la gent tampoc està tan ficada a veure un gastronòmic.
3: No, la setmana passada li ho digueren en el mercat, no sí, te bueno. Cregues que és al principi, eh?
4: Però sí que té...
3: Els de poble som especials.
4: Sí que té raó, Ivan, que al principi era molt més. I teníem preus molt més assequibles, realment. Teníem un menú a 24 euros o a 40. Però, per sort, està canviant, eh? I cada volta ve més gent del poble, que jo ho agraeixo molt també. I estem molt contents. És una passada.
3: Ivan, tu què destacaries de la cuina d'Àlex?
5: Ostres, jo penso que és molt completa, o sea, una molta tècnica. Àlex és molt elegant cuinant i o sea, la tècnica és que es veu tot. Mira, jo fa temps que no vaig, per cert, que tinc castigat de les orelles.
0: Ivan, anem a muntar un combo, ja t'ho direm i t'apuntes.
5: Ai, pues jo enseguida. Enseguida. El tenim ahí per
0: en temps, ja. Perquè com està difícil d'aconseguir taula, li direm el temps.
3: No és broma, eh?
5: Digues, Ivan.
3: No, que m'ha fet gràcia perquè he vist un post que ha penjat en Instagram, ara l'últim o el penúltim, que deia abiertas las reservas para el mes de mayo, és? Jo dic, això és que març i abril...
0: Ja ho té
3: quasi.
2: És un símptoma magnífic.
4: Sí, de fet, crec que esta setmana mos queda una taula de dos en tota la setmana. I cap de setmana, ja t'he dit, que hasta finals de maig estem a tope.
0: Quin gust, això.
4: Realment, això és el gran reconeixement, és això, tindre treball en estos temps i supercontents.
3: Ivan, i l'Àlex de beguda i de còctels, això com va?
0: Posa'm-li nota.
5: Home, també. Àlex, jo penso que com a tot bon hosteler o amant de la gastronomia, és agradar menjar bé.
4: Sí,
5: i veure bé, no? I Àlex li agraden moltes vins, també li agraden, pues, bueno, pues, tot el que pugues veure que siga... Escolta, que siga de qualitat, no?
3: I ja s'ha anat
5: aprenent... És molt defensor de les begudes també tradicionals valencianes.
3: Pues ja t'ho diria, perquè ja estàs tardant tu també en anar a presentar-li el momento Paquito.
4: Sí.
5: La tinc ahí preparada. Fixa't que vivim molt proper, però molt
0: més
5: temps.
3: Que mira que a mi ja que eren... Home, ja a Soles ja te vas dir abans del començar que a Soles estava fantàstic. Però eixe el ginger ale i el cafè espresso en el momento Paquito, això és una locura.
5: T'agradar en tots, no?
3: És una locura. No, me vaig tindre que reprimir a montó, perquè, claro, jo després tenia que agarrar el cotxe i fer 30 quilòmetres. Vaig dir, vaig a parar una miqueta.
0: No podia ser.
3: No.
0: En ese moment.
3: No, això no pot ser. Hi ha que moderar-se. Bueno, doncs pues ja ho saps, eh? I volem agrair-te molt que hagis entrat per telèfon, que quan t'ho vas dir la setmana passant sí que me digueres que sí, que lo que fera falta...
4: Moltes gràcies, Ivan Morico.
3: Un altre carcaixentí que triomfa pel món, per tot arreu.
4: És que Ivan,
0: gràcies, Ivan.
4: Ivan, a part de ser un crac en lo seu,
0: sí?
4: és un referent que jo he tingut de quan era més jove. Vull dir, ell fa que molta gent vulgui dedicar-nos a aquestes coses. Ara està peleant-se contra tot perquè l'Emparin, que és un plat tradicional de Carcaixent, que nosaltres també fem, agarra el lloc que
3: li correspon. És això de l'Emparin?
4: El lamparín és un guiso de sèpia que es feia en Carcaixent fa més de 70 anys. Es feia en el bar Carlos i va néixer d'un error. Pues tu imagina que estàs fent un guiso de sèpia, se te enceba, se t'oblida, comença a caramelitzar-se la ceba i se fa un sabor molt més intens. I és una etapa que ha sigut durant dècades que estaven tots els bars del poble i ara, per desgràcia, està perdent-se. Algun el fa, sé que un parell el fan de Carcaixent, i nosaltres és l'únic plat que sempre ha estat en el menú d'ostació des que obrirem. Nosaltres després li fiquem cacau de collaret, una espuma de aiporro, de xenovès... Vull dir, fem altres coses.
0: Et sofistiqueu una mica, però, igual, en producte d'ací.
4: Però el guiso és el guiso tal qual de...
2: La base és la base,
4: sí,
2: al final.
4: Sí, sí, de sèpia del mercat... Sí.
0: I tu com treballes? Vull dir, quan busques el canvi de la creació d'un plat...
6: com comença la cosa? Una carxofa en una sèpia, en una codorniu, no sé què dius, a partir d'ahí...
4: Pues busquem...
6: Mira, com és aquest viatge? Que ho puguem entendre...
4: Ara estem molt obsessionats en tornar a l'origen i fer cada volta una cuina més valenciana. Hi ha un xic, un home en Ontinyent, que es diu Casimir, que, bueno, ell era profe i ha escrit històries de cuina valenciana, parlant de les abueles, antes en la edat medieval es feia la búrnia, que era una beguda de figues i roses, i nosaltres l'hem fet allí també. Entonces, lo que fem és inspirar-nos o llegir molt sobre tot això, i després lo que n'hi ha, vull dir, de repente...
6: Però amb això, després vosaltres li poseu el vostre...
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, sí,
3: sí. Ell personal. El toque vital.
6: La tradició és una inspiració.
4: Ens agrada molt utilitzar productes en desús, els gixons, les camarotxes, la garrofa, els esbarcers. Això no es veu per ahir.
2: I això serà complicat, també.
4: Sí, no. De fet, es cabreixen amb mi de vegades parlen en Asier de Arat o Javi del Mercat de Carcaixent i dic: vull gixons o vull agrets, i té que anar a posta al camp, tallar-los, i total, això quasi que m'ho regala, perquè això no vol ningú.
3: No, que són brosses, que estan allà en els marges dels camps.
2: Que però sí que no es cullen.
3: Abans es gastaven molt, però sí. Ara ja...
4: Clar, però mola molt, perquè quan veig gent de més de 60 anys al restaurant a menjar... Diu,
6: reconeix el sabor.
4: Claro, okay. Diu, sí. Pues ma abuela feia pastissers en dixons, o abans fem un plat de caldo de putxero.
6: Uf, a mi això m'emociona.
4: En pilota, com fan en la Safor, que fica un poc de llima. I són sabors tradicionals que realment no n'hi ha tants jocs on se puguen menjar cuina valenciana.
3: Quin gran paper tenen les abueles?
4: Sí, és una altra cosa que a mi fa por que s'està perdent també.
3: Ja... L'altre dia estava parlant en Carles López de El Grano, i ell me deia que la seva inspiració van ser les seues dos iaies.
4: Sí, sí, sí. N'hi ha molta cuina, tota la cuina casolana i tradicional valenciana ve d'ahir, realment.
6: L'altre dia vam entrevistar uns crios que estaven aprenent a fer coques de daxa, i claro. Dia la periodista: qui te fa les millors coques de daxa? És que tots van dir m'abuela.
3: M'abuela, sí, claro.
6: Tots. Per claro. Això que m'ha vingut al cap ara quan no, has dit
3: tu,
6: això.
3: Tu, fíjate, a mi me va dir una cosa que me va emborronar. Ell diu, jo, el ajorriero i tal, diu, no deixa que el faça ningú en la gent que tinc en cuina. El tinc que fer jo. Per això, perquè jo en aquests moments m'aïsle i me'n recorde de la meva iaia. I per ell era un moment místic i aquest plat... no, el faig jo perquè així el tinc que fer jo, o sigui que...
4: Sí, n'hi ha plats que a nosaltres ha passat, gent que...

0: plorat allí perquè li recordava això a la iaia o a sa
1: mare.
0: Bueno,
1: quan plora
0: o...
1: algú allí...
0: Això és bàrbaro, eh?
1: Això, vamos.
0: Bueno, ens han fet plorar a nosaltres també, diguem-nos coses molt, molt, molt boniques que no esperem en la vida que ens passaran.
1: Sí, I n'hi ha una cosa omnipresent en la cuina d'Àlex, que són els cítrics.
0: Sí, clar.
1: Que això és lògic, perquè anem a veure, estem parlant de Carcaixent, que sempre s'ha dit que és el bressol de la taronja.
2: Sí, senyor.
1: En recordeu-se de la frase eixa de Carcaixent i dolces.
2: Sí, senyor. Sí.
1: Claro, els puestos dels mercats, quan venien la fruta i tal, i venien les taronges, venien de Carcaixent i dolces.
0: Sí, sí. Pues és una altra pelea que tenim. De fet, en Ivan tenim algun projecte de fer algun refresc de cítrics del poble.
1: Bueno, tu ja en fas un.
0: Sí. Bueno, nosaltres no tenim refrescos comercials des del principi, i abans utilitzant la malferida de Aielo i ara des de fa 2 anys o per ahir ens fem els nostres propis refrescos. Fem uno de llima o de taronxa cadenera també, que és la taronxa local.
1: De taronxa cadenera.
0: O d'hibiscus, sí, coses molt, molt senzilles que pareixen com una sweps, més o menys. I després cítrics, tot el menú té cítrics. Vull dir, tenim arnian sanguines, és encurtits que fem, ara tenim penca encurtida també en cítrics, castanyima, lima, mà de Buda, vull dir, més de 30 cítrics en el menú segur.
1: Escolta, quin és l'ingredient al que Àlex no renunciarà mai a la seva cuina?
0: La ceba. Nosaltres, jo no sé si gasta el millor... Nosaltres donem una mitja de 120 clients a la setmana. Pues igual gastem, no sé, 30 quilos de ceba o aixina. De fet, fins fa un mes teníem un snack que era tot ceba. Fem una natilla de ceba, un jugo de ceba, en l'espai de la ceba fem una tèmpora, i és... De fet, a voltes m'he criat gent dient, és que sóc al·lèrgica a la ceba, i dic, no pots vindre, perquè tot, és que tots els caldos, per mi és el meu ingredient.
1: Bueno, és que, exacte, en qualsevol sofregit,
2: la ceba és imprescindible.
0: Damunt està la ceba que mos fa l'Ola en Genovés, que està molt, molt bona també, una ceba dolça. Oh. Tenim la sort, Carcaixent, en general la Ribera, és una sort, perquè tenim a 20 quilòmetres riu, muntanya, horta, tot, vull dir, ho tenim tot.
2: I aquests proveedors t'has buscat tu? Els has, com has
0: sí.
2: petat?
0: Bueno, de repente descobrisses... Ara farà 4 mesos descobrint...
1: Bueno, ara hi haurà alguns que aniran a oferir-se.
0: Sí, que
2: abans... Clar.
0: Que al principi no volien vindre.
2: Al principi no te coneixien.
0: Sí, ara han descobert un xic que fa... ha agafat una farina mil·lenària en Gata de Gorgos i l'està recuperant. I llavors fem el pa en ixa farina. No sé, anem trobant... Vaig conèixer a Luis d'Octobris en la canya d'Alacant a l'obrir i tinc el seu oli des del principi perquè han fet una simbiosi molt xula i anem descobrint d'aixina coses. Cada volta n'hi ha més gent que està fent producte ecològic de proximitat per ací.
1: És una de les senyes d'identitat de la seva cuina. I n'hi ha un altre producte que no m'has dit però que també és... Santo i Senya, parlant de Santo, sí. El meu amic Santos sempre compta en tu per al tastarròs, o sigui que els arrossos d'Àlex tenen reputació.
0: Sempre tenim arròs, sempre també. Sí, de fet, és que és superimportant també que defensem la Deo València. Jo utilitzo albufera, però podria utilitzar qualsevol altra varietat. De fet, en el centre de llavors de Carcaixent estan experimentant, que és un projecte xulo, estan plantant arrossos nous per a fer-los ecològics i de més, i estem també ahí a veure què podem fer. I sempre tenim arròs. Ara mateix tenim uno de tuétano, caldo de rabo de toro, mostassa encurtida en cítrics que fem nosaltres, sí. I després agarrem boniato i el fem com si fos arrop, en cal. I està espectacular, també.
1: Hem fet de tot. Que ella, al començar
3: però,
1: a dir-ho...
3: És que en regalim-me viva,
2: per l'amor de Déu.
1: Sí, sí. I ho farà de veritat, eh?
2: És que per... Sí, ho faré de veritat. Sí. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic.
1: Però
2: ho admire tant, això.
1: Tu dona compte la marxa que porta el pollo i lo més curiós és que fa mes i mig va ser pare, així n'ha d'un esclafit 2.
0: Sí, sí.
2: Sí, vas tindre bé sona.
1: Dos xiques.
0: Sí, sí.
1: Dos xiques, diu.
0: Quina alegria.
2: Dors poc.
1: Diu, esta nit ha dormit una hora.
0: Esta nit una hora en el sofà. Però sí, home,
2: com se diuen, com has dit?
0: Júlia i Anna.
2: Júlia i Anna, sí. Que noms més bonics.
0: A més, ens ha costat molt arribar i supercontents, sí, sí, sí.
2: Home, és dur, però és l'aventura més apassionant. Sí, bueno, tu ja has viscut moltes aventures apassionants, sí. Però bueno, esta...
0: No, no, està, de fet, no, encara no fan res, però ja, ja compensa.
3: Temps al temps.
2: Ja t'ompli el cor, eh?
1: És que és curiós, perquè aquest estiu me'l trobi. Jo,

0: va portar a la dona allà a Torrent a treballar allà a l'oficina i tal.
1: Sí?
0: I jo me quedava allí en un bareto, en la terrassa, allí en el mòbil, allí fent coses i tal. Sí. I me'l veig un dia vindre la dona i dic, però... que vosaltres sou de Torrent? Diu, no, però venim així al ginecòleg. I dic, ah,
2: quina casualitat, per favor.
0: Ara, de tu, fica't, una escopeta a dos, que això
1: ja estan així.
0: Dóna molta feina.
2: Dóna molta feina.
0: Dóna molta feina.
2: Ja
0: que
2: estàs...
0: Però ne cries dos d'una pensa.
1: Sí, i et canvia també molt la visió del teu treball, també volem ser molt més sostenibles en aquest...
2: I vaig a dir-te que el teu treball és molt sacrificat per al mateix temps criar fills, però si ho tens clar.
1: Sí, a veure,
2: endavant se criaran, les xiquetes se criaran allí...
1: Tenim diverses coses bones. Una que visc enfront del restaurant. Tenim
2: la casa
1: enfront.
2: Això és molt bé.
0: Superbé. Ell ara se suposa que està de Hanso paterno.
1: Sí, se suposa.
0: Però que si li peguen un xiulit i li diuen, ja, les, que no sé què, diu, espera, que ara vaig.
2: Pam,
0: baixa, cruça el carrer.
1: És el millor.
2: Perd una altra cosa important de la vostra feina, que jo diria que està sacrificada, és tindre un bon equip o un equip de total confiança.
1: Sí.
2: Ara, que necessites tirar-me d'ell.
1: Un equip espectacular i estan ahí al pie del cañón superbé, molt bé, molt bé.
0: Ell recalca molt lo de l'equip, perquè quan li han donat els premis i tal, ell sempre ha agraït molt el treball de l'equip, que per cert, això no ho han dit, però és un restaurant molt jove,
1: sí.
0: Acaba de complir 3 anys, en un any va aconseguir un sol Repsol, en any i mig va aconseguir l'estrella Michelin, ara ha revalidat el sol.
2: O sigui, molt flipant i tot.
0: Va embalat.
1: Bueno, jo crec que ja hem arribat ja a Carabaix, perquè ja no vam fer més, però sí, home, totalment inesperat. Jo no pensava, vamos, res del que ens ha passat. Lo que parlava en Ramon, que és el nostre jefe de sala i sommelier, i que està des del principi amb nosaltres, al principi era, nosaltres hem de ser els millors al nostre preu. Si el menú val 30 euros, que diguen, pues per 30 euros...
2: Que bé dinat, que bé sopat, quina experiència.
1: Però mai, de veritat, hem pensat... vamos, jo sempre dia... Ni quan mos convidaran a la gala de Michelin, jo dia, això serà, jo què sé, pues anem allí...
2: A veure què passa.
0: A veure què passa.
1: Això és tipus Oscar, això és una locura. Però no ho esperàvem, però res del que ens ha passat, de veritat.
0: El me va fer gràcia perquè la meva amiga Almudena Ortuño te va entrevistar en les províncies i el titular, no, l'entradilla, dia, lo primer que he hecho al conseguir l'estrella Michelin és comprar servilletes. Això, a veure, explica'm-vos això perquè jo no ho vaig a...
1: És que els titulars són un poc...
0: No sé si és que no tenia servilletes...
2: És que els periodistes som el del titular.
1: No va ser tan així, però sí que és cert que... L'estrella, una de les coses que porta és que te dona o t'assegura molt de treball, almenys una bona temporada. Entonces pots invertir més en millores en el restaurant.
3: Clar.
1: Nosaltres obrirem en 4 parets de pla dur i...
0: Pintaetes i prou.
1: I no teníem ni càmera de vi. Vull dir, teníem el vi en les neveres de la cuina. I en 2 persones en sala, 2 en cuina, i ara som 6 i 3. Vull dir que és una barbaritat.
0: O sigui, de 4 heu passat a 9, més del doble.
2: En temps rècord, quasi contra el rellotge.
1: Sí, sí. No tenim taquilles per a tots.
0: Totalment rècord,
1: Vull dir, no tenim taquilles per a tots. Jo vaig comprar 6 taquilles, que 6 persones...
3: Em vas a ser a prou.
1: Això ja n'he sobrat. I mira, per sort, i ojalà sigui medicina, perquè és que te dona molta... tranquil·litat saber que n'hi ha treball.
2: I el poder continuar, la personalitat és important i la teniu. Recordem que estem parlant amb Àlex, que ell pues, té el restaurant a Carcaixent Origen.
0: I abans que te'n vagis, que estem ja apurant el temps.
1: Ràpid.
0: Els sols i les estrelles tenen una visibilitat tremenda. Hi ha guiris que s'acosten allí a Carcaixent?
1: Sí, molts, moltíssims. També és cert que n'hi ha molta gent estrangera que viu en Simat o en Alcúdia.
3: Per la zona, sí.
1: Però sí que si antes venien un 5%, ara igual estem en un 20%.
0: Sí, i això no van a collir taronja, això es van a posta a dinar,
2: Això es van a provar i xar roset en tu i tant, i que mai santíssima. Pues quin gust conèixer-te, Àlex.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Ara, mentre vosaltres escolteu les notícies, que no sàpia mal els nostres companys desinformatius, no vos escoltarem perquè anem a quedar en tu, perquè anem a dinar un dia allí. Però ara escoltem les notícies i l'actualitat i ara tornem.
1: Gràcies.
4: Quines ganetes d'anar a Carcaixent a tastar els bons plats que cuina Àlex a Origen. I arredonint estos minuts dels millors moments, ara mateix ho fem amb la cançó que ens va interpretar Carme Juan en la seva secció. Aquella setmana ens explicava que alguns temes famosos de música clàssica havien pogut transformar-se en cançons pop. Un exemple que la va interpretar en clau valenciana va ser este Conspiració, amb el que acomiadem estos minuts que hem compartit.

0: Mai fent falset i tot, també, eh?
1: O millor.
0: Una petjada, una carta rosa i el soroll d'un...
2: Són les 6.
3: A punt. Notícies.
2: Un dia més amb la calor com a protagonista de l'oratge i de bona part de les converses dels ciutadans, i és que a primeres hores del matí les temperatures ja eren molt altes en comarques com la Marina Alta, el Comtat i l'Alcollà, on se superaven els 36 graus. Alejandro Moles.
4: Sí, hores més tard, la màxima d'avui s'ha registrat al terme de Villena, on s'han superat els 41 graus segons l'Avamet. I a més, de calor intensa, els problemes de salut s'agreugen. Problemes, símptomes que ha verbalitzat des de les notícies del matí Carlos Pino, metge d'atenció primària al consultori de Càlig, al Baix Maestrat.
5: S'ha demostrat que pot haver un augment de risc d'infartos, d'ictus, descompensacions de malalties respiratòries, inclús de quadres de malalties de salut mental com poden ser ansietats o depressions.
2: Satisfacció en el govern central i en Junts per Catalunya per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en avalar la llei d'amnistia respecte del dret comunitari. Assegura que la norma espanyola ni xoca contra els interessos financers de la Unió ni és contrària a la directiva europea contra el terrorisme.
4: Escoltem primer el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i després el portaveu de Junts, Jordi Turull, i també el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
6: Ja no hi ha duda. La llei d'amnistia per a la normalització institucional, política i social en Catalunya és constitucional i és conforme al dret europeu.
7: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
8: Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
2: I també continuen les reaccions a la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid de processar la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, davant d'un jurat popular.
4: Gómez estava acusada pel jutge Peinado de 4 delictes. Finalment, l'Audiència Provincial de Madrid rebutja els d'apropiació indeguda i de corrupció en negocis i accepta els altres dos pels quals la processaran: tràfic d'influències i malversació de fons públics. Doncs des de la Moncloa reiteren que Begoña Gómez és innocent i que tot és fruit d'una causa política contra la dona del president basada en notícies falses.
2: En tribunals, a Alacant, la jutgessa que porta el cas de l'adjudicació suposadament irregular de les vivendes de protecció pública de la platja de Sant Joan ha pres avui declaració com a testimoni al vicesecretari de l'Ajuntament.
4: En la seva declaració, Germán Pascual ha afirmat que va demanar eliminar per prudència el nom de persones vinculades al consistori de l'informe sobre l'adjudicació dels pisos.

0: actors. Segons l'advocat de l'acusació popular de Ciutadans, el vicesecretari de l'Ajuntament ha tingut moments de desmemòria, per la qual cosa la jutgessa li ha recordat que com a testimoni està obligat a dir la veritat. Escoltem Eduardo García Ontiveros.
1: La desmemòria també l'ha imbuido al vicesecretari i bueno, pues la juez ha tenido que llamarle la atención.
2: I parlem ara del camp. L'Associació Valenciana d'Agricultors ha xifrat en 18 milions d'euros les pèrdues patides pels productors valencians de ceba i de creïlla durant una campanya que han qualificat de desastrosa i de les més negatives dels últims anys.
0: AVA atribueix les pèrdues a la caiguda dels preus en origen, a l'entrada de productes importats i també a l'increment dels costos de producció.
2: I en estos moments està previst que el recinte del FIB de Benicàssim obriga les portes al públic. Hi haurà concerts fins les 5 de la matinada.
0: Els organitzadors esperen cada jornada de festival l'assistència de fins a 50.000 persones fins a arribar a les 135.000 durant els 3 dies de certament. I amb motiu del 30 aniversari del FIB, el cartell manté l'aposta per combinar grans noms internacionals amb artistes estatals i noves propostes. Pel que fa als preus, enguany destaca la modalitat Golden VIP per damunt dels 300 euros. Més barates són les entrades bàsiques. Cada dia costen 55 euros si és que no s'ha aconseguit l'abonament per als 3 dies, que val poc més de 72 euros. En el cartell d'este dijous destaquen, entre d'altres, les actuacions de Franz Ferdinand, Lori Meyers, Tina Tempers i Ultraligera.
2: I en el temps dels esports, el Llevant ha anunciat el segon fitxatge de l'estiu. És el defensa central algerià Aïssa Mandi, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Lille francès. El futbolista, clau esta última temporada en la classificació dels gals per a la Champions, firma amb el club granota fins al 2028 per apuntalar la rereguarda. S'espera que el central passe prompte les proves mèdiques per a incorporar-se de seguida a la pretemporada de Luis Castro a Bunyol. De moment, ja ha volgut saludar l'afició llevantinista.
3: Hola, granotas, soy Samonji. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Tengo mucha ilusión para esta temporada. Espero que nos vemos pronto. Macho Levante.
2: Tornem a les 7 amb més informació en esta sintonia, en Apunt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrela al punt a punt.
8: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
9: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
10: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
11: Per què no m'has abraçat quan he vingut?
12: Perdona, no t'ha abraçat?
11: No.
12: I quina coberteria posa?
11: La coberteria de la vostra iaia Amèlia.
13: Tia!
11: Ai, l'egocentrisme és com la pesta.
13: El sopar va perfecte, tot perfecte.
14: És camionera, tia. Fina, però camionera.

0: on era.
1: Era un autèntic drama.
0: No, no, sí, dramàtica era. Deixem-ho en ciberdrama.
2: Es passa les hores mortes estirada en el sofà llegint.
1: Caminar i gaudir de la natura sexual del paisatge.
2: Traula!

0: Vos convidem a sopar. A un sopar que ens ha oferit Àngela, un personatge que estem a punt de conèixer. Irene, Olga i Andreu són tres germans que han sigut citats a un sopar organitzat per sa mare i en què també estarà la tia Alicia. Parlem d'Anestesiades, una obra de teatre de la qual comparteixen autoria Sonia Alejo i Rafa Calatayud. Anestesiades va ser estrenada en un dels teatres amb més encant de la ciutat de València. Barri del Carme, butaques roges, teló clàssic i escenari a la italiana. Sabríeu endevinar de quin teatre parlem? L'inconfusible Teatre Thalia.
1: Senyores, senyors, falten dos minuts per a que comenci la presentació.
0: Els intèrprets que seuran a la taula d'aquest intrigant sopar són grans actors, com Lola Moltó, l'inoblidable Dora Pedreguer de l'Alqueria Blanca, Cristina García, amb una llarga trajectòria amb la companyia de teatre El Micalet, Maria Juan, una gran humorista que ha passat per l'escenari del programa d'esta casa, Comedians, Arantxa González, David Nacher i un dels autors, Rafa Calatayud, amb un personatge sorpresa, i aquí ara tinc al meu costat. Benvingut a l'escenari de Bambolina Sonora, Rafa.
2: Hola. Sí, bueno, el personatge meu és un personatge que està ahí intrigant tot el temps des del principi de l'obra, no? I molt content d'haver dirigit l'obra per al teatre i molt content d'aquesta nova experiència de treballar així per a la ràdio, a Punt Ràdio. Jo crec que és molt, molt important per fer promoció i també perquè la gent s'habitue a escoltar teatre radiat, no? Que jo crec que és una experiència interessant, productiva i que jo crec que és un bon moment per a començar a fer-ho.
1: Senyores, senyors, comença la presentació.
0: Les llums de sala s'apaguen. Els nostres actors estan preparant-se. Recordeu apagar els vostres telèfons mòbils i vindre amb ganes de sopar i de riure.

0: la mamà.
1: Sí.
0: Està pitjor que l'última vegada que la vaig veure?
1: Sí.
0: Molt pitjor?
1: Prou.
0: Però què li passa?
1: No ho sé. Només parla amb la tia.
0: Amb la tia Alicia?
1: Només té una germana.
0: Tu vius amb elles? Alguna cosa sabràs.
1: I tu?
0: Jo? Quasi no veig la mamà des que vos vau mudar ací.
1: Però parleu?
0: Per telèfon, sí, però justet, i sempre em diu que està perfecta.
1: Mentida.
0: Encara que l'última vegada li vaig notar alguna cosa en la veu, una energia diferent, rara, com desconnectada.
1: Això és, exacte.
0: Sí, sí.
1: Només ve fosca. I desconnectada també.
0: I este so pare, i sí, de sobte, no sé.
1: Volia que estiguérem tots.
0: Que estrany és tot.
1: La veritat és que no sé què voldrà contar-nos. Tenim tres jocs de coberts. Quins posa?
0: I jo? Quins siris posa?
1: Siris?
0: Sí, alguna cosa intuïa i he portat siris perquè donen molt bona energia.
1: Doncs posa'ls tots.
0: Sí, els posaré tots.
2: Vos presentem els siris La Flama Caiguda. Una varietat on la cera derretida ja no serà un problema. Posa'ls enmig de la taula, en una coca i fins i tot damunt del llit. La cera ja no tacarà els teus teixits gràcies a la nostra tecnologia basada en partícules de marbre. A més, la metxa il·luminarà més que qualsevol altre siri amb una flama que no et deixarà indiferent. Siris, la

0: Un moment, on seurà la mamà?
1: Que on seurà? Ahí, com sempre.
0: No, ni pensar-ho.
1: És el seu lloc, sempre seu ahí.
0: Ui, no.
1: No li agradarà, s'enfadarà, ja la coneixes.
0: No pot estar des que no és a una porta.
1: Per què?
0: Perquè no.
1: Tots hem tingut una porta a la nostra esquena alguna vegada.
0: Per desgràcia.
1: De què estàs parlant?
0: Del feng shui. Esta nit en este saló regirà l'harmonia, la cordialitat i l'amor. L'amor familiar. Bé, la família.
1: Molt bé. A veure si ho aconseguis.
0: Sí, sí, porta de tot. No només siris. Sandal, palo santo. Ah, i uns quants mantres que posaré ara mateix.
1: Perdona, però això no és un mantra.
0: I tu què sabràs?
1: Dona, puta, me siento como una puta, té molt de puta i poc de mantra.
0: El que està clar és que la mamà no pot seure d'esquenes a una porta amb el seu estat d'ànim.
1: Ningú no et clavarà un ganivet ni res paregut per seure d'esquenes a una porta.
0: Per l'esquena pot entrar qualsevol cosa.
1: Que t'ho pregunten a tu?
0: I més tractant-se de la porta de la cuina. Que si entre, que si is, que si obri tanque, que si fique tra, que si... No. Necessito relaxar-me. No. Crec que m'estic alterant un poc. No sé què faig així ni per què he vingut. Perquè no m'has abraçat quan he vingut.
1: Perdona, no t'ha abraçat?
0: No.
1: Clar que t'ha abraçat.
0: Sí?
1: No?
0: Jo crec que no.
1: Ai, no sé, no me n'hauré adonat. I ixe vestit?
0: Ah, el vaig estrenar en el Festival de Cinema Eròtic de Barcelona.
1: És bonic. Mm. T'has tornat a operar?
0: El pit.
1: Una altra vegada?
0: Em vaig llevar dos talles. No te'n recordes o no t'ho vaig dir?
1: M'ho vas dir? No m'ho diries.
0: Sí, vaig enviar fotos per WhatsApp.
1: A mi no m'arribaren.
0: I al grup de la família també.
1: Hi ha un grup de la família?
0: Les modes canvien i la producció exigís.
1: I la pròxima?
0: De moment passe.
1: Per què?
0: Perquè no vull. Tampoc tinc res que retocar-me. A més, la setmana que ve comencem a rodar.
1: Ah, sí?
0: Sí, estem assajant. Estic esgotada.
1: Esgotada, però treballant.
0: Sí, però el meu treball té data de caducitat, així que cal aprofitar.
1: Quina va ser l'última?
0: Mujeres al bord d'un ataque de miembros.
1: Ja, ataque. I quina coberteria posa?
0: A veure. Hola. Tia! No! No cal que m'abraces. No sabia que tenies tantes coberteries.
2: Mm. I això et sembla interessant? Només dos?
1: Tres.
0: Així n'hi ha tres.
2: Dos?
1: Tres. La que gastem cada dia no compta.
2: La de cada dia no compta per què?
1: No voldràs que posem la de cada dia?
0: Se suposa que és una celebració, tia.
2: Això està per vindre. I dius que n'hi ha tres? A veure. I esta què fa, sí? És la coberteria de la vostra iaia Amèlia.
0: La portaria la mare quan es va mudar de casa.
2: La de la seva sogra? Oh, impossible.
1: I tu com saps que és la de la iaia Amèlia?
2: Mira, ara Amèlia i C de Castro. Amèlia Castro, les seues inicials. Una altra haguera posat les inicials de ta mare, però no. Això és meu, te ho regale jo. I posa el meu nom, perquè no se t'oblide mai. Ai, l'egocentrisme és com la pesta, una epidèmia que s'estén sense control.
1: Eixa frase és de la teua col·lecció?
2: Sí, fins a s'estén.
1: Bé, quina posem?
2: Què sopem?
0: Morro.
2: Morro? De qui?
0: D'un porc, suposa.
2: Porc?
1: Sí, morro confitat. Quina posem?
2: La de la vostra iaia, ja que la tenim així. Porc. Quin horror!
0: Vaig a la cuina a vigilar el forn.
1: Perdona, però no crec que siga bona idea.
2: El què?
1: Posar-la de la iaia.
2: Si està així és perquè voldrà utilitzar-la, no?
1: No ho sé.
2: No! No! Esta no, que és d'alpaca. I sóc al·lèrgica. Dona èxit.
1: Quina?
2: La d'alpaca!
1: Ah, estava a la seva habitació, baix d'allí.
2: Ja està clar. D'algun mercader d'ixos. Quan es va separar de ton pare, li va pegar per comprar trastos vells. Em va omplir la casa de merda. Recorde que va omplir el seu armari de faixes, cotilles i vestits que pareixien draps vells. Ella deia que eren vintatge. Ai, ridícula.
1: Diògenes.
2: Sí, ja voldria ella, ja.
1: I ara què li passa?
2: No ho sé. Fa molt de temps que està així tan...
1: Tan què?
2: Doncs tant, Andreu, tant.
1: Aleshores només queda la que acabes de posar a la teua bossa.
2: No, la d'Ikea no.
1: Per què?
2: No enriquirem una empresa estrangera que arruïna el comerç local. I a més, em porta records dolents.
1: Però si és teua.
2: Com si no ho fos. L'he estrenada alguna vegada?
1: Que jo recorde.
2: Doncs això.
1: I per a què la vas comprar si no la utilitzes?
2: A tu què t'importa?
1: Bé, aleshores que trie ella.
2: No, no està en condicions de triar res.
1: No crec que sigui bona idea posar-la de la iaia.
3: Cansat de tallar el morro de porc i que els trossos isquen torts? Far de que el filet de vedella coste més de tallar que de rossegar? Vos presentem Ganivets Martínez. La nova col·lecció de ganivets que es farà tallar els teus aliments com un professional. Convertiste en un autèntic chef i sorprèn els teus convidats amb llesques que pareixeran vindre del més prestigiós catering. Pernil, formatge, verdures, fins i tot la carn més dura, seran un delecte per tota la família. Incloent ixe cunyat pesat que sempre critica les teues receptes. Ganivets Martínez. Del porc al teu plat.

0: El sopar va perfecte, tot perfecte.
1: Perfecte.
2: Perfecte.
1: Porc. Segur que ha sigut idea de ta mare.
2: Doncs mira, no, ha sigut meua.
0: I a tu, tia, no t'ha dit quin és el motiu d'aquest sopar, celebració o el que siga?
1: No.
0: I no et sembla estrany?
1: No sé què té d'estrany que la vostra mare vulgui sopar amb les seues filles.
2: I amb tu?
1: Dona, és ma casa. No me n'he d'anar de ma casa perquè la meua germana vulgui sopar amb les seues filles.
2: Dona? Dona? Filles?
0: Ja està així, la mamà.
1: Ho dubte.
0: Segur que no saps res, tia?
1: No, i no em digues tia.
0: Perquè no m'abraces mai.
1: Perquè no em naix. Tia!
3: Irene!
1: Ai, vine! Vine que t'abrace!
3: Ai, com estàs?
1: Fas una olor diferent.
4: Sí, he decidit canviar de perfum cada vegada que canvie de parella.
2: Ai. Doncs utilitza provadors o mostres, t'eixirà més econòmic.
4: Doncs no ho havia pensat, germaneta.
2: Germaneta?
0: Irene!
4: No, no, no cal que m'abraces.
0: Ja no estàs amb Clara?
4: La vaig deixar fa 4 mesos.
0: Però si deies que era molt bona persona.
4: Ah, això era el problema.
0: Ah, les bones persones són un problema.
4: He desterrat de la meua vida les bones xiques. Ara preferís les roïnes.
2: Depredadores.
4: Mira, no et dic jo que no. Un poc de voracitat no ve malament de tant en tant.
0: Coneixent-te, de segur que ja vas amb una altra.
4: Sí, una italiana. De Murano. Francesca. És un volcà en el llit. Treballa de transportista, mercaderia pesada, planxes de formigó, canelles de llum, material ferroviari... Jo li dic el meu cristallet de Murano. S'excita quan li bufa a cau d'orella els noms dels anestèsics que utilitzem al quiròfan. Quan arriba a l'òxid nitrós, ja està com una porca.
1: Irene, per favor!
4: És camionera, tia. Fina, però camionera. De vegades l'acompanyen el seu viatge, parem en qualsevol estació de servei i fem l'amor envoltades de formigó, canonades i vies de tren.
1: L'amor!
4: El que no entenc és per què té la cabina del camió plena de fotos de Terelu Campos amb sa mare. I jo no m'atrevisc a preguntar-li per què puga passar.
0: De veritat, eres com...
4: Com qui?
0: Com el Don Juan de Zorrilla.
4: No, ja estàs. La seua pel·lícula fetitxe, consolandomesola@yahoo.g.
1: Però... Això no és una adreça de correu?
4: No, dona, això seria una adreça de correu, seria yahoo.es o punt.

0: Com? No punt G, tia. Oh,
1: perdona'm, en eixa pel·lícula es deixava sentir el patiment per abandó d'una exmonja a la seua cel·la.
0: Sí, connectada a la webcam i practicant cibersexe, que jo la vaig veure.
1: Era un autèntic drama.
0: No, no, si dramàtica era. Deixem-ho en ciberdrama.
1: El que vull dir és que el sexe...
0: Ciberdrama sexual modern.
1: Això meu és una professió, sóc actriu.
2: Bé, a mi jo títols, no sé, jo...
0: Potser el sexe no satisfà l'ànima, però tu saps ben bé que l'entreté i la relaxa, no?
2: Jo tinc clar que a mi no em relaxa.
1: Però el sexe sense...
0: Sense què?
1: El sexe sense més no consola.
2: Doncs no sé què dir-te.
0: I si no hi ha res més?
1: Sempre hi ha alguna cosa més.
2: Sempre, sempre, sempre.
0: No ho diràs per tu.
1: Jo almenys ho intenté.
0: Ja està posant ciris.
1: Doncs a mi clar em pareix una dona molt profunda i intel·ligent. Ai, amb una energia molt lluminosa.
0: Però si no la coneixes.
1: Clar que la conec.
0: Ah, sí? De què?
1: Es van trobar en un centre comercial. Ara no recorde quin.
2: Quin? Fes memòria.
0: Bé, sí. Van ser 5 minuts i ja.
2: Quin centre comercial?
1: Suficient. Només necessito...
2: Quin centre comercial?
1: Era Avenidas, crec. Només necessito una abraçada per a saber com és la persona que tinc davant. I quan es vas presentar, ens abraçarem.
0: Ai, bé, potser transmetia molta llum i tot el que vulguis, però no brillava just allà on jo li demanava.
1: Eres molt exigent, Irene. Et quedaràs sola.
0: Prenem alguna cosa?
2: No.
0: Què voleu?
1: Whisky.
0: Bé, jo prendré vi. I tu, germanet?
3: Jo? No em parles en diminutiu, per favor.
0: D'acord. Whisky, vi i un no em parles en diminutiu, per favor. A veure si ho trobes a la nevera, Olga.
1: Ah, ja està bé, jo ho preparé. Que pesada.
2: On estarà la avenida?
0: Bé, com està la senyora Marquesa? Què, la vaig trobar molt estranya quan em va escriure per WhatsApp per a convocar-me a este sopar misteriós i clandestí?
3: Com d'estranya?
0: Molt parc en paraules, com un telegrama. Dijous, 9 hores, sopar, d'etiqueta. Necessite parlar, urgent. No hi ha excuses. Emoticona trista.
3: Va posar una emoticona?
0: No, no, no, va escriure amb lletres. Emoticona trista.
2: Ningú no sabem res. No molla una.
0: Res de res?
2: Res.
0: Ai, no parla.
3: Algun monosíl·lab. Es passa les hores mortes estirada en el sofà llegint.
0: Doncs bé, no?
2: Fotonovel·les de Corín Tellado.
0: Ui, malament, malament.
2: Encara que jo no crec que llitja.
0: Per què?
2: Perquè no passa les pàgines.
3: No.
1: Així estan les begudes. Qui no passa les pàgines?
2: Ta mare! Fa quasi un mes que ni es pinta les ungles ni va a la perruqueria.
0: Què?
1: Per què no ens heu avisat abans? No m'ho puc creure. Un mes sense anar a la perruqueria. Oh,
3: perquè està com...
2: Calla. Està com absent. Ha estat deprimida moltes vegades, però és que ara...
0: Però un mes sense tenyir-se... I què li passa?
2: La seua amiga, Gabriela, va morir fa 2 mesos i eren íntimes.
3: I tu creus que és per això?
2: Podria ser!
1: Gabriela, la cirurgiana?
2: Sí.
1: La seua cirurgiana de capçalera?
2: Sí. La van assassinar.
3: Com? La van assassinar? No en tenia ni idea.
1: De veres?
3: No va ser un accident?
2: La policia està investigant, però segons diuen, la van atropellar intencionadament.
1: Però què?
2: Sospiten d'una rinoplàstia i d'un lifting terribles.
1: Però va ser la mateixa persona o la van atropellar dos?
2: La mateixa!
3: I això ho sap ma mare?
2: Clar, però preferís no traure el tema.
3: I la policia?
2: També ho sap.
3: Ja, però sospiten d'algú?
0: Mira, no sé qui l'atropellaria. El que està clar és que no era tan bona cirurgiana, segurament perquè bevia. Anava 4 vegades a la setmana a Alcohòlicos Anònimos. Encara que d'això em vaig assabentar després.
3: Després de què?
0: De l'assassinat. Mira, per molt que la defensara la mamà, a mi em destrossa la cara una borratxa i jo també la mate. Vaig així la mate. I això? N'hi ha algú a casa, a banda de nosaltres?
3: No crec. Vaig a veure?
1: Ves. Serà l'esperit de Gabriela Guzmán.
0: Doncs que li'n donen a Gabriela Guzmán.
3: Vaig a comprovar-ho. Res.
1: No? No s'ha trencat res?
3: No.
1: Tinc els pres de punta.
0: Bé, aleshores? Yeah.
1: Tia? Tia, tia, estàs bé?
4: Tens rates a casa?
2: Sí, dos. Però no hi ha manera de desfer-se d'elles.
3: Perdona, això és una indirecta?
2: Ai, que susceptible eres, filla.
3: Com?
2: He pensat que hauríem de cridar al vostre pare.
1: Què?
3: Ni pensar-ho. Estàs boja? Però la mamà havia dit de convidar-ho a alguna cosa així?
2: No.
3: Doncs això. Només faltava si el papà i que es menja el sopar amb els coberts de la iaia. Letal.
1: Bé, bé. Es tracta d'una reunió familiar des que es van divorciar. No s'han tornat a veure igual.
3: En això consistís el divorci, no?
4: Bé, depèn, Andreu.
3: Com més juny estiguen l'un de l'altre, millor.
1: A mi no em pareix tan mala idea. Ja han passat 5 anys.
3: Mm-hmm. Han sigut 5 anys molt... molt, molt tranquils. Millor deixar-ho així, d'acord?
2: Bé, tranquils, tranquils... No, bé, tranquils, tranquils tampoc, que m'heu de menjar totes les operacions d'estètica de ta mare. I alguna teua també.
3: Ves-te'n a la merda.
4: Què passa? És un to de mòbil. Francesca.
1: Francesca.
4: El fin de setmana? A Gibraltar?
1: Gibraltar.
4: Oye, mira, que te llamo luego, que ahora no puedo hablar. ¿Que no puedo hablar? Tengo ratas en casa. Que no... Oye, no seas pesada, Francesca, te he dicho que te llamo luego.
1: Chiques, ¿qué vos pareix abans que arribe la mamá vos mostre una grabació de l'assaig de avui? Un assaig, diu.
4: Va, tia.
1: Ah, ah.
4: Ah,
3: que
4: sí,
3: germana.
4: Que sí, que
3: sí,
4: que jo
3: vull
4: que sí.
3: Ah, vinga.
4: Això.
3: És enorme.
2: Arregos.
4: Però això ho has gravat.
1: Mireu, sí, sí, mireu la llum.
4: Home, la llum, la llum. Que flexible eres, germana.
3: Enorme, enorme.
1: No, no, no. Mireu el pla de tall. És un pla molt difícil i arriscat, eh?
4: Sí, sí que ho és, sí.
3: Però és un assaig, no?
1: Sí, sí, sí.
4: Ui, no, t'està pegant en la cara amb la polla.
2: Irene.
1: Sí, clar, però molt suau.
3: Suau, suau. Cada vegada et pega més fort.
1: Com quan et fan un massatge i augmenta la intensitat.
5: La fem fer, gusano.
1: Que mireu el final, just ara.
5: Endureces esa olla para mí, saco de mierda.
2: ¡Ah! ¡Ay, quin horror!
1: Però per què?
4: Això no és possible.
1: Clar que és possible, però això que hi ha en la meva cara encara no és semen. Semen.
2: No sé com pots.
4: Ah, ja ve, ja ve.
1: Que per cert, és boníssim per a la pell.
2: Per a quin tipus de pell?
4: I què és?
1: Per a l'assaig s'utilitza crema agra, clara d'ou, esbat i te ho llencen per la cara.
2: Amb què?
1: Amb una mànega pastissera.
2: Quin fàstic! Què?
4: Amb una mànega pastissera?
1: Sí, sí. I després ja interpretes 5 dies abans de rodar el no pot.
2: No, no, no. No ho digues, per favor.
1: Però per què?
2: Perquè sobren les paraules.
4: Sí, pràcticament no existeixen. Però després, em referís... Quan és de veritat, és tan, tan...
2: Però a tu què més et tens?
1: Tant, sí, tant o més. No pots imaginar-te la quantitat de...
2: Que no!
4: Que...
2: No ho digues!
4: Només ha dit la lletà.
1: No.
2: Per favor, Irene.
1: No exactament. Què passa?
4: Això dic jo, què passa?
2: No sé si ho respecte, per molt que ho entenga.
3: Voldràs dir que no ho entens, per molt que ho respectes.
1: Per què toses així?
2: No, mira, per res, eh?
4: Ai, tia. Escolta, i per a què graves els assajos?
1: Per a memoritzar les escenes.
2: Oh,
4: que així després...
3: No es fas escàs. I com dius que s'anomena el teu company?
1: Sergi. Ah, que per cert, quan acabem el rodatge, Sergi i jo farem un curs sobre l'onomatopeia sexual aplicada al senderisme en ruta.
3: Mira!
1: Ja en som 18 i eixim des d'una casa rural del Maestrat. 3 dies, 10 quilòmetres diaris de ruta expressiva.
3: Ui, quina caminada!
4: I què feu?
1: Caminar i gaudir de la natura sexual del paisatge.
2: Quina natura, sisa!
1: Arbres, aire pur, pardals, flors, troncs... Llavors, marietes, tot té un component sexual.
4: Sí, no, això és veritat.
3: Però parleu?
1: No, està prohibit. Només expressió facial i vocal.
4: Ui, com què?
1: La terra.
4: Oh,
3: Arriba.
4: Y... Germana. Germana.
1: Què?
4: Que, i tot això ho feu sense roba?
2: Depenes. Segons l'època de l'any i la temperatura corporal de cadascú. No. És una opció personal, però les esportives són imprescindibles.
4: Dona, eh? Clar.

deixa la rutina de costat i vine a conèixer la vessant més sensual de la natura. Viatges del Pardal Volador t'ofereix l'oportunitat de gaudir la mare terra d'una manera com mai ho has fet. La muntanya, les margarides, el parotet, tot component sexual estarà al teu abast amb el nostre pack, que inclou dietes amb tot tipus de menjar, allotjament en cabanyes d'ús comú i a plaer. I per suposat, tot tipus d'activitat de contacte amb la natura. Viatges el Pardal Volador. Disfruta del nostre entorn amb tota la intensitat.

0: O sigui, que Sergi i tu esteu...
1: No.
2: No?
1: No. Sergi està casat.
2: Ai.
1: I té dos xiquets guapíssims. I un hort ecològic i dos gats negres.
0: Poca.
1: Sé massa coses d'ell. Massa.
0: Bé, normal. I és jardiner.
1: Sí, sí, llaurador. Jo crec que té més activitat amb mi que amb la seva dona.
0: Sí, jo n'estic convençuda.
1: Sí?
0: I com es dirà esta?
1: Esta què?
0: La pel·lícula.
1: Himen i castigo.
0: Quin himen i castigo? Una
1: himen i castigo.
0: Ah. I el teu personatge?
1: Renata Petxina.
0: Fem molt italià també, no?
1: Sí.
0: Té nom com de dissenyadora.
3: Ja n'hi ha prou. La mamà està a punt d'arribar. Treu la teua coberteria i acabem de parar taula d'una puta vegada.
1: No.
3: Traula.
1: Mai.
3: Pels meus collons que la posarem.
1: Però com t'atreveixes a parlar-me així? No.
3: El que no entenc és per a què et compres eixa fotuda coberteria si no la gastes.
0: Ai, tranquil, Andreu.
1: A tu què t'importa?
3: Tira-la, el fem, o torna-la, cony!
1: Vés-te'n a la merda.
3: A la merda te'n vas tu.
1: Per favor, Andreu, eh? Estes des que llança la pedra i amaga la mà.
0: Ei, relaxeu-vos un poc. Discutir no soluciona res.
1: Sempre ha sigut un inútil consentit.
0: Tia, no te'n passes, per favor.
3: I tu, una castrant gossa frígida.
1: Ja està bé. Com m'has dit?
3: Castrant gossa i frígida.
0: Tia, tranquil·la. Andreu està mostrant la seva flexibilitat i capacitat d'adaptació. Per això et parla d'aquesta manera. Està posant en pràctica el no tan feliç futur masclista que l'espera.
3: Però què collons estàs dient?
1: Això dic jo.
0: Tranquils, res. No ho sé, era una reflexió en veu alta. Tia, trau la coberteria. Andreu té raó. Si no la gastes, que et tornen els diners o la canvies per una altra cosa. Tens el rebut de compra?
1: No.
0: Aleshores, si vols, la tires al fem després de sopar. Així que la d'Ikea o la d'alpaca. Trien una, la de la iaia, no.
1: Quina atenció, per favor. Tot això és perquè no veieu amb naturalitat les meues pel·lícules, veritat. Necessitarem el sàndal, el palo santo. Ai, em falten ciris.
0: Ja paga això. No puc canviar això olor de gòtic.
1: Tranquil·la, dona, tranquil·la. Tia, cal parar taula ja. No ho poses més difícil. Va, vinga, va.
0: No, no, la de Ikea no.
3: Doncs la de la iaia tampoc.
1: Prou. Deixeu de badallar-vos, per favor.
0: Dóna'm la coberteria.
1: No!
3: Posaré la d'alpaca.
1: La d'alpaca, no! Vos he dit que sóc al·lèrgica. I vos recorde que esteu a ma casa. Posa esta, la de la vostra iaia. La de la vostra iaia.
0: No, la de la iaia tampoc la posaré.
1: Però quin geni tens!
0: Quin geni,
1: no? No, sorra! No em toques!
3: No puguis a l'aula!
1: Tranquil·la, la coberteria!
3: I que tiraràs les cases de la coberteria! Les gots, les gots!
1: Xiquet,
3: per favor!
1: Xiquet, ja està bé!
0: Ja està bé!
3: Agafa-li-la!
0: Agafa-li-la!
3: A la bossa!
0: Tia!
3: Agafa la coberteria d'Ikea!
1: No, ja està bé! Ja està bé, tranquil!
0: Anem a prendre mal!
3: No, la taula no! Tia, la taula no!
1: La taula és meua! A veure què m'anen la gana!
3: El vi, t'acabes tu?
4: Hola.
5: Hola.
4: I aquest guirigall que hi ha a casa?
5: Les teues filles, que ja han arribat.
4: I ja s'estan barallant?
5: Dona, tu has organitzat el sopar i ja saps com són?
4: No t'hauran vist?
5: Jo crec que no. Encara que abans he trencat uns plats i quasi m'han vist.
4: I la meva germana?
5: No l'escoltes, colpejant a Irene?
4: Sí, dic que si no t'ha vist.
5: No em veu mai. T'has fixat? Ningú no em veu. Espero que no em passi el mateix a l'escenari.
4: És l'únic lloc on no passes desapercebut.
5: Gràcies.
4: No passar desapercebut no té res a veure amb fer-ho bé o fer-ho mal.
5: Gràcies, tu sempre tan mordàs.
4: Vinga, entrem.
5: Adéu.
4: On vas?
5: Amagar-me.
4: Ara ja té igual. Si no t'han vist abans, tampoc et veuran ara.
5: També és de veres. Vinga, anem.
4: A més, els dos estem implicats en aquesta història i preferis que estem junts per a dir lo seu. Allò nostre i el teatre.
5: Fa més de 24 hores que ens hem tornat a casar. Com ho portes?
4: Un repte. Creus que és bona idea?
5: Sempre que la sinceritat compartida funcione, sí.
4: No et poses fantàstic. Hola! Per fi a casa!
2: Mamà!
4: Sí, ja ho sé. Un poc tard. Però m'he trobat una vaga de metro i m'he deixat dur per tres manifestacions.
6: Hola, mamà.
4: Irene, carinyo, què fas tu així? Quina sorpresa.
7: Hola, mamà.
4: I tu, Olga, quina alegria. Pensava que posaríeu qualsevol excusa per a no vindre. Què feu ahir dalt de la taula? Jo també he vist una panderola este matí, però la pobra era autòctona. No deixes americanes roges que volen. Una d'ací, negra, de les de tota la vida. Cal deixar viure les negres, que les roges americanes les tenen acoquinades. M'ha fet un poquet de fàstic. Anava a matar-la. Però després he pensat que era la viva reencarnació de la vostra iaia Amèlia. Així que l'he deixada marxar. Era tan negra com ella. En fi, si apareix per ací, li feu el buit. Que patisca.
7: Ai, tinc l'abric, Andreu.
6: Ui, que guapa està.
8: Sí, sí.
6: Que
8: muda.
1: Ha anat a la perruqueria.
4: He estat tot el dia al carrer. Andreu m'ha tirat fora perquè volia netejar i jo li he dit, sí, me'n vaig, neteja tot el que vulguis i encarrega tu del sopar, però no se't passe pel cap matar Consuelo. Que patisca.
6: Consuelo?
8: La panderola.
4: L'he rebatejada per poder dur-ho millor. Per no dir-li a Amèlia, li dic Consuelo. Però estic convençuda que era la vostra iaia intentant esbrinar com vaig vestida o si la puta coberteria que em va regalar el dia de la meva boda està així!
8: Arreplega els coberts!
6: Ai, més anem.
4: Ai, que bé que heu vingut totes, filles! Tites, tites, tites, tites, tites, tites... I tots aquests coberts per terra? Què ha passat així? Heu fet la festa dels coberts sense mi?
8: Festa, festa. Ah, sí, ja.
4: Quina casualitat. Alícia, avui he comprat una coberteria feta amb midó de Daxa en la tenda Eco de la teua amiga Resolució.
1: Resurrecció.
4: Això, que m'ha dit que en 180 dies es desintegra, com totes nosaltres d'ací a 100 anys. Ai, perdoneu, filles meues. Com esteu i pujades a la taula, no vos he besat. Veniu ací, amors.
1: Mamà!
4: Olga, carinyo. No fa falta que m'abraces. Per fortuna estàs ací per a posar ordre. Et veig el cutis, no sé, molt més fi, més ferm.
6: Sí, que et conte per què.
4: T'has retocat?
7: No, mamà, la cara no.
4: T'has posat hialurònic?
7: No.
4: Col·lagen?
7: No, tampoc.
4: Un IFU?
7: No.
4: Radiofreqüència, un peeling?
7: Que no, mamà, tampoc.
4: Alguna cosa t'has fet, et notes diferent.

0: Se ha llevat dos talles de pit.
1: M'has de passar la marca de la crema que gastes. Amortes la pell estupenda.
2: Millor que no te la passe.
3: I tu, Irene? A veure quan t'opere les parpelles, que quan te n'adones hauràs de cridar al persianer. Els trasplantaments van bé, carinyo?
4: Sí, mamà, en un 75%, sí.
3: Me n'alegre. Amor meu, és un bon percentatge. En esta vida cal estar sempre per damunt de la mitjana. Encara que ho lamente per ixe 25%. Ai, germana, tu sempre tan alternativa. No teniu fam? Jo vinc famolenca.
2: Carn. Heu fet carn per a sopar sabent que sóc vegana.
1: Tranquil·la. T'he portat unes hamburgueses veganes de la tenda Eco de la teua amiga Revolució, Restauració...
2: Resurrecció!
1: Això. Per cert, són caríssimes. No sé com pot ser més car barrejar unes quantes verdures que triturar una vaca.
2: Ai, que desagradable.
4: Tenia moltes ganes de veure't, mamà. Ens tens intrigadíssimes amb este sopar d'etiqueta.
0: I amb este canvi tan guapa i tan arreglada de sobte.
5: Mamà, estàs molt Elizabeth Taylor.
1: Tot el seu temps. Tenim moltes coses a contar-vos avui.
0: Tenim?
1: Tinc moltes coses a contar-vos avui. I tots i jo siris?
5: He sigut jo, mamà.
1: Ai, no sé per què pregunte. És increïble. És cert que sempre has passat desapercebut, però fins a este punt.
0: Mamà, amb qui parles? Es refereixes a mi?
6: Està parlant amb mi, Andreu.
2: Papà!
1: Ai, ja estem tots. Sopem?

0: què? Què us ha paregut? Com vos heu quedat amb la mare i el pare, la sorpresa que han portat?
1: Que ja estem tots reunits a casa, que bonico.
0: Ja està el sofà.
2: S'han quedat a coquinar.
3: Com la panderola.
1: És molt estrany fer-la... Bueno, no fer la funció sencera, quedar-se ja a meitat, perquè clar, no m'ho he fet tapar.
0: Perquè has sigut, clar, una fracció del que és l'obra sencera.
3: I sobretot és estrany el tindre les frases ja com interioritzades d'una manera i de repent, no?, haver de canviar-les o que vinguin en un altre moment, això és com més estrany.
2: Però això està bé, perquè així em deixem just en alt la funció perquè la gent
0: s'ha quedat
2: la intriga de com acabarà aquest sopar d'esta família boja, vinga al teatre a veure'l.
3: Sí, perquè no s'arriba, no? Hi ha com tot un
0: moll. Es donen com van soltant-se pistes, van dient sí, i de repente apareix el pare i així es queda tot, ara sopem, i caldria pensar com serà el sopar, no?
2: Per allà
0: que vagi la gent al teatre.
2: Es presenta la trama i...
4: Escolirem la continuació de...
3: La segona part. Sí,
4: la segona part.
3: Home,
4: jo
3: ja sé... Llancen la idea de que ho fem per capítols.
4: Per capítols. Ah,
3: que fem una radionovela d'anestesiades.
4: Bueno, radionovela i també una obra de teatre. Que
3: sí, però l'obra de teatre...
4: La segona part.
3: A la segona part, no? Pot segona ser, part sí, de pot de ser. Teatre, que també desapareixen totes les filles i
4: bueno,
3: estem...
4: Ah,
0: tu vols un monòleg per a ti?
3: No, perquè la casa és de la meva germana.
4: Però
3: avui
4: apareix el Consuelo Guzmán. Consuelo Guzmán, de sobte apareix.
3: Consuelo no.
0: No, Gabriela.
4: Consuelo, Panderola, saps? Tot junt és un poquet raro.
1: A mi, molta gent que ha vist la funció, perquè, clar, nosaltres el que hem fet és un món de familiar, però molt boig. Molt estripat.
3: Sí, hi ha un punt surrealista, no?
1: Un punt surrealista. Sí. Però n'hi ha molta gent que ve a veure la funció i diu... No és tan surrealista,
0: Jo tinc una tia a casa.
1: Tinc una tia que deixa la córrer.
3: I hi ha molts sopars de Nadal que...
0: Ui, que la fan ajuntar a la família i sí, fa que no es veuria. Sí, ja apareix cada cosa, no?
3: Sí.
1: Que el que passarà... El que
3: els cunyats, les sogres... Ui, les sogres, que pareixen molt les sogres. Sí. Bueno, jo no ho dic per mi, ho dic per l'obra. Que... L'Amèlia aquesta devia ser de collons de mico.
0: Fotudeta, l'Amèlia.
3: Sí.
4: L'Amèlia.
3: És alguna iaia teua o alguna...
4: No.
3: Està basada en fer real.

0: Yo creo que hay alguna, sí, no, yo creo que hay alguna cosa de esas de biográficas.
1: Sí,
0: alguna cosa biográfica.
1: Inspirada, ¿no? A vegades diuen, no, no és autobiogràfic, és inspirat.
2: És que mira que regala descobert amb el teu nom en lloc de aquí l'ho regala. Això és tendre'm a la pata, eh?
1: És una bona manera de descriure una, a una persona sí. Sense, no? Amb una...
2: Només amb això sí. Ja dius, val, ja
3: com
2: sé
3: és?
2: Què va.
1: Mira, va fer això, perquè el facis una idea. Va escriure les seues inicials en la coberteria que em va regalar a mi, dius.
4: Per a la boda.
1: Ja està, ja, per a la boda.
4: Per a la boda.
1: Per a que mai se t'oblide, no? A més, això ho dius. Sí, sí, aquesta frase.
2: I Rafa, tu, com a autor, Rafa Calatoyut, l'has escrit junt amb Sonia Alejo. Com ha sigut viure-la amb micros? Veure-la així, clar,
0: bueno, així, jo crec que està molt bé, lo de radioteatre que hem comentat abans, jo crec que és una bona idea, no?, de fer radioteatre i fer novel·les o fer teatre radiat. Jo crec que és molt interessant, no?, i no se fa. I ara jo crec que com la televisió cada vegada... No sé, jo no veig la televisió últimament, perquè no m'ha venit. Però jo dic que la ràdio sí la posa, no? La ràdio la posa, més que mai, eh? T'ho dic de veres. O sigui, i m'interessa quasi més que la televisió.
1: Perquè
0: no?
1: Estic jo i m'espera escoltar-me a mi, pues ja, que faig ràdio,
0: per escoltar-te
1: no?
0: A ti sempre.
1: Ai, papa, eres meravellós.
0: Sí.
1: Irene. No, però és veritat que ens ha fet que estem posats a fer la funció en directe, no? Amb tota la càrrega visual. I de sobte això ens ha obligat molt a... Això s'entendrà o no s'entendrà, i això és molt interessant en ràdio, no? Clar, que has de comptar amb que no hi ha aquest reforç visual. Sí, avui en dia estem tan acostumbrats. És com és un munt de la imatge, no? Sí, i això crec que la ràdio et fa ser conscient de que has d'explicar les coses bé per a que s'entenga. No donar coses per...
2: Perfectes,
1: no? Sí.
2: Clar, això del que parlàvem als assajos, no? I de repente dir, val, així li dius això, però dis-li el nom, perquè potser no entenen a qui el refereixes.
1: Clar.
2: Vosaltres, com a actors i actrius, heu notat molta diferència o alguna dificultat de no fer les accions, perquè hi ha accions que t'ajuden a treure el test, a treure el personatge. Heu notat alguna dificultat de repente actuar quietes cara al micro?
1: Quietes, jo que tal...
2: Tu no paraves, jo ja et deia.
0: Jo crec que té les seues dificultats, també. Vull dir que també hi està implícita una direcció, en el sentit concretament, no? De orientar, no? En un moment donat. És la veu, però tu tens que estar en...
1: En l'acció...
0: I físicament, en l'acció física, no? I emocional del personatge. És el mateix. Evidentment, quan fas teatre, doncs estàs... En tot el cos.
3: Clar, t'ajuda perquè estàs en el cos i el moviment ja te porta també a dir unes coses i també és de veres que quan tu dius ai, vull dir, el cos reacciona d'una manera, no?
2: El cos va amb les paraules, no? Jo també el veia tu, Lola, que no parles amb els braços.
3: Clar, jo no sóc una veu parlant, sóc una persona íntegra, tota.
1: Ho sabem.
3: Tota jo.
1: Ho sabem. Eres una persona íntegra.
3: Sí, no, el que vull dir és que...
0: Eres una persona integral.
3: Integral. De la tienda Eco de...
0: Integral
1: amb fruits secs.
3: Per això, jo... Els moviments sí que t'ajuden també a traure certes expressions i certes coses que...
1: El que passa és que això també, com que ja venim d'una funció que d'alguna manera ja està una miqueta rodada, tens aquesta sort que ja saps més o menys cada cosa on la recolzes, no? O almenys quin és el background, no? D'on vens, per què arribes ahir, perquè...
5: Sí, tu te fas la funció en el moviment en el cap i vas seguint-ho en la veu.
1: Sí.
5: Tu és com si estiguem fent la funció.
1: Sí.
5: Un poc.
3: Però estaven connectats amb la mirada, estaven tot el rato ahí intentant, no? Sí. El mateix que la funció.
1: Sí.
3: No, tens molta raó, però també jo, vull dir, sense comparar res, però en el doblatge, o si farem això molt a sovint, també és un codi.
1: Exacte.
3: Que deuríem de sobretot jo,
2: de treballar i
3: de prendre per a no tirar-ho tot, no?
4: No, i si es fa com una cosa constant que se fa, ja s'escriurien obres pensant perquè són per a la ràdio. Si es fa això, està molt bé perquè ja qui ho escriu sap que els gags han de ser de text i ha de ser... fer intrigues, coses com es fan... Que es fan.
2: Clar, perquè així les obres que fem així a Bambolina Sonora no deixen de ser peces de teatre estrenades a l'escena, adaptades per la ràdio, adaptades per la duració i també per el codi, perquè de sobte afegim l'espai sonor, afegim sons, afegim etc, canviem alguna cosa de text per a que s'entenga el que no veus de manera visual.
1: L'altre dia contava, crec que va ser Lola, jo, un amic teu, que van vindre com tres persones invidents,
3: sí.
1: I clar, ens deien que, no? que hi havia coses que clar, no sabien, diu, clar, que s'havien perdut.
4: Que hi ha molts gags que són visuals.
3: Sí, per exemple, quan Tisla, no anem a dir res més, però una eixida de la tia que és brutal, clar, ells no podíem veure, clar, no?
2: Se contarien la gent rient.
3: Però sabeu què me van preguntar? Me van dir, i al final qui entra? No vas a dir res més.
5: No.
3: I al final, ai, al final qui entra?
1: Dic, clar.
3: Ah?
1: Bueno, el personatge del pare, no? Que sí, això sí que en l'obra ho veiem, que ell està per ahí, però nosaltres no l'estem veient, no? I però està. Sí. Clar, això una persona que no ho veja... De fet, ahir dèiem de potser en els teatres, no? Com a suggerència, tindré ahí com uns auriculars.
4: Sí, que entra el pare per darrere, per fons.
3: Però
1: està entrant el pare.
3: Això també dona visualitat, pot donar visualitat al teatre i que la gent que estigui escoltant la ràdio sí que diga, ai, se fan... Vull dir, tot això existeix, no?
2: Té una manera molt accessible.
3: Totes aquestes obres, perquè moltes vegades és desconeixement de tot el que hi ha, no?
2: Clar, és la manera més accessible de fer el teatre. Vas en el cotxe, estàs en casa, la ràdio i escoltes. No cal anar a un teatre, comprar entrades, etc.
3: Perquè, de fet, jo, inclús seguint actriu i dedicant-me al teatre i que m'encanta el teatre, no llis massa jo sola en casa d'agarrar una obra de teatre i llegir-la. Mm-hmm. Tu sí, perquè tu eres director.
1: Perquè és el fàcil, que tu és el més llet de l'equip.
3: Sí, però no m'he... I igual sentint-ho en la ràdio sí que és...
2: Capta més públic, arribarà més.
0: És una manera d'arribar
2: totalment. Potser no té l'hàbit anar al teatre.
3: Sí.
5: D'acostar el teatre a la gent, no?
0: Sí.
2: Potser la gent més jove, que potser és la que va menys.
1: I sobretot ara que jo crec que tant la ràdio o la televisió en general, crec que les maneres de consumir han canviat moltíssim, no? I amb la història del podcast, que ningú ciutadà sense podcast, perquè sembla que tothom ha de tindre el seu podcast propi, però és cert que és una manera de consumir molt fàcil. Llavors seria molt fàcil tindre, no?, una aplicació d'obres de teatre i descarregues.
2: Sí,
1: una idea que llancem per al senyor d'apunt.
5: Però després que vinguin al teatre.
3: També.
2: Això ha de ser la pildoleta per a fer-los que vagin al teatre.
3: Sí, no té punt de comparació quan una persona va al teatre i ho viu en viu i en directe. No? I per a nosaltres també és una satisfacció tremenda. Vull dir, els aplaudiments, allò, deixes d'ahir carregat d'energia i de tot.
1: Ha sigut, això és una de les altres coses diferents, no? Nosaltres ara que ja hem passat el procés d'assajos i ja estem fent funcions, que sempre et falta aquest ingredient, que és el de com reaccionarà el públic a això. I és cert que així en ràdio, o sigui, fent-ho en ràdio, ens faltava... Nosaltres perquè sabem més o menys on venen els riures, no?
5: No, més o menys no. Més.
3: Sabem.
1: Però que hi ha vegades que... Això que ens passa de vegades que... Ui, el públic s'ha rist d'ací, però normalment no riuen. Normalment sempre riuen i així no. I clar, quan ho estàs fent, ara en ràdio, aquest punt de resposta no està.
2: Clar.
0: De manera, jo crec que hi ha un punt que meu... de naturalitat, de trobar-se la família. I de sobte, jo crec que moltes vegades lo còmic és fer verosímil lo impossible.
1: Total.
0: I això és, jo crec que és divertidíssim per al públic, quan de sobte estan passant les coses amb molta naturalitat i no forcem més del que toca, no?
1: Sí.
0: Jo crec que aquest és el punt d'arribar al públic d'una manera clara.
5: Està apuntant, no? El director, eh?
0: He dit una cosa que jo suposo que esteu d'acord.
1: Sí, papa, estem d'acord.
0: Ara teniu dos pares, un pare que està lisiat i no pot treballar, i bueno, lisiat no. Però bueno, i un altre que... No,
1: això és superinteressant també, el fet de tindre... Quan hi ha més d'un actor que fa el mateix personatge, i això també a nosaltres ens ha passat, perquè primer estava Rafa, després ara està Jaime, i és estrany, no? De repente és escoltar el mateix text dit per una altra persona que
2: l'altra veu, de repente entra una altra persona, no? Sí, això canvia.
1: Però és interessant. És, a mi sembla
5: que l'has tan cansada,
3: Sí, jo quan més homes millor. Jo ja no em vull cuir, jo em vull cuir
2: molts. Molts.
5: Poliamorosa, poliamorosa.
1: La mare la tenia.
3: No es porta ja, això del poliamor.
1: Això es porta.

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Compromís ha denunciat davant de la Fiscalia una possible filtració d'informació a un diputat de Vox a les Corts per part de la fiscal de Nules. És per això que demanen que es determine si hi ha responsabilitat en aquest cas se sancione la fiscal.
2: Escoltem primer un fragment de l'àudio en què s'escolta el diputat de Vox, David Muñoz, parlant amb un company d'escó, amb Jesús Albiol, i després el parer del portaveu de Compromís, Joan Baldoví.
3: ¿Te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
4: Es una auténtica vergonya que un diputat de Vox presumisca de tindre informació privilegiada que li arriba des de la fiscalia. Així funcionen els socis del PP, com si foren una autèntica màfia. Per això, des de Compromís portarem la gravació i el diari de sessions a la justícia perquè s'investigui.
0: I sobre el qualificatiu de bruixa que va rebre la diputada del PSPB, Alicia Andújar, del diputat de Vox, Jesús Albiol. El portavoz del grup, José María Llanos, considera que es tracta d'una anècdota.
2: Escolten primer un fragment de l'àudio, després el parer de Llanos i la petició que ha fet el portaveu socialista, José Muñoz.
5: Que dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero Andújar es terrible.
6: Anécdotas a las que se les quiere dar una importancia que no tienen para tapar la corrupción del Partido Socialista.
7: Se retracten en sus afirmaciones y que se disculpen con la diputada del Partido Socialista.
0: El govern d'Espanya presentarà un recurs contra els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve si finalment s'incorpora l'exigència de Vox de la prioritat nacional.
2: Això ho ha anunciat des de Vinaròs al Baix Maestrat la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant.
8: Como ministra del Gobierno de España quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
2: Està previst que els pressupostos de la Generalitat del 2027 s'aproven a les Corts abans que acabi juliol.
0: I canviem d'assumpte. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que la Generalitat destinarà més de 16 milions d'euros en ajudes directes per a impulsar la pesca i l'agricultura sostenibles, a més de fer campanyes de promoció.
2: Un anunci que ha fet des de Gandia, on ha visitat la confraria de pescadors.
9: Que des d'avui s'ha posat en marxa des d'aquest pla d'ajudes de 16 milions d'euros per a la modernització de la pesca. Avui s'han posat els primers 6 milions d'euros en marxa. Per tant, avui qualsevol pescador de la comunitat valenciana pot demanar ja l'ajuda, que va ser una ajuda molt directa, que té una tramitació prou senzilla.
0: I nova reunió de la Conselleria d'Educació amb els sindicats en què l'administració ha llançat diverses propostes dirigides a millorar per al curs que ve l'atenció a l'alumnat més vulnerable del sistema.
2: I una de les propostes inclou tindre més flexibilitat en l'atenció educativa a domicili. Escoltem la directora general d'Inclusió, Charo Escrich.
10: Al respecte de l'atenció educativa domiciliària, fins al present curs escolar, el termini quedava tancat 2 mesos antes de la finalització del curs escolar. Ara, a pesar d'estar tancat el termini, des del curs 26-27, valorarem els casos de l'alumnat en malalties cròniques o situacions sobrevingudes encara que el termini hagi acabat.
0: I l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia ha provocat avui una allau de reaccions.
2: Una d'elles, la de l'expresident de la Generalitat Catalana, de Carles Puigdemont, una valoració que ha fet via internet en què destaca que avui tenen el dret a celebrar una victòria guanyada a pols. No obstant, segons diu, el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. També ha celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'actual president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa.
11: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
2: I des del govern espanyol, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha insistit que només serà completa quan s'aplique també als líders polítics que van impulsar el procés independentistes, entre d'ells, Carles Puigdemont.
12: Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: I en el temps de la informació esportiva, el Villarreal s'ha entrenat avui al matí a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i ara vola cap a Portugal, on demà els d'Íñigo Pérez jugaran un partit amistós contra el Benfica a les 9:45 de la nit a la ciutat de l'estadi Algarve de Faro. Després de l'estrena de demà del tècnic navarrès a la banqueta grogueta, el submarí continuarà la pretemporada enfrontant-se al PSV Eindhoven el 29 de juliol i més tard disputarà a Itàlia la Como Cup contra altres equips europeus. Nosaltres tornem a les 8 en una nova edició de Contrapunt.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: A punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
15: De tu a tu.
16: Chiquilla!
17: Les cançons de la nostra vida.

Benvingudes i benvinguts a un capítol més de les cançons de la nostra vida. Avui parlem de l'humor i la sàtira, eixos que formen part de la idiosincràsia del poble valencià. Sempre s'ha dit que nosaltres tenim una manera pròpia d'afrontar l'art des de la crítica i el sarcasme, i la música no s'escapa d'esta forma de veure el món. La sàtira popular a través de la cançó tradicional ens ha donat molts exemples.

l'humor ha sigut la ferramenta perfecta per eludir la censura i per a parlar de temes tabú o prohibits. Des del punt de vista de l'humor, podem abordar temes polítics, religiosos o sensibles sense por a la reprovació.

0: A més, riure genera efectes immediats en la salut física i mental. Riure és una de les emocions més contagioses i fomenta un ambient positiu. Per això, la música i l'humor sempre han sigut bones companyes.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Un dels primers exemples de sàtira musical que trobem a les nostres comarques és el grup Els Pavesos, amb Joan Montleón al front, que ja hem analitzat al capítol de la renovació del folk i la cançó tradicional dels anys 70. I recordant aquest capítol, tornem a aquest paratge natural i a aquest cant que li va fer este grup amb el seu tema Les anguiles de l'Albufera.

perquè els pavesos, a més d'utilitzar l'humor, van posar en valor una gran part del cançoner tradicional valencià i van conquerir els escenaris amb aquestes sonoritats.

A finals dels anys 70, en plena voràgine del punk britànic, a la ciutat de València es va formar una banda excèntrica i molt difícil de qualificar des del punt de vista estètic, que traslladava als escenaris l'herència del cabaret mesclada amb la ràbia punk i el sarcasme en les seues lletres. Parlem de La Morgue.

La Morgue era un supergrup format per diferents músics de diferents sensibilitats artístiques. Liderava el projecte José Vicente Arastei, més conegut com David Duplex, un carismàtic i excèntric personatge. La Morgue era pop faller amb actitud punk i lletres descarades com este Pompis de Luxe.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: A David Dúplex se li va sumar al projecte un altre actor important de la contracultura valenciana, com és Vicente Bartual. Vicente va fundar també el segell discogràfic Ediciones Milagrosas, per on van passar gran part de les bandes dels finals dels 70 i principis dels anys 80. En la dècada posterior, Bartual va ser conegut per ser un dels animadors de l'extinta Ràdio 9 amb el Bikini Club.

La Morgue era una gran banda a l'estil de l'Orquestra Mondragón o els mallorquins, Peor Impossible. I la teatralització dels directes era una de les marques de la casa. Tenien figures com coristes i animadors com Bartual o Madalena Twist, una de les primeres drag queens valencianes. Tot un rarà vist a finals dels anys 70.

I és que la morgue era ritme, nous sons i un exemple més de com arribaven nous canvis a l'escena valenciana. Escoltem un poc d'ells i ho fem amb Avance Semanal.

La Morgue va suposar una escola artística i musical per a persones inquietes que necessitaven expressar la seva creativitat. I per això, de les cendres de la Morgue van eixir altres bandes com Ceremonia, Armas Blancas o Los Inhumanos.

La cançó que sentim de fons, Verano Inhumano, forma part del primer EP de la banda, editat l'any 1983 per Ediciones Milagrosas, el segell de Bartual, i que destacava per la seva urgència post-adolescent, un electropop molt de principis dels anys 80 i lletres que ja miraven a l'humor, però d'una manera molt continguda.

La banda es va formar un any abans a la platja del Saler, una platja al sud de la ciutat de València. Un projecte que va néixer de la ment d'Alfonso Aguado, exvocalista de Última Emoción. Convé recordar que prop de mig segle després, Los Inhumanos encara estan en actiu.

0: ADD és una altra de les cançons que formen part d'aquell primer EP de Los Inhumanos. Mesos després de la boda entre l'hereu de la corona britànica, el príncep Carlos, i una jove que connectava molt bé amb el poble, esta banda va decidir retre homenatge a una de les dones més carismàtiques del segle XX, Diana Spencer. Y ya no te puedo olvidar, Lady Di, Lady Di, Lady Di,
1: Lady Di, Lady Di, Lady Di. Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però eixes primeres composicions res tenen a veure amb la trajectòria posterior del grup. A partir d'ahir, fitxa per una multinacional i comença a fabricar hits de pop etílic i a vestir als escenaris les mítiques túniques que els caracteritzarien fins a l'actualitat.

Manuel pertany al primer llarga durada del grup, amb el títol Los Inhumanos, publicat a l'any 1985. La banda comença a créixer i es converteix en un grup multitudinari amb més de 30 persones dalt de l'escenari. Algunes cròniques de l'època diuen que per esta banda han passat més de 400 membres al llarg de tota la seva història.

Les cançons de l'estiu comencen a ser patrimoni de los inhumanos i no hi ha revetlla de poble en la que no es ballen les seues cançons. Pop fresc, acompanyat de sons sintètics i amb la característica coral de totes les veus que l'acompanyaven.

1988 va ser un any clau per entendre la història de Los Inhumanos. Van editar el seu disc més exitós, 30 Hombres Solos, produït i arranjat per Nacho Mañó. Va ser doble disc de platí i allà es van incloure temes mítics com este, Me duele la cara de ser tan guapo.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Festa, irreverència i col·lectivitat etílica. Eixes són les bases en les que es crea el cançoner d'esta banda, que té en les tornades enganxoses i en l'humor una de les seues claus d'identitat.

L'humor sexual i les al·lusions masclistes converteixen la banda en una fàbrica de hits que el 2001 canvia de comandant, ja que Alfonso Aguado deixa pas al seu germà Sergio al front de Los Inhumanos. Però l'any 2019, Alfonso, el creador i fundador de Los Inhumanos, torna a la carretera i decideix continuar amb les cançons que tantes voltes va cantar. I tot això fins ara, que continuen en actiu. I de segur ho fan tocant cançons com esta, Una pareja feliz.

L'any 1984, una banda d'amics s'unix sota el paraigües d'Orfeón Brutal a fer cançons per passar-ho bé i amb l'humor com a consigna. El primer EP que van publicar comptava amb el que va ser el seu gran hit, Mariloli.

L'humor en les lletres, la posada en escena o la manera d'entendre la música ha sigut un recurs que han utilitzat nombroses bandes de la nostra geografia. Riure no entén ni d'edats ni d'èpoques, perquè des dels anys 70 trobem exemples de formacions que ens han tret un somriure, com és el cas dels Reis de l'Electroclash, Putilàtex.

0: tus amigos
1: rurales.
2: Para hacerte el ambiguo siempre que sales. La ropa que llevas tu madre la cose.
0: Cuando sales a adoptar
1: una pose.
0: Pareces un maniquí del Bershka.
2: Eres anoréxica.
3: Utilàtex és un duo que es va formar al Albacete amb la valenciana Gemma Hermel. Van ser un dels pioners de l'electroclash a tota Espanya, un estil que mescla electropunk, tecnopop, música industrial i metal amb lletres irreverents i còmiques com esta que escoltem, Mira una moderna.
4: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
3: Prop de dos dècades després de la seva creació, Utilàtex encara continua en actiu i no han deixat mai de publicar nova música, tot a pesar que els seus membres han format part d'altres bandes al llarg d'estos anys. Travesti.

El que està clar és que la ironia, el sarcasme i, en definitiva, l'humor és un recurs que s'ha utilitzat des de sempre en la música de les nostres comarques. Qualsevol estil ha sigut permeable a esta manera d'entendre les cançons, com és el cas de la banda d'electroclash Putilàtex.

I per si us heu quedat en ganes d'escoltar un poc més d'este humor irònic, del sarcasme dut a l'extrem amb sons electrònics, vos deixem ara amb un altre tema de Putilàtex. Escoltem Domingo Mundial.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I deixem ara els ritmes més electrònics per adentrar-nos en una proposta que també fa de l'humor marca de la casa. Parlem del peculiar grup Ovidi Twins, format a l'any 2004 a la ciutat de València per Xavi Mataor i David Garcieta, al que s'uniria, posteriorment, Xavier Learreta.

Ovidi Twins va destacar per practicar estils tan diversos com la cançó d'autor, el reggae, el punk o fins i tot la música clàssica. Els seus concerts eren una festa poètica amb guitarres, on les històries que ens contaven tenien molt a veure amb la nostra cultura.

i d'un univers creador en passem a un altre, sempre respectant l'utilització de l'humor com a consigna de creació. En este cas, un duet que porta l'humor fins a l'últim extrem i que fa de l'escenari un verdader teatre. Parlem ara del duet valencià Jovamochi.

0: Quan una banda decideix invertir el nom de Chimo Bayo i presentar-se d'esta manera, Yobamochi, ahir ja n'hi ha una intenció i una provocació per a futurs interessats. Es tracta d'un duet que no mostra mai la seva identitat, ja que s'amaguen darrere de màscares de porcs.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Yobamochi són en si mateixos una proposta surrealista que fa de l'humor la seva manera de ser. Ritmes sinuosos, sonoritats sintètiques, veus profundes i lletres boges que ens trauen un somriure per l'absurd de la seva proposta. I sense deixar l'absurd, viatgem ara a una altra proposta personal i original, Gilbertástico.

Gilbert Aubin és un pianista i compositor que porta prop de 2 dècades de músic d'acompanyament d'altres propostes musicals, però que també del seu propi projecte, Gilbertàstico. Una proposta de cançó pop personal i íntima on l'humor també té el seu espai on s'aprecia en este que escoltem, Papas i Olives.

0: La proposta de Gilbert Tástico passeja també per l'absurd i l'ironia, com també fan els últims protagonistes d'avui. Una formació sarcàstica des de la seva concepció i que juga amb l'humor per criticar allò que no els agrada. Parlem ara de Gigatron.
1: Gigatron és una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal dels anys 80 i 90, caricaturitzant les actituds, l'estètica i els elements típics del gènere. Formats després de la dissolució de Choco Crispies, la formen Charlie Glamour, Dave Demonio, Cake Turullo i Johnny Cochambre.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I amb ells traiem un somriure i diem adeu a este capítol on hem visitat propostes que fan de l'humor, el sarcasme, la ironia o fins i tot l'absurd una forma d'afrontar la música. Per ara només ens queda que fer banyes amb les mans i votar molt fort. Adeu i que la música vos acompanye.
3: He vuelto del hoyo infernal a convocaros en el mandal. Las legañas.

0: Benvinguts a una nova edició de Contrapunt, ara a l'estiu en un format més breu, de 8 a 9 de la nit. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala que la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari i facilita la tornada a Espanya de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Eixe seria el titular, però en el cos del text es fila més prim. El Tribunal Europeu ha resolt que els gastos del referèndum independentista de l'1 d'octubre de 2017 no xoquen contra el dret comunitari. També diu que l'acció dels activistes del Comitè de Defensa de la República no és terrorisme. Però no resol l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, que el Tribunal Suprem es nega a aplicar en considerar que el delicte de malversació no es pot amnistiar. La pilota està ara en el sostre del Tribunal Constitucional, que resoldrà a l'octubre els recursos presentats contra la decisió del Suprem. Són les 8 i un minut de la vesprada. El saluda Rubén Dempere. Juan Alpuente està al control de so.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I pel que fa a l'oratge, afluixa la calor intensa, però continua la calitja i la basca. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada, Rubén. I la veritat és que estava mirant ara el radar i la veritat és que i també hem d'estar pendents de les tempestes seques que tornen a esta passada matinada han donat que parlar perquè han fet pujar la temperatura sobtadament a la zona de l'Alt Comtat i l'Alcoià a les 2-3 de la matinada fins als 37 graus amb ratxes de vent que han superat els 90 i 100 km per hora en zones de muntanya de Mariola. Han passat molt ràpidament, ara han tingut un matí molt bascós, temperatures nocturnes elevadíssimes, no han baixat de 25-29 graus en alguns observatoris, nits tòrrides de manera pràcticament general en punts de litoral i prelitoral. Avui les màximes, com bé dius, han baixat entre 1 i 3 graus, ahir parlàvem de 43-44, bé, està fent moltíssima calor, amb valors que han arribat als 41 graus al terme de Requena o també de Villena, o els 40 a la zona de Teresa de Cofrents. Cap al litoral s'han quedat entre els 30 i els 35, però amb unes humitats elevadíssimes que deixen una sensació de calor, de sufocant, de basca molt pesada. A hores d'ara, que estàvem comentant, tenim nuvolades que estan entrant des de la zona de la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents-Allora, estan desplaçant-se cap a punts de la Ribera Alta. De fet, si estan en la zona metropolitana de València i miren cap a l'oest o cap al sud-oest, veuran vindre cortines de precipitació, pot arribar a caure pluges de gotes molt, molt grans que ràpidament s'evaporen, poden fins i tot escoltar algun tro i no seria tampoc estrany que poguérem tindre alguna ratxa forta. Per tant, en este cas, sempre quan arriben aquestes nuvolades seques, sempre els toldos o qualsevol objecte persianes que estan a les façanes tancar-les perquè la ratxa arriba de cop i se'n va molt ràpidament i per tant cal estar atents. Són probables encara fins a la mitjanit. Les nuvolades estan entrant en eixa direcció, poden tocar la zona metropolitana de València i com va passar ahir, després podrien arribar a alguna zona de la plana. Demà tenim avisos encara per calor, avisos nivell groc, ja no tenim avisos taronja. Castelló no està en avís, però també farà calor. Demà podem tornar a superar els 36 i els 38 graus a la zona centre i sud. Demà no tenim avisos per tempestes seques. Els avisos per tempestes seques els tenim dissabte de vesprada, que podien tornar a repetir-se. El cap de setmana no hi ha avisos per calor, però sempre ho diem, això no vol dir que no farà calor. En principi, este cap de setmana sembla que la calor intensa de més de 39 i 40 ens dona un respir, continua sent una cap de setmana de calitja de molta basca i sembla que la setmana que ve tornaríem a parlar de temperatures de més de 39 i 40. Ara per ara, calor i basca han vist el cap de setmana i en les pròximes 2-3 hores, atenció a misses nuvolades que estan deixant quantitats de 1-2 litres, però que poden passar per la zona metropolitana de València i de ratxes, donar ratxes de vent fortes i, per tant, cal estar molt atents i, fins i tot, tornem a insistir, poden provocar algun incendi forestal, molta precaució, qualsevol fum que vegem a la muntanya, telefonar ara ràpidament al 112.
0: Estarem molt pendents i a plegar els toldos. Això seria la principal recomanació, no?
2: En les pròximes 2-3 hores, si els tenim oberts i veiem aquesta nuvolada que ve cap a la zona litoral, seria recomanable.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea.
2: Fins ara.
1: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
0: I l'aval a la llei d'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha generat ràpidament reaccions polítiques. Des del Partit Popular respecten la resolució, però posen el focus en el debat de si pot servir per a negociar una majoria parlamentària. En el govern, per contra, han rebut la notícia com un triomf col·lectiu. Lorena Diego, Madrid, bona nit.
3: Sí, bona nit. Ara la situació de Puigdemont no s'espera que canvie de manera immediata. L'ordre internacional de nacional de detenció continua vigent i és que encara hi ha moltes incògnites polítiques. Ara cal esperar al Tribunal Constitucional, que resoldrà cap a la tardor els recursos i si avala amnistiar finalment a Puigdemont. Però en tot cas, l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, òrgan que de moment manté l'ordre de detenció. Des de la Justícia Europea asseguren que l'amnistia té l'objectiu de reduir eixes tensions institucionals i facilitar la reconciliació, però en Junts per Catalunya mostren cautela davant una possible tornada a Espanya de Puigdemont perquè és el tribunal qui ha de decidir finalment si arxiva la causa, però des de l'executiu assenyales, com deies, que amb este pronunciament d'avui l'amnistia és legítima.
0: Moltes gràcies, Lorena Diego. La sentència del Tribunal de la Unió Europea avala que la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari i facilita, com dèiem, la tornada a Espanya de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat de Catalunya. Alejandro Moles.
4: Sí, el president del Tribunal Europeu, el jutge belga Cohen Lenaerts, es referia en estos termes al propòsit de la llei d'amnistia.
5: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
4: Entre les reaccions a la sentència del Tribunal de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia que facilita la tornada a Espanya de Carles Puigdemont, una de les primeres ha sigut la de l'expresident de la Generalitat Catalana. Puigdemont celebra la decisió a través de la xarxa X, però allunya qualsevol possibilitat perquè el retorn siga imminent. Des del seu partit, des de Junts per Catalunya, el portaveu Jordi Turull considera que amb esta sentència el Suprem ja no té excuses per aplicar-la de forma immediata abans que els magistrats se'n vagin de vacances.
6: A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques i una és aquesta. Jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
4: També des de l'àmbit independentista, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, parla de dia històric.
7: És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei d'amnistia.
4: Des del Partit Popular diuen que respecten la sentència, tot i que carreguen contra Pedro Sánchez per l'aprovació de la llei d'amnistia l'any 2024 a canvi dels vots de Junts i Esquerra Republicana a Catalunya per a poder governar. Escoltem la crítica en la veu del secretari general del PP, Miguel Tellado.
8: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
0: Fins al focus.
4: I des del govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat que la sentència europea deixa l'horitzó obert per a la plena aplicació de l'amnistia i ha insistit en que només serà completa quan s'aplica també als líders polítics que van ser impulsar el procés independentistes, entre ells Carles Puigdemont.
9: Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: I anem a una altra qüestió de l'actualitat del dia. Begoña Gómez haurà de respondre davant d'un jurat popular. L'Audiència de Madrid veu indicis de tràfic d'influències i

0: Amineu-Arcio Gómez va aprofitar la seva posició per a impulsar la càtedra que dirigia la Universitat Complutense o afavorir interessos empresarials. També s'hi va usar recursos públics de manera irregular en el programari o a través de la seva assessora, la Moncloa. Cristina Álvarez continuarà en el procediment només per malversació. L'empresari Juan Carlos Barrabés queda fora d'este juí, encara que el seu cas podrà seguir per una altra via. La sala també alça les mesures cautelars a les dues acusades. Gómez i Álvarez recuperen el passaport i ja no hauran de compareixer cada 15 dies davant del jutjat. La Fiscalia i les defenses sostenen que no hi ha delicte i demanen l'absolució. El PSOE ha tornat a defensar la innocència de Gómez i denuncia una causa política.
1: I el número 2 de la Guàrdia Civil desmentix l'UCO i nega davant del jutge haver-los pressionat perquè es posaren de perfil en les investigacions judicials que afectaven el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. Demà declararà també com a imputada en el cas Leire la directora de la Guàrdia Civil. És una crònica del nostre company Carles González.
2: Yo no dije eso. El tinent general Manuel Llamas ho ha negat tot i a tots, que mai ha dit a la cúpula de l'UCO que es posaren de perfil per a interferir en les causes que afecten el PSOE o David Sánchez, i que també és una interpretació errònia de la Fiscalia que l'amenaça d'obrir un expedient disciplinari als comandants de la Central Unitat Operativa era per a intimidar-los. Ha afirmat que tot el contrari, que els tres processos interns contra suposades filtracions, els tres arxivats, són habituals, i ha reconegut que un dels expedients es va obrir a petició del ministre de l'Interior perquè es va incloure i difondre per error en un informe l'adreça electrònica de Begoña Gómez. Han sigut dues hores de declaració davant del jutge Pedraz a l'Audiència Nacional com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa i un altre contra l'administració de la justícia. La implicació del DAO en la trama se sustenta en el fet que suposadament va ocultar a l'UCO que hi havia una trama contra ells. Este divendres declararà la directora de la Guàrdia Civil, també imputada, i que ho ha negat tot i ho ha rebaixat a fer-se amb Leire un parell de cafès o tés i punt.
3: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: I ja a casa nostra, les Corts tira avant el tràmit dels pressupostos autonòmics. Avui, els vots del grup Popular i Vox han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades pels socialistes i Compromís a la llei de mesures fiscals. Magda Nicolau, bona vesprada.
7: Bona vesprada, però avui el focus del debat a les Corts ha estat també en eixe microobert que, recordem, va captar la conversa entre dos diputats de Vox en la que admetien una filtració de la Fiscalia i desqualificaven una diputada del PSPB. Socialistes i Compromís denunciaran a la Fiscalia esta possible filtració a la qual es referien els dos diputats de Vox sense saber que tenien eixe microobert i on diuen que han utilitzat informació confidencial d'una fiscal. Escoltem el síndic de Compromís, Joan Baldoví, i el socialista, José Muñoz.
8: Enviarem una denúncia avui mateix a la inspecció de la Fiscalia.
9: Pajares y Esteso pues hacían broma sobre las mujeres y lamentablemente ayer esto ocurrió en les Corts Valencianes.
7: Els socialistes i Compromís també han acusat de masclistes els diputats de Vox per desqualificar una diputada socialista. Però en Vox, el síndic José María Llanos li ha llevat importància i ho ha considerat una anècdota.
10: Dar una importància que no tienen para tapar la corrupción del Partido Socialista.
1: I el govern d'Espanya presentarà recurs contra els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve si finalment incorporen l'exigència de Vox de la prioritat nacional.

0: Des de Vinaròs al Baix Maestrat, la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant.
1: Vamos a ser desgraciadamente la primera comunidad, la comunidad valenciana, que va a tener la prioridad nacional, esa prioridad racista, xenófoba, en los presupuestos. Como ministra del Gobierno de España quiero anunciar que si esta prioridad nacional acaba convirtiéndose en ley, por supuesto será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de España.
0: Està previst que els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve s'aproven a les Corts abans que acabi este mes de juliol.
2: I el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, han firmat un protocol per a construir un total de 1.200 vivendes de protecció pública al barri de la Torre, damnificat per la Dana, i on 17 de les 231 víctimes van morir.
0: I en la construcció dels immobles destaca que els aparcaments de vehicles estaran en altura, així ho ha confirmat l'alcaldessa del Cap i Casal.
3: Para permitir que las nuevas edificaciones cuenten con aparcamientos en altura, en concreto en las plantas primera y tercera. Les puedo avanzar que ya nos han presentado dos proyectos adaptados a esa normativa que prevén la construcción de un total de 419 viviendas.
0: I en l'àmbit judicial, la magistrada de Catarroja que porta el cas de la Dana s'hi tracta a declarar a l'octubre i en qualitat de testimonis un total de 8 alcaldes de municipis afectats per la Dana i també l'exalcaldessa de Paiporta, i entre ells està l'alcalde pedani de la Torre, Rafael Arnal.
2: I continuem amb la investigació judicial de la Dana. En el jutjat de Catarroja ha declarat este matí com a testimoni Ignacio Grande, secretari autonòmic de Servicis Socials, i ha assegurat que l'exconsellera Salomé Prades, imputada en la causa, va ser proactiva en la primera part de la reunió i que després va ser un caos.
0: El testimoni ha declarat que es va connectar al Secopi encara que no tenia cap obligació i que va informar la consellera Susana Camarero. Grande explica que no va escoltar la paraula pollo del barranc que se'n van eixir de mare, ni cap contacte amb alcaldes.
2: I continuem en tribunals, en este cas a Alacant, la jutgessa que porta el cas de l'adjudicació suposadament irregular de les vivendes de protecció pública de la platja de Sant Joan, ha pres avui declaració com a testimoni al vicesecretari de l'Ajuntament.
0: En la seva declaració, Germán Pascual afirma que va demanar eliminar per prudència el nom de persones vinculades al consistori de l'informe sobre l'adjudicació dels pisos. Segons l'advocat de l'acusació popular de Ciutadans, el vicesecretari de l'Ajuntament ha tingut un moment de desmemòria per alguna cosa. La jutgessa li ha recordat que com a testimoni està obligat a dir la veritat. Escoltem Eduardo García Ontiveros.
4: La desmemòria també l'ha imbuïdo al vicesecretari i bueno, pues la juez ha tenido que llamarle la atención.
2: I continuem en clau política. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francés, anuncia que no optarà la reelecció en les eleccions municipals de l'any que ve després d'estar 15 anys al capdavant del consistori.
0: Una decisió que justifica en considerar que és el millor per al seu partit i també per a Alcoi, ja que, segons ha dit, si ell es presenta, governaria la dreta amb l'extrema dreta. És per això que Toni Francés ha expressat a més el suport a Lorena Zamorano com a possible relleu al capdavant de la candidatura socialista d'Alcoi, una ciutat amb una població superior a les 62.000 persones. Per cert, que el ple de l'Ajuntament ha decidit que les festes de morts i cristians d'Alcoi dels pròxims 4 anys tornen a celebrar-se en cap de setmana.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
2: I tornem sobre una qüestió preocupant vinculada a l'emergència climàtica. En els primers 15 dies de juliol han mort 152 persones a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles a la calor.
0: Això pràcticament iguala els 155 morts que hi hagué l'any passat en tot el mes de juliol i ens queda al davant la segona quinzena. L'Institut Carlos III, que fa un seguiment diari de l'excés de mortalitat per la calor, diu que només ahir van perdre la vida 10 persones a la Comunitat Valenciana perquè les altes temperatures van agreujar la seva salut, que ja era delicada. Descompensacions lògiques si pensem que en dies com ahir, a més, les temperatures poden deixar una sensació encara superior. A Sumacàrcer, per exemple, van arribar als 44 graus, però la sensació tèrmica va ser de 50 per l'alta humitat.
2: I així amb el món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen els atacs per a controlar l'estret d'Hormuz. A més, Teheran amenaça de reduir a cendra les infraestructures de tota la regió si Washington no para l'ofensiva. Arturo Monedero.
6: Washington bombardeja actius iranians. I Teheran respon atacant instal·lacions nord-americanes a Jordània, Kuwait i Bahrain. Trump evita fixar un ultimàtum.
7: They better behave.
6: Però els advertís que és millor que es porten bé. El xoc afecta directament l'estret d'Hormuz. El trànsit d'esta ruta, per on passa el 20% del petroli mundial, es va afonar al febrer. Només es va recuperar mínimament durant l'alto al foc de juny. I ara queda inhabilitat de nou. Quan des de l'Iran asseguren que si patissen atacs contra els seus ponts i centrals elèctriques, ells esclafaran totes les infraestructures de la regió. Malgrat l'escalada, l'alliberament d'una ciutadana dels Estats Units manté l'esperança de restablir la via diplomàtica.
2: I atenció a l'última ocurrència del cap del Pentàgon. Pete Hegseth ha anunciat proves de testosterona obligatòries als militars de més de 30 anys.
8: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members.
2: El secretari d'Estat nord-americà vol garantir, ha dit, que tinguen els nivells adequats per a rendir al màxim en les seues capacitats i oferiran injeccions de suplements a qui detecten que té nivells baixos de l'hormona sexual masculina. Des que va arribar al Departament de Defensa, Hegseth ha exigit estàndards masculins per a les forces armades i ha criticat la presència de dones en les seues files. I quasi 8 anys després de l'afonament d'un viaducte de l'autopista que travessa la ciutat italiana de Gènova, en què moriren 43 persones, acaba de començar la lectura del veredicte del juí. El tribunal condemna a 12 anys de presó l'exdirector executiu d'Atlantia, l'empresa que en aquell moment era la principal accionista de l'operadora de les autopistes italianes. La fiscalia demanava per a ell 18 anys de presó.
5: Contrapunt. On els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
2: I fa 2 hores que el FIB ha obert les portes al públic. El Festival de Benicàssim celebra enguany 30 anys i s'espera arribar als 135.000 assistents durant els 3 dies de concerts. En el cartell d'este dijous destaquen, entre altres, les actuacions de Franz Ferdinand, Lori Meyers, Tiny Temper, Ultraligera... I Lídia Vicente està a Benicàssim. Quin és l'ambient a hores d'ara? Bona nit, Lídia.
9: Bona nit, i ja ho poden escoltar. El FIB ja està en marxa des de les 6 de la vesprada. Benicàssim s'ha tornat a convertir, una edició més, en el punt de trobada de milers d'amants de la música. Per així passaran els pròxims 3 dies al voltant de 45.000 persones diàries, amb els abonaments i les entrades pràcticament esgotades. La calor també serà protagonista a aquesta edició del festival, amb temperatures per damunt dels 30 graus a Benicàssim en aquest moment. L'organització ha reforçat els punts d'aigua i les zones d'ombra. En aquest moment, a l'escenari Feineken està actuant el compositor gallec Carlos Ares, un dels primers protagonistes d'esta nit. Més tard serà el torn també dels espanyols Lori Meyers i a la mitjanit els escocesos Franz Ferdinand. Amb la d'enguany, la banda actuarà per 5a vegada a Benicàssim, una mostra del vincle especial que manté amb el festival. El FIB celebra enguany 100 edicions demostrant que és molt més que un festival.
2: Moltes gràcies, Lídia Vicente.

0: I en el temps dels esports, Roberto Fernández, bona vesprada. Comencem pel futbol més pròxim.
1: Bona vesprada, anem a començar pel València. A l'estada de pretemporada a Girona, l'entrenador valencianista Carlos Corberán ha decidit rebaixar la intensitat física dels entrenaments. El motiu no és només la calor, sinó també l'endarreriment del primer partit de Lliga contra el Betis, que es disputarà el dimarts 25 d'agost entre la segona i tercera jornada. Una notícia que no ha caigut gens bé al cos tècnic i als jugadors, ja que els obliga a reajustar les càrregues de treball i es deixen un dia menys de preparació que el rival andalús. Sobre esta situació ha parlat avui a la ràdio oficial del club el capità, José Luis Gallá.
2: Pues sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo.

0: lo antes possible, però és important empezar bien.
1: Pel que fa al mercat de fitxatges, el València continua pendent de trobar un lateral dret, mentre que avui s'ha fet oficial l'arribada al Getafe de Bordalàs de l'exgranota Andrés García, que era un dels possibles candidats. En el capítol d'Eixides, el central Senkos Kasar ja està a Turquia. Després de les ràpides converses entre ell i el València, tot apunta que al jugador només li queda passar la revisió mèdica per militar en el Trabzonspor.
2: Estic molt feliç d'estar ací. Formar part d'una cultura així és un gran orgull per a mi. Espero poder oferir un millor rendiment que l'any passat. Tant de bo puga mostrar les meues virtuts en el club.
3: Tot això, Roberto, pel que fa al València. Quines novetats tenim pel que fa al Villarreal?
1: Doncs el conjunt de la Plana, que avui ha presentat la segona equipació per a la pròxima temporada, un conjunt amb les mànigues blaves que mira el passat i s'inspira en la de les campanyes del 2003 al 2005, l'equip groguet s'ha entrenat de matí a la ciutat esportiva José Manuel Llanesa de Villarreal i s'ha desplaçat esta vesprada cap a Portugal, on demà els d'Íñigo Pérez jugaran un partit amistós contra el Benfica a les 9 menys quart de la nit a l'estadi Algarve de Faro. Després de l'estrena del tècnic navarrès demà a la banqueta grogueta, el submarí groc continuarà la pretemporada enfrontant-se al PSV Eindhoven el 29 de juliol i més tard disputarà a Itàlia la Como Cup amb altres equips europeus.
3: I on tenim una nova incorporació és al Llevant.
1: Sí, perquè l'equip d'Orriols ha anunciat el segon fitxatge de l'estiu. Es tracta del defensa central algerià Aissamandi, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Lilla francès. El futbolista, clau esta última temporada en la classificació dels gals per a la Champions, firma amb el club granota fins al 2028 per a apuntalar la rereguarda. Mandi és un vell conegut de la Lliga i també de Vicente Iborra, amb qui va coincidir al Villarreal. S'espera que el central passe pronte les proves mèdiques per a incorporar-se de seguida a la pretemporada de Luis Castro a Buñol. De moment ja ha volgut saludar l'afició llevantinista.
4: Hola, granotas, soy Aissamandi. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Tengo mucha ilusión para esta temporada. Espero que nos vemos pronto. Macho Levante.
1: A falta de confirmació oficial, Hugo Sotelo, migcampista del Celta, podria arribar a les files granotes i, pel que sembla, Julio Díaz, lateral esquerre de l'Atlètic de Madrid, també tindria moltes opcions d'arribar al Levant.
3: I avui, primer entrenament de la selecció espanyola per a preparar la final del Mundial.
1: Els de la Fuente han començat a entrenar-se a Nova York des de les 5 de la vesprada, hora espanyola, amb els ulls posats en el gran duel entre la millor selecció d'Europa i la millor d'Amèrica, la final entre Espanya i l'Argentina d'este diumenge. Serà tot just la segona vegada que es veuen les cares en un Mundial, 60 anys després de l'únic precedent. El fet més destacable ha sigut que Lamine Yamal i Pedro Porro s'han entrenat a banda dels seus companys. A més, l'extrem de la selecció lluïa un embenat a la seva cuixa esquerra, la mateixa que Yamal es va lesionar en l'últim tram de Lliga. La Federació Espanyola de Futbol li ha llevat importància i assegura que demà estaran els dos a disposició del seleccionador. Diumenge, Luis de la Fuente es retrobarà amb l'antic alumne, Lionel Scaloni, però la gran amenaça a la gespa tornarà a ser Leo Messi. El capità de l'Albiceleste analitzava així la gran cita pel títol.
5: Que llegamos las dos mejores selecciones y que lo demostramos dentro de la cancha. Conozco a todo, me he enfrentado alguna vez o lo veo ahora en el Barcelona.
3: Gracias, Roberto Fernández.
1: De res, bona vesprada.
6: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.

I acomiadem esta primera part de Contrapunt amb la música de Lori Meyers, un dels caps de cartell d'esta nit en el FIB. Emborratxar més un dels seus himnes, de segur que sonarà esta nit a Benicàssim.

0: vistas como la audiencia no estaba emplazando eso, y además no tendría sentido. Cuando elevas una consulta al Tribunal de Luxemburgo son por cuestiones europeas. La verdad es que le viene bien al gobierno de Pedro Sánchez un fallo en este sentido, porque los últimos fallos, la verdad es que no hay ninguno que le venga demasiado bien, ¿no? Y por otro lado, lo bueno que sería es que este proceso que ha abierto se cerrará ya, pero no va a ser así. Es decir, Puigdemont no viene mañana, y si viene tendría el peligro de que fuera detenido. Todavía quedan unos recursos que tienen que sustanciar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Bueno, pero creo que es una bocanada de oxígeno. Otra cuestión es un tema político. Claro, Pedro Sánchez se presenta a las elecciones anunciando que está en contra de cualquier tipo de amnistía, pero luego cambia de opinión y el Parlamento, con una mayoría, pues sí que aprueba esa ley de amnistía. Claro, ahí hay un trasfondo político. Es decir, ¿es lícito concurrir a unas elecciones anunciando que tú estás en contra de algo y luego cambia de opinión y lo apruebas? Bueno, pues ese es el debate político, lógicamente.
1: Sí, pero no en esta línea del que comentaba Álvaro, al final cal separar un poco la responsabilidad ética y política de la propia men legal, ¿no? El que sí que sabiste es que tal y como avala, ¿no?, el Tribunal Europeu, doncs sembla que tot està en ordre i que el retorn de Puigdemont és més proper, però això no significa que vagi a ser ni immediat ni que proper siga, per exemple, este mateix any, no? Encara va quedar molt per davant.
2: De fet, Jesús, perdona, qui tal volta s'ha mostrat més tebi, ha mostrat una reacció més tebi, és el propi Puigdemont, no?
1: Sí, però en qualsevol cas el que és cert és que una vegada estos dubtes, encara que ja sabien que no va ser favorable, queden despejats, sí que és veritat que el retorn és molt més factible, encara que al final la imatge que es vulgui transmetre és de calma i de certa calma tensa inclús, el que és cert és que el camí és molt més senzill avui del que era ahir. En qualsevol cas, el que està clar per tots els agents implicats, no només per aquells, no, relacions en el procés, sinó també en el propi govern, és que li dona aire. El govern està acostumbrat en aquesta carrera pel relat a tindre moltes derrotes consecutives en els darrers mesos per els diferents escàndols de corrupció, però no només això, sinó també moltes derrotes parlamentàries que li porten a difícilment poder guanyar el relat en alguns llocs, no? Entonces, avui el que ha pogut exhibir Bolaños és una victòria, no?, per el relat, almenys en este punt, que li dona cert oxigen al govern, encara que al final encara queden etapes, no?, en este tour, i veurem qui acaba guanyant el tour.
0: Però Bolaños hace trampa, perquè Bolaños hace un titular, i el titular és que la Unió Europea, es decir, el Tribunal de Luxemburgo, nos apoya en la ley de amnistía. No, no entra en analizar la ley de amnistía. Entra a analizar dos aspectos concretos, ¿no? Pero al final, lo importante que es, bueno, yo creo que el gobierno, después de varios procesos complejos, pues claro, dice que ahora sí que quiere en la justicia, por lo menos en la europea, porque le da la razón. Cuando no le da la razón, entonces ya vemos cómo se buscan otro tipo de coartadas, ¿no? De todas maneras, hoy el día no ha sido feliz del todo, ¿eh?
2: No. Evidentment, té molts fronts oberts el govern. De tota manera, havíem iniciat este assumpte, este temps de tertúlia, amb ixe tall de veu del president del Tribunal Europeu, que, com tu ho deies, evidentment el tribunal no ha entrat en el fons de la qüestió, ni era el que se li demanava, però sí que ha fet una... Aquestes paraules sí que se poden interpretar clarament com un aval, entre cometes, polític, no? Perquè parla del propòsit que tenia la llei i de que aquest propòsit era un propòsit de reconciliació. És una bassa, evidentment, a la que se pot agafar d'una manera ferma al govern, no?
1: I ahí és on està eixa lluita per el relat, no? Al final el text parla d'una reconciliació política i social, de que eixa llei ha contribuït a això, i és ahí on el govern ha d'agafar-se. Ara, altra cosa és quan esta situació continua dirimint-se a nivell nacional i com acaba, i quin és el fons de la qüestió, però en qualsevol cas el que avui ha ocorregut és una qüestió que al govern li permet traure cert pit en la qüestió sense entrar precisament en el fons d'ella, però el que me referia, no, i per vincular-me amb el que comentava abans, no és tant, diem-ne, la victòria que s'aconsegueix, sinó la manera en què es pot vendre. Després de moltes derrotes i de, d'alguna manera, tindre que agachar el cap per a certes qüestions, avui el govern, després de molt de temps, ha pogut traure pit d'una acció impulsada pel propi Consell de Ministres.
0: Los tiempos políticos y judiciales son diferentes. En estos momentos la opinión pública no está focalizada con la amnistía, porque ya está superado ese capítulo.
2: Sí, está amortizado.
0: Claro, sí, pero está superado para bien. Eso hay que entenderlo, que es para bien. Claro, el gobierno puede intentar sacar rédito con este fallo. Me parece bien y hace bien. Pero de cara a la opinión pública va a tener algún tipo de trascendencia. Y lo que es más importante, de cara a los presupuestos que Pedro Sánchez se ha comprometido, esto va a ayudar. Y todo apunta que no. Todo apunta que no va a ayudar, porque Junts está muy encelado con el no a los presupuestos, y esto va a abrir un nuevo escenario. ¿El escenario cuál es? En el año, estamos prácticamente ya entrando en año electoral, eso va a provocar que haya, todo apunta que va a provocar un anticipo de las elecciones. Pero no tanto por Junts, que ya ha dicho que no va a apoyar, sino por el PNV. El PNV en estos momentos está marcando los tiempos y ya el propio PNV habla de determinadas fechas, ¿no? Febrero, marzo, yo me cantaría más por marzo. Yo creo que el primer domingo de marzo podría haber elecciones anticipadas. Incluso alguno habla del día 20 de diciembre, no lo veo, creo que es muy prematuro. Pero sí que hay un sentimiento, incluso en las filas socialistas, de que la legislatura está agotada y que lógicamente, puede haber elecciones generales antes que las elecciones autonómicas y locales.
2: I més enllà d'aquesta incidència política que tinguen els pressupostos, que tinguen l'estabilitat del govern, com veieu el futur d'esta partida pel que fa a la llei d'amnistia i a aquesta derivada que és el delicte de prevaricació, que és el pel qual, diguéssim, Puigdemont estaria fora, no? Clar, la següent pantalla es juga en el Constitucional. Com penseu que quedarà això respecte al que va decidir el Suprem?
0: Todo apunta que el Constitucional estaría a favor de avalar lo que es la ley de amnistía, pero el tema de fondo en estos momentos es que no va a haber inmediatez, que es lo que más le podría ayudar al gobierno y lo que está reclamando de alguna manera Puigdemont. Puigdemont está diciendo, solventado esto, ya, oiga, mire, reúnase el Constitucional, reúnase el Supremo, tome la decisión y yo en agosto ya estoy en España, con todas las de la ley. Pero eso no va a ser así.
1: I per aquest mateix motiu, que la justícia va tan lenta, és un poc vinculat al que comentava abans Álvaro, que això al final acaba tinguent una derivada, que és aquesta relació entre Junts i el govern, no? Sí que és veritat que moltes veus socialistes, tant a nivell nacional com autonòmic, creuen que la legislatura està més que amortitzada. Sí que és veritat que no es preveu que les eleccions puguen ser al llarg d'aquest any. També se descarta per ara l'opció del superdiumenge, anant en les diferents autonomies, però sí que és cert que esta situació i la pròpia relació que té el bloc del PSOE Sumar amb la resta de socis, sumada a el problema, no, que té internament tant el propi Pedro Sánchez com el Partit Socialista, porten i fan inevitable que n'hi hagi un avançament electoral, i les files, sobretot socialistes, ja estan preparant-se per a això. El que queda de legislatura va ser molt complicat i la relació amb els socis va ser encara més complexa del que estem veient a dia d'avui.
0: Nosotros hoy abríamos una posibilidad, lo hemos consultado con la Generalitat, todas las opciones están abiertas. La posibilidad de que se anticipen las generales y que se pueda hacer coincidir por parte del gobierno valenciano esos comicios con las autonómicas. Es decir, que no vayan con las municipales, ¿no? Por una cuestión estratégica, ¿no?
2: Porque sería una buena jugada por parte de la...
0: Sí, pero claro, aquí hay elementos que todavía cabe despejar, ¿no? Es decir, evidentemente el botón rojo lo tiene el presidente de la Generalitat. Eso es evidente. Pero antes el Partido Popular tendrá que decidir quién es su candidato, ¿eh? Pero claro, el hecho de anticipar los comicios de las generales, que estamos hablando de hipótesis, que en política insisto mucho que nosotros hablamos mucho de hipótesis que luego se pueden confirmar o no se pueden confirmar, pero para que haya elecciones anticipadas, pues lógicamente por el calendario o Pedro Sánchez las convoca ya, anticipa en octubre ya, para que fueran en diciembre, cosa que no veo, y si no, pues lógicamente sería en enero, para que fueran en última de febrero, principio de marzo.
1: Doncs sí que és cert, pel que comentava, no, Álvaro, al final es planteja així una gran incògnita, i és que si s'acabarà produint aquest escenari, no, i el president de la Generalitat acabarà apretant el botó, com comentava Álvaro, el dubte està en si Gènova apretaria o no el botó. És a dir, també n'hi ha una qüestió de fons, que és el fet de que el candidat a la presidència de la Generalitat encara no està designat de manera oficial, per tant... doncs és...
0: Hasta setembre, a mitat de la segunda quincena de setembre és quan se nombraran els candidats autonòmics.
1: Efectivament, per tant, qualsevol avançament electoral en un principi seria després d'això, que també encaixarien en la figura de Sánchez, però que l'avançament electoral d'alguna manera a nivell autonòmic hauria estar mitjanament condicionat al fet de que estiguera clar qui va ser el caudellista a la presidència, perquè posar-se a obrir eixe meló després d'haver apretat un botó seria complex.
0: Bueno, és que en realitat el botó no lo puedo apretar hasta que no se convoquen las elecciones generales, que eso, ya digo que eso podría ser.
2: Hay dos botones.
1: Sí, sí,
0: claro,
1: pero,
0: en este caso, bueno...
1: Pero eso que al final es una cadena.
0: Bueno, no uh-huh. sería la primera vez que se adelantan unas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Uh-huh. Ximo Puig lo hizo. Por una semana. Pero lo hizo.
2: Abans Álvaro estava comentant que no tot han sigut avui bones notícies per al govern. L'altra notícia que deixa la jornada és la ratificació de la causa contra Begoña Gómez. L'Audiència de Madrid avala, en este cas no és el Tribunal de Justícia Europeu, sinó l'Audiència de Madrid, qui avala la decisió, en este cas de Juan Carlos Peinado, i un jurat popular serà l'encarregat de jutjar-la. Això sí, per dos delictes i no per quatre, finalment. L'Audiència Provincial de Madrid rebutja els d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis i accepta els altres dos, pels quals la processaran: tràfic d'influències i malversació de fons públics.
0: I li da su pasaporte.
2: També, sí, també.
0: Com
2: retirar les mesures cautelars.
0: Bueno, yo creo que lo que no se quería bajo ningún concepto, la defensa de la mujer del presidente del gobierno, es que fuera un tribunal popular. Es lo que no quería. Creo que una de las batallas estaba ahí. Y luego, si hablamos de unanimidad, el argumento de Lawfare también se desmonta. Es decir, es evidente que el instructor, el juez Peinado, es muy singular, es indudable, con unas decisiones que parte de ellas han sido rebatidas por la Audiencia Provincial de Madrid, eso ha sido así, pero claro, ahora la decisión de que haya juicio la toma un organismo superior y lo toman los miembros de esa sala, de la sección 23, todos. Claro, es que no te puedes acoger, ni hay que una especie de discrepancia en ese sentido. Sí, son dos delitos, malversación y tráfico de influencias, pero es que esta semana...
2: Sí, que no es poca cosa.
0: Claro, es que esta semana...
2: Dir que de cuatro se pasa dos, claro. Pues se pasa dos, pero son dos.
0: Yo decía que, claro, hoy que tenía un poquito de oxígeno, hombre, podía haber tomado la decisión mañana, ¿no? Porque es que esta misma semana hubo una sentencia en contra del hermano de Pedro Sánchez por prevaricación. Y ahora es la mujer la que está sometida a juicio ya definitivamente.
1: La situació a nivell personal per a Sánchez és molt complexa, també és per al partit i també acaba sent per al govern, perquè ja no és només el germà, sinó la recent condemna a Valors, el cas de Leire, envolta també en Santos Cerdán i la situació, no, del propi Zapatero. A mi una de les qüestions que més m'ha sorprès, no, de, no sorprès, sinó que m'ha cridat l'atenció del que hem conegut avui és com s'apunta cap a aquesta pressió moral que es pot tindre, no, per el tema del tràfic d'influències, i això acaba d'alguna manera descarregant

0: molt davant la figura del president del govern. Al final, el que es volia evitar, òbviament, amb tot l'impacte mediàtic i social que està tenint este cas, és precisament la fórmula del jurat popular, però bé, això ja està clar que va ser així, i suposa una derrota per als interessos, no, que tenia la part acusada, però el que està clar és que el tema a nivell mediàtic va ser encara durant molt de temps. N'hi ha una pressió davant de la figura del propi Sánchez i davant la figura del govern, i deixa molt tocat, sobretot a la pròpia figura de Pedro Sánchez, en una setmana molt, molt complicada.
1: Però la reacció de los ministros és com si la mujer de Pedro Sánchez fuera una ministra. Es decir, la defensa que está elevando, dices, bueno, no deja de ser la mujer de Pedro Sánchez, pero no forma parte del gobierno, no tiene un cargo institucional importante, no tiene un cargo ni en el partido. Es que hoy Rebeca Torró, la valenciana Rebeca Torró, es que claro, ella decía, es que no hay razón suficiente para llevarla a juicio. Bueno, pues hombre, pues los magistrados han entendido que sí, por un lado. Y luego, es inocente. Bueno, tendrá que haber el juicio, pero ella ya tiene la sentencia, claro. Si decíamos anteriormente que con el fallo del Tribunal de Luxemburgo sí que el PSOE y el gobierno tienen un buen argumentario, con este tiene un muy mal argumentario, porque es el que están manteniendo desde el inicio del proceso, diciendo que la justicia dará la razón, no va a llegar a juicio, pues todas esa serie de previsiones no están dando resultado. Y pasó también con el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, se daba por seguro de que no llegaría a juicio. No solo ha llegado a juicio, sino que ha sido condenado.
2: De tota manera, recuperant una qüestió que tu plantejaves al principi, i aquest procediment, i aquesta fórmula del juí amb jurat popular, no deixa de sorprendre, perquè no és gens habitual que un procediment penal d'aquestes característiques se dirimisca amb aquest procediment.
0: No és habitual, i a més amb l'impacte, insistís, que social i mediàtic està tenint, encara és major, no?, la transcendència de la fórmula. Òbviament, jo entenc que és una qüestió que no ha agradat a la part acusada, i és un tema que s'analitzarà, perquè és cert que per a jutjar aquests delictes no sol ser la fórmula habitual. I
2: És indiscutible que en un judici amb jurat popular, i més un juí d'aquestes característiques, deixar en la porta els prejudicis no ens enganyem, és pràcticament impossible. Uh-huh. O la, ja no és prejudici, sinó la...
1: Que va ser mucho más mediático de lo que ya de por sí lo es.
0: Efectivamente.
1: En nuestra cabeza están ya los juicios americanos, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Donde
0: les va a magnificar.
1: Donde la defensa va a mirar uno por uno quién forma parte de ese tribunal, ¿no? Claro, tendrán que analizarlo por si acaso, ¿no? Claro, pero es que tú no vas a preguntar a uno de los posibles miembros de ese tribunal, ¿usted a quién vota? ¿No? Claro, no puedes hacer eso.
2: Sí, sí, evidentment els membres del tribunal tractaran de demostrar que no tenen prejudicis, però clar...
1: Daros cuenta en uno de los argumentos que s'ofrecía meses atrás, que decía, es que es en Madrid, y en Madrid votan de forma mayoritaria a la derecha, ¿no? Es decir, por lo tanto, habrá más miembros del tribunal que serán de derecha. Ese era uno de los argumentos que se empleaba. Bueno, que no tiene por qué ser así. Pero es cierto que no es habitual, bueno... Pero yo creo que eso le perjudica a la mujer del presidente. Yo creo que sí.
0: Sense cap dubte, simplement per a acabar una qüestió que estava comentant abans Álvaro, al final encapsular el cas pel part del govern i a nivell de relat és impossible, perquè allà on vaig a un ministre li van a preguntar per això, però sí que és cert que s'hauria de revisar molt l'estratègia comunicativa, perquè al final d'alguna manera s'està convertint en un assumpte de govern, de la mateixa manera que ha ocorregut en el cas del germà, qüestions o suposats delictes que no s'han comès en el propi govern, i això acaba envoltant a els ministres que res tenen que veure precisament en aquests casos.
2: Sí, jo volia ara introduir una altra qüestió, perquè se'ns està anant el temps, i volia ja que mirarem un poc més cap a casa. Avui a l'Escort

0: continua endavant el tràmit dels pressupostos autonòmics. Avui els vots del Grup Popular i Vox han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Socialistes i Compromís, com era d'esperar, a la llei de mesures fiscals. Però avui el focus del debat ha sigut el micro obert que, recordem, va captar la conversa entre dos diputats de Vox en la que admeten una filtració de la Fiscalia i desqualificaven una diputada del PSPB.
1: ¿Te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
2: Privilegios. Pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente.
3: Emplea un tono de voz que la hace antipática. Si emplea un tono de voz distinto, a lo mejor sería dura, pero no
2: pero
3: como,
2: si es que
3: como hace...
2: dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Sí. Que bueno, que si te quiere matar...
0: Compromís ha denunciat davant de la Fiscalia una possible filtració d'informació a un diputat de Vox a les Corts per part de la fiscal de Nules. És per això que demanen que es determine si hi ha responsabilitat i en aquest cas se sancione a la fiscal. Sobre el qualificatiu de bruixa que va rebre la diputada del PSPB, Alicia Andújar, el diputat de Vox, Jesús Albiol, el portaveu del grup, José María Llanos, considera que al capdavant es tracta d'una anècdota. Què vos ha suggerit tot este en renou sobre el microobert?
4: Si n'hi ha una informació privilegiada de la Fiscalia que s'ha filtrat, s'ha d'investigar. Per tant, em sembla que la forma de procedir de l'oposició en aquest sentit és correcta. Però sí, el que veiem és el nivell parlamentari que estem tenint. Vull dir, tenim 99 diputades que representen a 5,5 milions de persones i moltes vegades al Parlament trobem un nivell molt baix. Al final no es poden permetre certs tipus de comentaris, ja no només el fet de traure pi de tindre informació privilegiada, que al final s'ha trobat per un microobert, sinó també el comentari que es fa davant Alicia Andújar, no, la diputada del PSPB, i al final la imatge que transmetem de la política a la ciutadania acaba sent lamentable.
5: Tu, Jesús, que estàs siguiendo directamente el debate de presupuestos, ¿no? ¿Vosotros escuchasteis ese comentario o no?
4: Jo en aquest moment no estava dins de la sala de comissions, per tant no vaig escoltar aquest comentari.
5: O això s'ha sabut a posteriori?
4: A mi em va plegar i jo en aquest moment no estava connectat a la sala de comissions, Álvaro. La veritat, no, just en aquest moment no estava, no ho sé. N'hi ha vegades que tu també has estat a una sala de comissions, sí. En la fila de darrere escoltes coses, però en aquest moment la veritat que jo no estava.
5: No, jo crec que el tema de fons és más importante. Es decir, si al final que le llega por la fiscalía ese tipo de información, pues hombre, es muy llamativo y sí que es cierto que habría que analizarlo bien, ¿no? A veces uno hace comentarios bastante absurdos en el sentido de decir, me han dicho, ¿no? Los periodistas tenemos a un personaje que le llamamos Fuentes, ¿no? Que es el apellido Fuentes, nos sirve muy bien para decir, según ciertas fuentes nos dice no sé qué, ¿no? Había un diputado antes que se llamaba Víctor Fuentes, pero no era él, sino... a mí me parece muy llamativo y muy sorprendente, sí, el contexto, cómo se produce, pero lo que se está diciendo. Creo que és el tema a analitzar, sí.
4: S'ha d'analitzar al final, per això la denúncia davant els jutges no em sembla correcte, és un procés que s'ha d'obrir i que s'ha de mirar, però la manera d'actuar, i com comentava Álvaro, les formes i com es produeix la situació, doncs no deixa de ser sorprenent i molt greu.
5: Y luego, por quitar un poquito de hierro, es verdad que Alicia Andújar es una buena parlamentaria, pero sobreactúa mucho. No, pero es muy buena parlamentaria, todo hay que decirlo.
0: Fins ací el nostre temps de tertúlia. Moltes gràcies per compartir els vostres coneixements i les vostres opinions. Bona nit, Álvaro Errazu.
5: Molt bona nit i gràcies a tu.
0: Molt bona nit, Jesús Lorda.
4: Bona nit.
0: Nosaltres tornem demà a les 8 en una nova edició de Contrapunt en esta versió estiuenca de 8 a 9 de la nit. Bona nit.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
5: Efectivament.
4: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
6: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
7: Home, claro, és que tot això ho ha viscut jo.
4: Però de veritat, cal triar bàndol?
8: Sí. No.
4: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
6: No tinc ni idea.
4: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
7: Ui, que bonico!
4: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
9: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
4: A mi el reggaeton em dona marxa.
8: Home, pues clar.
4: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
10: I ahí la torna teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
4: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
11: Oh! Sí? Oh, però que moderna!
4: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
12: Oh, que són de bones! M'encanten!
4: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
13: A mi m'agrada la Pantoja.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Avui, sobre esta cançó anomenada Les Ventrades, comencem una nova entrega de Col·lecció de Vinils, un programa d'Apunt, on parlem d'àlbums que ja formen part de la història i que també tenen una història que cal contar. A més d'escoltar música, que cal redescobrir i recordar. Serem amagata i sec, inventrada de déus cansats. Les Ventrades pertany a Les Deesses Mortes, primer i únic àlbum del trio homònim que s'ha reunit i ha vingut des de Castelló per estar així amb nosaltres avui, parlant d'eixes cançons. Benvinguts Fèlix Gimeno i Pasqual Arnal.
1: Hola, hola.
0: Com esteu?
1: Bé, bé. Constipat.
0: És estrany en aquestes èpoques.
1: Sí, però jo soc afiliat al constipat.
0: Com vos sentiu en fer un homenatge a un disc que vareu fer allà fa 10 anys?
1: Jo ahir, pel xat, parlava amb un amic nostre que viu al Canadà. A so que està en un altre horari i està tan lluny, sembla que està un poc en el més enllà, i li comentava que tenen que vindre avui a la ràdio a fer això, no? I el meu comentari va ser, em sembla que fa 5.000 anys que vaig fer aquest disc. O sigui, tinc una sensació com que una cosa molt llunyana.
0: I tu, Fèlix?
2: Sí, no ho sé. És un disc que sempre tinc ahí un poc. Sempre el mirem molt de carinyo, la veritat. I és un disc que... Llavors, no ho sé, viu en mi. El fa no molt, també el vaig sentir, feia temps que no el sentia, i és un dels discos que dius, uau, val la pena tot el temps que has gastat per a poder sentir-lo ara, senzillament.
0: Com descobriran els oients, ara de seguida és un disc que no caduca i que té un so ben actual. Escoltem una de les cançons del disc, que es diu Els Enemics.

0: M'estava confessant, Pasqual, mentre escoltàvem esta cançó dels Enemics, que quan componien el disc ho feien amb la intenció de fer un disc del qual estiguem ben orgullosos quan l'escoltarem 10 anys després, i a dia d'avui ho estan. Això penso que és fonamental quan qualsevol músic fa un disc. Un disc que va estar gravat l'any 2008, Les Deses Mortes, és una raresa per moltes raons. És l'únic disc que va gravar el trio de Vila-real. I és un àlbum fet a partir de tot tipus d'estils, de vegades barrejats, però sempre, sempre sustentats amb bones cançons. Les Deses Mortes és un disc enregistrat ací i cantat en valencià, però més enllà de l'idioma i de la procedència dels seus membres, és un treball que no pertany a cap lloc. És una obra que parla de coses corrents des d'una perspectiva inusual, un disc que no podia arribar molt lluny, encara que la seva proposta artística és enorme. Una d'aixes obres predestinades a viure en la seva pròpia dimensió. Éreu conscients que estàveu fent una obra que era com un desafiament al funcionament del mercat musical d'Espanya?
1: No sé si pensàvem en el mercat. Crec que pensàvem més en nosaltres mateixa.
2: Vam fer un manifest i tot al principi, no?
0: Què deia el manifest?
2: No el recordo exactament, però el que deia és que el que fèiem era per amor a la música i poc més, no? I que el que volíem era compartir allò que sentíem en aquest moment i les cançons que podíem fer i poca cosa més, no? Era un manifest molt cultural, molt artístic.
0: Jo crec que es percep fàcilment en les cançons que estan fetes d'una manera molt desacomplexada, no pensant en etiquetes ni en estils, no? I en les barreres que això imposa, sinó deixant fluir la creativitat musical i... No? Què en penseu?
1: Sí, crec que, com t'he dit, un poc el medir-nos a nosaltres mateixos fins on es podia arribar, no? I per què no fer un disc d'aquesta manera? I per què no ara que entra un coro així? Per què així no té que haver ara enmig un arreglo de cordes exagerat? Per què no té que ser així? Si el que ens avellís és això, què més dona si és un estil, és un altre estil, si qui està esperant una cosa està esperant una altra, si quan escolta el valencià o no l'escolta... Què més dona? No estava esperant... no pensàvem en la indústria, ni molt menys, clar.
0: És per això que heu dit en alguna ocasió que la vostra música és pop maçònic?
1: Sí, suposa que és una manera de no dir res, i la qual està molt bé, no?

0: lo del pop masòric, potser... Sí, ens agrada molt...
1: Ja vam dir unes quantes, no? Pop progressiu, pop masòric...
2: És una manera de fugir d'etiquetes?
1: Sí, suposa que era la manera

0: clar tampoc per què, vaig dir, per què no escriure en valencià el que ens està passant, o el que jo sent, o el que siga, perquè jo sóc el que vaig fer les lletres, i aleshores en castellà no em trobava. Tot això que a mi m'agrada molt escriure, i darrerament escriu molt en castellà, però bueno, en aquell moment era en valencià, allà vaig escriure en valencià i vam ficar a fer les cançons, i tampoc crec que ni siquiera ho vam arribar a parlar.
1: No crec.
2: Un pas natural i intuïtiu.
0: Sí, no, sense ningun problema.
1: Ja ho havíem fet en valencià abans. Ja en freses ja havíem fet cançons en valencià.
0: Sí, alguna vam fer.
2: Havíeu fet alguna prova i després ja va ser el llançament definitiu. Escoltarem ara Els mateixos, un tema que reflecteix pot ser la vostra part més psicodèlica, però alhora la més fosca. Com definiríeu aquesta cançó?
0: Sí, clar, aquesta cançó la vaig fer jo, no? és meua, aquesta cançó. Sí, no sé com definir-la. Suposo que és una cançó d'amor existencial. Parla de qui som les persones i parla... És un homenatge, no?, a l'amor, crec jo. A l'amor que sentim les persones per altres persones, i que moltes vegades diem... No vaig a dir totes són una cançó, no? Clar que sí. O no tinc que dir una cançó, on tinc que dir-ho, si no és una cançó.
2: Escoltem ara este homenatge a l'amor existencial.

0: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en Apunt Ràdio.
1: Anem al principi de la història. Com naix este grup?
2: Bueno, com has dit abans, mantenim un grup abans i ens coneixíem de tota la vida. I crec que naix perquè som tres, així està, bueno, Fèlix, jo i falta el nostre amic i company Víctor, i jo sempre conto la mateixa història, que crec que és la real. Bueno, el nostre amic Víctor està un poc patxutxo en aquells moments i va ser la cosa tan tonta com, bueno, podíem tornar a quedar els tres i anar a tocar, una cosa que no fèiem des de feia moltíssim temps, d'anar al local d'assaig, més que res per compartir i socialitzar, no? I així ens animem tots un poc. I va ser la de, bueno, vaig a fer una lletra un poc parlant al voltant, anava a dir jo de lo que li passava a Víctor, que no li passava res, bueno, sí que li passava, però la lletra parla de tres pel·lícules, per supost. I jo vaig fer-hi una lletra, la vaig passar a Fèlix, però va fer una cançó, bueno, quedem per anar a tocar un dia. Va ser tal qual, això, allí vam tocar o no sé què vam fer.
3: Sí, vam estar un rato i ja està.
2: I a partir d'ahir, bueno, vaig enviar-te més lletres i anirem fent més cançons. I quan menys m'ho esperàvem, pues, com som aixina d'intrèpids i de...
3: I de locos.
2: Sí, vam pensar, anem a gravar un disc.
3: Crec que teníem ganes de fer el disc també. Se va donar aquesta circumstància, però feia temps que no fem res junts i crec que se va donar el moment que... I també estàvem tots en Vila-real en aquest moment i...
1: Es van donar les circumstàncies.
3: Sí,
2: era una conjunció còsmica.
1: Les circumstàncies i les ganes per gravar un disc. M'ha contat Rafa Cervera, el director d'este programa, que en esta ocasió, amb este projecte, no volíeu discutir. Ho vau aconseguir?
2: Bueno, és complicat. Això és pitjor que un matrimoni, un grup de música, tu ho sabràs, sí, això. Sí. Vull dir, un matrimoni són dos, així érem tres, més el productor, el Jota, que era quatre, i sí, pues, tenen les seues coses. Crec, jo sempre penso que discutim poc, però també és veritat que també suposa que les parelles pensen que discutíssim poc.
3: Jo crec que en este disc vam discutir menys nosaltres i vam discutir més

0: en Juanjo Ballester, crec que va ser el productor. Crec que van focalitzar en ell, en les discussions.
1: Ah, en el grup ja ho havia discutit tot el possible.
0: Jo, sí, pensa que ja...
2: Però ens coneixem molt, no? Crec que són aquestes discussions que, bueno, són un poc... terapèutiques, sí. No podíem us conèixer.
1: Necessàries.
0: No, el que teníem clar és que volíem gaudir, volíem disfrutar i gaudir del procés i crec que tots estàvem molt per la llavor de que això fos així, i no van haver discussions. I les discussions en el productor van ser més de que a vegades tu vols portar un treball a un costat i el productor té una altra visió.
1: El treball amb els productors sempre... Sí,
2: molt queria que amollar les cançons. Ja està feta. Hosti, vols dir que ja està fet? Això vols dir que me va representar a mi? Ahí som, entra el pànic, no? Ens entra tots un poc el pànic.
1: El vostre és un disc llarg, un disc de 18 cançons. Per què tantes?
2: És una qüestió, ho he dit abans, i queda fatal. Això és un disc tan poètic i tan bonic. Queda fatal, però és veritat que tenia que haver unes circumstàncies tècniques. Volíem fer moltes cançons, aleshores... Tècnicament, fer un disc, produir un disc de 74 minuts tenia un bon preu, perquè de fer-lo de 80, que se podia fer, era ja molt més car, dins de la indústria que se dedica a prensar els discos. Ah. Aleshores van dir 74 minuts, ok, pues...
1: Aprofitem-los.
0: Sí, de fet, van cridar, eh? Va preguntar hasta on podia emprenar el CD en condicions. I
2: va ser un poc així, queda un poc fatal, això, perquè pareix que s'hagi de fer com si fossin una espècie de xurros, però en el fons eren... xurros interessants, no sé.
1: Rafa Cervera diu que este disc, Les de ses mortes, és com l'àlbum blanc de la música valenciana. Sense ànim de comparar-vos amb un grup com els Beatles, evidentment, però utilitzant el concepte d'eixe disc com a barem. Pot ser que el vostre siga menys eclèctic, però té eixa mena d'ambició musical i també eixa absència de por als prejudicis, com comentàvem abans. Hi ha folk, pop, rock, i també hi ha una bossa nova, com és esta que escoltarem ara.

0: Estava contant-me, Fèlix, que de fet ells tenien precisament el disc blanc dels Beatles com a referència, i Pasqual estava dient, però home, això és un atreviment, dir que...
1: Sí, home, per favor, fiquem les coses a cada un, cada un el que li toqui.
2: No només és dels Beatles, era un que teníem... Més com a concepte en si que com a les cançons que van dins del disc. I hi havia uns altres discos que també tenien com a referents, molts, diria jo.
1: Ens agrada molt, sobretot, Fèlix, tu i a mi, no sé, Víctor, perquè també ens agrada molt Win, aquest duet americà. S'han caracteritzat des de principis dels 90 per fer el que es dona la real gana, i tenen discos on ells una cançó de heavy metal i la següent és una locura de techno i l'altra fan veu de pitufo, i a nosaltres sempre ens han encantat aquest grup, sobretot perquè quan podies desvincular-te un poc del tema aquest de que pareixia un poc de parafernàlia o d'astracanada, t'adones compte que tenen unes cançons realment fantàstiques.
0: Però és com que l'eclecticisme està un poc renyit amb la comercialitat d'un treball musical, no? Vull dir, és complicat arribar al gran públic quan no defineixes una mica el teu estil, quan no t'encasilles, no, en una etiqueta.
1: Sí, possiblement, però també crec que tot això avui en dia ja no és així. Crec que han caigut molts mites. És possible que segurament en l'any 2008, quan el van gravar, o el 2009, quan es va editar el disc, segurament era una bogeria, perquè la gent el que té és això. Ara va una bossa nova i ara una traient un punteo heilondio, i tu dius, bueno, t'estàs escoltant les cançons o què estàs fent, no sé, jo en casa tinc discos i tinc discos d'Astrud Gilberto i tinc discos de, no sé, de Deep Purple o d'altres grups de metal.
0: Marta Negre és una de les dissenyadores gràfiques més importants de la Comunitat Valenciana. També va estar involucrada en l'aspecte artístic del disc i ens ha dit algunes coses sobre ell.
3: Bé, jo com a amiga d'ells vaig tindre la sort d'estar present durant la creació del disc, no? El disc de les deeses mortes és una rara avis, però no podia ser d'una altra manera, perquè coneixent-los a ells veus que és la suma de tres persones.

0: persones que tenen molt de talent. Pasqual és artista, ell és creatiu, escriu molt bé i té un imaginari ric que va plasmar en les lletres del disc. Félix, com a músic, és molt obert, és disposat, té una persona amb molta sensibilitat i té molta connexió amb Pasqual. I Víctor és la part reflexiva, és més serè, no? És el que posa el contrapunt de vegades. I Víctor té molta experiència, ha tocat en moltes bandes també, toca molt bé.
1: Marta ens ha contat que no hi havia mitjans per a fer la portada ni el vídeo per a les ventrades. Com està això?
2: Que ri, que estic rient. Mitjans no n'hem tingut mai, però...
3: Sí, m'enric perquè és que no me'n recordava d'aquestes coses, són coses d'una altra vida, quasi, no? Però sí, clar, és que era tot conforme era, vull dir, si era tot un poc ahí de... Crec que els mitjans es tenia el productor, que és el Jota, que tenia quatre aparells en casa i tenia allí coses per fer. El disc el van gravar de la manera que el van gravar i després el tema de les fotografies, no sé, així està aquesta foto tan xula que pareix que siguem així l'emperador Nerón, saps? I jo recorde haver sortit de ma casa i al parc que hi ha davant de ma casa haver agarrat aquestes fulles, Marta i jo, en plan, omplia això en una bossa, que anem a fer unes fotos en això, que ens ho ficarem al cap, vull dir, era com un poc...
1: Atrets-se d'anar per casa.
3: Sí, tot ready-made, era tot molt artístic.
1: Tinc entès que Marta, de fet, feia també cors en el disc.
2: En la primera cançó que hem sentit, en les ventrades, ella fa cors a l'estribillo final.
3: Sí, em diu La vida és així. Sí.
1: Escoltem de nou Marta, que ens parla del disc.
0: Bé, a mi m'agrada el disc de les DS perquè parla de coses molt concretes, però a la vegada universals. I està ple de senyals, de coses que estaven passant aleshores, però narrades d'una manera que no, igual no esperàvem, no? Parla d'infortunis, però ho fa molt de sentit de l'humor. Hi ha tocs surrealistes. És un disc que barreja el drama en una part molt vitalista, no? Té una part que té molta llum. I les lletres són preciosistes, són realment bones.

0: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
1: Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia de Punt, xerrant amb Fèlix Pasqual, Fèlix i Pasqual de les Deesses Mortes. Marta ens parlava de les lletres, que parlen d'infortunis que suraven en l'aire. Conteu-me això.
2: Claro, yo soy el que va a hacer las lletres. No sé, esos infortunis, señor, quin misteri. Bueno, sí, soy una persona, molt, com se diu això? De manera, com se diu? Optimista, molt pessimista i optimista, ¿no? Alegre, pessimista, alegre, no sé com dir-ho. Sí, bueno, m'agrada la tragicomèdia,
3: el drama.
2: Sí,
3: el de la llum que dia Marta sóc jo, el del drama és Pasqual.
2: El drama grandiloquent i... Bueno, no sé si passa algun drama a la meva vida, sempre passen drames, o si ho visc aixina, no sé, què va. No, sí, és veritat, són unes lletres crec que molt intenses. És veritat que es tracten pues, temes pues, que tenen que veure amb, molts amb l'amor i lo bonico que és l'amor i lo no bonico que és l'amor, i sobretot existencials, i crec que es tracten d'alguna manera pues, molt intensa. I sí, jo li fico molt d'humor a les coses perquè tinc molt d'humor, però no vol dir que les coses no se tinguin que dir com se tinguin que dir. I és veritat que per alguna d'això, pues, no sé, les lletres van sortir aixina, tampoc li peguen de voltes.
1: El disc està també connectat amb l'escena de música experimental de Castelló. Víctor és el responsable d'aquesta connexió, de veritat?
2: Bueno,
3: possiblement Víctor sigui la persona dels tres que més... que més relació tinga amb el que pugui ser una escena en Castelló. Crec que Pasqual i jo som més de quedar-nos en casa i parlar per telèfon.
2: Los ermitaños.
3: Ermitaños, total. Víctor i Ismes i té més relació.
1: Relacions públiques en l'escena musical.
3: Possiblement, sí.
2: Encara que no, toca de molt.
3: Però, sí, no crec que siga massa bon relacions públiques, Víctor, però sí, ho fa. Ho
1: però
3: fa
1: millor que vosaltres.
3: Molt sí. Millor que vosaltres.
2: Sí, clar. I té més amics que vosaltres, segur.
3: 50.000 més.
1: Abans parlàvem de la portada, parlant que és blanca, no? Un poc en referència a al referent, valga la redundància, del disc blanc dels Beatles.
2: No nomenem més això, ja, per favor. Un respecte, home, un respecte.
1: Comptem esta portada, són les vostres siluetes en blanc i negre i els sí. Tres amb uns bigots. No? Mm-hmm. Les dos que ara estan tan de moda en els fotocalls i totes aquestes coses, de fet, éreu uns visionaris en aquella
3: època. Totalment. Sí. Tenien que haver fet un producte i vendre les bigots i
2: sí,
3: tot això.
2: Sí, perquè...
1: Per què aquesta imatge?
2: Uf.
3: És una barreja de moltíssimes coses, suposo. No ho sé.
2: Era tot molt improvisat i crec que era el millor, no? Bueno, perquè no sortim en uns barrets. O vaig a demanar-li... Crec que també...
3: Una companyia de teatre.
2: Sí, Marta va demanar alguna cosa a la universitat. Allí tenen roba, doncs trau la roba i el que siga. I així en quatre cartons anem a fer quatre recortables, unes fulles que pillem així i uns barrets. Fem les fotos, va.
1: Era tot amb molta naturalitat, el que veig.
2: Sí, bueno, era un poc... No sé, pues anem a fer un poc allò que se fa quan fas un disc, que no vas aixir pues, vestir de persona normal, no? Un disc te dona peu per a poder disfressar-te, pues... Anem a disfressar-nos així el dia de demà, pues, echamos unes risas.
1: Aprofitar les llicències, no?
3: Sí, te permetís jugar a ser un personatge distint i en cada cançó i després, en general, no ho sé. Ho han passat bé tot el disc, va ser un poc així, no? Va ser un disc molt fresc i sense pensar massa si no anem a fer, no?
1: Tenim també la veu d'una altra col·laboradora, Elena Mezquita, música i companya de Víctor en el grup Sitges. Escoltem-la.
4: La meva relació amb les Deesses Mortes és d'una banda amb Víctor Pesudo, perquè compartim projecte musical a Sitges, també amb Pasqual Arnal, perquè ho ve amb els seus dissenys gràfics o audiovisuals, inclús en la producció musical ha col·laborat amb Sitges, i Fèlix Gimeno, perquè sempre ha estat molt a l'abast per a contraposar les nostres veus. Del disc de les Deesses Mortes destacaria sobretot la naturalitat del seu pop i ser exquisit gust per la cura dels detalls més menuts. Si haguera de quedar-me amb una cançó, seria Els Vaixells.
1: Elena parla dels detalls més menuts i de com els treballeu, de la cura que teniu. Això és una cosa que vos dius d'una manera natural o que heu de treballar durament i amb una intenció? Estan pensant.
3: No ho sé, en aquest disc vam optar per aquest tipus de producció. Crec que suposo que Pasqual tindrà més a dir que jo, perquè jo en el que va ser la producció tampoc vaig estar massa involucrat, vaig involucrar més en el que va ser la composició de les cançons, però la idea sí que era és el que comentàvem abans, sentim molta música diferent, i volíem fer aquestes coses que estan en aquests discos que tant mos agraden i que si no es feien, i en les nostres possibilitats, xicotetes o les que foren, volíem intentar arribar a fer aquest tipus de producció amb més valor agregat, realment, un valor realment que fa que les cançons agarren un altre nivell.
1: Per tant, no? Sí que hi ha un verdader treball d'anàlisi i d'estudi de com podem millorar aquesta cançó, que podem aportar-li.
3: Clar, se va gravar en 10 dies o 12 dies el disc i se van tirar 2 anys per a fer-lo, produint-lo, o sigui que sí, n'hi ha un treball brutal de producció.
2: Crec que van tindre la santa sort de comptar amb Juanjo Ballester als mandos, perquè és un músic com un castell, i és la típica persona que tu li dius m'agradaria que això fora així, i ell aparta't. I si tu vols unes cordes ahí, no, trau la Simfònica de Londres allí, te la fa tocar 30 vegades, te la arregla, te la desarregla, podria ser així, podria ser aixà, i crec que l'obrir tant el ventall de possibilitats era com, realment podem fer el que vulguem, no? Perquè tenim, bueno, tenim la intenció i damunt tenim les ferramentes, i sobretot perquè Juanjo, la veritat és que era un tio que tu li dius, vale, fem així una cosa tipus un vals, ficam un so paregut a so, per exemple, no? I ell en seguida de la llibreria extraia el que feia falta i es ficava a tocar allí el piano, que jo me quedava mirant-lo dient, este tio fa el disco ja sol, vull dir que...
1: Este treball que m'estàs contant ara mateix de treball mà a mà amb Juanjo Ballester com a productor, va ser complex? Va ser un procediment dur?
2: Sí, és complex perquè, bueno, tu tens una visió, has escoltat la cançó en el teu cap i vols dir aquell com té que sonar, i aquella vegada ho entén i a vegades no ho entén, i a vegades que portar cançons i mira, i se so que està entrant ahir és el que jo vull garapar d'ací. Ell ho veu, no ho veu, a vegades, bueno, pues sí, teníem moltes enganxades, la veritat, i jo vam renyir prou, perquè ell és una persona que entra fàcilment en pànic i jo soc molt atrevit, o sigui, jo soc, a veure, a la corda en què es pot estirar un poc més, estirem un poc més. I ell hi havia un moment que deia, para, la seua reputació anava a veure realment, pues això, afectada, i jo justament no tinc vergonya per a res, i era com, no, anem a fer-ho així, i ja canvia això, i ara si va un tros instrumental de 4 minuts, pues fiques 4 minuts i ja està, què més dona, tira-li. I sí, teníem molta rinya, sobretot a l'hora de mullar les cançons, que crec que és una cosa que passa a tots els grups, no? Hi ha molt de hi-hi, ha-ha, vas barrejant-ho, però quan dius això ja se queda per sempre, és com, espera, tornem una...
1: Això impressiona.
2: Tornem una altra vegada, i un moment que dius, tio, amolla ja. O sigui, al final ja tenim allí que me tenia que emportar els màsters a casa perquè si tocava alguna cosa per la nit, no em fiava un pèl, o sigui, vamos.
1: Però vaja.
3: Pasqual me va cridar diverses vegades com dient demà no torne a l'estudi, o sigui, apanyeu-vos, acabo com pugueu i jo no torne més.
1: Aleshores va ser intens el procés.
3: Molt intens.
2: Molt.
1: Però bé, el vostre disc és la prova que tota esta lluita, esta rinya entre productor i músics va donar un bon resultat.
3: I seguim treballant en Juanjo, vull dir, o sigui...
1: Que no vau deixar de ser amics.
3: No, tot el contrari.
2: Amistat i amor forever.
1: Escoltem ara la cançó favorita d'Elena Mezquita.

0: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
1: Seguim parlant de Les Deesses Mortes, una joia de la música feta en valencià i música valenciana. Com situaríeu este disc en el context de la música feta a Castelló? Hi ha discos que puguen estar pròxims al seu món o és una illa?
2: Wow. Crec que és una illa. Ho sé, que és així. Crec que m'agradaria, millor que hi haguessin més discos així.
3: No, estava intentant fer memòria, però... No, jo penso que tampoc n'hi ha res semblant. Hi ha molt bona música feta a Castelló, hi ha músics excepcionals, però disc com a artefacte, com a objecte, com aquest, no el conec.
1: El disc va eixir en Hall of Fame, el segell que ja havia editat Freses i que ara publica els discos de Fèlix com a Sánchez. Parlo-me de la vostra relació amb el segell.
3: No ho sé, amb Lluís vam començar quan estàvem fent les maquetes de Freses i Pasqual li va enviar unes maquetes, que va ser... i directament ens va cridar, ens va dir que volia gravar amb nosaltres, vam fer el de Freses i després jo crec que va ser ja una cosa un poc natural, no?, el seguir editant en ell, ja que ell sempre ens ha donat tota la llibertat del món, no mai ens ha exigit res, ni que toquem, ni que venem, perquè no venem res. En canvi, sempre que li hem cridat en algun projecte nou ha sigut tot predisposició i tot anem a fer el que vulgueu, no ho sé. Tenia que ser en ell, suposo.
2: Sí, Luis González, el capo de Hall of Fame, bueno, és que Hall of Fame, que és ell mateixa, pues és, també té aquesta pretensió semblant a la nostra, no?, que és un poc així, sense concessions, no?, fer el que té que fer i què més dona, si se venen 30 discos, se venen 3.000, anem a fer el que ens dona la gana. I jo crec que, bueno, quan gent

0: amb aquest mateix interès per simplement tirar endavant amb el que siga, amb tota llibertat, te trobes amb un que damunt té un segell que no té ningú problema en editar aquesta, aquesta classe de coses, dius, home, si ens hem trobat.
1: Sí, no, i ell també, no ho sé, musicalment també, està més provamos a nosaltres que a altra gent, no? que arrisca molt en les seues produccions, que toca molts palos, que té un amor per la música brutal i que és una persona excepcional.
2: Escoltem ara Les Joies, un dels moments més pop del disc.

0: Com penseu que va ser rebut el disc Humagir?
1: Cric, cric, cric. Sí. Ara passa una bola d'aquestes del...
0: De l'oest.
1: Del western. Western, country and western. Pues crec que bé, no? Jo crec que molta gent, sobretot, el feedback era com... Ostres, però quin disc heu fet ahir, no? Crec que en un principi és com que es quedaven amb la qualitat del disc, perquè moltes vegades passa que... Bueno, pues fas un disc i a millor pel fet de ser... Bueno, som de Castelló, pues a millor no va sonar molt bé, o va sonar un poc pop-rock de tota la vida, pim-pam, pim-pam, però jo crec que la gent era com... Ostres, però ahir, ses cançons, això... És tot molt loco, no? Però després del tot és molt loco, crec que quan després va escoltar més les cançons era com... Hòstia, tio, ahir... Issa, la tercera, la segona, o la quarta, o la sèptima, o Issa que va en les cordes, o... És pues sí, hi ha molta feina feta. Crec que amb sorpresa, gratificant, però sorpresa segur.
2: Sí, vamos. Segur. Sí, tampoc ho recorde molt, no, home, molta repercussió no va haver. Però bueno, Pascual Udía fa un rato, no? És un disc que li agrada molt poca gent, però a la poca gent que li agrada molt.
0: I això és riures quan parleu de la repercussió és perquè enyoreu que haguera tingut una miqueta
2: ojalá,
0: més.
2: Ojalà poguérem estar
1: fent... Però tu fas les cançons perquè les gaudisca la gent. Prefereix que ho gaudisquen 1.000 milions de persones que ho gaudisca la família llevant. Però bé, si la família ho gaudís amb intensitat, o vens tu i es dius, ostres, aquest disc, ja no el coneixia, el que sigui, no sé.
0: Clar,
1: la recompensa és aquesta, no?
0: Ho estava comentant abans amb els membres de les Desmortes. Jo, que estic prou pendent de les novetats de la música, sobretot cantada en valencià, des de fa molts anys, sincerament no havia sentit mai parlar del disc, i quan Rafa Cervera em va presentar el grup, va ser una sorpresa molt, molt grata. Molt grata, i em va sorprendre no haver-me assabentat en el seu moment.
1: Bueno, potser tinguin aquesta condició que ho hem dit abans, no? D'un disc per sempre, no? O per al futur. Resulta que ja estem en el futur. Doncs pues bueno, pues així està el disc.
2: Bueno, nosaltres sabíem que tindria poca repercussió, més que res, perquè sabíem en quina discogràfica treballàvem, sabíem el que anàvem a fer nosaltres a posteriori amb el disc, era no res. A mi se plantejament era difícil que passara algo en este disc, o que tinguera més reconeixement, o que ojalá haguera passat, que jo sempre ho he dit, o sea, ojalá això haguera passat, i aquesta entrevista la estiguin fent des de les Bahamas, Pascual i jo, i comptant els diners, però no ha pogut ser. No?
0: Parlem precisament del directe. Des del principi tinguereu clar que era impossible traslladar este disc a un concert.
2: Nosaltres segurament sí.
1: Jo no volia anar a tocar. Sempre ho he dit, això, no volia anar. Soc sincer, aquestes que dic mentires a altures.
2: Pasqual se va negar des d'un principi, i Víctor sí també, perquè tenia tres projectes i no li feia falta. Jo vaig espentejar un poc més, perquè feia temps que no tocava en directe i me veia tocar. Però després, quan senties el disco i dius, ja, tenim que assajar tot això i a veure com ho muntem això, era com molt de treball.
0: I com és això, Pasqual? Perquè habitualment els músics sempre estan desitjant, després de compondre, no? Fer quilòmetres i presentar.
1: Soc un músic realment nulo per la música, és una cosa un poc estranya. Estranya, vull dir, és una persona que patís molt. Jo soc un músic d'empollar les cançons i aquesta classe de coses, no tinc, diguem que no m'hi és en essència, saps? Aleshores,

0: pues jo patia molt quan toque, quan tocàvem Fresa, ja per les poques vegades que vam tocar en directe, jo patia molt. O sigui, patia molt, la veritat, estava més pendent de a veure fes-ho bé que de gaudir. Aleshores, clar, una nova anar a tocar aquestes 18 cançons, però que tu comprendràs, saps? Vull dir, crec que m'havia ficat ja, sí. El llistó me l'havia ficat ja.
1: Llavors, pues... quan escrivies les cançons ja tenies clar que no anaves a tocar-les en un escenari.
0: Quan escrivia les cançons, no ho sé, perquè ho significa escriure i no sap per què escriu. És una cosa que jo encara estic averiguant perquè m'agarre i me posa a escriure. Però sí que és veritat que quan vam dir anem a això a sintetitzar-ho i a concretar-ho, jo sí que vaig dir, no anem a tocar. Jo no vaig a tocar, si vosaltres voleu anar a tocar, no tinc un problema, eh? Jo vaig des de baix a vore, vos vull dir, no un problema.
1: Escoltem ara la cançó Les Gramàtiques.

0: Escoltes Col·lecció de Vinils en la sintonia d'A Punt, on seguim parlant sobre l'àlbum Les Deses Mortes amb Fèlix Gimeno i Pasqual Arnal, membres del grup. Vosaltres no volíeu tocar el disc en directe, això m'ha quedat clar, però hi havia un admirador que no es resignava que això no ocorreguera mai. És de David Hernández i és periodista.
1: Des de No me pierdo ni una vam decidir organitzar en 2013, amb el suport de la Universitat Jaume I de Castelló, un concert d'homenatge al disc, atès que dins del seu concepte artístic no contemplaven interpretar-lo en directe. El projecte, que va comptar amb la seva participació directa, es va anomenar Els altres canten les deesses mortes i van ser Sènior i el Cor Brutal, Raúl Son amb el grup d'autoajuda i el grup de veus Música Viva, Artur Caravan amb Hugo Mas, Ramon Godes amb Alejandro Royo i Sara Ledesma i també Vicent Colonques i Celia Moore, els que van versionar les cançons en una actuació per al record.
0: Aleshores, David va organitzar un concert on les vostres cançons van ser interpretades per altres músics i el cartell era espectacular.
2: Sí, sí. I li vam dir que no al principi. I ell intentava una i una altra. Recordo una vegada que estàvem allà sentant i mos mirava com dient, de veritat m'esteu dient que no? Si vaig a fer-ho tot jo. Sí, sí, ho va fer David.
0: I vosaltres no vareu participar?
2: Sí, sí, vam participar. No vam tocar.
0: No vau tocar?
2: Però vam estar fent de tot. El catering, atenent els grups.
3: Els vídeos que vam projectar abans.
2: Els vídeos, atenent la gent.
0: Però tocar no.
2: No,
3: no, never.
0: I com vos vau sentir veient i escoltant aquell concert de les vostres cançons fetes per els altres, que diuen?
3: Jo la veritat és que estava realment nerviós. Sempre estic nerviós, no?
2: Però tu estàs molt fora de control.
3: Sí, està molt nerviós, la veritat. Perquè era com... Però bueno, com hem deixat que este loco embolica tota esta gent. I claro, i veia ahí a l'Andete i a tota l'altra gent que coneixem, era com... Però bueno, però pa què heu vingut? No feu cas a este home, però què feu així? Ara tenim damunt... Va entrar la gent així, a veure, va anar ahí quasi 300 persones, a dir, però bueno, però així com hem pogut...
0: Patint, no? Com has dit abans,
3: patint. Sí, és un poc el síndrome ese de l'impostor total, no? Però de més no eres tu l'impostor, d'una s'ha embolicada més gent pa que facin del teu impostor, no? I era ja com, mare meva, això... Però va ser tot perfecte, va ser tot una meravella i ells estaven supercontents tocant les cançons i la gent ho gaudia i...
2: El lloc estava molt xulo, va ser tot... Sí, la veritat és que va estar tot molt...
0: On va ser el concert?
2: El Paranimf de la UGI. Va estar molt ben organitzat, n'hi havia pasta per organitzar-lo, ens ho vam gastar tot organitzant el concert i va quedar molt xulo. A més, va vindre gent i jo crec que els grups ho van passar molt bé, també. Això ens ho han dit més d'una vegada.
0: Escoltem de nou David, que ens diu què és el que més li agrada del disc.
1: De les deesses mortes destacaria tres cançons per introduir-se al disc. Les ventrades, les joies i els secrets. Però és un disc per escoltar una vegada i una altra sencer. Dixos que sempre et van donant coses noves.

0: Ara que ens dirigim cap al final del programa, anem a parlar del final de les Deses Mortes. Per què es va acabar el grup?
1: Nice mort, ja, el projecte, realment. O sigui, nosaltres des del primer moment sabem que anem a fer un disc i ja està. O sigui, no...
2: El grup s'anomena Les Deses Mortes. M'acaba de donar compte, ara li vas posar el nom. Sí, sí. Va ser veritat,
0: que era premonitori.
2: Tot este pessimisme meu i això, no?
1: Pasqual és que és del drama. Ell. No, ho teníem clar des del primer moment, que anava a fer un disc, que anava a ser

0: disc únic i ja està. Després en algun moment mos feia un poc de penilla matar-les.
1: No vau dubtar, això, us anava a preguntar?
0: Sí, en algun moment. Jo sí, no sé, Pasqual o Víctor, jo sí no. Que vaig, Pasqual.
2: No, pensé que ja està, no sé. Més quedava bé que fora aquest nom, aquest projecte, ja està, pues, si fem un altre, pues, fiquem un altre nom i ja està, total. L'únic sí, sí. Que són les paraules, pues, poden gastar altres noms, no?
0: Sí, jo estava d'acord i estic d'acord en això, però a mi, personalment, sí que en algun moment he de fer un poc de peneta de dir, ostres, tenim que dir o així. Però també és veritat que pense que el disc és prou llarg i prou dens i que ja per a molt de temps, de manera que el que diu Pasqual, que així es va fer i així no va quedar i és el que ens agrada avui per avui estar així sentint, no? O sigui que va estar bé la decisió, pensé jo.
1: Vau posar tots els ingredients per convertir este disc en un disc de culte, perquè és un disc únic, pensat ni tan sols per tocar-se, només per escoltar-se, sí. No? I pensé que això és una raresa, com dèiem al principi del programa, no? És un disc molt especial en aquest aspecte.
2: Sí, clar, crec que sempre... Jo sóc un poc un mister perspectiva i sempre pense el que estic fent avui, què pensaré d'ací 3 anys del que estic fent, sobretot si és una cosa que té que... Bueno, pues estàs ficant ahí en un suport i que té que quedar ahí d'alguna manera. I crec que pues sí que pensaré, ostres, que el dia de demà, això, com dia al principi, no? Ja no que nos arrepentim, sinó que puguis escoltar-lo, pues com dia a fer, som molt melòmans i escoltem música de tot tipus i... Escoltes qualsevol cançó de, no sé, escoltaves Kings jo ahir o grups dels 60, el 70 i dius, menys mal que el van gravar també aquest disc, perquè hi ha altres que estan també t'agraden molt i estan molt mal gravats i dius, quina pena no haver-ho fet d'una altra manera, no?, perquè perdurara.
0: En aquest aspecte érem conscients d'això, això és veritat, i vam ser conscients des del principi que valia la pena fer-lo bé, el millor que nosaltres poguérem en aquest moment.
1: Això és nota, sense ningú dubte. Respecte a la cançó que escoltarem ara, tinc un dubte. La cançó es diu Les Perles o Les Pedres?
0: Les Perles.
1: Les Perles. És que m'ha comentat Rafa Cervera que en el disc després el títol sembla dir-se Les Pedres.
2: Això és perquè Rafa té ja una edat i jo també estic mirant, no, ara és veritat, es diu Les Perles, però és veritat que... Sí, la tipografia tenia la feta més gran.
0: Està molt psicoteta.
2: Érem joves en bona vista, no com ara que porten les ulleres, així. I és veritat que penses que fique les pedres.
1: Sembla Rafa, que posen les pedres.
2: Les meus disculpes, eh? Tens raó.
1: Rafa, fill, és un bon observador, jo sabia
2: que tipo,
1: no s'hauria equivocat.
2: Tipogràfica, però sí, és les perles. Sí, mira-ho, eh? Penses que fique les pedres, és veritat. Sí,
1: estan comprovant ara mateix en el llibret.
2: La R i la L fan
1: un efecte òptic.
2: Un efecte òptic que especifica les pedres.
1: La música no caducava, però la tipografia sí que estava feta per a joves, no?
2: Imagina't el disc, si dura amb el temps, que 10 anys després el tema està inclús... Quina cançó, com s'anomena, vull dir, és un disc que està ple de sorpreses.
0: Has vist? Ell agarra d'entitat pròpia, ja.
1: Escoltem ara Les Perles, que no Les Pedres.

0: ja saps... Fèlix, Pasqual, moltíssimes gràcies per visitar la nostra col·lecció de vinils i acceptar formar-ne part.
1: Bueno, a vosaltres, bueno, i a Marta i a David, no, també,
2: i a Elena, i a Víctor, i a Juanjo, que no puc vindre.
1: Víctor, Juanjo...
0: A tota la gent que ha participat i a tota la gent que forma part d'este projecte.
1: Sí. Moltes gràcies a tots. Sí, vinga.
2: Igualment.
0: Nosaltres també diem adeu per avui. Has escoltat una nova edició de Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
9: La Dixi! No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
10: Quina ironia, quina cunyata!
9: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
11: Queda clar?
9: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
10: Ah, vale.
9: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
12: Home, pues clar.
9: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
13: Ah, ara ho he entès.
9: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
14: Efectivament.
9: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
15: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
16: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
0: Som

Benvinguts i benvingudes a l'espai musical de Punt Ràdio, on les estrelles internacionals com Beyoncé o Dua Lipa brillen amb la supernova de grups nascuts a la terreta. Nino Bravo, Seguretat Social o Presuntos Implicados, però també Eso, Auxili o Abril. L'objectiu és clar, gaudir de la bona música

música i ser l'aparador d'artistes locals que també tenen molt a aportar. Comencem esta nova edició de Sonem amb un tema que pot convertir-se en la cançó de l'estiu. L'estiu comença així, de Tacho.

Preparades per a un himne d'empoderament? Miley Cyrus arriba amb Flowers, un tema que celebra l'amor propi i la força interior per a seguir avançant.

I després d'escoltar Joan Dausà, seguim convidant-vos a viure la vida amb optimisme. Ara, amb la veu del cantant colombià Camilo. El seu clàssic Vida de Rico és tota una invitació a gaudir de la senzillesa de la vida i els xicotets plaers.

Continuem amb sons electrònics de la mà de dos estrelles internacionals de l'escena musical que s'unixen en aquesta col·laboració. Save Your Tears és una cançó de The Weeknd i Ariana Grande, perfecta per a ballar i reflexionar alhora.

Ara ens endinsem en esta playlist en un conte d'amor cantat per una de les reines del pop del moment, per no dir la reina del pop. Un tema que parla d'amor juvenil i esperança amb melodies enganxoses com el pegament. Love Story, de Taylor Swift. We were

Si t'agrada Taylor Swift, t'agradarà de segur la següent cançó, una veu de Vinaròs amb tanta energia com la guitarra d'Avril Lavigne. Escoltem La millor de les mentides d'Estèreo.

Passem ara a una llegenda del pop. Fa 3 anys, Elton John i Dua Lipa unien forces per a interpretar este clàssic amb un so fresc i una producció impecable. No et perdes Cold Heart.

Dua Lipa ha inspirat moltes artistes valencianes i ara volem escoltar-ne una que fins i tot li ret homenatge en una de les seues cançons. Escoltem Com la Dua Lipa, de l'artista de Bèlgida, Colomet.

I ens acostem ja al final d'esta playlist amb un èxit de l'artista porto-riqueny que està arrasant arreu del món. Una cançó d'amor i passió que et convida a moure el cos i no parar. Escoltem Todo de ti, de Rauw Alejandro.

L'essència de Rauw Alejandro s'amaga en la cançó que escoltarem a continuació. Són un duo molt jove que en poc de temps s'ha fet un lloc en l'escena pop en valencià. Així sona un dels temes del seu primer àlbum, Les Flors.

Tanquem la playlist ben fortes amb un gir cap a un so més punk. Escoltarem Pirata, l'últim senzill de la rapera d'Aldaya, Jazz Woman. Després, San Marino, dels grups valencians L'Home Brut i Bacora. I per a posar la cirereta al pastís, un clàssic del rock alternatiu de les últimes dècades, Creep, de Radiohead. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
3: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment

0: informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
3: Humo, duro.
4: Aleluya, aleluya, empatolets.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe. Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 3 minuts. Avui se'n recorden de què se feia això. Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. Amb Juan Alponte al control de son, vos saluda, ara que Folgado està de vacances, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals per a enviar les vostres respostes, per enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el 90 en número. També podeu fer-ho mitjançant el 90 Minuts Ràdio per a TikTok. Ja sabeu que tots els 90 van en xifra, van en número, i sense xifra en número, però també 90 Minuts Ràdio és el perfil d'Instagram. A més, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu amb el vostre el canal de WhatsApp per a fer-ho, amb el vostre àudio, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: el nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa? Això és la pregunta que estem fent. El nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa? En estos 15 dies, en els que un ha estat respirant i, bueno, pues una miqueta allunyant, no deixa de tindre sempre un ull en les coses que passen. No vos negaré que he estat molt pendent del Mundial, sabeu que és una cita que personalment m'enxissa. Demà m'ocuparé del Mundial. A més, demà tenim càtedra especial final del Mundial, tenim el nostre 11 del Mundial. Demà anem a tindre bona cosa de Mundial, sincerament. Per cert, demà també tindrem, des de les 9:15, el partit que juga el Villarreal contra el Benfica en Faro d'Algarve. És el primer amistós del conjunt de Íñigo Pérez, perdó. Està molt pendent, ja ve lògicament, del que passava en el València. A dia d'avui, fa aproximadament 2 mesos que va acabar la Lliga, i Ron Garley, Ronnie G, també podia ser com aquella vella cançó de Queen, de Freddie Mercury, I'm the Invisible Man, l'home invisible. Ha passat de donar rodes de premsa a bunqueritzar-se i convidar a cafè a gent davant la qual sap que pot vendre motos, i poca cosa més.

Estic fora de dir, i més quan es tracta del València, que en esta vida no eres el que dius que vas a fer, eres el que fas. Per molt que tu digues que enguany l'objectiu és Europa, si continues fitxant jugadors lliures de contracte o de baix cost, la realitat continuarà sent la mateixa. Per molt que tu puguis prometre Europa, Europa demanda altre model, altra inversió. Europa demanda un club estructurat i no que un senyor que vingué per a ser scout acaba siguent el secretari tècnic en l'ombra. Europa demanda que te gastes diners en futbolistes. Europa demanda que no tingues posicions coixes. I Europa demanda una estructura que el València mostra per activa i per passiva que no té a dia d'avui. Que Thomas Meunier haja demostrat tindre la cara molt dura, que la té, no significa que no tinga raó quan diu allò de que el Sunderland acaba siguent la seva destinació perquè encara no es veu en un equip que no tinga aspiracions. Però quizás la realitat de com veu en la València la majoria de futbolistes. Al València venen possibilitats de futbolistes o futbolistes en el tram ultimíssim de la seva carrera. Meunier, que tot i així ha demostrat que volia competir i també ha demostrat tindre nula paraula, està més o menys a la mateixa alçada de Meriton, podria ser perfectament executiu de... mire, des d'ací ja en sé una idea. Senyors de Meriton, si va vostè buscant gent, que és el que han dut sempre a ser de València, que no tinga paraula, quan se retire Meunier pot ser un gran portaveu per a vostès. Però Meunier va dir la realitat per més que dolga. Per més que Meunier no tinga paraula, no vol dir que el seu diagnòstic no siga encertat. Mira, a mi m'ha passat, va ser una cosa... Jo tenia que operar-me de... fer-me una xicoteta operació i el metge cada dia me donava una data diferent. El metge no tenia paraula, però el diagnòstic era bo. Bueno, pues a València li passa el mateix. Meunier no té paraula, però el diagnòstic és el que és. Si ara resulta que la teua alternativa a Thomas Meunier, lateral internacional mundialista en Bèlgica, és de Giro Cirino, el lateral dret d'un equip de la segona divisió espanyola, a mi me podran dir moltes coses, però no me sembla la inversió adient per arribar a Europa en un lloc en el qual ara mateix l'equip està coix. Per més que l'equip, agarren-se a la cadira, que si estan de peu, igual d'un atac de riure, se cauen a terra, per més que l'equip diga que estan tranquils en el lateral dret, perquè tenen a Fulquier, que té una lesió degenerativa en el genoll, i a Rubo Iranzo, amb el qual compta el mateix per a Corberan que jo per a dur-me el premi Pelo Pantén de l'any. Si resulta que, a més, estem en l'ADE, els diners no mos apleguen, estem intentant parlar en Singapur a veure si mos autoritzen... És la de tots els anys, no canvia res. Per això jo deia que en esta vida no és el que dius que vas a fer. En esta vida eres el que fas. Quan a mi mon pare en pau descanse, que me coneixia, vamos, que si me coneixia, m'apretava en el curs i deia, no, no, tranquil, que quan arribem els exàmens
I mon pare sabia que quan arribaran els exàmens, lo normal és que jo suspenguera, perquè era mal estudiant. I per més que jo li diguera que anava a traure nota, com jo no estudiava el suficient,

tens algun tipus de interès. Si és una persona normal, no te'ls creus ni 15 segons. Per més que alguns puguen pensar això, la realitat en el valencià la que és, que podem prometre Europa, podem prometre el que vulguin. Però la realitat és que the third transfer window a one transfer window, de complir-se les four transfer window, que va dir en el seu dia The Invisible Man, la realitat és que the third transfer window s'assembla a the first transfer window, a the second transfer window i a the transfer windows on the last years. És a dir, no posen ni un i no fitxen futbolistes a l'alçada del que ha de ser una plantilla que ha d'aspirar a Europa. Jo ho sé molt. M'agradaria haver-me anat de vacances i haver tornat i haver-me trobat un panorama diferent. Però el decorat continua siguent igual. I el decorat amb Meriton, ja sabem, sobretot a l'hora de posar-los damunt de la taula, ja sabem com és. Minimalista. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Bueno, pues anem ja amb les fotos del dia. Primeres converses. El València ja li ha realitzat al capità José Luis Gallà la primera oferta per abordar la seva renovació. El de Pedreguer finalitza el contracte el 30 de juny de 2027 i el club de Mestalla ja s'ha posat mans a l'obra per abordar una renovació capital. Pel que ha transcendit, de moment les parts estan lluny d'arribar a un acord, tot i que la predisposició de club i futbolista és en un principi receptiva. Primer amistós. Demà tira a rodar el Villarreal d'Íñigo Pérez en el primer amistós de la pretemporada davant el Benfica de Portugal, en un encontre que jugarà a la localitat lusa d'Algarve de Faro. El partit començarà a les 9:15, serà ferit per el Punt a Punt de Punt Ràdio, i el conjunt groc presentarà el seu primer 11 que no ferirà massa pistes perquè no hi ha fitxatges a excepció del lateral Carlos Romero i falten els mundialistes. El dissabte de la setmana vinent, el 25, jugarà el segon encontre davant el PSV Eindhoven. Un líder per a la defensa. El central algerià Aissa Mandi s'ha convertit en nou futbolista del Levante Unió Esportiva. L'internacional i mundialista africà es converteix en nou jugador renota per a les dues pròximes campanyes i les dues últimes temporades les ha jugades al Lille francès, l'equip en el qual ha participat en 29 partits de Lliga i 11 de Lliga Europa. Té també una ampla experiència en la Lliga, on ha militat en Villarreal i Betis. D'esta manera, saludava el nou futbolista granota a la seva afició.
1: Hola, granotas, soy Aissa Mandi. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Tengo mucha ilusión para esta temporada. Espero que nos vemos pronto. Macho Levante.
0: Primeres impressions. Pedro Vigas ha parlat de les primeres sensacions en l'Elx després dels primers dies de treball amb Martín Anselmi. El capità franjaverd ha assegurat que troba similituds entre les propostes futbolístiques de l'actual entrenador il·licità i el que es treballava amb Éder Sarabia. A més, ha hagut tindre unes paraules de reconeixement per al suport que sempre diu els brinda la seva afició.
2: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo...
0: Este no era Pedro Vigas, sino que era Scaloni, que sense colat. Alarma Porro i Lamine. Els dos futbolistes acabaren tocats el partit de semifinals contra França i avui han entrenat a banda del grup a tan sols 3 dies de jugar-se la final. Lamine Yamal va eixir del camp coixejant lleugerament i Pedro Porro va fer amb una sobrecàrrega. Des de la Federació

0: Se transmeten calma respecte a la disponibilitat dels dos jugadors per a la final, amb l'objectiu que demà divendres es reincorporen al treball amb el grup. Vells coneguts, València Bàsquet s'enfrontarà en fèmines en la fase de grups d'Euroliga al Fenerbahçe després de quedar enquadrat en el grup C, com va córrer la passada temporada segons el sorteig celebrat en el dia d'avui. A més, el conjunt taronja jugarà contra el Rapid de Bucarest, que va accedir de manera directa, i contra el vencedor de la fase prèvia que enfronta el Flams Carolo Bàsquet, el KP Brno i el Reyer Venècia. Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. En 90 en xifra, en número. Arroba 90 minuts. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. També sí, 90 en xifra, en número. Sense xifres i números, 90 minuts ràdio és per al nostre perfil d'Instagram. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, el nostre número de WhatsApp. Pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. El nivell d'inversió del València dona com per a pensar en l'objectiu d'Europa. 11 i 18, pausa per a la publicitat i en tornar de tot això parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: El nuevo Opel Frontera. Wow, cuánto espacio. Ey, carga rápida. Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Estàs escoltant 90 minuts.
0: Les 11 de la nit i quasi 20 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que vos hem anat desgranant tant en les nostres fotos com en l'editorial del programa, i hem de traslladar-nos fins a Terres Catalanes perquè en vigilant aquesta pretemporada o aquest primer estàs de la pretemporada del València Club de Futbol que està duent-se a terme en Girona, tenim el company d'Apunt, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
6: Hola, Manolo, bona nit. Sí, fins el pròxim dissabte a la nit, d'ací a dos dies, estarà el València en esta idílica zona del Parc Natural de la Garrotxa, 8 quilòmetres d'Olot, aproximadament mitja hora, tres quarts de Girona capital, on el València ha triat estos 5 dies i mig, perquè de dilluns a dissabte han sigut estas jornades, on el València va preparar este primer mini-estat de pretemporada, que t'he de dir, Manolo, que si havien vingut ací buscant fugir de la calor de València, no se l'han trobat. De fet, Corberán ha hagut de modificar el seu pla de treball, que en principi estava previst per a fer dobles sessions tots els dies, excepte demà divendres. La veritat és que només han entrenat per les vesprades els futbolistes quan ja caia la calor, perquè així hem estat fregant els 40 graus pràcticament tots els dies des del passat dilluns.
0: Bueno, vaig a contar una de abuelo cebolleta, una de viejulo. El València va tindre un lateral d'Olot, precisament, que li deien Ajutori Serrat, i que va jugar el València en la 82-83 i en la 83-84. Després se'n torna, se n'anà al Sabadell, si no recorde malament. Quan uno no té ja...
6: Que funciona el disc dur, Manolo?
0: Pues, diuen que l'únic que es funciona és que no tenim massa intel·ligència al disc dur. Bueno, 11 i 21. Primer, del que és l'equip o les provatures, me pots contar alguna cosa? Perquè crec que ja ha fet alguna provatura Carlos Corberán, que ja hem vist a Sato, que ha jugat més pegat a la banda que una altra cosa. Bueno, ja ha començat a manejar alguna peça, no?
6: Mira, te vaig a dir la veritat, Manolo. Mm. Tu que, com deies, tens molta experiència en això del València i les pretemporades, ha canviat molt la pel·lícula de fa uns anys a esta banda. Jo recorde els primers anys d'apunt, cobrint les pretemporades, com per exemple en Sant Gallen, en Suïssa, sí, on tenies, com te diria, barra lliure, no?, per a veure l'entrenament de principi a fi, en Gattuso, en Baraja. Tenies una proximitat prou elevada amb tots els protagonistes de la pretemporada, te pots fer una idea. Jo quasi te podria dir que no sé si dient xuta bé o no xuta bé a porteria, perquè hem tingut uns 15 minuts de portes obertes, diguem, als entrenaments, a uns 25-30 metres d'on estan tocant pilota els futbolistes, i bàsicament el que hem vist ha sigut l'activació. Fugazment sí que hem pogut veure, quan ja abandonàvem les instal·lacions, aquestes provatures de les que tu feies referència, veient parelles de ball com Pepe Ludieng, com Sato, com comentaves, en banda esquerra, però ni hem vist una patxanga, ni hem vist xuts a porteria, ni hem tingut la possibilitat, com se feia anys enrere, de veure un entrenament complet de l'equip de Corberán. Eixa és la veritat. Sí que és de veres que han treballat, com te deia, durant les vesprades, molt de treball de camp, primeres pincellades tàctiques, però no hem estat presenciant-lo durant totes les sessions. Eixa és la veritat. Bueno. Manolo, en qualsevol cas...
0: Tampoc me resulta una sorpresa, eh? Si vols que te diga... Sí, sí, sí. Si vols que te diga... Ara mateix, cara de sorpresa no estic fent.
6: No, jo, de veres, lo que destacaria d'esta pretemporada, sí, estos dies de pretemporada que estem així, és que podríem dir que l'arribada a Girona comença torta, i a partir d'ahí s'han anat desencadenant una sèrie de moments que jo no sé si qualificaria com crisi, incendi, però que realment no ajuden a tindre una inèrcia positiva en este inici de pretemporada. Conforme arribaven així a Girona els futbolistes el passat dilluns, va coincidir pràcticament amb les hores prèvies a conèixer el no de Menier, i també a aquest canvi horari en l'inici de Lliga. Són dues coses que ara mateix són les prioritats en el València i que han trastocat el pla de treball inicial que n'hi havia tant en el cos tècnic a nivell de preparació de pretemporada com en la secretaria tècnica a nivell d'abordar, reforçar l'equip. El no de Menier ha deixat, no sé si dir-te en estat de xoc, però sí que en stand-by totes les operacions que n'hi havia en marxa fins ara, i la prioritat absoluta, total i urgent, i així ho diuen obertament membres del cos tècnic i de la directiva del València, és la de trobar un lateral dret de garanties que a dia d'avui Corberán no té, a un mes de començar la competició i a dos dies del primer partit amistós, perquè sí, Fulquier ha vingut així a Girona i ens diuen des del club que la seva recuperació va molt bé i avançant de terminis, però no ha fet ni un minut de treball amb els seus companys, està en dinàmica totalment al marge, treballant en solitari al gimnàs i amb els readaptadors, i l'alternativa per a aquesta posició és un Rubi Iranzo que sap que Corberán no compta en ell i que no té ni 10 partits en primera. Per tant, ara mateix la prioritat absoluta dins del València Club de Futbol al mercat és trobar, quan més pronte millor, un lateral dret de garanties. I l'altre aspecte és aquest canvi d'horari, aquest ajornament de la primera jornada, Manolo, sí, que ha fet que el València no comenci la Lliga el dia 15, sinó el dia 22. N'hi havia previst un partit amistós de pretemporada, l'últim, el Trofeu Taronja, el dia 8, davant un rival d'entitat com era el Newcastle, per arribar, diguem, en el pic de forma de la pretemporada de cara a aquest inici lliguer, i ara el València s'ha trobat en que té dues setmanes pràcticament netes entre el Trofeu Taronja i el debut de Lliga el dia 22 d'agost a casa contra el Celta, i estan treballant ara mateix Manolo, en trobar un rival d'entitat per a que en aquests 15

0: 15 dies entre el Taronja i l'inici de Lliguer, el València tinga un partit de nivell per a mantindre el ritme competitiu.
1: Ja que està tranquils, perquè segur que troben un rival de la mateixa entitat que han trobat el lateral dret o l'escout per a Espanya. Dit això, el club deixa també entrevore que ja han començat les primeres converses per a la renovació de Gaià, però sembla que encara estan, havent de bona sintonia, encara les postules estan molt lluny, José B.
0: A veure, és un meló que en algun moment s'ha d'obrir.
1: Sí.
0: En el València, Gaià entra en l'últim any de contracte, Gaià a partir de gener seria agent lliure per a negociar en qualsevol equip. Gaià és el futbolista que més cobra de la plantilla, té un salari desorbitat d'altra època, per a l'actual València són pràcticament 6 milions d'euros brut, que són quasi 3 nets. Això ara mateix està molt per damunt de les expectatives que té el València per a una primera xifra negociadora en aquesta primera oferta que li puga fer al València, sobretot per edat, sobretot per rendiment del capità en els últims anys. És un tema que es vol tractar amb delicadesa, tenint en compte el que significa Gaià per a este club, per al València, però és de veres que, com deies, ara mateix les posicions no estan massa... com te diria?
1: Manolo?
0: No estan massa pròximes, tot i que Gaià vol continuar i el València vol que Gaià continuï.
1: Veurem com funciona la cosa. José, moltíssimes gràcies.
0: Estem en contacte, Manolo.
1: Gràcies.
0: Com te dic, demà està previst un entrenament pel matí, uh-huh. Vesprada lliure, dissabte a les 6:30, partit amistós contra el Petro de Luanda, campió de la potent Lliga Angolenya.
1: Ojo!
0: En un partit que es disputarà a les 6:30 en les instal·lacions del camp d'entrenament de la Garrotxa, a porta tancada, tant per a aficionats com per a premsa. Ens diuen que Corberán s'ho pren més com un entrenament que com un partit, va fer moltes provatures, no jugaran ni 90 minuts, ens comentaven des del club, i que tampoc vol mirades indiscretes per a estos primers minuts de pretemporada del València.
1: Algun dia me digué a mi un empleat del club, si fora per Meriton ni els partits serien a porta oberta. Ja va camí d'aconseguir-ho. José, gràcies.
0: Bona nit, Manolo.
1: 11:29, la penúltima conya marinera, perquè en este club sempre és la penúltima conya marinera, és que ara resulta que ja ens falta un scout espanyol. Passarem de que era prioritari, que anava a ser la persona que anava a completar la superestructura, després ja no era un secretari tècnic, ja era un scout, després el scout ja esdevenia un home que estiguera pendent del mercat espanyol. A la fi, res de res. Però, torno a dir, és la penúltima conya marinera amb Meriton. Tampoc és novetat. 11:30. Ho comentava el company Saba Gomis en Esport Base, el tema d'Aimar Blázquez, que per a qui no sàpiga qui és, el que anem a fer és posar-ho tot en ordre. Saba Gomis, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Manolo? Com esteu? Bona nit.
1: Bueno, un dels noms propis de la jornada és Aimar Blázquez. Probablement per al gran públic que seguís que a la primera plantilla, pues igual ha sentit alguna cosa, però no el té massa ben ubicat. Així que el primer que anem a fer és contar-li als nostres senyors, Salva, qui és Aimar Blázquez.
2: Bueno, pues Aimar Blázquez és un davanter que ja va arribar a l'acadèmia fa uns anys, des de la generació 2006, arribar després de passar per pedreres com la del Leganés, el Villarreal, el Real Madrid, o sea, havia rodat ja Aimar Blázquez de xicotet, però bueno, arribar al València, els primers anys bé, sobretot el primer any va estar molt bé, després la veritat és que va esclatar en l'últim any de juvenil, no? On va fer 31 gols en 31 partits, això va suposar que la selecció sub-19 d'Espanya el citara, i després, bueno, pues acabant la seva etapa amateur, ja va passar al Mestalla, on esta temporada pues la realitat és que s'ha trobat en un Mario Domínguez que estava intractable, no? I que ha fet un temporador, uns registres goleadors impressionants, i de fet, entre cometes, va obligar al València a renovar-ho, perquè, bueno, el València va tindre que sentar en Mario per a renovar aquest contracte en comptes d'ampliar el seu contracte via fer-li fitxar i dinàmica de primer equip, i en unes altres condicions, bueno, es van arribar a un acord, i és el davanter que està esta setmana a Girona en Carlos Corberán.
1: Bueno,
2: per què fem este context?
1: Exactament. Què és el que ocorre amb... segona pregunta, clar, per a situar els oients. Què és el que ocorre amb Aymar Blas, que tu has signat una info en el dia d'avui en les xarxes socials, on parla d'alguna desavenència, d'on és i per què?
2: Bueno, sí, ho contàvem en Esport Base esta vesprada, i és que Aymar Blázquez porta la intenció o li agradaria eixir del València. Per què? Bueno, pues, per lo que estàvem un poquet introduint, no? Per aquesta pèrdua de protagonisme, en este cas en favor de Mario Domínguez, que lògicament pues, tenia ja més anys en el Mestalla, que també era un davanter de projecció de la Pedrera del València, i bueno, pues, Aymar este any pues, ha jugat en contra de tots els partits de titular com venia fent, ha jugat 11 partits de titular, ha fet 4 gols, no està mal, però, clar, bueno, pues, jo crec que ell mateix esperava un poc més, el club, tal volta, també podia esperar un poquet més d'ell, però ha arribat a un moment en el que, bueno, pues, acaba contracte el pròxim any, Aymar, a partir del mes de gener, podria negociar lliure en qualsevol altre equip, i és per ahir que clar, el que ha traslladat en els últims dies al València és que pues, li agradaria eixir, perquè ell veu que no compta per al primer equip, va debutar la temporada passada en pretemporada, no té cap partit oficial amb el València, però va debutar en pretemporada en un parell de partits, el del Taronja i en el del el Mönchengladbach, i este any, bueno, a banda d'uns quants entrenaments, no ha tingut protagonisme en Carlos Corberán. En pretemporada, el que està, i per això ho dèiem abans, és Mario Domínguez, en el primer equip, ell està en Mestalla, i bueno, pues, tot això mesclat en la seva sensació de que no acaba de tindre el protagonisme que esperava, o que quan va renovar fa ja 3 anys, fa 2 anys, li prometen, entre cometes, no? Que era el davanter de projecció primer equip, que anava a estar en el primer equip, això no se pot prometre, això ho tens que també acompanyar de resultats. Però sí que era un poc l'aposta en quant a econòmica, en quant a contracte, de ser un davanter que a curt termini o a mig termini estaria en el primer equip, això no està arribant, i a un any de contracte pues, ell pensa que el millor és anar-se'n del València. Cal afegir, i és una situació que sempre és cridanera i que sempre significa, no? I és molt important, que fa no res, fa uns dies, ha canviat l'agència de representació. Això sempre vol dir, no?, que va moltes vegades aparellant un canvi en la carrera d'un futbolista. Per tant, bueno, pues, la situació, a més l'entorn, en aquest cas la nova agència, ha comunicat al club, perquè bueno, pues, jo puc parlar en aquest nou entorn, i ha comunicat al club que té una oferta, que té un interès, encara no és una oferta formal d'un equip de l'estranger, i que ens agradaria pues, trobar una solució per a que pugui eixir. Jo pense que el València no va acceptar qualsevol oferta, i que el València, la realitat, és que confia en el jugador, que creu que és un jugador en potencial, i que este any la idea era que Aymar fora el nou del Mestalla, perquè Mario ja no està, i que podrà tindre minuts, però, bueno, pues, en este cas, l'entorn del jugador pues, pensa que està per algo més que segon federació.
1: Bueno, respectant moltíssim la nova agència de representació que puga tindre Aymar Blázquez, a mi em dona la sensació de que també a altres les agències, i més quan entren a gestionar el futur d'un futbolista, quan entren de noves, marquen una miqueta el territori al club. Vull dir, bueno, així estem nosaltres no som els que ja havíem.
2: I moltes vegades, Manolo, prometen coses als jugadors, també.
1: Si és que això són regles del joc, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, per això dic que, respectant moltíssim, cadascú juga les seues cartes. Possiblement la de l'agència siga el demostrar al futbolista, apostem per tu, anem a prestar-li al València, tal i com no sé què, i la València siga estar-se quiet, tranquil, i dir, bueno, vosaltres dugueu les ofertes que vulgueu. Si a mi me dona la gana, l'acceptaré o no l'acceptaré.
2: Correcte, correcte. I si no, pues te queda un any de contracte,
1: exacte,
2: ja està.
1: Exactament. Perfecte. Estem en contacte, mai millor dit, i estem sobretot vigilant a veure què pot ocórrer al voltant d'Aymar Blázquez. Salva Gomis, gràcies.
2: A vosaltres, bona nit.
1: Bona nit. Gràcies, Salva Gómez. Per cert, també ja, bueno, se farà públic, imagina que demà, després de... Bueno, abans a voltes aquestes coses les dilata, però bueno. Ja està fent lo de Schenk al Transfosport per 1,7 milions d'euros. Jo sempre dic aquestes coses. El futbolista és sempre l'últim que té la culpa. Este xicón era suplent el primer any de Baraja, que és quan el València decidix executar la clàusula de compra de 5 milions d'euros. Després, és que el padre del nuestro, és a dir, Miguel Ángel García Pérez Roldán, ha dit que era un central de més futur que present. Quan arribi aquest futur, per favor, Miguel Ángel, avisa. Perquè de moment no acabem de veure-lo. 11:37, de moment tanquem la finestra del València, que després reobrirem. I me'n vaig a parar amb el meu bon amic Ismael Garra. Hola, Ismael, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Muy buenas, Manolo.
1: Perquè si ha fitxat un central en principi de garanties, el Llevant, amb la incorporació de l'algerià i, a més, mundialista, Aissa Mandi.
3: Sí, además con pasado aquí en la Liga Española, pasado en el Villarreal. Viene de firmar una magnífica temporada en el Lille, un equipo que ha acabado en puesto Champions, semifinalista de Europa League, además elegido en el 11 ideal la pasada temporada de la Liga de la Primera División Francesa, mejor jugador de la temporada del Lille. Argumentos lo suficientemente contundentes, aparte de lo que conocemos del jugador en la etapa de Betis y Villarreal, pues bueno, para hablar de un jugador que va a aportar esa solidez, esa experiencia detrás, un jugador muy experimentado, 34 años, y viendo, Manolo, lo que es la realidad económica del club, estamos hablando de un jugador que llega libre de contrato, ha firmado temporadas, un jugador que, te soy sincero, esta mañana nos ha pillado por sorpresa, hemos desayunado con el nombre de Aissa Mandi, pero mira, es un refuerzo que el equipo necesitaba, aún va a llegar otro central más, y yo creo que el Levante... un salto de calidad y sobre todo un salto de seguridad en la zona defensiva, que era una posición que, bueno, la temporada pasada ya vimos que era una de las zonas más endebles, y el Levante con este movimiento creo que era un paso al frente.
1: No es el único... Per cert, este movimiento, Isma, descarta, porque el Levante en un principio sí que estaba contenta en Matías Moreno, pero estaba la Fiorentina que no ha posado fácil. Yo imaginé que este movimiento descarta a Matías Moreno.
3: Sí, a ver, yo creo que no solamente este movimiento, es que estamos hablando que la Fiorentina está pidiendo traspaso por Matías Moreno. Y estamos hablando de cantidades, por ejemplo, hoy días ha salido una oferta de un equipo que está en Championship, galés, que oferta 8 millones de euros, entre 8 y 9 millones de euros. Oferta el nombre es el... Ay, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Es que se escribió... es un equipo galés. Uh-huh. Entre 8 y 9 millones de euros por el jugador. Estamos hablando de una operación absolutamente...
1: Igual es el Rexham.
3: Exacto. El del actor, el de...
1: Sí, el de Michael Haney y... Ahí no me recordé, ahora Matis.
3: Y Ryan, ¿no?
1: Y Ryan Reynolds,
3: eso es. Pues ese club, es el equipo galés que ofrece entre 8 y 9 de euros por el jugador. Lo que no cierra las puertas esta operación, uh-huh, es la posibilidad de que Alan pueda seguir una temporada más en el Levante.
1: Maturro,
3: que Levante está negociando con el Genoa, que se pueda quedar Alan Maturro una temporada más. Bueno, no solamente una temporada más, porque el Levante negocia tenerlo ya en propiedad al central Uruguay. Puerta sí que no la cierra Mandi, pero la de Matías, en el momento en el que la Fiorentina estamos hablando de pedir traspaso por el jugador entre 8 o 9 millones de euros, que es lo que se estaba trasladando desde Inglaterra, pues evidentemente eso al Levante, que estamos hablando que esta es la operación que esta llega libre, Bardel ha llegado libre, y ahora comentaremos algún futbolista más que van a llegar o cedidos o libres, pues evidentemente el Levante no puede pagar un traspaso por el jugador, por ningún jugador. Veremos a ver cuando se produzcan las ventas, porque se tienen que producir, cómo está el Levante de poder maniobrar económicamente para hacer algún desembolso un poquito más potente.
1: Ahora entraré en esa historia, porque a mí me un contabés, esta desplada con Parrabem, y hay tres noms, digamos, en lista de espera, que son Hugo Sotelo, Julio Díaz y Dani Requena. ¿Cómo se toman, o en qué punto se toman estas tres operaciones?
3: Pues son tres operaciones que, salvo que suceda un giro de 180 grados, serán los tres jugadores de Levante. Hugo Sotelo, desde el fin de semana pasado, el acuerdo entre el jugador y el Levante estaba cerrado. Las horas, los días siguientes, pues entre clubes han ido puliendo detalles. Desde ambas partes, pues prácticamente, digo prácticamente porque hasta que no sea oficial los acuerdos no hay que darlos como hechos, pero el acuerdo para que Hugo Sotelo llegue aquí al Levante en calidad de cedido, con opción de compra por el 50% de la propiedad de 3 millones de euros, pero Levante tiene la posibilidad también de comprar el otro 50% por otros 3 millones de euros. Pero bueno, viendo en estos momentos, viendo la realidad económica del club, supone, bueno, suena a irreal que Levante pueda hacer un traspaso el verano que viene. Un refuerzo para el centro del campo, un jugador internacional sub-21, que el Celta no entraba en los planes del Celta. Sorprende que el jugador, cuando concluya esta cesión en el Levante, volvería con un año de contrato al Celta. Sorprende que esa operación el Celta antes no lo renovara, pero bueno, son posicionamientos de club. Y un refuerzo petición de Luis Castro, que Luis Castro ha hablado con el futbolista y potenciaría ese centro del campo. Luego, siguiendo por centro del campo, otro nombre propio es el de Dani Requena, centrocampista propiedad del Villarreal, la temporada pasada firmando una más que notable cesión en el Córdoba, que Levante lo venía siguiendo en esa temporada en segunda división. Ahí en el acuerdo, que sería por una cesión, falta por ultimar, acabar de cerrar que sea por esa cesión con opción de compra, y eso pasaría porque el Villarreal, como el jugador acaba contrato en 2027, tendría que renovar porque no va a ceder en el Levante y luego volver y no tener contrato. Eso sería hacer un traspaso o un traspaso encubierta, pero en principio la vía parece ser que apunta a una cesión con opción de compra previa renovación del Villarreal. Y el otro nombre propio, que a mí es un jugador que venía siguiendo desde la etapa juvenil, que además al Levante le hizo papilla con el Atlético de Madrid, que es el lateral izquierdo Julio Díaz, que además creo que vosotros, el Valencia, lo conocéis del partido en Mestalla, que creo que jugó Julio Díaz ahí de lateral izquierdo. Un jugador joven, un talento en el carril zurdo, una posición donde Levante está en estos momentos huérfano de jugadores naturales de primera plantilla, porque solamente está Mar Santos, de lateral izquierdo, 15 años, ojito con él. Y la operación, en principio, vamos a ver si se acaba cerrando en los próximos días, pero bueno, también parece que Julio Díaz será ese primero de los dos laterales izquierdos que va a firmar el Levante. Llegaría en este caso, aunque el Levante, ahí no te lo sabría decir al 100%, pero el Levante ha intentado quedárselo en propiedad, hacer una operación, digamos, al estilo Carlos Álvarez, de propiedades compartidas, porcentajes y tal, pero la información en estos momentos apunta a también una cesión. Así que de lo que parecía un poquito estancado, que Levante no hacía operaciones, pues hoy hemos tenido la oficialidad de Aicha Mandi, y muy prontito los Hugo Sotelo, Julio Díaz y Dani Requena, si nada se tuerce, también serán, no sé en qué orden, no sé quién será el tercero, el cuarto y el quinto, no sé en qué orden, pero esos en principio deberían convertirse en los siguientes refuerzos de Levante, lo que supone operación entrada. Ahora, vamos a ver cuándo explota ya definitivamente el melón de las salidas,
4: claro,
3: porque evidentemente Levante necesita, para ajustar fair play y para poder inscribir, pues que se produzca esa gran salida, y evidentemente, aunque nos duela, el nombre propio sin duda es el de Carlos Espí.
4: Està clar, i estarem molt pendents de tot això. Anem xerrant durant aquests dies. Isma, gràcies.
3: Un abrazo, Manolo.
4: 11:45, Isma Agarra. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa i entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
5: Estàs escoltant 90 minuts.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8.

Benvingudes i benvinguts a un capítol més de les cançons de la nostra vida. Avui parlem de l'humor i la sàtira, eixos que formen part de la idiosincràsia del poble valencià. Sempre s'ha dit que nosaltres tenim una manera pròpia d'afrontar l'art des de la crítica i el sarcasme, i la música no s'escapa d'esta forma de veure el món. La sàtira popular a través de la cançó tradicional ens ha donat molts exemples.

l'humor ha sigut la ferramenta perfecta per eludir la censura i per a parlar de temes tabú o prohibits. Des del punt de vista de l'humor, podem abordar temes polítics, religiosos o sensibles sense por a la reprovació.

0: increïble missió.
1: A més, riure genera efectes immediats en la salut física i mental. Riure és una de les emocions més contagioses i fomenta un ambient positiu. Per això, la música i l'humor sempre han sigut bones companyes.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Un dels primers exemples de sàtira musical que trobem a les nostres comarques és el grup Els Pavesos, amb Joan Montleón al front, que ja hem analitzat el capítol de la renovació del folk i la cançó tradicional dels anys 70. I recordant aquest capítol, tornem a aquest paratge natural i a aquest cant que li va fer este grup amb el seu tema Les anguiles de l'Albufera.

perquè els pavesos, a més d'utilitzar l'humor, van posar en valor una gran part del cançoner tradicional valencià i van conquerir els escenaris amb aquestes sonoritats. Pues sí,

A finals dels anys 70, en plena voràgine del punk britànic, a la ciutat de València es va formar una banda excèntrica i molt difícil de qualificar des del punt de vista estètic, que traslladava als escenaris l'herència del cabaret mesclada amb la ràbia punk i el sarcasme en les seues lletres. Parlem de La Morgue.

La Morgue era un supergrup format per diferents músics de diferents sensibilitats artístiques. Liderava el projecte José Vicent Arastei, més conegut com David Duplex, un carismàtic i excèntric personatge. La Morgue era pop faller amb actitud punk i lletres descarades com este Pompis de Luxe.

0: Les cançons de la nostra vida. En A Punt Ràdio.
1: A David Dúplex se li va sumar al projecte un altre actor important de la contracultura valenciana, com és Vicente Bartual. Vicente va fundar també el segell discogràfic Ediciones Milagrosas, per on van passar gran part de les bandes dels finals dels 70 i principis dels anys 80.

La Morgue era una gran banda a l'estil de l'Orquestra Mondragón o els mallorquins, Peor Impossible. I la teatralització dels directes era una de les marques de la casa. Tenien figures com coristes i animadors com Bartual o Madalena Twist, una de les primeres drag queens valencianes. Tot un rarà vist a finals dels anys 70.

I és que la morgue era ritme, nous sons i un exemple més de com arribaven nous canvis a l'escena valenciana. Escoltem un poc d'ells i ho fem amb Avance Semanal.

La Morgue va suposar una escola artística i musical per a persones inquietes que necessitaven expressar la seva creativitat. I per això, de les cendres de la Morgue van eixir altres bandes com Ceremonia, Armas Blancas o Los Inhumanos.

La cançó que sentim de fons, Verano Inhumano, forma part del primer EP de la banda, editat l'any 1983 per Ediciones Milagrosas, el segell de Bartual, i que destacava per la seva urgència postadolescent, un electropop molt de principis dels anys 80 i lletres que ja miraven a l'humor, però d'una manera molt continguda.

La banda es va formar un any abans a la platja del Saler, una platja al sud de la ciutat de València, un projecte que va néixer de la ment d'Alfonso Aguado, exvocalista de Última Emoción. Convé recordar que prop de mig segle després, Los Inhumanos encara estan en actiu.

0: Didi és una altra de les cançons que formen part d'aquell primer EP de Los Inhumanos. Mesos després de la boda entre l'hereu de la corona britànica, el príncep Carlos, i una jove que connectava molt bé amb el poble, esta banda va decidir retre homenatge a una de les dones més carismàtiques del segle XX, Diana Spencer.
1: Y ya no te puedo olvidar, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di.
2: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però eixes primeres composicions res tenen a veure amb la trajectòria posterior del grup. A partir d'ahir, fitxa per una multinacional i comença a fabricar hits de pop etílic i a vestir als escenaris les mítiques túniques que els caracteritzarien fins a l'actualitat.

Manuel pertany al primer llarga durada del grup, amb el títol Los Inhumanos, publicat a l'any 1985. La banda comença a créixer i es converteix en un grup multitudinari amb més de 30 persones dalt de l'escenari. Algunes cròniques de l'època diuen que per esta banda han passat més de 400 membres al llarg de tota la seva història.

Les cançons de l'estiu comencen a ser patrimoni de los inhumanos i no hi ha revetlla de poble en la que no es ballen les seues cançons. Pop fresc, acompanyat de sons sintètics i amb la característica coral de totes les veus que l'acompanyaven.

1988 va ser un any clau per entendre la història de Los Inhumanos. Van editar el seu disc més exitós, 30 Hombres Solos, produït i arranjat per Nacho Mañó. Va ser doble disc de platí i allà es van incloure temes mítics com este, Me duele la cara de ser tan guapo.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Festa, irreverència i col·lectivitat etílica. Eixes són les bases en les que es crea el cançoner d'esta banda, que té en les tornades enganxoses i en l'humor una de les seues claus d'identitat.

L'humor sexual i les al·lusions masclistes converteixen la banda en una fàbrica de hits que el 2001 canvia de comandant, ja que Alfonso Aguado deixa pas al seu germà Sergio al front de Los Inhumanos. Però l'any 2019, Alfonso, el creador i fundador de Los Inhumanos, torna a la carretera i decideix continuar amb les cançons que tantes voltes va cantar. I tot això fins ara, que continuen en actiu. I de segur, ho fan tocant cançons com esta, Una pareja feliz.

L'any 1984, una banda d'amics s'unix sota el paraigües d'Orfeón Brutal a fer cançons per passar-ho bé i amb l'humor com a consigna. El primer EP que van publicar comptava amb el que va ser el seu gran hit, Mariloli. Mariloli.

L'humor en les lletres, la posada en escena o la manera d'entendre la música ha sigut un recurs que han utilitzat nombroses bandes de la nostra geografia. Riure no entén ni d'edats ni d'èpoques, perquè des dels anys 70 trobem exemples de formacions que ens han tret un somriure, com és el cas dels Reis de l'Electroclash, Putilàtex.

0: dutxes, Blas i las astrales. Droga, droga pura.
1: Un problema para los pobres.
0: Has pasado de tus amigos rurales
1: para hacerte el ambiguo siempre que sales. La ropa que llevas tu madre la cose.
0: Cuando sales a adoptar
1: una pose,
0: pareces un maniquí del Bershka.
1: Eres anoréxica. Mira una moderna.
2: Utilatex és un duo que es va formar al Albacete amb la valenciana Gemma Germen. Van ser un dels pioners de l'electroclash a tota Espanya, un estil que mescla electropunk, tecnopop, música industrial i metal amb lletres irreverents i còmiques com esta que escoltem, Mira una moderna.
3: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: Prop de dos dècades després de la seva creació, Utilatex encara continua en actiu i no han deixat mai de publicar nova música, tot a pesar que els seus membres han format part d'altres bandes al llarg d'estos anys.

El que està clar és que la ironia, el sarcasme i, en definitiva, l'humor és un recurs que s'ha utilitzat des de sempre en la música de les nostres comarques. Qualsevol estil ha sigut permeable a esta manera d'entendre les cançons, com és el cas de la banda d'Electroclash Putilàtex. Discoteca.

I per si us heu quedat en ganes d'escoltar un poc més d'este humor irònic, del sarcasme dut a l'extrem amb sons electrònics, vos deixem ara amb un altre tema de Putilàtex. Escoltem Domingo Mundial.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I deixem ara els ritmes més electrònics per adentrar-nos en una proposta que també fa de l'humor marca de la casa. Parlem del peculiar grup Ovidi Twins, format a l'any 2004 a la ciutat de València per Xavi Mataor i David Garcieta, al que s'uniria, posteriorment, Xavier Learreta.

Ovidi Twins va destacar per practicar estils tan diversos com la cançó d'autor, el reggae, el punk o fins i tot la música clàssica. Els seus concerts eren una festa poètica amb guitarres, on les històries que ens contaven tenien molt a veure amb la nostra quotidianitat.

0: I d'un univers creador en passem a un altre, sempre respectant l'utilització de l'humor com a consigna de creació. En este cas, un duet que porta l'humor fins a l'últim extrem i que fa de l'escenari un verdader teatre. Parlem ara del duet valencià Jove Mochi.
1: No me presentes a tu hermana. No me presentes a tu hermana.

0: i ja n'hi ha una intenció i una provocació per a futurs interessats. Es tracta d'un duet que no mostra mai la seva identitat, ja que s'amaguen darrere de màscares de porcs.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Jova Mochi són en si mateixos una proposta surrealista que fa de l'humor la seva manera de ser. Ritmes sinuosos, sonoritats sintètiques, veus profundes i lletres boges que ens trauen un somriure per l'absurd de la seva proposta. I sense deixar l'absurd, viatgem ara a una altra proposta personal i original, Gilbertástico.

Gilberto Aubán és un pianista i compositor que porta prop de 2 dècades de músic d'acompanyament d'altres propostes musicals, però que també del seu propi projecte, Gilbertástico. Una proposta de cançó pop personal i íntima on l'humor també té el seu espai on s'aprecia, en este que escoltem, Papas i Olives.

0: La proposta de Gilbert Tástico passeja també per l'absurd i l'ironia, com també fan els últims protagonistes d'avui. Una formació sarcàstica des de la seva concepció i que juga amb l'humor per criticar allò que no els agrada. Parlem ara de Gigatron.
1: Gigatron és una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal dels anys 80 i 90, caricaturitzant les actituds, l'estètica i els elements típics del gènere. Formats després de la dissolució de Choco Crispies, la formen Charlie Glamour, Dave Demonio, Cake Turullo i Johnny Cochambre.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I amb ells traiem un somriure i diem adeu a este capítol on hem visitat propostes que fan de l'humor, el sarcasme, la ironia o fins i tot l'absurd una forma d'afrontar la música. Per ara només ens queda que fer banyes amb les mans i votar molt fort. Adeu i que la música vos acompanye.
3: Las legañas.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt A Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt A Punt.
2: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
3: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
4: No és possible, no és possible.
3: Xicotets comerços i associacions veïnals.
2: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
3: La què?
2: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
5: Què diu, què?
2: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
6: I què li sembla això que ha passat?
7: És tan lamentable.
8: Hi ha molta maldat en este món.
9: Quasi m'ha entrat un infarto de veure tanta gent.
7: Fa pena.
2: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
10: No.
2: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
3: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
2: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
3: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
2: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
3: Adeu, fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
11: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
12: Un 16 de juliol, de matinada, els membres de la família imperial russa, els Romanov, van ser brutalment executats pels bolxevics. L'últim tsar de Rússia, Nicolau II, la seva dona, Alexandra, els 5 fills i diverses persones al servei de la família foren assassinats amb armes de foc al soterrani de la casa on els havien retingut. Era la fi de la dinastia Romanov, una nissaga que va governar durant més de 3 segles. Un magnicidi, el de la família del tsar, que, recordem, seria una de les fites clau de la Revolució Russa. Un període d'intensitat.

0: immensa agitació social i política esperonada per la Primera Guerra Mundial i que desembocaria en la formació de la Unió Soviètica. Després de la detenció de la família imperial, el 1917, la van traslladar a diversos llocs i ningú no va saber quin era el parador exacte durant molts mesos, cosa que va alimentar rumors sobre possibles fugues i exilis. La nit que els van executar va ser brutal i caòtica. Van despertar els Romanov amb l'excusa que els traslladarien a una ubicació més segura. Els van conduir al soterrani, els van llegir una breu sentència i els van assassinar amb fusells i pistoles. Després de l'execució, van traslladar els cossos i els soterraren en secret en una fossa comuna, amb l'objectiu d'evitar que la sepultura acabara convertint-se en punt de pelegrinatge dels partidaris de la corona. Durant dècades, el destí exacte dels Romanov va ser un misteri. No va ser fins la dècada dels 90 del segle passat que es van descobrir les restes de la majoria dels membres de la família imperial, confirmades a través d'anàlisis genètiques. Una execució que va marcar la fi d'una era i que va posar damunt la taula la brutalitat d'aquell període històric. El 16 de juliol del 1910.
1: Comprimits efervescents.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Bon dia des de Ven i parlem. Avui coneixerem alguns dels errors més comuns que cometem quan parlem en valencià i tractarem de passar alguns barbaris més propis del valencià informal al valencià formal. Endavant!
4: A casa meu el valencià sols el sentia babalar, així que pots imaginar com el parlava als 13 anys molt mal. Tot i que sempre anirà a la línia, si això no es mama a casa, la cosa aquesta no avança.
3: Donem la benvinguda a Iñaki i a Alberto. Iñaki, tu eres de Cantàbria i estudies per a auxiliar d'infermeria. Creus que el valencià et servirà per al teu futur treball?
5: Sí, clar, més així.
3: Jo també ho penso, i més o menys has anat a classe de veu de valencià.
5: Sí.
3: I Alberto, tu eres de Borriana i graduat en comunicació audiovisual. Com estàs?
6: Bon dia, Aina. La veritat que molt bé. Un poquet nerviosos, que és la primera volta que estem així en un programa de ràdio, però bé, amb ganes.
3: Perfecte. És normal estar un poquet nerviós, però sempre que es puga controlar no hi ha cap problema. Jo voldria saber quina part de la normativa del valencià vos sembla més complicada. Per exemple, a Iñaki, a tu què et costa més del valencià?
5: Els pronoms febles.
3: Els famosos pronoms febles.
5: Sí. I algunes paraules que encara no terminen de...
3: Encara que no acabes de controlar.
5: Això, sí.
3: És veritat que en els primers cursos és difícil els verbs, conjugar bé els verbs. Acabar i tots estos verbs. I, Alberto, per a tu, què és el més complicat?
6: Sense dubte, jo crec que és la part escrita.
3: Sí?
6: La part de redacció. Perquè moltes voltes penses que ho estàs fent bé i després, a l'hora de la correcció, te dones compte de que no ha anat gens bé.
3: L'expressió escrita és complicada, però està bé que si la millorem en valencià, també l'estem millorant en les altres llengües que coneixem. Mm. I, en canvi, quin és l'aspecte que més fàcil vos pareix del valencià? Que vos pareix així fàcil?
5: Les expressions.
3: Les expressions?
5: Sí, més naturals. No ho sé, ara, com dir-te, però... Mare meua,
3: sí.
5: Això me sale, sí.
3: Les expressions fraseològiques, les interjeccions... Mm. En realitat és molt útil perquè és el que més utilitzaràs després en el teu dia a dia, clar. I Alberto?
6: Bé, doncs jo crec que és la comprensió lectora és el que millor se'm dona.
3: Pensant en les proves, és veritat que la comprensió escrita no és difícil.
6: Ja.
3: No és difícil, tampoc seria difícil per a Iñaki perquè, com que ja parleu altres llengües romàniques...
5: A mi m'agrada molt.
3: Llegir en valencià.
5: Sí, sí.
3: Sí? I abans d'estudiar-lo, Iñaki, abans d'estar en contacte amb el valencià, coneixies que així parlava en valencià i quina opinió tenies?
5: No, res. Jo vaig a aprendre valencià en 6 mesos.
3: En 6 mesos,
5: eh? Sí, i vaig anar a l'examen de la Junta Qualificadora,
3: sí,
5: elemental, fa 9 anys.
3: Ostres, només arribar en mitjà, arribes
5: sí.
3: I ja et prepares per al B1, que era l'elemental.
5: Això, 6 mesos.
3: En la Junta Qualificadora, molt bé.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià

0: amb Maina Montferrer.
1: I, Alberto, tu estudies altres llengües o has après altres llengües? A banda del valencià, imagina que castellà també en parlaràs.
2: Efectivament. A més, durant batxiller vaig estudiar anglès i em vaig certificar en un B2, al fi i al cap, ja és. Perquè en la universitat és com que t'ho demanen per a poder finalitzar el grau.
1: Sí, ara ja crec que comencen a demanar el B2. I has fet Erasmus?
2: No vaig poder perquè com va vindre el Covid...
1: Ai, la Covid...
2: Ens va aixafar a tots.
1: Ostres!
2: Però, sí.
1: Eres alumne universitari del temps de la Covid. Uf,
2: aquells temps van ser horribles.
1: Aquells temps de fa tants anys, eh? I, Alberto, eres de Borriana i eres d'una falla?
2: Efectivament,
1: sí. Ah, sí? Perquè si eres de Borriana...
2: Soc molt fallero, sí.
1: De quina falla?
2: De la societat Club 53.
1: Del Club 53?
2: Sí.
1: Oh, em sembla que guanyen molts premis, no? Els del 53?
2: Sí, som molt... Ens ha agradat molt anar pel primer premi, sobretot en la falla major.
1: Sí, i ara era un aniversari del 53?
2: Sí, l'any passat vam fer el 50 aniversari del club. Perquè primer es va fer el club i després es va fer el que és la falla.
1: Iñaki, en els teus treballs que has tingut fins ara, t'ha tocat utilitzar el valencià?
3: Sí, sí.
1: Sí?
3: Sí. He treballat en casino.
1: Sí.
3: Saló de xoc.
1: Sí.
3: I sí, molts clients me van a parlar en valencià i jo vaig a tenir que parlar amb ells.
1: Ah, hauràs d'haver parlat molt de números en valencià, no? De xifres.
3: Sí.
1: Doncs sí, ja t'haurà servit per aprovar-te.
3: Però se m'ha fet... difícil. Uh-huh. Hi ha estonetes que, uf...
1: Que et costa,
3: sí,
1: et t'ha costat.
3: Sí, sí.
1: Ara ja, poquet a poquet, mentre estudies auxiliar d'infermeria, et pots anar també millorant
3: el valencià. Sí, més o menys, sí, perquè tenim dues assignatures de valencià.
1: Sí.
3: I bé, m'agrada molt perquè vaig a poder fer-ho... No deixar abans el...
1: els coneixements que ja tenies.
3: Clar,
1: i parlar de totes les qüestions d'anatomia, de fisiologia en valencià, en aquestes assignatures.
3: Això.
1: Molt bé. I a la carrera, Alberto, tu has tingut assignatures en valencià a la Universitat de València, en comunicació?
2: Moltes assignatures en valencià. De fet, quasi el 50% de les assignatures han de ser en valencià. Almenys en la Universitat de València, en el meu grau de comunicació.
1: Ostres, a la Facultat de Magisteri també, però no sabia si audiovisuals era així també.
2: Sí.
1: Aleshores ja així ho amb un bon nivell. Havies entrat alguna vegada, sí, a les estudis?
2: Van vindre el primer any del grau, van vindre i es van fer una xicoteta excursió.
1: Sí.
2: I van vindre el que és la meva classe... I ens vam passejar damunt avall, però com això és tan gran...
1: És enorme.
2: La veritat que ja ni me recordava a esta zona ni la vam xafar.
1: Doncs sí, és una fortificació. T'ho imaginaves així de gran, tot això, de la tele pública valenciana?
3: No, sí que és gran, sí.
1: És enorme. Bé, si vos pareix bé, passem a un joc. Juguem. Vos avellis jugar...
3: Bé, perfecte, sí.
1: Sí, vinga, va. No és competitiu, però vinga, va, passem a jugar.
0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Maina Montferrer.
1: Este joc consisteix a fer preguntetes sobre barbarismes. Aquestes paraules que per interferència d'altres llengües diem malament en valencià. Sí. Ara vos llegiré unes frases i a veure si sabeu identificar-hi els errors. Farem una ronda i cada vegada li tocarà a u de vosaltres. Però si falleu, passarem al següent, d'acord? Esteu preparats?
2: Molt bé, vinga.
1: Sí, més o menys. Aleshores, en cada oració que llegiré, vos faig memòria que hi haurà dos barbarismes, dos errors, que poden ser lèxics, és a dir, una paraula concreta, o poden ser barbarismes sintàctics, que estan com en l'estructura, que no són d'una paraula concreta. Són paraules que no són pròpies del valencià, però que utilitzem per interferència, sobretot per interferència del castellà. Alberto, comencem amb tu. Estàs preparat?
2: No ho sé, si estic preparat o no. Anem.
1: Anem-hi. A veure, hem fet un encontre d'exalumnes i no hi ha hagut manera de lliurar-me de David.
2: Doncs jo crec que és encontre, serà trobada.
1: Molt bé, una trobada i una altra i no ha hagut manera de lliurar-me.
2: De...
1: Iñaki?
2: és lliurar-me em, son, lliure, em sembla lliure, però... estrany.
1: Així tenim aquesta qüestió, que lliurar és una paraula que existeix, però així sona una mica estranya, no?
2: Sí.
1: Lliurar és entregar una cosa. I quan ja. és de llibertat no es diu lliurar, sinó que es diu d'una altra manera. Alliberar.
2: Alliberar. Alliberar.
1: Quan és de passar a ser lliure és alliberar, alliberar-se d'algú. I lliurar és un lliurament, una entrega. Uh-huh. Aleshores, hem fet una trobada d'exalumnes i no hi ha hagut manera d'alliberar-me de David. Si ho mirarem al diccionari seria, tot i que la paraula encontre existeix com a acció de trobar-se algú, no té el significat concret de trobada. És una paraula que no té un ús comú com a trobada. I reunió de persones amb interessos comuns, especialment amb vista a dialogar o a fer alguna celebració. Això sí que hem de dir una trobada de jovens, una trobada d'exalumnes. I vinga, passem a la segona oració. A veure, jo crec que està...
2: A veure, sí.
1: Iñaki, estàs preparat?
3: Sí, però si no... nerviós, perquè jo no...
1: Si no t'ajudarà Alberto, que està en un nivell més... en un nivell superior de valencià, pot ajudar-te.
3: Molt bé.
1: Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern. Te la torna a llegir? Cal prendre mides front a la poca ocupació que hi ha a l'hivern.
3: Cal prendre mides. Mides.
1: Mides, veritat que no està bé, això et sona malament, sí, que sí. Sí. Prendre mides no està bé. Com seria? No és medir, és? Alberto?
2: Mesurar.
1: És mesurar, no és medir. Aleshores seria prendre...
2: mesures.
1: Molt bé. Cal prendre mesures. I front a, això estaria bé, front a, ixa locució.
2: Davant.
1: Millor davant, correcte. Cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, però que podríem dir davant o podríem dir enfront de. El que no està bé és el castellà frente a, sinó enfront de.
2: Enfront de.
1: Front a no és correcte quan és sinònim d'enfront de. Ahí hem de dir enfront de o davant. Però sí que seria correcte l'expressió fer front a alguna cosa. Faig front a un problema, això sí. Però no que està enfront de, ahí hem de dir enfront de. Aleshores, la frase correcta seria cal prendre mesures davant la poca ocupació que hi ha a l'hivern, no? Cal prendre mesures enfront de la poca ocupació que hi ha a l'hivern.
2: Molt bé.
1: Vinga, doncs va. La tercera, per Alberto, és esta. Vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis i vaig trobar un xollo impressionant.
2: Lo de xollo, ja, ahí em resulta, ja, me fa saltar les alarmes.
1: I ben saltades. I ben botades. Un xollo,
2: un xollo
1: és una, molt col·loquial.
2: Una oportunitat, no?
1: Una oportunitat. També tenim una altra paraula per a dir un xollo, que existeix també en castellà i sí que la tenim al diccionari. Una... ganga.
2: Una ganga.
1: Una ganga és correcte.
2: No ho sabia. Jo què vaig... es podia dir?
1: Al diccionari normatiu valencià apareix una ganga, està bé. Un altre element, vaig estar mirant cartells al taulell d'anuncis. Taulell?
2: Al taulell, al tabló.
3: Tabló.
1: Paregut a tabló, però tabló ve de tabla, no diem tabla en valencià, diem una taula. Per tant, vaig estar mirant cartells al...
3: taulón, no.
2: Tauló.
3: Tauló.
1: Tauler.
2: Tauler
1: d'anuncis. I vaig trobar una ganga impressionant. Penseu que aquestes preguntes estan fetes perquè vos equivoqueu, eh? No vos sentiu
2: ja.
1: Que no sabeu prou perquè és buscar l'error, per tant.
2: Estan ahí fetes a consciència.
1: Sí. Estan fetes a destorbar. Un taulell és, o bé, una peça de ceràmica, taulell sí que existeix, és, o una peça de ceràmica del taulell. Nosaltres que som de per ahí, per Borriana,
2: sí.
1: Tenim taulelleres propet. I també pot ser una taula llarga des de la qual s'atén en un comerç, el taulell. El taulell de la botiga, no? Un taulell d'un bar, ahí és on està normalment estan despatxant, no? Però el lloc on es pengen els anuncis és el tauler d'anuncis.
3: Tauler.
1: Tauler d'anuncis. I xollo, tot i que ho diem, és veritat, en valencià col·loquial ho diem, no existeix en el diccionari normatiu valencià, però sí que existeix el verb xollar, que si no és que teniu animals no ho sabreu, perquè xollar vol dir esquilar ovelles. Aleshores, ahir, en principi no vos dediqueu, no?
2: No, no, en principi no.
1: A xollar, per ara no. En canvi, una ganga sí que està al diccionari. Vinga, va.
4: Molt bé.
1: Una quarta oració per a Iñaki. Nosaltres recolzem la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem.
3: Recolzem.
1: Recolzar, ahir t'han botat les alarmes.
3: Donar...
1: Bona. Estàs dient... No és...
3: Donar... És que ara pots... Suport.
1: Donar suport, molt bé. Aleshores, donar suport és ajudar algú a una iniciativa. I aleshores, la persona que és ajudada sí que podem dir que es recolza, però qui ajuda, dona suport.
2: Uh-huh. Bé.
1: I... torna a llegir la frase.
2: Sí, per favor.
1: A veure si trobeu l'altra interferència, l'altre barbarisme. Nosaltres donem suport a la iniciativa i, com no, ells no volen que hi participem. Esta és de C2, en realitat. Perquè així alguns guionistes a vegades també cometen aquest error. Com no?
3: El com no no he escoltat mai.
1: És el com no, perquè és un com o no, és com quan diem val, és com un calc del castellà, val, així com per a dir d'acord, entesos, està clar, seria interferència. I el com no tampoc és genuí en valencià formal, hauríem de dir, i claro, i és clar, i ja sabeu, utilitzar una altra expressió. I si voleu ho dic més tècnicament. En castellà hi ha una paraula per a donar suport, que és apoyar, no? Però també és la mateixa paraula que per a recolzar. Aleshores, ahir en valencià tenim un problema doble, perquè aquesta paraula, apoyar en valencià, és o donar suport per a qui ajuda o recolzar-se per a qui és ajudat. Uh-huh. Aleshores, donar suport vol dir ajudar algú amb alguna cosa i recolzar-se és ajudar-se d'alguna cosa. Per tant, qui ajuda dona suport i qui és ajudat es recolza en el suport oferit. I, com no, és un calc del castellà que hauríem de substituir en valencià formal per una estructura com ara clar, és clar, està clar, evidentment, com era d'esperar...
2: Molt bé.
1: I vos
2: interessant.
1: Vos ha servit alguna cosa?
3: Sí.
1: Sí?
3: Clar.
1: Bé, doncs ara, per veure també vosaltres com feu de correctors, vos posaré un trosset d'un àudio i a veure si trobem alguna qüestió que seria més del valencià informal i no seria tan correcta en un valencià formal, d'acord? És un fragment d'un humorista valencià.
5: Operat, una molt bona, quan se'n venen amunt, que diu, qualsevol dia agarre la maleta i me'n vaig. Doncs ves. Ves.
1: Ahir heu detectat alguna cosa?
3: Sí.
1: Iñaki?
3: Agarre.
1: Agarrar. Agarrar és correcte. Agarrar és correcte, sí. Agafar o agarrar.
3: Ah, clar, és que jo pensava en agafat.
1: Sí que és veritat que quan escrivim o parlem de manera més formal és estrany que diguem agarrar. Tendim a utilitzar agafar, però tècnicament en el diccionari normatiu valencià agarrar també és correcte, però és un bon dubte perquè molta gent directament se ho ultracorregeix i és correcte realment. Alguna altra?
2: La veritat, estic un poc perdut. Una xicoteta errada.
1: En valencià col·loquial fem una cosa que és que no diem realment qualsevol, veritat? Com ho dius tu a casa, Alberto? Qualsevol? Tu, ta mare te diu... Et diu, qualsevol dia pedràs el cap. Diu qualsevol.
3: Jo pensava que qualsevol era correcte.
1: Qualsevol és molt correcte en valencià formal. Sí. Però Òscar Tramolleres, este humorista, ha dit qualsevol.
3: Ah.
1: Qualsevol és una paraula que en col·loquial diem a Borriana, jo crec que diem qualsevol.
2: Qualsevol, sí.
1: Qualsevol. En altre lloc diran qualsevol. Són paraules molt típiques que anem deformant dialectalment, no? Com el nosaltres, que nosaltres és la formal, però després tenim mosatros, natros, moatros, mojatro... Aleshores, la correcta en valencià formal és nosaltres. Les altres en valencià col·loquial sí que estan bé, també.
2: Bé.
1: Jo vos dono les gràcies per haver vingut tant a Iñaki com a Alberto, i esteu convidadíssimes i convidadíssims a tornar, i els oients també, i ens veiem en

0: un altre ben i parlem. Vos ha agradat vindre, Iñaki?
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres per vindre.
2: La veritat que sí que és una molt bona oportunitat i de que comptes amb nosaltres per a aquestes coses.
0: Jo estic molt contenta que hàgiu vingut. I Alberto, doncs, t'agradaria treballar a la ràdio?
2: A mi m'encantaria.
0: T'agrada la ràdio?
2: La veritat que sí.
0: Més
2: sí,
0: la
2: sí.
0: Tele o més la ràdio?
2: Són diferents, cada cosa té les seues cosetes, però la ràdio és un món que encara me queda per descobrir.
0: Doncs sí, sí. La carrera ja l'has acabada, no?
2: Efectivament,
0: aleshores
2: sí.
0: Tenim així un comunicador audiovisual.
2: Un comunicador audiovisual, sí.
0: Moltes gràcies i ara per a tancar expliquem que, segons el model dinàmic de multilingüisme, aprendre llengües és un procés dinàmic en què les llengües que dominem i les que estem aprenent interactuen de manera constant. Per això és normal que apareguen els barbarismes, que no és roïn que apareguen. Per a aprofitar els beneficis cognitius de parlar més d'una llengua, és essencial ser multilingües actius. Què vol dir això? Vol dir que no només hem d'entendre, sinó que hem de ser capaços de parlar almenys dos llengües, encara que ens hi expressem amb errors, que no passa res. Fins a si ha arribat el Venir Parlem d'avui, esperem haver-vos entretingut i instruït, encara que siga una miqueta, perquè tota pedra fa paret. A reveure! Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
5: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
10: A punt ràdio.
0: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
11: Vols dir?
0: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
12: No m'esperava això.
0: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
11: Clar que sí.
0: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
13: Missatge rebut.
0: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
12: Que susto.
0: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, oui, iaio, cauen, duien.
12: Vale o no vale?
13: Vale.
0: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que la tac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
13: Efectivament.
0: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
14: Això què vol dir?
0: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
15: Ah, ara ho he entès.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
10: A punt ràdio.
16: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A punt ràdio, de tu a tu.
17: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio, de tu a tu.
18: La vida és tranquil·la a la reserva i el temps passa tan plàcidament.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: En esta entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, la música té gran presència. Comencem recordant aquell reportatge amb entrevista que ens va fer Mar Hernández sobre música festera. Festera amb gran presència en falles i festes en general. Per descomptat, em va parlar del fallero, del mestre Padilla, per fer parada en Amparito Roca, que el 2025 va ser el centenari de la seva composició, i donant gran protagonisme al Pepita Greus, que fa 100 anys del seu naixement en este 2026.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Som de viure la festa al carrer i d'acompanyar-la a bon ritme.
2: A bon ritme. I mira que m'agrada Paquito el xocolatero, m'agrada el xocolat i m'agraden els xurros i m'agraden els bunyols, però la música m'agrada encara més.
1: Clar, perquè també és música,
2: efectivament.
1: Sí, senyor.
2: I anem a parlar una miqueta de música festera, sí, de música fallera, perquè venen aquests dies grans de falles, de si no res els carrers s'ompliran, que ja s'han omplit este cap de setmana en molts casos, no? De bandes, de xarangues, per descomptat de pas dobles, com este mítiquíssim Paquito el xocolatero, com el València de José Padilla, cert, que tant escoltem en l'Ofrena, no?, cada vegada que passa una comissió, o com l'Amparito Roca, que és un dels pas dobles més coneguts al nostre territori.
1: Sí, ja me recordo de mi abuelo Antonio, era això, se posava ell, que era elegant, tota la monyassa blanca, ai, un domina pa carrere. Traje, Doloretes, ma abuela. Doloretes, vine, se posaven a ballar a Amparito Roca. Una cosa pa morir-se de bonica. Amparito Roca l'any passat... L'any passat va tindre protagonisme especial. Celebrava 100 anys de la seva composició.
2: 100 anys. Estem centenàries. I fem un recordatori ràpid de la història del Pas Doble, si et sembla, perquè va ser estrenat el setembre de 1925 per la banda municipal de Carlet, que en aquell moment dirigia Jaume Teixidor. Jaume Teixidor, que en realitat és català i va estar molt de temps a Carlet, i que és el compositor del Pas Doble. I el nom de l'obra, Amparito Roca, es deu a una de les seves alumnes de música, Amparo Roca, una xiqueta que era molt amiga de la filla de Teixidor, precisament, i que rebia classes particulars de piano. I a l'hora de posar-li el nom, doncs Amparito Roca. I, de fet, el carrer on està eixa casa, on sonava eixe famós piano que tocava Amparito, doncs porta eixe nom, el nom de carrer Amparito Roca, també.
1: Sí, perquè molts pasdobles tenen nom de persones a les que se'ls dedica.
2: Efectivament, molts, i avui en parlarem precisament d'un d'ells, així que recapitulem.